0: no ens deixen. Així és la pura existència. A nivell climàtic està clar que no ho beneficia un estil de vida basat en el consum, en l'acumulació de béns, en la destrucció de l'hàbitat on es refugia la major part dels altres éssers amb els que nosaltres compartim el planeta. Els efectes del que ara vivim van començar amb la implantació de l'era industrial. Pensadors del moment ja alertaven dels perills en caminar cap a aquest model ara globalitzat. La natura, per uns, va ser el refugi, per altres va ser el jardí. Per molts, el concepte de paisatge i els gestors i cuidadors d'aquest paisatge, agricultor, ramader, ruralitat... Però això és cert? La natura, la connexió amb la natura, dona la felicitat? Thoreau va anar al bosc perquè volia viure a consciència, perquè no es volia trobar, just abans de morir, amb la sensació de que no havia viscut. Allà hi va trobar les veritables riqueses, o alguna d'elles. Pia Pera, jardinera i escriptora, publicava mensualment una columna sota el títol Aprenent de Felicitat, narrant les seves experiències creant jardins i visitant-ne d'altres, tots molt comunitaris i molt socials. Avui els preguntarem el mateix a persones que han experimentat el que us estem explicant. És la natura la veritable riquesa? L'art i la literatura són eines que ens ajuden a trobar-la? Ara ho sabreu. Vull presentar-vos Enric Aulí. Ell és ambientalista, és professor universitari, és escriptor, és molt bon coneixedor de l'obra de Thoreau, en concret de Walden, o La vida als boscos. Hola, Enric.
1: Hola.
0: Benvingut al programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per estar aquí.
1: És un gust venir.
0: Molt bé. Ell, a més, és un dels que ha llegit aquesta nova edició d'Errata Naturae que ha fet sobre Walden, o La vida en els boscos, La vida en los bosques, i que us recomanem. També tenim a Mireia Aldomà. Ella és coautor de Floripèdia, una exploració de la bellesa i l'art de les flors, que ha publicat 5 tintes. Gràcies per estar aquí, Mireia.
2: Gràcies a tu.
0: I amb nosaltres, Paula García Macedo, artista visual, presenta l'Espai 13 de la Fundació Miró, Veure en Natural, fins al setembre. Tenim temps de veure la teva obra. Hola, Paula.
3: Hola, encantada d'estar aquí.
0: Molt bé, benvingudes a totes. Enric, comencem per tu. Tu no vas escriure molt. Els sí. seus diaris es recullen en 16 volums, però només va publicar 2 obres en vida, una d'elles, Walden. Quina és la importància realment de Walden o La vida als boscos? Què creus?
1: Bé, va ser una obra absolutament diferent del que s'estilava per allà. Hi havia alguna obra que tenia alguna relació del segle anterior a Anglaterra, però, en el fons, totes les reflexions, aquest és purament reflexió, en canvi altres han sigut descriptius. I ell, com has dit, se'n va anar perquè volia els boscos, perquè volia viure una vida plena, i quan va marxar va dir que ja marxava perquè pensava que tenia més vides per viure i que aquella ja s'havia acabat. Ara jo penso que la idea principal és, de Walden, va ser desconnectar en la mida del possible, perquè del tot no va poder desconnectar, en la mida del possible del model de societat que estava vivint en aquell moment, Estats Units, que era un moment molt, molt, molt convuls. És molt poc abans de la Guerra Civil i després d'una crisi econòmica brutal el 1838, és a dir, 5 anys abans.
0: Comparable ara o no? Faries comparativa?
1: Sí. És comparativa a la que hem tingut ara en el segle XXI, no? I, el segon banc d'Estats Units va quebrar i va deixar de pagar i això no el van recuperar. Llavors això va ser un daltabaix tremendo a moltíssima gent que va perdre les feines. Aleshores va haver un moment social diferent. La gent va marxar i molts van muntar una mena de comunitats utòpiques que després, en els anys 60 del segle passat, podrien ser un antecedent de les comunitats hippies que va haver-hi per aquí, i vivien allà, sobretot, va haver-hi 2 molt importants, Brooklyn Farm i...
0: Sortirà quan no hi pensis
1: sí.
0: en ella.
1: I d'aquí és coneguda, sobretot, Fruitlands. Sobretot és coneguda perquè la Louisa May Alcott va estar allà de nena i es va inspirar per fer el Mujercitas, un llibre que ha tingut un èxit més que el Walden a nivell de vendes,
0: Doncs mira, però el Walden encara continua com resistint en tots nosaltres. Anirem parlant d'ell al llarg d'aquesta xerrada, perquè jo, Mireia, volia que...

0: parlessis d'aquesta recerca de la felicitat, la connexió amb una natura, en aquest cas molt domesticada pels humans, no? Com és una flor, les flors. Què volíeu perseguir amb l'edició d'aquest Floripèdia?
1: Doncs mira, s'ha d'entendre que aquest llibre neix de la mà de Colvin, que és una empresa que fa quasi 10 anys que treballa amb les flors, i no només amb les flors, no? Treballa amb la simbologia i amb el llenguatge que tenen aquestes flors, que a través d'aquest poder de no parlar aboquen sensacions i gestos, no? Quan vam tenir l'oportunitat de fer aquest llibre, teníem molt clar que volíem fer un homenatge real a les flors i anar molt més enllà d'aquest punt decoratiu que solem pensar que tenen, i anar més enllà d'aquesta frontera no només botànica i científica, no? Aquesta part més tècnica, i explorar també tota aquesta part de simbologia, no? Darrere d'aquesta bellesa efímera que tenen les flors hi ha un món preciós de mites, de llegendes, de simbologia, de llenguatge. Llavors teníem molt clar que volíem aquest, no? Com agafar aquest binomi entre la part botànica i aquesta part de poesia. I aquest ha sigut una mica l'objectiu.
0: Aquest és l'objectiu de Floripèdia, un llibre, la veritat, que mostra les flors d'una altra manera, d'una manera que té molt a veure amb aquesta connexió amb la natura de la que parlem sovint aquí al programa. Paula, tu ets escultora, i el que has decidit és, a través de l'escultura, reconsiderar la percepció del paisatge. Això vol dir, has volgut recollir com Paul Cézanne? Mira que ara l'Enric Aulí parlava precisament d'aquests elements i d'aquests que abans que nosaltres van reflexionar sobre el col·lapse i què passa per sortir del col·lapse. Com Paul Cézanne, que entenia la pintura com un procés de relació activa amb la natura. Per què per tu és tan important?
2: Bueno, Cézanne hablaba de, parece, ¿no?, a través de sus cartas y aquellos testimonios que recogen aquellos que hablaron con él y luego lo pusieron por escrito, parece que se interesaba, tenía dos preocupaciones importantes. Una era lograr una sistematización para su obra pictórica, ¿no? Lograr una lógica para su pintura. Y por otro lado hablaba mucho de que la naturaleza es en profundidad, de ir hacia el modelo y sentir de manera muy exacta. Hablaba de relaciones múltiples que luego había que transponer hacia la pintura, ¿no? De alguna manera, él tenía a la fuera de su propio proceso pictórico un elemento, que en muchos casos era la naturaleza, pero bueno, era el motivo, que captaba a través de la percepción, que había intensificado al máximo. Y como escultora, bueno, una de mis preguntas es casi prácticamente la misma: ¿cuál es la estructura que organiza la obra? ¿Cómo construirla? Y en la pieza que tengo en Spy 13 y digamos en este proceso que le anteceden unas obras anteriores, la obra está construida con materiales que provienen de una dehesa y de alguna manera esa dehesa está en la propia obra. Yo suelo acercarme al trabajo atendiendo al material y viendo qué puede hacer, qué fuerzas pueden, digamos, estar en relación con él, y como desde ahí surge una serie de operaciones formales, pero estas tienen una estructura que las organiza. Y de alguna manera había también este territorio a otro nivel, ¿no? Al nivel de las percepciones que yo había tenido del territorio, un nivel como de conocimiento sensible que se han traspuesto también a la hora de construir esa estructura mayor, ¿no? Así la obra es grande pero no monumental, es múltiple, es un colectivo, tiene un contorno que no es cerrado, no es jerárquica, ¿no? Decía como Deleuze, ¿no?, que luego le roba a Cézanne esto de la lógica y hace un libro que se llama La lógica de la sensación, que todo concepto, ¿no?, para la filosofía está acompañado de un percepto y un afecto, y de alguna manera esta idea de percepto-afecto y aquello que convenga al arte, que quizás és la forma i no el concepte, sí que creo que van unidos.
0: Clar que tenen que anar units. Nosaltres imaginem a la Paula mentre parlava enmig del bosc, com feia el mateix Turó, analitzant doncs alguns fragments de fulles caigudes, que després la Paula després ens ho explicarà, introdueix en una base d'allí per crear unes escultures que tenen la petjada al paisatge. Enric, el Turó era realment un activista de l'època, eh? Volia mantenir la independència personal.
3: Totalment. Totalment, per això és una de les causes per la que es va apartar de la societat, apartar vivint més de 2 anys.
0: Que se'n va anar a viure al bosc, com una cabana.
3: Sí, sí, a una parcel·la que li va donar l'Emerson, el seu amic.
0: Ah, sí? Era de l'Emerson la cabana i li va dir, va, vés allà?
3: No, el solar. La cabana se la va construir ell en plan...
0: Ah, el solar, molt bé.
3: Sí, pràcticament en plan barraca, però...

0: molt bé, un dels capítols descriu com la va construir i en quins materials. A veure, el més important per mi és que Thoreau és un dels transcendentalistes americans, que eren tot un grup, la primera generació d'escriptors autòctons d'Estats Units, i que tenia una part molt forta d'espiritualitat. Transcendentalisme era com, era una rèplica americanitzada de l'idealisme alemany, però tenia també una quantitat d'influències dels filòsofs alemanys, perquè molts d'aquests filòsofs alemanys van marxar, van emigrar als Estats Units, molts catedràtics van tenir que marxar, se'n van anar allà, però també de les cultures grega i romana, perquè aquest, tots aquests estudiaven a Harvard, i a Harvard hi havia una carrera, que era la de lletres, i estudiaven tots aquests. Aleshores, això es nota en l'obra de Thoreau, perquè està plena de cites de clàssics grecs i romans.
1: No, doncs aleshores ja el tenim allà localitzat, a Thoreau, escrivint el seu diari de la seva experiència de vida als boscos, que després va donar resultat a aquest Walden, una de les seves obres publicades en vida, poques, dues, perquè encara que en tenia moltes, a l'editor, com molts altres, deia que això no es podia vendre de cap manera. I estaven a casa seva allà pujant. Va escriure Desobediència Civil. És un manual que encara ara aquest assaig inspira a molts arreu del món a intentar anar per un altre camí que no és el regulat per les lleis i la situació que toca. Amb les flors, Mireia, reclames quelcom similar, no? Perquè dius... pel que han tingut, sobretot, al llarg de la història, testimonis silenciosos dels que ens ha passat als humans, no? Cada una d'elles evoca un estat i una situació d'aquestes característiques.
2: Exacte, jo sempre m'agrada pensar que les flors sempre han estat allà, no? Perquè al cap i a la fi considero que és així, considero que les flors han crescut en els jardins dels imperis, s'han ofert en rituals, han estat en celebracions de tot tipus, en funerals, en declaracions d'amor, han estat també... decorant esdeveniments revolucionaris, han estat també símbols de pau i d'alguna manera parlem de que són testimonis silenciosos però realment són molt representatius i a més, què dir del que han significat també com a font d'inspiració d'artistes, de poetes, de pintors, no? Està replegat d'històries i d'obres d'art relacionats amb les flors, amb la qual no puc estar més d'acord amb
1: això, no?
2: Amb això, exacte.
1: Dóna una mica la felicitat poder conèixer tot això de les flors i de la seva història.
2: Dóna context, i jo crec que el context i el coneixement sempre t'apropen una miqueta més a la felicitat.
1: Doncs apel·lem al context doncs, per anar-la a buscar. Paula, les teves escultures, dèiem amb el suport d'aquesta tela de lli, on incorpores fulles, glans, restes similars de llocs molt concrets que ens explicaràs. Una mena de mapa extès, eh? Tu les veus allà exteses i és com un mapatge. I entremig hi pots col·locar la vida que batega. Sí o no?
3: Bueno, la pieza es de papel, está formada con lino y con restos vegetales de una dehesa. ¿Por qué? Porque el lino era cultivado tradicionalmente en el contexto serrano hasta más o menos la llegada del siglo XX y era el material más próximo que encontré a estos restos vegetales, ¿no? Digamos, dos cultivos, no un cultivo y un contexto modelado por la clase campesina local, ¿no? Con ellos yo he hecho un trabajo que es puramente plástico, ¿no? Que no tiene una ambición de representación, hay algo más de huella, el paisaje está dentro, pero tú no identificas una imagen. Tiene que ver también con un modo de hacer, ¿no? Con una posición en la que la elección de los materiales y las formas me coloca desde un punto de vista del hacer o de cómo vivir una posición determinada, ¿no? Y luego son esas materias las que van dando lugar a su propio... forma, su propia estructura.
1: L'objectiu és mostrar el paisatge i com es viu, o l'objectiu és mostrar la qualitat que pot tenir una forma de vida com aquesta?
3: Bueno, quizás no exactamente ninguno de los dos. Digamos, mi objetivo sería trabajar con que en esa elección de materias y técnicas tengo una posición, y esa posición es cierto que es la de aproximarse por ejemplo, a repertorios que están en el afuera de lo industrial. Me interesa especialmente esos repertorios formales que pertenecen a la sociedad orgánica, ¿no? Que precedió la sociedad actual, ¿no? Y que duró hasta, digamos, casi la segunda mitad del siglo XX, e incorporarlos, ¿no? Participar de como de una práctica de lo sensible que dé unas alternativas, ¿no? O que incorpore y que nos haga pensar también, o que nos pueda conectar con otros tiempos anteriores, ¿no? Más una cierta ancestralidad propia.
1: Llavors passa a Enric Aulí, com li va passar a Turó en el seu moment, que després d'allunyar-se d'aquesta indústria que renaixia aleshores, d'aquesta pressió social que tenien les lleis i el model establert, demostrar o comprovar que, vaja, que la natura tampoc dona la felicitat, no? El mateix Turó ho diu al final de Walden, diu: "I vaig deixar el bosc pel mateix motiu que hi vaig entrar. Potser tenia més vides per viure i no podia dedicar-li més temps."
0: Sí, exacte. El que també és cert és que ell i els seus companys consideraven que les lleis de la natura són les lleis de l'esperit. És a dir, que a través de fer una immersió a la natura, estimar-la, conèixer-la, tenien una via cap a l'espiritualitat. Aquesta és una de les vies més importants. Però en el que deies tu d'activista, tenia, perquè tenia un caràcter força fort, i va protestar contra la guerra dels Estats Units contra Mèxic, es va negar a pagar els impostos, el van enxironar, el van ficar a la garjola, però va estar només una nit perquè el Turó i l'Emerson li va pagar la fiança i va sortir. Però no és tan sols això, és que si te'l vas llegint vas trobant coses. Per exemple, en un dels paràfats diu de que els vells diuen de que hem de perseguir l'impossible. A mi això em sona al maig del 68 a França.
1: Totalment,
0: no?
1: Veus? Però és que segurament els del maig del 68 ho van llegir ja de l'obra de Walden de Turó.
0: Segurament.
1: Està claríssim.
0: I el capítol aquest de Higher Laws, o sigui, les lleis més altes, també diu de que hi ha unes lleis per sobre de les lleis humanes, unes lleis morals, que són les que s'han de seguir. I aleshores, a partir d'aquí, va fer el llibre aquest de Desobediència Civil, que realment és un al·legato contra el que és l'establishment sociolegal, no?
1: Mira, Mireia, vosaltres a Floripella nombreu també experiències com la de l'escriptor japonès Masaru Emoto i el seu experiment de l'arròs. Explica com és aquest experiment i per què ho compares amb les flors.
2: T'explico. Mira, per donar una mica de context, el Masaru Emoto va ser un autor que va dedicar durant gran temps de la seva vida, de la seva trajectòria, a fer experiments on exposava diferents mostres d'aigua, és a dir, l'experiment de l'aigua va ser realment el que li va donar més renom, i exposava aquestes mostres d'aigua a diferents sons, a diferents emocions i a diferents pensaments, i després congelava aquestes mostres i mirava, analitzava amb microscopi les formacions de gel que havien fet cada una d'aquestes mostres. Què va descobrir? Va descobrir que totes aquelles mostres que havien estat exposades a paraules negatives tenien formes molt denses, el que ell anomenava amorfes. En canvi, totes aquelles mostres que havien estat exposades a paraules dolces, a paraules de gratitud, tenien formes molt més geomètriques, molt més boniques, no? Ell defensava que les emocions i bàsicament sí, les emocions tenien una connexió directa amb l'estructura i el creixement de la matèria viva. I tot i que ell no va fer com a tal experiments amb les flors, ho va fer principalment amb l'aigua i amb l'arròs, sí que ens agrada veure aquesta connexió que té l'aigua com a matèria viva amb les flors i les plantes, no? I ens agrada pensar que la manera en com tractes les plantes, les flors, inclús sobretot a les persones, té molt a veure amb com creixen i amb com es desenvolupen.
1: Clar, d'aquí l'harmonia que pot tenir un paisatge o no, perquè de vegades, si és que el traspassem, Paula, al món de l'art, veiem el paisatge com una pintura inerte, però en canvi allò té vida i hi ha éssers allà que estan en activa formació, en activa creació. Tu, per crear la teva instal·lació que presentes a l'Espai 13, has anat amb un paisatge molt determinat, que és la Devesa, a la península Ibèrica, la Vall del Lozoya, a la serra de Guadarrama. En concret, per què allà?
3: Bueno, este territorio es el de mi familia paterna, con lo cual es un territorio de raíz para mí. Un territorio en el que mi contacto ha sido en múltiples dimensiones. No es un trabajo de investigación que haya hecho quizás como otros, sino que en el que he conocido en realidad en primer lugar a través de mi abuelo, ¿no? Digamos, recorriéndolo. Un lugar donde la clase campesina que habitó allí durante muchos siglos era autosuficientes, ¿no? Y estas y sus prácticas también han llevado a mí a través de especialmente memoria oral, de mi padre. Esa ha sido una de las formas de conocer que he tenido el territorio, pero otra de las formas de conocer ha tenido mucho que ver con la permanencia en él, ¿no? No tanto en una permanencia y un recorrido en el territorio muy extensivo, sino que he intentado primar más el tiempo, ¿no? La dimensión temporal, de recorrer o ir hacia los mismos lugares múltiples veces, ¿no? Y tener conciencia de que cada lugar no es el mismo en cada ocasión, ¿no? Que hay una constante transitoriedad, constante interdependencia, ¿no? Sí es cierto que, bueno, la oportunidad o la ocasión de que surgiera esto tiene que ver con habitar allí y tiene, digamos, que ver con la disponibilidad como de un marco temporal diferente, ¿no? Y de otra mediación. Sí es cierto que ha sido importante entender también una dimensión histórica más amplia, ¿no? Entender cómo, por ejemplo, la propiedad de la tierra en cuanto a nivel histórico, en un lugar donde las tierras comunes son y han sido muy importantes y donde precisamente, por ejemplo, la desamortización tuvo un gran peso y lleva a conflictos actuales, ¿no? Por...
1: No, no, és que parlaves de la propietat de la terra i jo recordava un capítol del Walden de Turó, d'on vivia i per a què vivia, diu el capítol. I aleshores en aquest capítol explica com jo puc comprar absolutament totes les propietats de les terres que veig, almenys de manera imaginària, i penso com és aquesta meva hipoteca i el que faré amb elles, i fins i tot com menjaré i on seuré i com gaudiré. Per què pensar, finalment, és lliure? I pensar no et dona cap mena d'obligació en tot això. Per dir Enric que Turó va evolucionar escrivint des del jo com a persona i deixant després a la natura que s'expressés. Sí. I això és molt important.
0: Sí, va començar antropocèntric, això es va tornar com ecocèntric, no? I és un estil, el que passa és que és un estil influenciat per la seva formació, en la qual... té una estructura de sermó, és a dir, té una estructura de sermó en els seus escrits i, a més, té després reflexions morals i polítiques. De tota manera, voldria tornar d'abans, una de les obres seves no publicada a nivell llibre és Elogio del capitán John Brown. John Brown era un pagès d'allà que va matar de cops de destral a dos esclavistes. Aleshores el van detenir i el van acabar justiciant. Doncs ell va voler salvar-lo, va participar en el judici i després va fer una elogia d'ell, no? Però és una mostra d'aquest caràcter tan rebel que tenia. És una obra molt poc parlada, però que sí que va existir.
1: I la veritat, molt important per reflexionar sobre el que avui us estem explicant. Paula, en el teu treball també tu evoluciones des de la visió de paisatge, però reflexiona sobre la vida a la zona, eh? I aquí artesans, pastura, agricultura, hi estan molt presents, encara que no directament presents, sinó indirectament presents.
3: Bueno, la elección de la dehesa, de alguna manera, la dehesa casi ocupa gran parte del territorio, pero podríamos considerarlo parte de la cultura material de la clase campesina que habitaba el lugar, ¿no? A pesar de que sea un tipo de paisaje. En ese sentido, bueno, como escultora me interesa la cultura material como ese espacio o conjunto de dispositivos que median entre las comunidades humanas y los territorios y que están en la dimensión de la escultura, ¿no? En cuanto a herramientas, escalas, materiales, ¿no? Y como os decía antes, me interesa contribuir a crear o trabajar en un repertorio de lo preindustrial.
1: Doncs ja sabeu que realment si voleu veure l'obra de la Paula està exposada a l'Espai 13, a la Fundació Joan Miró fins al setembre, tenim temps.
3: Julio.
1: Fins al juliol, jo te l'allargava.
3: Sí.
1: Però mira que bona que sóc, mare meva. Fantàstic, ho proposarem a la Fundació Miró, a veure si forma part d'un comissariat general, eh? No sé si l'artista que ve després voldrà, però per si de cas, aquí va la proposta. Gràcies, Paula, per comentar-ho. Mireia, mira, vam apreciar la floricultura, perquè tu creus, ens calia el contacte amb el món natural que ens va ser negat i aleshores agafem les flors de fora i les entrem dins de casa, una bellesa del paisatge natural en les nostres quatre parets. Tu què penses?
2: Jo crec que sí. És a dir, crec que la floricultura neix d'aquest desig profund que té l'ésser humà d'estar connectada amb la

0: la naturalesa, i per tant també en aquesta vida moderna que acaba, cada vegada sembla que estem en, no, més lluny de la naturalesa. Crec que la floricultura neix per crear i per bueno, doncs per
1: estar, la floricultura neix per realment sentir-se feliç.
0: Exacte.
1: Sí, finalment sí.
0: Però seguint una mica amb el que dius, crec que també segueix una mica aquest desig gairebé poètic de l'estètic, de capturar aquesta bellesa efímera tan, tan propi del paisatge i fer-la una mica habitatge, no? Fer-la domèstica, amb la qual et diré que sí, que crec que sí.
1: Natura domesticada.
0: Exacte.
1: No sé si a Turó li agradaria massa això. En tot cas, Turó va anar a la recerca de les veritables riqueses, Enric Caulí. Estan a la natura aquestes veritables riqueses?
2: A veure, a la natura hi ha moltes riqueses que són veritables. Ara, assumir que és l'única, tampoc estic d'acord, però sí que és la més important. Ell ha de tenir present que és molt actual, perquè, per exemple, fa unes crítiques molt fortes al capitalisme d'aquella època, un capitalisme que, com he dit abans, havia provocat una primera crisi molt forta el 1838. Però també era contrari a la globalització. Això es coneix algú menys, però ell, per exemple, escriu de que no entén per què es fan expedicions científiques al Polo Nord i als mars del Sud i altres llocs, perquè en el fons no cal, tot és més pròxim. També critica el tren, a part del soroll que fa, que el molestava, a part d'això perquè apropa la gent.
1: Jo dic perquè no hi havia molts cotxes, eh? Si no, criticaria els cotxes i els avions que passen.
2: Sí. Sí, sí, això sí, mira, això no tenia avions, però el tren sí que tenia. I realment criticava, però a part del soroll, que era una cosa que molestava personalment, és perquè feia el territori més petit. Tot estava més a la vora.
1: Doncs aquí teniu tres exemples de recerca de la bellesa o de les veritables riqueses. Les hem volgut agrupar al programa perquè totes elles són creació, art, pensament i havien de ser-hi. Enric Caulí, gràcies per comentar a Turó.
2: Un plaer, escolta.
1: Amb aquest Walden o la vida en los bosques, de nou editat per Errata Naturae, de Henry David Turó. També gràcies a Cinco Tintes i a tu, Mireia, que heu creat aquest Floripèdia, un llibre tan bonic, tan interessant, on ens dona la possibilitat de gaudir de les flors de tall i de conèixer la seva història, que és molt important.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
1: I Paula, fins al juliol, l'exposició a l'Espai 13 sobre la teva investigació, que continua segur endavant, sobre aquest concepte de paisatge i tot el que significa.
3: Gràcies.
1: Fins a la propera, tots tres.
0: Moltes gràcies.
2: Fins a la propera.

0: Us parlem sovint en aquest programa del que suposa córrer terres a les platges per preparar-les per l'estiu. Significa agafar sorra d'una banda i posar-la amb una altra, pensant en que la sorra no té vida, i és totalment el contrari, ja que a la sorra nidifiquen molts dels éssers que després donen vida al seu voltant. Això és el que està passant amb un petit personatge que trobareu a les platges, que és el corriol camanegre, una petita au en perill d'extinció. A les platges tarragonines està creant divergències entre ajuntaments, i això és bo que passi. El període de nidificació entre el maig i el juny sempre coincideix amb aquest trasbassament de sorres d'unes platges a les altres, i és clar, això provoca desacords entre alguns municipis de la Costa Daurada, i no tan sols allà. Per exemple, Torredembarra ha parat aquest any el trasbassament de la sorra del seu port cap a Altafulla precisament per protegir el corriol camanegre. El Vendrell i Calafell fa dies que divergeixen sobre per on han de passar els camions que porten la sorra des del port de Coma-ruga fins al municipi veí de Calafell. Tot això ho ha estudiat i ho ha analitzat la nostra companya de Tarragona, Judit Huerta, i aquí teniu el resultat.
1: El corriol camanegre és un ocellet molt petitonet que principalment viu al litoral, no? A les nostres costes, a les nostres platges. I aquest ocellet és un ocellet que migra, que als estius ve cap aquí, que és on nidifica i on fa la criança, i després a l'època de l'hivern, quan ve més fred, se'n va cap a una altra zona més càlida, no?
2: Ens ho explica el Víctor Álvarez, membre d'Ecologistes en Acció. Ara el corriol camanegre el tenim a Catalunya nidificant a les platges. S'han creat grans espais per protegir-lo, no només a punts com el Delta de l'Ebre, del Llobregat o als aiguamolls de l'Empordà, sinó també en diverses platges urbanes, sobretot de la Costa Daurada. I el problema és que el seu període de nidificació coincideix amb transbassaments de sorres entre platges, que fa costes per deixar-les enllestides abans que comenci la temporada alta d'estiu.
1: Si només realitzem pedaços, que és el que políticament s'està impulsant ara, que serien moviments de sorres doncs, de forma manual, no, amb camions, de forma mecànica, sempre existiran aquests problemes i aquests greuges entre municipis, que un tindrà una prioritat, uns objectius i un altre una altra. Clar, aquí hem d'anar amb l'arrel del problema. I és que aquests moments de sorres que ara realitzem a nivell mecànic s'haurien de fer de forma natural com fa segles enrere.
2: Però això és impossible perquè Catalunya té gairebé 300 ports, per tant, conflictes damunt la taula. Torredembarra, per exemple, ha aturat el trasbassament de sorra d'una de les platges cap a Altafulla. Valerio Pino és l'alcalde de Torredembarra i demana que es planifiqui el moviment de sorres perquè no coincideixi amb la nidificació del corriol.
3: Esperem que en el futur podem planificar les coses millor per tal que aquestes situacions no es tornin a produir.
2: La Generalitat, que és l'administració que té l'última decisió, ha donat la raó a Torredembarra i ha aturat el transbassament. També li ha donat al Vendrell que prohibeix que els camions que traslladen la sorra des del seu port fins a Calafell ho facin per la platja. Són 1.200 camions que ara passen cada dia per barris molt poblats com Coma-ruga, la platja de Calafell, Masmel o Segur. Les molèsties per als veïns són moltes, diu l'Ajuntament. Ramon Ferrer és l'alcalde de Calafell i lamenta que no s'hagi escoltat les seves propostes.
4: Hem ofert vigilància ambiental per tal de que poguéssim vigilar aquestes zones protegides i si hi hagués algun niu o alguna cosa pugui actuar.
2: Recorda a més Ferrer que el pas pels carrers de camions encareix el pressupost de traslladar la sorra en 50.000 euros més.
5: Vida verda, amb Pilar Sampietro.
0: Just els dies que la calor començava a notar-se a la ciutat de Barcelona, això farà un mes aproximat, encara no, a primers del mes de juny, cosa molt inusual, no tan sols a Barcelona, és clar, es celebrava la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, quelcom per explicar que sí que encara som a temps d'anar cap a una altra banda. Aquesta és l'afirmació que sovint quan Joana Mundó ve el programa ens fem i tornem a repetir. Hola Joana, benvinguda.
6: Hola Pilar, gràcies.
0: Clar que la Setmana Europea de l'Energia Sostenible i d'una manera determinada, sempre ho diem, perquè les coses ens estan demostrant que parlar d'energia sostenible ara és tan ampli que abarca àmbits una mica difícils i durs.
6: Ha de ser sostenible en tots els sentits, no? Ambientalment, òbviament, però també a nivell social i a nivell econòmic, no? I de vegades equilibrar aquestes tres potes és el que costa.
0: Bé, d'alguna manera Europa ho tenien clar perquè van agafar un lema per fer aquesta setmana de sostenibilitat. Es deia, passa l'acció, canviem l'energia. Què volen dir amb tot això?
6: Clar, el que fa la Unió Europea cada any, això, als voltants de la primera quinzena de juny, organitzen la Setmana de l'Energia Sostenible per visibilitzar la necessitat d'aquest canvi de model energètic, no? Que actualment recau principalment en recursos fòssils i altament contaminants i perjudicials i amb uns costos també socials i econòmics molt grans, i fer aquest canvi cap a una energia més neta i més sostenible també socialment. A veure, Europa és un dels continents més dependents energèticament del món, no? I per això també està agafant una mica la bandera d'aquesta transició energètica, no? I es fa aquesta setmana per fer accions coordinades a tots els països membres per divulgar sobre solucions innovadores, per divulgar sobre la necessitat d'aquest canvi, no? Perquè un canvi així no el pot fer només les institucions polítiques i menys institucions tan allunyades com les que estan a Brussel·les, no? Sinó que necessiten que tothom s'ho cregui, s'empoderi i faci accions i faci aquest canvi de xip, no? Que requereix un canvi tan gran. Mm.
0: Què és el que més t'ha interessat d'aquesta setmana de la sostenibilitat energètica europea aquesta vegada, Joana?
6: Bueno, el que em sembla interessant és que amb el temps han anat incorporant, a veure, hi ha els actes de sempre, no?, que són el que diuen les policy conferences, també hi ha uns premis, i amb el temps han incorporat també un espai per la gent jove, no? I és una manera també de donar veu a aquestes generacions futures que entomaran les decisions polítiques d'avui, les entomaran, no?, d'aquí 20, 30, 40 anys, i de donar-los veu. I després també ha sigut interessant en les policy conferences que s'ha parlat bastant també de tots els aspectes socials de l'energia, no?, des del paper de les comunitats energètiques i què es pot fer, doncs, per fomentar-les, perquè creixin, perquè es consolidin, no?, i de veure-les com un pilar perquè aquesta transició energètica sigui justa socialment i no reproduir, doncs, simplement que sigui una substitució d'una tecnologia per una altra, no? Després també s'ha parlat força de pobresa energètica, de rehabilitació energètica, que és un dels reptes més grans, no?, els que ens enfrontem. De fet, la Comissió Europea té el lema de que la millor energia, o sigui, l'energia més neta és la que no es fa servir, no? Per tant, primer de tot hem de posar l'eficiència energètica i després ja generar amb renovables i tot això, no? Però, clar, això és un repte enorme perquè tot el parc d'habitatge residencial, que està immensament fragmentat, costa moltíssim promoure la rehabilitació, no?
0: Mira que portem molt de temps ja parlant d'aquesta rehabilitació dels edificis a nivell d'aïllar molt millor tèrmicament les llars, tal i com estan fets, amb aquest boom constructiu que hi va haver

0: als anys 90, primers d'aquest segle, i que va provocar unes formes de construir molt allunyades del que és ara la nostra situació d'emergència climàtica.
1: Sí, clar, això ha anat canviant molt, i mira, els que estan construïts a l'any 90 encara tenen uns certs estàndards, no? Però és que la major part del parc d'habitatges són d'abans encara, almenys a Espanya, no? I ja no compleixen uns estàndards mínims. I clar, ens trobem amb barreres de molts tipus, no? I el primer que penses és que es necessita una inversió molt gran, i clar, això no tothom té abast a fer aquesta inversió inicial per rehabilitar-te la casa, però després és que hi ha problemes de que si estàs de lloguer, què fas, no? Després el problema logístic de que tu t'has de moure físicament durant uns mesos a un altre lloc, has de tenir aquest altre lloc, has de desvincular-te d'on estaves, no? Si tens l'escola, si tens la feina, el que sigui. Aleshores, hi ha tota una sèrie d'inconvenients que estan fent que tot el tema de la rehabilitació d'habitatges estigui costant molt, no? I costa molt trobar incentius, i clar, en els casos, per exemple, de llars amb situació de pobresa energètica, que la majoria estan de lloguer i que ja els costa pagar factures, doncs costa encara més. A més, viuen en llars més ineficients, acaben pagant més en termes absoluts, no?, perquè consumeixen més els seus habitatges, i clar, això, tot això alimenta una espiral, no?, de pobresa.
0: Ja m'ho imagino. Llar, mobilitat i comunitats energètiques, doncs, tres punts determinats de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible que s'ha celebrat fa unes setmanes aquí també a Catalunya, del 10 al 12 de juny. Va ser just quan s'anunciava l'ampliació de l'aeroport del Prat, just quan començaven a mobilitzar-se molts elements que formen part de la nostra realitat energètica, social i climàtica. Joana Mundó. Tot i amb això, vosaltres esteu treballant en un projecte molt interessant, el Climate Ready Barcelona. Jo sé que precisament aquells dies també presentàveu, sí, algunes de les solucions i de les definicions finals d'aquest projecte.
1: Sí. Sí, fa un any i mig va néixer aquest projecte, una mica de la idea aquesta de que els impactes del canvi climàtic cada cop són més evidents, no? Cada cop hi ha més, sobretot al Mediterrani estem notant més onades de calor, més nits tòrrides a l'any. Estan havent-hi un augment de la mortalitat addicional a l'estiu. Tot el tema de la pobresa energètica a l'estiu també s'està com visibilitzant molt més. I això, no? Vam pensar en la necessitat de que s'havia de poder treballar d'una forma més transversal tot això, no? De l'emergència climàtica, pobresa energètica, factors socials, etc. I amb això vam idear el projecte aquest del Climate Ready Barcelona, que està finançat per l'ICLEI Action Fund, que és una xarxa de ciutats del món que, per la sostenibilitat, i que el que tenia dos grans potes. D'una banda, fer un mapa de la vulnerabilitat climàtica per barris a la ciutat de Barcelona, on s'han creuat...
0: Que això vol dir un mapa, perquè significa que hi ha barris on hi ha més vulnerabilitat perquè fa més calor o perquè hi ha més edificis menys adaptats? Quin és el motiu que hi hagi aquestes diferències?
1: Es tenen en compte diverses variables. D'una banda, això, la qualitat de l'edificació és un factor evident, no?, que pot condicionar que tu tinguis més risc de patir unes conseqüències a casa teva o no. Després es té en compte també la cobertura vegetal que hi ha en aquella zona o al voltant d'aquell edifici.
0: Aquest és important, vol dir, estàs en una zona verda, potser baixarà una mica la temperatura de casa teva.
1: Sí, sí, sí. O no és el mateix viure al costat del mar que viure a Vallcarca, per dir alguna cosa, no?
0: Uh-huh.
1: I es tenen en compte també les temperatures, es té en compte el consum energètic d'edifici per edifici també, i després es tenen en compte una sèrie de factors, d'indicadors demogràfics i socioeconòmics, no? Com el nivell d'ingressos, l'edat, no? Per identificar perfils de risc. I aquest mapa el que ha de fer és ajudar a dissenyar polítiques més eficients per tractar l'emergència climàtica, diguem, no?
0: Dissenyar polítiques més eficients, no? Depenent del lloc on estiguis. I voldreu orientar, doncs, al municipi, a l'administració municipal de Barcelona, perquè prengui decisions en aquest sentit?
1: Bueno, el mapa ja està accessible, i ja el tenen accessible els tècnics de l'Ajuntament rellevants en aquest sentit, no? I ja el poden fer servir. I més endavant també la idea és fer-lo accessible a institucions de recerca, etcètera, etcètera, no? També.
0: Aquest és el mapa de vulnerabilitat climàtica que podem nosaltres també consultar?
1: Ara mateix encara no, però en el futur serà accessible, sí, la idea és que sigui accessible.
0: Molt bé. Sabrem, doncs, com som de vulnerables a nivell climàtic. De moment a la ciutat de Barcelona, i entenc que podreu ampliar-ho més enllà del territori per saber la nostra situació, o penses que és que són les ciutats les que, i l'àrea metropolitana en concret, el que més necessita d'una eina d'aquestes característiques?
1: No, jo penso que pot ser útil per qualsevol municipi i el model ja està desenvolupat, però clar, això és molt costós a nivell de recursos. O sigui, aquí hi havia involucrat Ecoserveis, Crem Coordinadors, però hi havia involucrat CIMNE, no?, de la UPC, el Departament de Mètodes Numèrics, hi havia involucrat ABD, que és una entitat social, l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir que hi ha molta gent, hi ha hagut molta gent remant i fent possible això, i és molt intensiu en recursos, no? Llavors, tant de bo això després es pugui exportar a altres municipis, ni que sigui el model, no?, d'aprofitament i de creuament de les dades, no? Perquè al final el que s'ha fet és un índex que creua diferents dades i que et permet, doncs, fent interaccionar les dades que tu seleccionis, doncs, que et mostri als diferents barris de Barcelona o del municipi que sigui, no?, amb quins tenen més risc i quins tenen menys.
0: Molt bé. Abans que marxi, Joana, hi ha un projecte que heu iniciat amb l'editorial Polen, un projecte contra l'emergència climàtica que mostra el treball de diferents dones d'aquí de Catalunya sota el lema Rebels pel Clima. Aquestes dones que defensen la Terra i de vides inspiradores, diu el llibre.
1: Ja en tinc una davant.
0: Sí, perquè resulta que jo m'he vist aquí reflectida. Com ha anat aquesta idea? Què ha passat amb això?
1: Mira, ja fa uns anys, el Jaume Enciso, que és un ambientòleg de referència, motivat, ens va proposar a Ecoserveis fer un projecte així, no? I bueno, vam fer tot un procés participatiu on la gent podia proposar dones que fan coses per l'emergència climàtica, tant visibles com invisibles, i ens en van arribar unes 100 llargues, 190 crec. I a partir d'aquí, doncs, se n'han seleccionat unes quantes i es farà un llibre amb una il·lustradora i amb quatre escriptores i periodistes que fan relats, que és un llibre juvenil, no? Passarà per infants del voltant de 10 anys,
0: no? I per joves.
1: Sí, 10-12 anys. Uh-huh. I la idea és visibilitzar això, el paper de la dona en aquesta cura del planeta, en aquesta implicació social, i sobretot, doncs, de dones que tenim al voltant, no? Perquè és centrat a Catalunya, no? I aquí, bé, doncs, Pilar, tu has sigut una de les, de les seleccionades.
0: Ei, però tinc molt bones companyes de pàgina, perquè aquí tinc a la Vanessa Freixa, a l'Helena Galán, a la Teresa Franquès, a l'Ada Parellada, i a l'Anna Pérez Català i a l'Andrea com a posada. Mare meva, jo hi estic molt d'acord amb aquest llibre i sobretot amb, a veure, qui més per aquí? La Maite Montpó, dona, clar que sí, i l'Olga Margalef. Vaya dones, aquestes entre algunes quantes, eh? No, de 18,
1: serà,
0: dius?
1: Serà una, sí, uh-huh. Serà un llibre molt, molt bonic, perquè a més s'han transformat les històries de vida una mica en conte, i amb històries que puguin ser inspiradores per altres nens i nenes, no? I que segueixin l'exemple i que no tinguem sempre referents masculins, també, no? I que us puguin seguir el camí. I bé, aprofito per dir que hi ha un verd camí obert, que estem buscant fons per arribar als 6.000 euros que es necessiten per poder imprimir. La major part de la feina s'ha fet de forma voluntària, però sí que per imprimir i editar necessitem uns fons, no? I per això hem llançat aquest Verkami.
0: Doncs és una bona possibilitat de comprar el llibre abans que surti, no? De fet, és exactament el mateix, participar en aquest Verkami, poseu Rebels pel Clima i allà us sortirà aquestes dones que defensen la Terra. Entre elles, ja ho diu la Joana Mundó, està aquí una servidora, i jo us agraeixo molt que realment hagueu escollit la meva història de vida, que és també la meva història de professió. Joana Mundó, doncs la veritat és que t'agraïm molt que hagis estat participant tota aquesta temporada de nou en el programa. Esperem que la propera també et tinguem entre nosaltres, però aquesta és un interrogant que coneixerem dintre de molt poc. Per la teva part, què et semblaria?
1: No, per mi encantada i molt agraïda de que m'hagueu seguit convidant aquesta temporada.
0: I també nosaltres contentes de tot el que ens has anat explicant. Gràcies a tu sabem molt més sobre sobirania energètica, sobre comunitats energètiques, sobre cap a on ha d'anar l'energia. Gràcies, Joana.
1: Gràcies, Pilar.

Senyor Wilson, ja fa temps el tema que esteu escoltant, que serveix per dir-vos adeu, perquè fa temps de moltes coses que són importants per entendre la crisi climàtica que vivim. Les tornarem a explicar d'aquí una setmana. Fins a la

0: L'altra ràdio, amb Cim Tuniqui.
1: Benvingudes, benvinguts en aquesta edició especial de l'altra ràdio de Ràdio 4. L'estem fent en col·laboració amb la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans per celebrar no els 45 anys de l'Institut d'Estudis Catalans, en té més, sinó els 45 anys d'aquest programa genuí de ràdio pública, 45 anys de l'altra ràdio, Ràdio 4, tal com recordem en el programa de tant en tant. Pel que fa als nostres continguts, coincidim amb el vers de l'any 1947 de Josep Vicenç Foix. Josep Vicenç Foix té un vers que diu «M'exalta el nou, m'enamora el vell». I amb això, amb els continguts del programa, també coincidim. Avui tindrem coses del passat, però moltes coses del present i, sobretot, també del futur. La benvinguda més cordial a l'edició d'un 14 i 15 de juny de l'altra ràdio, que és la número 2604.
2: Buenos días. Vengan todos ustedes.

0: quieren saber un poco más de qué se trata...
1: ¡Arranca y vámonos!
2: Aquesta edició especial de l'Altra Ràdio l'estem fent la tarda del dijous 5 de juny a la Sala Coromines, com us dic, l'edifici de l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme de la ciutat de Barcelona. Les més sinceres gràcies a totes les persones que amablement us heu apropat en aquesta sala, que ens acompanyeu en aquest dia significatiu per l'equip de l'Altra Ràdio, un programa nascut a Ràdio 4 l'any 1980, fet sempre amb un gran equip de col·laboradores i col·laboradors, un programa que és coral, ho segueix sent en aquest... En aquesta temporada hi ha 30 persones que participen al mes a l'Altra Ràdio i, a més, els companys sempre a la part tècnica. Programa que ha rebut una desena de premis en 45 anys, com el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a la categoria de radiodifusió de l'any 2019. Però avui no hem de parlar de nosaltres, hem de parlar de coses, com us dic, contemporànies, amb algun petit toc del passat. Hem de parlar avui de com ha anat el 8è Congrés Internacional de Recerca en Comunicació. Ho farem amb el catedràtic Francesc Fondevila. En Lluís Senyor, de la revista Trípodos, parlarem de la primera trobada de revistes científiques en català i conversarem amb quatre dels grans referents de la divulgació tecnològica a Catalunya, la Xantal Llavina, la Mariola Dinarès, l'Arbel Cuesta i en Josep Maria Ganyet. Tot això fet mano a mano avui amb Alejo del Peral, sempre un plaer fer ràdio amb l'Alejo dels Servei Exterior, la seva salutació i la meva, Sintoniqui, a la direcció i presentació.
3: L'Altra Ràdio Vintage, amb en Sintoniqui.
4: L'Altra Ràdio Vintage.
5: L'Altra Ràdio Vintage.

0: I abans de rebre en els nostres invitats, obrim el programa escoltant fragments històrics de la ràdio a Catalunya. Tots procedeixen de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. I ja que estem un programa especial, serà l'únic aspecte revival que avui podreu escoltar, hem triat quatre fragments. Són de programes que van obrir camí en la divulgació de la informàtica, l'electrònica, les telecomunicacions o els videojocs. El primer és de Ràdio 4, de la nostra emissora, de l'any 1985. La qualitat de so és una mica defectuosa. El programa Electronics.
1: Bon dia, o gairebé bon migdia. Comencem ara aquí a Ràdio 4, aquest programa que anomenem Electronics.

0: I Electronics és, evidentment, un programa per parlar de l'electrònica, de la imatge, del so, dels ordinadors, de totes aquestes coses que ens fan més fàcil la vida, o a vegades la complinen també, i que funcionen gràcies a l'electrònica. Salutacions ben cordials al començar el programa de Marc Fiter a les vies de so, d'Àlex Fiter a la conducció tècnica del programa i d'un servidor, Josep Maria Bax.
1: Sembla estrany que el gran Josep Maria Bax, un dels millors radiofonistes que ha tingut Catalunya, fes un programa de tecnologia amb un equip que, evidentment, també li donava suport a la nostra emissora Ràdio 4. El segon fragment és del nostre programa, mes de novembre de l'any 1987.
2: L'altra ràdio, de Ràdio 4, no únicament pensa en els oïdors de carn i os. Els oïdors fets de circuits integrats també hi tenen el seu apartat, el Digitex. El Digitex de l'altra ràdio, una revista digital amb informació sobre el món de les comunicacions. I recordeu que cada primer diumenge de mes, el Digitex us ofereix la programació completa de Ràdio 4. L'altra ràdio. Cada diumenge a la mitjanit, la radioafecció, el diexisme i les comunicacions a l'abast de tothom. Edita i presenta Sintoniki. Col·laboren Àngel Argemí i Xavier Catxo.
1: Recordar, l'altra ràdio entre el maig del 1986 i el juny de 1990 va emetre un centenar de Digitex, la primera revista telemàtica feta en llengua catalana. Suposava que vam poder transmetre 2.000 pantalles d'ordinador o planes digitals amb informació relacionada amb la radiodifusió internacional, les telecomunicacions i la programació de Ràdio 4. Es van fer emissions del Digitex per ordinadors Spectrum, Commodore, MSX i Amstrad. Ens mantenim encara l'any 1980, però anem ara al mes de novembre i el dia 14 d'aquell mes a la cadena COPE s'escoltava el programa Sábado Chip. Començava d'aquesta manera.

0: venido a molestar. No estamos aquí para dar la paliza. No nos mueve el afán de lucro ni el lucimiento. Ni la vanidad. Lo nuestro es el vicio. El vicio, lo nuestro. Tenemos arraigado el vicio del silicio y nuestra única obsesión es ponerlo a tu servicio. Al silicio y no al vicio, ni mucho menos. Deja la revista, que es mía, me la acaban de regalar, el Amstrad User. Déjamelo, que es mío, hombre. Bueno, vosotros sabéis que nuestra cita con la informática es cada sábado y os podemos prometer y prometemos que cuando nos entra el mono, a la altura del miércoles, es difícil resistir sin esa dosis de silicio y de vicio. Así que estamos aquí a tu servicio. Al fondo a la izquierda.
1: I acabem amb un altre dels grans programes d'informàtica d'aquella època, de finals dels 80. Bienvenido, Mr. Chip. Bienvenido, Mr. Chip, programa que, a més d'informar sobre informàtica, organitzava un concurs escolar a tot l'estat espanyol sobre informàtica, amb grandiosos premis d'aquella època. Va començar a la nostra corporació, va començar a Radio 5, però ben aviat va passar després a Onda Cero. Escoltem com començava l'edició del 26 de maig del 1990.
2: Emisión número 34.
3: Hola. Muy buenos días, aquí estamos un sábado más, un sábado brillante y fresco, bueno, al menos a estas horas aquí en Madrid. Estás sintonizando, ya lo sabes, Radio 5 de Radio Nacional de España y en este momento comienza... Bienvenido, Mr. Chip, la emisión de divulgación informática que dirige Pedro de Miranda
4: y que presenta Pilar López.
3: También colaboran en el programa Benigno Moreno en el control de sonido, Antonio Blanco y Jesús Huetos en emisiones, Adolfo Muñoz en la realización, aquí en Madrid. Y hoy en Tortosa, Barcelona, Tudela y Pamplona, nuestros compañeros técnicos y locutores. Hola a todas y a todos.
5: L'altra ràdio.
6: A Radio 4. Dales que andan zampanzan
1: a marcadán. Saludem ja el nostre primer invitat, que és el catedràtic i doctor Joan Francesc Fondevila, president de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans. Benvingut, Joan Francesc. Les més sinceres gràcies per aquesta nova col·laboració des de la Societat Catalana de Comunicació, que compleix 41 anys. Amb l'altra ràdio i doncs el que ens has de sintetitzar és com ha anat aquesta vuitena edició del Congrés Internacional de Recerca en Comunicació que heu celebrat en el dia que nosaltres estem fent el programa.
7: Doncs primer, moltes gràcies a vosaltres també per la col·laboració, que ja està esdevenint un clàssic, eh? Ja portem
1: segona
7: unes quantes
1: fem,
7: edicions.
1: Eh? Sí,
7: per això, i esperem que es prolongui en el temps.
1: Tant de bo.
7: I bé, el Congrés és el Congrés de referència en recerca sobre comunicació en català, en tot el que són les terres de parla catalana, i modestament anem creixent. Aquesta vegada hem aconseguit la major xifra de comunicacions presentades, al voltant d'una seixantena, i el nombre d'universitats i centres de recerca que participen també estan per sobre d'altres anys, estem en 35, que és una xifra que recull centres i universitats de diversos països, tant europeus com d'altres continents. Vull dir que estem contents com ha anat. De fet, tant és així que hem hagut de créixer i portar a terme dos dies. Sempre hem fet un dia i en aquest cas són dos.
1: Èxit, per tant, de participació, qualitat, evidentment, d'aquestes institucions universitàries que hi participen. Principals temes que esteu tractant?
7: Sobretot, un que ja es dona per descomptat, la intel·ligència artificial, però no per se com a objecte d'estudi, sinó aplicat a entorns de comunicació, en la creació de continguts, tant radiofònics, televisius, en periodisme, i també en la vessant ètica de com aquesta creació de continguts s'ha de portar a terme.
1: Alguna idea clau que ara ens puguis traslladar, que hagis escoltat a la jornada d'avui?
7: Sí, sobretot intentar establir unes línies ètiques de control controlar sobretot fake news, intentar que la intel·ligència artificial aporti en positiu, però que no pugui transgredir el missatge. I, de fet, més endavant el company Lluís també us comentarà que en l'àmbit de creació d'articles científics també s'ha de controlar extraordinàriament l'aplicació de la IA, perquè sempre, evidentment, l'article ha de ser collita pròpia i això també pot generar alteracions.
1: algun altre aspecte, intel·ligència artificial per una banda.
7: També l'ús, per exemple, de la banda ampla per suportar tota la càrrega de streaming, transmissions en viu i ús d'intel·ligència artificial que està creixent.
1: Clar, perquè això també hi haurà en un moment determinat moviments que també ho estan alertant de l'extraordinari consum d'energia que suposa tot plegat, no?
7: Hi ha, correcte.
1: Igual que hi ha moviments que critiquen aspectes de la societat capitalista o de determinades qüestions a mitjan de transport, de consum, tot el digital no es veu, com deia Negroponte, tot és, diguem-ne, no són àtoms, no? Són bits, però clar, darrere hi ha un consum energètic que algú també comença a posar en qüestió si realment fa falta o és necessari.
7: És així, de fet sí que s'està intentant portar molts servidors a zones nòrdiques, oceàniques, per tal de minimitzar l'efecte de l'escalfament dels grans servidors, però certament s'ha d'anar en compte. I també s'ha matisat el factor de la banda ampla garantida, especialment necessària per a mitjans de comunicació. Aquí no pot fallar, i el dia del blackout vam tenir-ne sort, a la ràdio especialment. Aleshores, aquí sí que s'ha parlat del Service Level Agreement, del Comitè d'Information Rate, que són els percentatges que els operadors garanteixen per als mitjans i les empreses, conceptes que són més tècnics, però és que avui dia la comunicació va de la mà de la tecnologia, de les telecomunicacions, de la informàtica. És a dir, que ha quedat molt clar que la comunicació navega en aquestes aigües.
1: Si algú vol conèixer les activitats de l'Associació Catalana de Comunicació Científica de l'IEC, on ho podem trobar per internet?
7: Això a la pàgina web nostra. De fet, també hem creat com una pàgina específica del Congrés i allà penjarem les presentacions.
1: Doncs donem l'adreça.
7: Sí, és la ssc.iec.cat i després el Congrés és /Congrés.
1: Doncs felicitats per aquest èxit.
7: Moltes gràcies.
1: En aquest cas, en el president, el catedràtic i doctor Joan Francesc Fondevila, al capdavant d'aquesta Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a
1: vosaltres. Tant de bo, com deies, que aquest tàndem que estem fent des d'un parell d'anys ençà el puguem mantenir durant moltes més temporades.
7: I tant, gràcies.

Com ara apuntava el doctor Joan Francesc Fondevila, en el context del Congrés Internacional de Recerca en Comunicació s'ha celebrat la primera trobada de revistes científiques en català. Saludo.

0: Ja ho apuntava ara en el doctor Lluís Anyó, de manera més formal, professor de comunicació audiovisual de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, editor assistent de la revista de comunicació Trípodes. Benvingut, en el teu cas, Lluís, per primera vegada a l'altra ràdio. Gràcies per participar-hi. Aquest ràpid resum, potser abans d'entrar una mica més en concret amb la intel·ligència artificial aplicada a les revistes de comunicació i de caire universitari. Resum d'altres temes que hagin aparegut en aquesta primera trobada de revistes científiques en català.
1: Doncs ha estat una trobada molt fructífera, perquè ens hem trobat per primera vegada les revistes que treballem en l'àmbit català i hem pogut parlar de diversos temes on nosaltres hem après molt, nosaltres mateixos, al compartir el coneixement. Per exemple, l'impacte acadèmic i social que tenen les revistes, sobretot ens preocupa aquest aspecte de l'impacte social. Hem parlat també de tots els processos editorials, hem compartit experiències respecte d'aquests processos, en concret del tema de les revisions, que és un tema que les revistes acadèmiques evidentment estem obligades a portar a terme, revisió dels manuscrits que ens arriben per garantir la qualitat d'aquests manuscrits quan es converteixen en articles.
0: Jo he escoltat també una part significativa d'aquesta jornada que s'ha fet justament abans que estiguem fent el programa. També destacaven una sèrie de responsables d'aquestes revistes que són escrites en llengua catalana, com ni que siguin professionals de la universitat, gent que feu recerca, gent que sou professionals, professors titulars, professores titulars en molts casos, es necessita una alta dosi de voluntarisme. Jo crec que això, malauradament, en quantitat de coses de la llengua catalana segueixin així, no només a les revistes científiques, sinó en qualsevol aspecte de la societat on costa molt, a vegades, de fer negoci en català, o que costa molt de tirar projectes de caire cultural en llengua catalana, no? Això també era una de les qüestions que posaven en evidència algunes responsables, no?
1: Sí, hi ha una qüestió relacionada amb, diguem, l'àmbit de la dedicació que tenim a les revistes, que molt sovint és una dedicació molt voluntarista, en el sentit que ens agrada ser-hi, disfrutem fent aquesta feina molt relacionada amb la recerca, però al mateix temps els mitjans en què comptem sovint són escassos. També tenint en compte que són revistes molt sovint d'accés lliure, és a dir, són revistes
0: sí, que
1: gratuïtes.
0: No es fan per fer negoci, exacte, evidentment, són des de les universitats.
1: Hi ha algunes revistes que en diríem depredadores, que són una altra història, però les que ens molt hem bé. Trobat aquí són totes revistes
0: serioses,
1: d'accés
0: tant, no?
1: obert, que prioritzem la recerca.
0: I abans d'acomiadar-te, ja ho deia també en Joan Francesc Fondevila, ha sortit el tema de la intel·ligència artificial aplicada específicament a les revistes científiques. Quin resum ens pots fer? I tu, des de Trípodes, també, si heu fet algun tipus ja de prospectiva sobre quin ús hi preveieu.
1: Jo ara pensava, si em permets, quan feies el resum, diguem, d'aquest revival que has fet començant pels anys 80, sempre penso, hi ha aquestes paraules clau, diguem, que podríem dir, no? Ja es parlava d'electrònica, de digital, amb els primers ordinadors personals, i ara, evidentment...
0: Domèstics. Fem el matís, no? El personal va venir després perquè era molt car, el personal computer, i existia a l'època, però a les cases eren domèstics, aquells del caset.
1: És veritat, sí, sí. Els Amstrads i tots aquests. Doncs ara, evidentment, la paraula que tots tenim, el concepte i la preocupació és la intel·ligència artificial. En el nostre cas, aplicada als processos editorials i a la publicació d'articles acadèmics de les revistes. Quins límits fixem? Com els regulem? Som conscients que no podem obviar que la intel·ligència artificial ha arribat, està aquí, s'utilitza, i és bo que s'utilitzi per fer recerca, però en quines condicions?
0: Jo he sentit, crec que era una intervenció teva, que una possible utilització seria per una ajuda a la traducció, no? Que després potser validar aquella traducció, però veure d'alguna manera que per aspectes de traducció podria tenir ja una primera utilització sota supervisió de persones, evidentment, no?
1: Sí, hem estat d'acord que no podem utilitzar la intel·ligència artificial per fer recerca, perquè la intel·ligència artificial faci la recerca, perquè és contradictori, la recerca la fan humans, és inherent a la recerca que siguin els humans que la fan. Una altra cosa és que la intel·ligència artificial sigui una eina que podem utilitzar, per exemple, en fer traduccions.
0: Molt bé, doncs agraïm avui al doctor Lluís Anyó, de la revista Trípodes, que també s'hagi quedat una estona i que hagi estat el nostre programa Llarga Vida, revistes científiques de gran qualitat. Trípodes, qui ha participat Obra Digital, Platcom, Universitat de Vic, Anàlisi, Universitat Autònoma de Barcelona, Comunicació, de l'Associació Catalana de Comunicació. Llarga vida en aquestes revistes i encara més en la nostra llengua, la llengua catalana. Moltíssimes gràcies. Fins una altra.
1: Moltes gràcies.
2: La informació, el coneixement i el saber audiovisual tenen un nom, l'Altra Ràdio. La tecnologia audiovisual, explicada de persona a persona i a l'abast de tothom.
0: Recuperem avui indicatius del passat de l'Altra Ràdio amb aquest saltimbanqui, una mica saltimbanquis de les zones sí que hem estat durant aquests 45 anys a Ràdio 4 i esperem seguir podent fer el saltimbanqui tecnològic en aquesta ràdio pública parlant d'allò que ens agrada, del món de la tecnologia i de la cultura audiovisual. Volem celebrar, com ja us deia, els 45 anys de l'Altra Ràdio a l'hora de presentar el nostre sumari en companyia de quatre persones que són referents en la divulgació de la tecnologia a Catalunya. Un plaer que avui participin al programa l'Albert Cuesta, la Mariola Dinarès, en Josep Maria Ganyet i la Xantal Llavina. Us presento primer els nostres invitats i ràpidament hi entrem en conversa. L'Albert Cuesta, que el tenim aquí al costat de la Mariola Dinarès per les persones que esteu justament assistint en aquest enregistrament de l'Altra Ràdio, enginyer tècnic de telecomunicacions, amb això coincidim, Albert, jo també soc enginyer tècnic de telecomunicacions, vam estudiar al mateix centre en aquest cas, amb algun any de diferència, si mi no faig la memòria, actualment col·laborador del diari Ara, del butlletí de la GCMA, als matins de TV3, a les mañanes de Ràdio Nacional d'aquesta casa i al Revolució 4.0, precisament de Catalunya Ràdio. Albert, un plaer que estiguis al programa, benvingut.
3: Encantat d'estar.
0: La Mariola Dinarès, que la teniu aquí al meu costat, periodista, divulgadora, creadora de continguts audiovisuals, experta en l'àmbit digital durant força anys, va ser companya a Ràdio 4, ha estat parlant una bona estona amb el gran Alejo del Peral, recordant programes que han fet conjuntament, i els últims anys, ho sabeu prou bé, al capdavant del pop-up de Catalunya Ràdio. Mariola, benvingut.
4: Molt emocionada
0: d'estar
4: benvinguda. Aquí. I m'agrada molt això que comences amb els talls antics, perquè jo no sabia que el Bax havia fet això d'electrònica.
0: Senyor Bax va fer de tot, de ràdio satírica, humorística, informativa.
4: Molt bé.
0: Jo crec que és un dels grans radiofonistes, potser d'aquells 20 noms significatius de la ràdio a Catalunya del segle XX, un és Josep Maria Bax, no? Passant per moltes emissores, entre elles Ràdio 4, però sobretot també Ràdio Joventut. Després ens acompanya en Josep Maria Ganyet, la persona que està més lluny d'aquest qui us està parlant, enginyer informàtic, director de Mortensen, professor de comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Un plaer també, Josep Maria, que ens acompanyis.
5: Un plaer.
0: Benvingut per primera vegada també a l'Altra Ràdio. I la Xantal Llavina, que podrem escoltar però enregistrada, algú dels que esteu assistint i esteu veient que mancaria una de les persones, perquè en el moment que estem fent aquest programa està fent classe a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. La Xantal Llavina és periodista, divulgadora de tecnologies de la informació i la comunicació, productora executiva, conferenciant, i actualment és la directora del Revolució 4.0, programa on precisament l'Albert Cuesta n'és un dels seus col·laboradors, programa de Catalunya Ràdio 3CAT, un programa excel·lent com el pop-up de la Mariola Dinarès. Una altra de les característiques de l'Altra Ràdio, ja que estem, mirem-nos al maric, sempre hem parlat de programes a totes les emissores, no hem tingut mai mania de fer-ho, jo crec que aquest és també un bon punt del nostre programa de Ràdio 4 i d'aquesta emissora, que mai ens ha posat cap objecte, cap, en aquest cas, objecció a que ho hàgim fet. Revolució 4.0 en antena des de l'any 2017, que també està dit aviat. Comencem escoltant doncs a la Xantal Llavina, que ens explica com i quan va començar la seva trajectòria periodística dins de la divulgació i informació tecnològica.
6: Sinto un plaer ser amb vosaltres en aquest aniversari. Felicitats. I dir-te que jo vaig començar, el meu cas, quan va néixer les xarxes socials. 2009-2010, que apareix Facebook, que és el rei llavors de les xarxes. Primer començo a esbrinar, després també em vinculo amb el món de l'empresa, de les startups. Jo vaig estudiar empresarials i periodisme i veia que els mitjans de comunicació no parlaven d'aquestes empreses tecnològiques ni parlaven de les xarxes. Llavors és com vaig començar a parlar amb els directors del periòdico i del diari El Punt Avui de parlar de temes tecnològics, i vam començar amb la secció xarxa social El Punt Avui i després amb una secció que es deia El Talento Digital al periòdico de Catalunya. I és que no fa tant que de veritat ho dic, ara sí que es parla molt de tecnologia i de tot el que passa a les grans empreses tecnològiques, però ocupava, si ho saps bé, Cinto, un espai poc destacat en els diaris.
0: Poc destacat al món de la tecnologia, mica en mica hem anat espai, hem anat guanyant espai tant d'Antena com dels mitjans escrits. Breument, molt sintèticament,

0: Una mica els vostres orígens. Albert, crec que tu comences fa 45 anys escrivint sobre giradiscos.
1: Sí, 40... abans ho pensava. Em sembla que em vaig anticipar un any a l'altra ràdio perquè vaig començar a escriure sobre coses que s'endollen a l'any 79. I efectivament escrivia sobre tocadiscos.
0: Amb el món de l'IFI, que en aquell moment tenia, diguem-ne, sí, molta tradició.
1: I de vinil.
0: En quin mitjà?
1: Es deia la revista del Sonido i aviat es va canviar per Ifimania.
0: Ifimania.
1: Sí, i de fet la cosa, aviam, jo crec que portar tant de temps parlant sobre això m'ha permès doncs, veure com neixen i moren moltes tecnologies, cosa tant que et dona context. Vull dir que
0: jo he vist
1: néixer i morir el CD, per exemple, però els vídeos, la digitalització del contingut, internet, els mòbils...
0: Tot això en parlarem ara. Sí, molt bé, saps? Sí, evidentment, és que tenim una edat, hem anat veient aparèixer i desaparèixer multitud de tecnologies. Tu, Mariola, en el món tecnològic, com t'hi endinses?
2: Jo Ràdio 4, realment. Perquè fèiem un programa despertador amb el Joan Arenyes, que es deia Què està passant. Ell feia la música, jo feia les píndoles d'informació, vam començar a veure que allà es podia parlar de coses digitals, si ens avançàvem a dir el que deien als Estats Units, érem els primers en dir-ho. No sé, vam començar a veure que hi havia molta informació
0: sobre
2: internet.
0: Quin any parlem, aproximadament?
2: 2002.
0: 2002 a Ràdio 4.
2: 2002 o així. I clar, llavors vam començar a fer càpsules d'informació i vam acabar fent un programa que es deia Està passant, cada dia, de 5 a 6 de la tarda, parlant de què es parla a internet i coses d'aquestes.
0: A més, també dins de Ràdio 4 havíeu portat molta cosa de xarxes quan hi havia Ràdio 4,
2: clar,
0: les primerenques, no?, que us dedicàveu a fer una mica de community manager.
2: És que després
0: oi?
2: Vaig integrar-me a Interactius de Ràdio Televisió Espanyola oi? I llavors va ser el moment aquell en què havies d'anar darrere els programes que et donessin clar, contingut per posar-lo a internet,
0: posar-ho,
2: perquè ningú el volia posar.
0: Déu-n'hi-do, per tant, estem parlant també de 23 anys llargs de tradició ja tecnològica de la Mariola Dinarès. I en el teu cas, Josep Maria, quan i com comences?
3: El 82, a l'institut del meu poble de Targa, van comprar un ZX81, un Sinclair ZX81, que això als més joves us sonarà molt, molt estrany, però tenia una K de memòria.
0: I en aquell moment a Tàrrega també sonava igual d'estrany.
3: Jo crec que tot arreu. I amb allò fèiem matemàtiques, i recordo que fèiem vectors, matrius, i els vespres ens quedàvem a programar doncs, algun videojocs molt simples, vull dir píxels. I a partir de llavors vaig dir, ostres, això és molt divertit, jo volia estudiar física, i vaig veure que hi havia una cosa que es deia informàtica, que la feien a la Politècnica i a l'Autònoma. I a mi, com que era de Lleida, em tocava l'Autònoma, doncs cap a l'Autònoma, i no hi havia ni facultat. Érem un apèndix de matemàtiques, i que quan els matemàtics al matí deixaven la facultat lliure, a la tarda hi podíem anar la resta. I així va començar tot.
0: Grans tecnòlegs, però que alhora s'han endinsat en el món també de la divulgació. Repassem una mica el que ja volia fer l'Albert Cuesta, l'evolució tecnològica dels últims 40 anys. Per exemple, l'altra ràdio, meitat dels 80, vam començar a parlar d'informàtica, vam emetre el Digitex, com l'hem escoltat la promoció que heu pogut escoltar en veu d'Eduard Elias l'any 1987. A la dècada dels 90 vam informar de multimèdia, dels BBS, de la televisió via satèl·lit i en alta definició analògica, allò que deien HD Mac, de l'inici d'internet, del cable, de l'inici de la telefonia mòbil, però encara era analògica. Finals dels 90 vam començar a tractar de la digitalització dels senyals de ràdio i televisió, inicialment via satèl·lit. Poc després ja vam parlar de Digital Audio Broadcasting, del DAB, encara ho estem fent, de la TDT, del món digital de la televisió, com es anava implementant. Des del 2010 vam començar a parlar d'intel·ligència artificial i des d'un 2018 de supercomputació, per exemple, amb la col·laboració regular al programa del Barcelona Supercomputing Center. En el teu cas, Chantal, quines tecnologies consideres que han marcat tendència en els últims 40 anys?
4: Mira, tecnologies que han marcat tendència en els 40 anys, jo diria que internet és la revolució fundacional, no?, que va canviar com ens informem, no?, com treballem, com ens relacionem, no?, i per tant també una altra cosa és el telèfon i els smartphones, no?, que ens van posar el món a la butxaca. Jo crec que ja ara fa 20 anys, no?, que teníem, quan jo anava a la facultat, teníem els primers mòbils, que explicava algú l'anècdota, no?, però quan els primers mòbils ens amagaven, no?, com quan parlàvem per telèfon, ara un mòbil és el més habitual del món, no?, i també, i ho fem tot també a través del mòbil, no?, i les xarxes socials també crec que han canviat la comunicació, no?, i ara evidentment la intel·ligència artificial, que m'apassiona, Cinto, que ens obliga a repensar-ho tot, perquè si vam estar parlant aquests últims anys de la revolució digital i com afectava la salut, a l'educació, a l'empresa, doncs ara estem parlant com la intel·ligència artificial ens afecta en aquests sectors i es plantegen nous dilemes ètics i socials, però l'IA ens canviarà molt.
0: En el teu cas, Josep Maria, d'aquests 40 anys que coneixes tu també ben a fons, què podem destacar? Segur que coincidim amb el que ha apuntat la Xantal, però des de la teva visió, quin seria dos o tres tecnologies de clar impacte?
3: No descobrirem res, o sigui, tirarem d'acadèmia. L'ordinador personal, després connectar els ordinadors, internet, si vols la web, però bueno, és una aplicació més d'internet, el mòbil, posar-te internet a la butxaca, i després les xarxes socials i ara la intel·ligència artificial. I si vols, el corrent de fons que ho uneix tot és que hem passat de parlar de tecnologies i de si una és obsoleta o l'altra és més potent o té més ample de banda o no, a parlar inevitablement de poder i de geopolítica. Ara, avui, parlar de tecnologia és parlar de poder.
0: Clar, com seria ara la intel·ligència artificial, no? La Xina versus socials, Estats Units, els controls de les xarxes socials, sí. En aquesta qüestió, que sembla que a més són a vegades empreses privades, en el cas de la Xina ja seria una altra qüestió, que estan per sobre, diguem-ne, de l'ordre.
3: Estan competint amb els estats.
0: Estan competint amb els estats. Una molt bona... un bon afegit d'en Josep Maria Ganyet. En el teu cas, Mariola, alguna que puguis destacar per sobre d'alguna altra? Coincidim amb el resum, però com ho veuries?
2: No, jo parlant una mica de la ràdio, no? Ja que estem, per exemple, fent una cosa d'exterior, clar, la digitalització va ser un canvi brutal pel nostre dia a dia, no? Treballar a la ràdio analògica, a la ràdio digital, ho va canviar tot. L'arribada d'internet, clar, a nivell de producció, de convidats, de contactar amb la gent, abans, no? Abans es fitxava les productores perquè eren majoritàriament dones, que tenien una agenda plena de contactes i se l'amagaven allà pany i forrellat, no? Clar, ara sembla estúpid això, no? Clar, el tema de la digitalització, és que des dels REMs i tot això, i després les xarxes socials a nivell de canals que estan competint amb les grans, bueno, que són, jo pensava que amb l'època hippie pensava les xarxes socials seran un bon canal per fer periodisme ciutadà. L'època hippie dèiem això, que no sé què, i ara es veu que realment les xarxes socials, el poder que arriben a tenir, jo dic, vigilem perquè la intel·ligència artificial no ens passi el mateix que ens ha passat amb les xarxes.
0: Hi ha el concepte també, no?, de periodisme ciutadà amb la telefonia mòbil, quan va començar la telefonia mòbil a extendre's, no?, moltes qüestions totalment. Que encara estan totalment presents. Hi ha una cosa interessant que apunta la Mariola, evidentment igual que la Xantal i en Josep Maria Ganyet, i és el món de l'àudio, com en aquests 40 anys, gràcies a programaris com l'Audacity, s'ha socialitzat la creació de continguts. Quantes escoles catalanes estan creant continguts amb els mestres, amb aquelles dones, moltes són dones que estan allà, amb nens i nenes, creen els seus continguts sense cap tipus de problemes i gràcies a internet alhora els poden fer escoltar arreu del món.
2: Bueno, amb el tema de l'àudio també un apunt, que el Cuesta és un crac de l'àudio, que t'ho digui, del seu passat, que també ens hem acostumat, s'ha democratitzat tot molt, però també no hem sigut prou curosos amb tot el que sona a la ràdio, que ha arribat un moment ja que tirem directament un vídeo que se sent fatal
0: no
2: per YouTube.
0: No sé si tan purista
2: i això és una cosa que jo trobo faltant. No?
0: Que
2: o sigui,
0: també trobaries
2: el purisme de l'àudio. Això
0: de la qualitat.
2: Albert està d'acord amb mi, segur.
0: En digital treballeu menys 18 dBs, màxim menys 6 dBs.
2: El MP3 comprimís.
0: Cal també intentar tenir qualitat de so. Tu, Albert, amb quines tecnologies et quedes?
1: Espera, deixa'm abans que m'agafi amb això que ha dit la Mariola. En realitat, la meva posició és que, en general, la tecnologia permet que la música es gravi cada cop millor, però que també s'està escoltant cada cop pitjor perquè els altaveus que fa servir la gent no estan a l'alçada en absolut. Dit això, per reprendre el fil de les tecnologies d'aquests 40 i escaig anys, home, aviam, a mi, evidentment, la digitalització del contingut, primer del contingut escrit, després del contingut sonor, després del contingut audiovisual, llavors, internet, naturalment, com deia el Josep Maria, la possibilitat de que una cosa que està allà tu puguis accedir des de qualsevol altre lloc. Bàsicament això, i més que els smartphones, el mòbil, perquè el mòbil en si, perquè pels seus efectes socials, perquè abans, quan parlàvem dels telèfons fixes, la gent trucàvem de casa a casa, és a dir, i en cada família hi havia una sola persona que podia parlar amb una altra sola persona d'una altra casa. En el moment en què tothom portava un telèfon a la butxaca o al bolso o al cotxe, ja la comunicació, les trucades van ser de persona a persona, i això crec que va ser un canvi social important. Després aquí vas afegir internet mòbil i llavors tot això ja ha explotat. Spider-Man, Spider-Man, enhanced genetics,
5: Spider-Man, superhuman kinetics, Spider-Man. La cultura audiovisual té un nom a Ràdio 4, l'altra ràdio.
0: Edició especial de l'Altra Ràdio l'estem fent en col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació, la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Celebrem els 45 anys de l'Altra Ràdio. Estem recuperant ràfegues antigues del nostre programa, no d'aquesta temporada, acompanyats en aquests instants de quatre referents a la divulgació en la tecnologia a Catalunya: l'Albert Cuesta, la Mariola Dinarès, en Josep Maria Ganyet i la Xantal Llavina. Parlem ara una mica dels canvis dins del nostre gremi, del periodisme tecnològic, potser en els últims 25 anys, ja no dic anar tan enrere, 25 anys d'aquest segle XXI. Tu, Xantal, com ho veus?
4: Jo crec que el periodisme ha canviat molt des de quan jo vaig començar a estudiar periodisme, perquè hi havia pocs canals de televisió, pocs diaris, i ara vivim en un món globalitzat on hi ha milers i milers d'emissors. És a dir, ara tothom pot tenir un podcast, ara tothom pot tenir un programa a internet, no? Per tant, abans els missatges, no, era molt emissor-receptor, ara hi ha milers i milers d'emissors i, per tant, també milers de receptors, i la competència és més forta. Jo crec que també hem canviat en el món de la tecnologia, que primer parlàvem del periodisme dels gadgets i del periodisme de la tecnologia, i ara estem analitzant, no, una mica més també com expliquem i com ens afecta aquesta tecnologia. Però sobretot destacar que ens hem globalitzat. Jo no sé què direu a la taula vosaltres, si això és positiu o no positiu per la societat. Sí que tenim més oferta que mai i més comunitats que mai, però jo crec que hem de, sobretot, preservar el bon contingut davant de tanta competència.
0: Un dels aspectes, ara ho afegeixo jo, molt positius d'aquests anys, el periodisme tecnològic, ara ho heu escoltat, la Xantal Llavina, ara cedia la paraula a Mariola Dinarès, és la incorporació de dones, diguem-ne, en periodisme tecnològic, amb divulgació, cosa, diguem-ne, que un parell de dècades enrere gairebé era absolutament inexistent, si no del tot, i si anéssim a l'inici de l'Altra Ràdio, encara era més dificultós de trobar dones en aquell gremi del periodisme. Tu, Mariola, com ho veus? Alguna qüestió significativa del nostre
2: sí.
0: gremi d'aquests últims anys?
2: Jo, estem fent com una mica de balanç, però a mi m'agradaria parlar una mica de l'ara, no?
0: Sí, sí.
2: I ara actualment jo sempre dic que sigo molt sincera, no?, i molt transparent. Jo m'enfado, diríem, amb els meus homòlegs de la ràdio convencional, moltes vegades, perquè sempre titulen en negatiu el tema tecnològic, no? O sigui, amb l'alarmisme.
0: Tecnofòbics.
2: Amb la por, perquè es busca una mica el clickbait i llavors sempre es va com a la contra. No cal ser, jo sempre dic que sóc tecnooptimista, però vull saber els riscos, i no, tampoc cal ser, o sigui, una fanàtica de tot el que està passant, però sí que és veritat que a vegades m'agrada, doncs, fer el periodisme tecnològic de valor, no?, amb el talent que hi ha a Catalunya, amb les coses que s'estan fent, amb la gent bona, i sobretot preguntar-li les coses a l'expertesa, vull dir, no al cunyadisme, no? Vull dir, una mica això és...
0: Bon apunt,
2: és amb el que estem ara.
0: Si l'Altra Ràdio, he dit, és un programa coral d'extraordinaris divulgadores i divulgadors, no?, la gràcia del programa és tota la gent que en sap, que ve al programa i que ho divulga, doncs jo crec que té un factor en comú també amb molts altres programes, també així és, més enllà del que saben les pròpies responsables dels programes, o en aquest cas aquell mateix que us està parlant, que no és gran cosa. Albert, com veus tu una mica el nostre gremi periodístic tecnològic?
1: Home,
0: tu que toques, que estàs a molts mitjans, a més,
1: sí,
0: perquè tu ets un home orquestra tecnològic.
1: Sí, imprès, digital,
0: sempre hi vas tu,
1: ràdio...
0: O ja tens algun, diguem-ne, algoritme que fa d'Albert Cuesta?
1: Encara,
0: si
1: encara, no, encara hi vaig encara jo. No,
0: avui sí que et podem tocar
1: encara,
0: i donem fer que
1: sí,
0: estàs
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, li he demanat al Josep Maria que m'ajudi a entrenar un...
0: Però encara no està entrenat.
1: No.
3: Tot i que,
1: tenint en compte que els algoritmes són tan bons com les dades amb les que els alimentes, jo, amb 40 i escaig anys, tinc moltes dades per alimentar-lo. Vull dir que un algoritme realment que
2: però
1: em vulgui podria fer un bon model.
2: Però no ets el mateix patró sempre, eh?
1: Sí.
2: No ets el mateix patró.
1: No? Bueno, això ja en parlarem. No, aviam, coses que dius, el gremi, ostres, és interessant separar el periodisme de la premsa. És a dir, perquè una cosa són els professionals i altres són els mitjans. Els mitjans, en general, estan bastant fotuts, els que més no els tradicionals, perquè s'han disparat diverses vegades al peu amb el seu model de negoci, i això doncs ha fet que el periodisme estigui en precari. I el periodisme, jo diria que la informació també una altra distinció, informació i propaganda. És a dir, jo sóc dels que encara insisteixo a fer informació, però estic en un oceà, em sento ofegat en un oceà de propaganda, que és informació de part. O sigui, que hi ha molta gent que parla sobre tecnologia, però el que vingut allà és a vendre el seu
0: llibre. I tu parles des del teu punt de vista com a expert en tecnologia
1: que ho divulgues. Jo crec que bàsicament el que aporto és context. Okay, és a dir, perquè tothom està molt pagat del que ell fa, però vull dir, probablement això en un altre àmbit ja ho vam veure fa 25 anys.
0: Bon mateix,
1: dit això, i una altra cosa que ha passat amb la informació tecnològica des del punt de vista del receptor, de l'audiència, és la futbolització. És a dir, i suposo que això passa, a part de la informació esportiva, també passa amb la de gastronòmica, amb la política i amb la d'automoció, per exemple. Que és a dir, que la gent que t'escolta, si no li confirmes els seus propis biaixos, o sigui que s'ha comprat si no li dius que el telèfon que s'acaba de comprar és el millor,
0: d'acord,
1: llavors t'insulten directament, perquè a la gent li sap més greu que li toquis la seva elecció tecnològica que la molt seva bé. Mare, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: I això a mi sempre m'ha preocupat molt, i llavors he arribat al punt de posar-me filtres, mecanismes per no escoltar determinades tonteries per part de l'audiència.
0: Josep Maria, alguna última reflexió del nostre gremi?
3: Sí, jo crec que, i també des d'una mirada present, és més necessari que mai. O sigui, no tot el que és, no tot el que és últim és bo, per definició, i llavors jo crec que aquesta feina que fa l'Albert i que de vegades li costa a algun amic amb el sentit de fer amics, és més necessari que mai. O sigui, ell ha dit la paraula clau, que és context. Abans heu parlat de periodisme ciutadà. O sigui, periodisme ciutadà no és algú que penja un vídeo. No, això són dades, això s'ha de contrastar, s'ha de validar, i ha de passar per algú que no sigui part implicada en allò que està passant, en aquella manifestació veïnal, si tu vols. Algú que sigui extern i pugui veure les dues cares, no? Això es diu fer periodisme. Llavors, per tant, jo crec que aquesta feina és més necessària que mai, i el que sí que ja no cal és explicar el que passa a la xarxa o explicar les últimes tecnologies, com el flash del que acaba de sortir, com el pescaclics, aquest que dèiem, català tenim pescaclics, és una paraula que vaig crear jo.
6: He dit
3: clickbait.
6: Sí, sí. Mira que sempre penso en tu.
0: Pescaclics.
3: Sí, i això és un model pervers del fet de que Google i les xarxes hagin agafat els nostres usuaris, no? O sigui, que ells siguin els que els administren. Per tant, hi ha molta feina per fer. O sigui, els que esteu en aquesta taula, o que estem en aquesta taula, crec que no se'ns acabarà mai la feina. Altres que ens la paguin.
0: Ja que surt el pescaclics, dediquem una estona del programa a parlar precisament de la presència del català a les tecnologies contemporànies. En el cas de l'Albert Cuesta, des de la Fundació.cat, que ara ha esdevingut en Accent Obert, doncs defensa el català en el món digital, i és l'Albert Cuesta el coordinador de l'Aliança per la Presència Digital del Català. Parla'ns breument d'alguna de les iniciatives que heu impulsat amb èxit en aquests últims anys.
1: Home, això de l'Aliança va néixer en resposta per apagar un incendi, que és que l'any 2022 Google va decidir, no va decidir, va acabar invisibilitzant el català als resultats de les cerques web. I dic que no va decidir perquè se'ls va escapar, o sigui, no era una cosa volguda, sinó que van tocar algun interruptor, i això va afectar, entre altres coses, que el català no es veia prou bé. Llavors ens vam ajuntar 10 entitats de defensa del català en l'àmbit digital i en l'àmbit social, i vam documentar que hi havia un problema. Vam fer un informe molt tècnic amb col·laboració de 600 empreses i tot això, que ens explicaven les dades de les seves webs, i li vam poder demostrar a Google que tenien un problema que no sabien que tenien, i ens van dir, ostres, disculpeu, no era una extensió, ara ho arreglem. Al cap van tocar un botó i al cap de 24 hores el problema estava resolt. Això, aquest mecanisme de documentar els problemes amb dades, és el que apliquem a l'Aliança i a la Fundació.cat, i l'estem intentant també traslladar a altres àmbits, com el català als cotxes, el català als electrodomèstics, el català a les xarxes socials, el català a les plataformes audiovisuals, en cada cas amb col·laboració d'unes o altres entitats que s'hi belluguen.
0: Cal felicitar en aquesta Aliança per la Presència Digital del Català també activitats que es fan sense ànim de lucre, activitats que es fan en favor de la nostra llengua. Xantal, tu com veus la presència del nostre idioma a les tecnologies contemporànies?
4: Jo crec que la presència del català encara és una mica insuficient, no? Necessitem més català a les interfícies, no? A la veu dels assistents, a plataformes d'allà, tot i que he de dir que jo que faig servir ara molt el ChatGPT amb la intel·ligència artificial, o el Perplexity o altres, amb el ChatGPT parlo català. Per tant, amb aquesta IA hi ha moltes interfícies que sí que utilitzen el català, no? Hi han haver-hi iniciatives com AINA que van apostar, no?, per això, però encara ens queda algunes assignatures amb les grans empreses tecnològiques perquè el català sigui més present. Jo me'n recordo a LinkedIn, per exemple, no?, una campanya que van fer per LinkedIn en català encara no s'ha aconseguit, no? I, per tant, hi ha algunes xarxes que els costa apostar pel català i això ho necessitem.
0: Josep Maria, el teu punt de vista sobre l'aspecte del nostre idioma en aquest univers digital?
3: S'ha fet molt, però és com diu l'Albert, això no és una feina que no s'acaba mai, és com anar amb bicicleta, si pares caus. Llavors, i especialment, per exemple, en els models, els grans models de llenguatge, que ChatGPT, Perplexity o Llama parlin català no vol dir que parlin en català. Els referents acostumen a ser anglocèntrics traduïts. I com que ens ho diuen en català, ostres, ens sona molt bé, diu, això és català, però els models no són això. Jo us aconsello que feu una prova, que aneu a ChatGPT o a Gemini de Google i li demaneu que us dibuixi una casa, i veureu com els patrons d'aquesta casa que us dibuixarà seran perfecte, però són patrons nord-americans o...
1: No dibuixaran una masia.
0: Bon exemple.
3: No dibuixaran una masia.
0: Sí, sí, un molt bon exemple. Mariola.
2: Mira, jo parlaré dels creadors de contingut en català, no? Perquè sí que és veritat que a mi tota la meva
0: trajectòria...
2: Ara tenim
0: la llista, no? Llista.cat.
2: Sí, que de la Fundació...
0: De la Fundació, un projecte interessant que en vam parlar ara fa
2: aquesta
0: poques setmanes.
2: Aquesta primavera estan passant moltes coses amb el tema dels creadors de contingut en català. Jo em mou des de la meva primer dia que vaig entrar a la ràdio, em mou el català, vull dir que és una de les coses. Jo vull tenir una vida digital plena en català i llavors vull que hi hagi creadors de contingut també en català, no buscant la quantitat, sinó buscant la qualitat i les comunitats petites, no anem a la quantitat.
1: Deixa'm dir que la primera classificada del rànquing de tecnologia de la llista és la Mariola Dinarès.
0: Doncs és veritat, ho vaig veure, Mariola, felicitats, que amb un apartat de la llista sorties tu la primera.
2: Mariola, estaràs
1: content
2: una cosa.
0: Entrem als últims 5 minuts d'aquest programa especial i m'agradaria conèixer ara, d'una forma tan breu, algunes de les eines tecnològiques actuals que feu més. Per què us resulten útils o us resulten atractius? No? Josep Maria, estem ara per tu. Allò que sí que t'és útil.
3: És molt útil el ChatGPT, com tothom, tots el fem servir, el que passa és que les de conèixer les limitacions i les costures. I altres models, per generar música també en fer servir.
0: Si tenim temps, encara n'afegirem més. En el teu cas, Xantal, quines eines tecnològiques d'avui fa servir més?
4: Mira, jo crec que hi ha ara una histèria digital amb la IA i utilitzo molt ChatGPT, la versió de pagament, és aquesta que val 23 euros al mes. Jo la recomano per treballar, tot i que penso que l'IA és un ajudant i sempre al nostre cervell i és el que ha de treballar i el que nosaltres hem d'acabar escrivint, però sí que és una ajuda, un suport. Utilitzo també Perplexity, que ens dona fonts. També, per curiositat, el xinès, el DeepSeek, tot i que en el meu cas m'ha donat moltes més errades. I, evidentment, doncs, treballo amb WhatsApp, amb grups de WhatsApp, treballo de forma online, també utilitzo molt les xarxes socials per connectar amb la meva audiència, tant a Twitter, segueixo ara X, a Instagram, LinkedIn. Jo t'he de dir que la xarxa social que més m'agrada i la més neta avui en dia és la laboral, LinkedIn, però que crec que utilitzar i ja serà normal. I crec que al final deixarem de googlejar i estarem tots a la IA, acabarà sent Gemini, que és la seva IA generativa.
0: En el teu cas, Albert, alguna cosa que necessites gairebé a diari, que trobes que sí que t'és útil?
1: Mira, jo em defineixo com a més tecnòleg que tecnòfil, vull dir que jo no sóc un adoptador
0: compulsiu
1: de tecnologia, llavors faig servir les coses que em van bé pel dia a dia.
0: No és un
1: llavors...
0: early adopter, allò
1: que deien... Sí que ho sóc, perquè ets d'estar al dia
0: però,
1: de moltes coses.
0: Però per saber-ho, però no necessàriament per utilitzar-ho.
1: Perquè a diferència de molta gent que diu que divulga sobre tecnologia, jo no parlo de coses que no he provat.
0: Que no has provat. Llavors, però no vol dir que tu al dia a dia ho hagis d'utilitzar.
1: Jo crec que la gent considero que els lectors són prou intel·ligents com per saber llegir el catàleg si el que necessiten. Bueno, total, que jo faig servir la IA no per crear, sinó per filtrar la quantitat enorme de fonts que haig de seguir.
0: D'acord.
1: I el que faig servir també són molt aplicacions agregadores de serveis per no haver d'anar a obrir 47 icones per fer determinades coses, sinó que obrir-ne només dues o tres. I el que faig servir també molt és filtres que eviten que les tecnològiques em rastregin.
0: molt clar, bé. Interessant, persones intel·ligents, persones amb criteri, evidentment, els nostres invitats en el programa d'avui. El teu cas, Mariola.
2: Mira, tot i que la molta gent que entrevisto em diu que el mòbil té els dies comptats, jo és una de les coses que actualment faig servir
0: més. Tu no et veus amb l'anell aquest, diguem-ne, que jo porto, que és un anell que ve del meu avi, via, diguem-ne, electrònica, no, via novedosa.
2: És evident que la internet estarà per tot arreu i ens estarem comunicant amb altres coses i que això és com una mica obsolet.
0: Home, és que jo crec que la comunicació cervell, en aquest cas cervell terminal, semblarà pròpia dels propers 20 anys vista, tranquil·lament,
2: però
0: semblaria, no?
2: Però actualment és que estic editant tots els vídeos i tot ho estic fent amb el mòbil. Actualment hi ha un munt d'aplicacions que ja tenen la IA integrada i que et fan les coses de forma ràpida, tant en forma
0: de... Amb què edites, per exemple, els vídeos? Digue'm, quin programari t'agrada?
2: Jo faig el CapCut i l'InShot, per exemple.
0: És el CapCut?
2: Sí, en el cas de les xarxes socials.
0: InShot,
2: sí.
0: Per xarxes socials.
2: Però, per exemple, jo què sé, també faig servir a vegades Opus Clip perquè m'agafi un moment viral o com el, això, o Happy Scribe per traduir pels subtítols, que és una empresa catalana. No sé, és que hi ha tantes coses ara, és brutal.
0: I finalment tu també hi poses la veu i la sapiència.
2: Clar, no.
0: Tot
2: no,
0: i que tens això... equip humà molt bo. Tens una comunicadora que treballa en el teu equip.
2: Mira, a mi
0: que estaria bé de dir el seu nom.
2: Júlia Estals, a mi m'agrada treballar.
0: Que demostra que hi ha continuïtat a nivell de la joventut en el camp de la comunicació.
2: M'agrada molt fer equips intergeneracionals, intergènere, interclasse i intercomarques. O sigui, tot. Barreja.
0: Josep Maria, volies fer alguna punt més?
3: Sí, una eina que us recomano, que tot i ser de Google no la promociona gens, que és el Notebook LM.
2: Ah, sí.
3: Notebook LM, tal qual.
0: D'això en van parlar els companys d'ICUPC fa uns quants programes a l'altra ràdio.
3: És una meravella. Sobretot per documentar-vos i per treballar amb la vostra informació.
0: Que és aquest que et permet establir diàleg, per exemple,
2: per
0: a ti,
2: un
0: podcast directament. Ens van
3: dir. Sí, però això és molt espectacular, però és poc útil. El que és realment útil és que quan tu li fas preguntes, només consulta el contingut que tu li has posat. Si tu estàs estudiant Història de Grècia, li poses tots els llibres que tinguis, PDFs, l'entrada de Wikipedia, i llavors li pots dir que et faci una línia de temps, que et parli dels personatges més rellevants o d'un periòdic que t'ho expliqui. I només treu informació d'allà. Si li preguntes per la Lady Gaga, doncs dirà, no tinc informació.
2: No
3: ho sé, no ho tinc.
0: Bona eina, repetim-la.
3: Notebook LM.
0: Doncs amb aquesta clara voluntat divulgativa, amb aquest producte tecnològic, tanquem gairebé el programa especial de l'Altra Ràdio. Gràcies de veritat a l'Albert Cuesta, la Mariola Dinarès, en Josep Maria Ganyet, la Xantal Llavina, per haver compartit aquests minuts de ràdio. Felicitats de veritat per la vostra excel·lent feina d'informació i d'educació del món de la tecnologia contemporània.
2: Felicitats i per la seva generositat.
3: I per molts anys.
0: Gràcies en nom de l'equip que fa possible aquest programa. I fins aquí aquesta edició especial, com us dic, de l'Altra Ràdio. Celebrem 45 anys de l'Altra Ràdio, Ràdio 4. Estem molt contents de poder-ho dir. Gràcies, de veritat, per la col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació, de l'Institut d'Estudis Catalans per fer-ho possible, per haver-nos permès fer-ho en aquesta excel·lent sala. Gràcies a tots els que heu vingut a acompanyar-nos i, sobretot, gràcies als qui ens escolteu. Alguns fa poc, alguns des de fa molts anys. Siguin pocs, siguin molts els anys que escolteu l'Altra Ràdio. Gràcies, de veritat, per la vostra escolta i per l'estima que teniu per aquest gènere i programa de ràdio pública. Sobretot, com sempre diem, molt bona ràdio.

família! Què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí donant el tret de sortida a la quarta temporada del Pop d'Abans Molava Més, que, com sempre, estarà farcida de molt bona música pop del segle passat. I potser ens endinsarem una mica al segle XXI, qui sap? Tot això sense oblidar aquelles històries que ens han donat les bandes, les discussions, les anècdotes, les coincidències, la salseta, vaja. Allò en què ens agrada tant aprofundir també en aquest programa entre Tamacla i Tamacla. I el programa d'avui, és clar, té tot això i molt més, ja que avui repassarem la carrera d'una de les bandes més importants dels anys 70 i inicis dels 80, Supertramp. Un grup format a Londres l'any 1970 i amb diverses peculiaritats. Als seus inicis va estar patrocinat per un mecenes, però després de dos àlbums i diversos singles sense gens d'èxit de vendes, el mecenes els va retirar el suport financer i tots els components de la banda van deixar el grup, excepte dos d'ells, Rick Davies i Roger Hodgson, amb la singularitat que tots dos eren els cantants, compositors i teclistes del grup. Bé, Roger Hodgson també tocava la guitarra, però no em direu que no és una situació ben original. Dos cantants, compositors i teclistes. A més, no sé com s'entenien tots dos. Quan Rick Davies era fan del blues i del jazz i feia unes cançons més aviat poc comercials, i Roger Hodgson era tot el contrari, molt pop i el compositor de tota una sèrie de singles que segur que coneixeu molt bé. Per no dir que la manera de cantar de l'un i de l'altre són com la nit i el dia. Però bé, en aquella època es portaven molt bé. Ups, he fet una mica d'espoiler ara. I fins i tot compartien un pis on només hi havia dos llits, cap moble i moltes humitats. Què voleu que us digui? No els anava gaire bé la cosa. Però això canviaria ben aviat amb la incorporació l'any 1973 de Dougie Thompson al baix, Bob Siebenberg a la bateria i John Helliwell al saxo, i sobretot l'any següent amb la publicació de Crime of the Century, el tercer àlbum de Supertramp, i especialment gràcies a una obra mestra com el seu single Dreamer.

Meravella de cançó, tant de l'estil de Roger Hodgson amb la seva veu aguda, les seves melodies pop, una instrumentació molt original i una part central molt creativa, va ser el primer èxit de Supertramp quan el single va assolir el número 13 a les llistes del Regne Unit. Una cançó que, curiosament, Roger Hodgson havia compost 5 anys abans, amb només 19 anys, quan encara no existia Supertramp, i de la qual n'havia gravat una maqueta casolana amb un piano elèctric Wurlitzer i utilitzant caixes de cartró com a percussió. 5 anys més tard, Supertramp va replicar la maqueta de manera fidel amb pocs afegits i, com hem vist, quines coses, va ser la cançó que els va portar a la fama al seu país després d'uns quants anys de carrera. En canvi, a Estats Units i a Canadà, Dreamer es va quedar al lloc 75 de les llistes i la cara B del single, en canvi, va tenir més èxit, ja que va arribar fins al número 35. Una cançó composta i cantada per Rick Davies, menys popera que Dreamer, però com aquesta, també és molt original, molt variada i construïda al voltant del piano elèctric Wurlitzer, aquesta vegada interpretat per Rick Davies. És aquesta Bloody Well Ride. Right.

Bloody Well Right, una de les cançons que forma part de Crime of the Century, el primer àlbum de Supertramp que va tenir un cert èxit. I quin èxit! Després de dos fracassos absoluts de vendes, aquest tercer disc va arribar al número 4 tant al Regne Unit com a Canadà, el 5 a Alemanya i el 38 a Estats Units. Una obra considerada un dels millors àlbums de tots els temps segons diversos mitjans. Per exemple, la revista Rolling Stone el considera el 27è millor disc de rock progressiu de la història, gràcies a cançons tan espectaculars com La Calenceta, una de les poques col·laboracions entre els dos compositors de la banda, que solien treballar per separat. En aquest cas, Rick Davies va portar una gran melodia de piano al tros central i part de la lletra d'aquesta cançó escrita i cantada principalment per Roger Hodgson i titulada School.

0: You're coming along.
1: L'èxit enorme del tercer disc de Supertramp va derivar en un munt de concerts, però és clar, la discogràfica també insistia perquè gravessin el seu següent disc urgentment per aprofitar la popularitat. Així, entre gira i gira, el grup va esgarrapar unes setmanes per gravar el nou àlbum. Però és clar, pràcticament no tenien material nou. Gràcies al fet que Roger Hodgson es va fer mal a la mà i això els va fer cancel·lar alguns concerts, van guanyar una mica de temps, però tot i així van acabar gravant diverses cançons que havien descartat per al disc anterior i composant-ne de noves i gravant el disc amb presses entre Los Angeles i Londres. I ja se sap que aquesta no és la millor manera de fer les coses. El disc Crisis, What Crisis, no és un dels millors discos de Supertramp, però tot i això podria ser pitjor. El disc va assolir la posició 20 a les llistes britàniques i el 44 als Estats Units, i té cançons molt interessants com Ain't Nobody But Me o aquesta Lady, que va arribar al número 15 a Irlanda i al 57 al Regne Unit. Lady.

Lady, l'èxit més important del disc Crisis, What Crisis, de Supertramp, publicat l'any 1975. Després d'aquest disc i de diverses gires, la banda es va traslladar a viure a Los Angeles. Però a l'hora de gravar el disc van decidir sortir de la ciutat i respirar aire fresc i van anar a parar a un estudi situat a un ranxo de les Muntanyes Rocoses, on també van gravar gent de la talla d'Elton John, els Beach Boys o, sobretot, Chicago. Amb el que no comptaven Supertramp és amb l'altitud, que va afectar la veu dels cantants i fins i tot feia que John Helliwell li costés més tocar el saxo. No sé si això és una excusa o què, però el cas és que van tornar a Los Angeles per acabar de gravar el disc. Un disc publicat l'any 1977 sota el títol Even in the Quietest Moments, que va ser número 1 a Canadà i Països Baixos, top 5 a diversos països, 12 al Regne Unit i 16 als Estats Units, i ben rebut per la crítica, i del qual se'n van extreure dos singles. El primer de tots, suposo que el coneixereu, una cançó que, com el seu primer èxit Dreamer, va escriure Roger Hodgson amb només 19 o 20 anys abans de formar part de Supertramp i que no va ensenyar als seus companys fins a uns anys més tard. Es tracta de Give a Little Bit.

Give a Little Bit va ser número 15 als Estats Units i 29 a les llistes britàniques, la qual cosa la convertia en la segona cançó amb més èxit de Supertramp, però el millor encara havia d'arribar. Dos anys després, la banda britànica publicaria el seu disc més triomfant, amb quatre singles que van ser tots un èxit, especialment el primer, una cançó plena d'adjectius, que Roger Hodgson va composar i polir durant mesos fins que no es va decidir a presentar-la a la banda i que parla de la seva experiència quan de petit el van internar durant 10 anys a una escola privada. Una experiència que no devia ser del tot feliç, però de la qual en va sortir una cançó tan bona i tan popular com The Logical Song.

Logical Song, el primer single del sisè àlbum d'estudi de Supertramp, va ser un èxit tant de crítica com de vendes. Entre els molts elogis que va rebre, destaca el de Paul McCartney, que va afirmar llavors que era la seva cançó preferida de l'any. Una cançó que també va guanyar el Premi Ivor Novello a millor composició de 1979. I pel que fa a les vendes, es tracta de l'èxit més important del grup internacionalment, ja que va ser top 20 a un munt de països. La popularitat d'aquest single va contribuir en enorme mesura a l'èxit del disc de què formava part, que va encapçalar les llistes a una desena de països, inclosos Estats Units, Austràlia o Espanya, i va ser número 3 al Regne Unit. L'àlbum, publicat l'any 1979, va guanyar 2 Grammys i va rebre 2 nominacions més. És el disc més venut de Supertramp, apareix a diverses llistes de millors àlbums de tots els temps i pren el títol del segon single que se'n va extreure, Breakfast in America.

Breakfast in America, un altre single enorme de Roger Hodgson, que també va triomfar a tot el món i que també havia compost amb 19 anys, abans de crear-se Supertramp. Renoi quant de material que tenia el tio ja a l'any 1969. De la cançó en destacaria la tuba interpretada per un músic de sessió i el clarinet que toca John Halliwell, que aquí deixa el saxo. Es veu que Rick Davies no era gaire fan de la cançó, suposo que per allò que comentàvem a l'inici del programa, que les cançons de Roger Hodgson són molt pop, i en canvi Davies era més fan del jazz, del blues, del rock progressiu, coses menys comercials. I és clar, tot i que les cançons dins els àlbums de Supertramp estaven repartides més o menys equitativament entre els dos compositors, els singles acabaven sent pràcticament tots de Roger Hodgson. I és que eren més pop, i la veu de Hodgson és bastant més bonica i versàtil, també s'ha de dir. Tot i això, però, el tercer single del disc Breakfast in America és obra de Rick Davies, una molt bona cançó cantada per ell mateix amb un Roger Hodgson agafant protagonisme a la tornada d'aquesta Goodbye Stranger.

Després d'aquesta Goodbye Stranger, que va tenir un èxit moderat a diversos països, encara va sortir un quart single extret del disc Breakfast in America, que va tenir un èxit similar. Una cançó de Roger Hodgson amb molt de protagonisme de l'harmònica de Rick Davies titulada Take the Long Way Home.

Després de l'enorme èxit del seu sisè àlbum d'estudi, Supertramp se'n van anar de gira, una gira que també va ser triomfant. I vist l'èxit, el grup va decidir publicar un àlbum doble en directe, titulat París, ja que gran part de les gravacions

Són d'un concert a aquesta ciutat. Aquest disc va ser número 8 als Estats Units i la versió en directe de Dreamer, inclosa a l'àlbum, va arribar al número 20 a aquest país. La banda va aprofitar la publicació d'aquest àlbum en directe per agafar-se un any sabàtic. Roger Hodgson va deixar Los Angeles per mudar-se a les muntanyes del nord de Califòrnia, on va fer-se un estudi i va dedicar temps a la família i a la vida espiritual. El fet d'allunyar-se de la resta de la banda quan les relacions ja no eren gaire bones el va distanciar encara més dels seus companys, i durant la gravació del següent disc, les diferències musicals entre ell i Rick Davies es van accentuar. I és que, tot i escriure les cançons generalment per separat, tots dos solien debatre com s'enfocaria cada disc, però aquest cop, per la distància, no va ser així. I de sobte es van trobar que tenien idees molt diferents. Hodgson volia fer un disc de pop a l'estil de Breakfast in America, i Davies, un disc de rock progressiu al voltant d'una cançó de 10 minuts. Idees contraposades. Finalment es va descartar la segona opció i l'àlbum, publicat l'any 1982, es va titular Famous Last Words, un títol que reflectia que el grup ja sabia que aquelles serien les seves últimes paraules. Unes últimes paraules, però, que van encapçalar les llistes de diversos països i van ser top 5 amb molts d'altres, en gran part per l'èxit del seu single d'avançament, una altra cançó de Roger Hodgson que segurament coneixereu, It's Raining Again.

Com ja era de preveure, després del disc Famous Last Words, Roger Hodgson va abandonar Supertramp. La resta de components van decidir continuar i pel següent disc van recuperar la idea de fer un àlbum al voltant d'aquella cançó de 10 minuts que havien descartat del disc anterior. Una cançó que, per cert, havia evolucionat i ja en durava 16. Aquest disc el van seguir 3 més, però sense Roger Hodgson i, per tant, sense els seus singles pop ni la seva bonica veu, cada disc tenia menys repercussió que l'anterior. Des de llavors, tant Supertramp com Roger Hodgson, per la seva banda, han fet diverses gires esporàdiques. Tot i tímids intents de reunió, les diferències entre Hodgson i la resta han estat irreconciliables. I ara, amb la recent mort de Rick Davies a inicis de setembre de 2025, després d'un llarg càncer, qualsevol concert de Supertramp amb la formació al complet ja és impossible. Acabem aquest episodi del Pop d'abans Molava Més dedicat a Supertramp amb el primer single que van treure després de la marxa de Roger Hodgson. Una cançó de Rick Davies molt ballable, entre disco i funk, amb un sol acord i molts trossos instrumentals, titulada Cannonball. Ens veiem al proper episodi. Fins llavors, moltes gràcies.

0: d'emoció, un partit on es va demostrar que guanya qui juga millor a futbol. No sempre, però almenys en aquest cas, sí. Es van viure moments de màxima tensió, alguns molt antiesportius, també cal dir-ho, una selecció espanyola que va saber resistir quan més patia i va colpejar en el moment que tocava. Ara sí, com diu el nostre company Juan Carlos Rivero, quina sort tenir-lo en aquesta casa, quina sort tenir grans professionals que han tractat aquest Mundial d'una manera espectacular, doncs com diu ell, i com diu també el Leiva, el cantant, ho van fer com si fueran a morir mañana.
1: Hazlo, como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos, hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana. Gracias, Leiva. ¡Vamos!
0: Una victòria construïda amb talent, amb sacrifici i un gran treball col·lectiu que culmina un Mundial brillant i que fa esclatar d'alegria als carrers d'Espanya, als carrers de Catalunya i també milers d'aficionats. Aquest matí reviurem els moments més destacats de la final, escoltarem les reaccions dels protagonistes, seguirem l'última hora i analitzarem què significa aquest títol per al futbol espanyol i també per una generació de jugadors que ja forma part de la història. A partir d'aquí obrirem 4 hores de ràdio per explicar-vos tot allò que està passant, tant si ja sou de vacances, com si encara us toca treballar, o si aquest estiu potser serà una mica diferent per vosaltres. De totes maneres, nosaltres serem aquí, a la Pública, la primera en català, per acompanyar-nos cada matí. Al matí de Ràdio 4, edició estiu, hi trobareu informació, anàlisi de l'actualitat, entrevistes, històries que jo crec que val la pena explicar, entreteniment, cultura, bon humor i tot damunt una banda sonora que segurament us ajudarà a començar el dia. 4 hores de ràdio en directe per mantenir-vos informats, però també per fer-vos companyia durant aquest estiu. Companyia per passar les hores del matí, per passar aquesta calor. I serem des d'avui i fins al 4 de setembre, de dilluns a divendres, de 8 a 12. Ara sí, pugeu el volum de la ràdio perquè us explicarem què passa avui aquí.

0: I començarem amb un informatiu repassant tota l'actualitat. Ja us avancem que d'aquí una mica menys de mitja hora el president Salvador Illa farà una compareixença des del Palau de la Generalitat i ho seguirem aquí en directe. També repassarem les últimes notícies d'aquestes últimes hores. A més, us portarem tota l'agenda cultural, tot allò que no us podeu perdre aquest estiu. Recordarem alguns dels racons misteriosos de Catalunya, ho farem cada dia amb la Lorena Amo i també la conversa social, allò que s'està parlant a les xarxes. A la segona hora ens acompanyarà el Vicent San Clemente, el nostre periodista expert en internacional, per parlar del partit d'ahir en clau internacional, tot el que va passar, què va passar amb Donald Trump, alguns ja segurament ho heu pogut veure. També farem cap allà a 2:15 una tertúlia, evidentment, sobre el Mundial amb els companys d'esports d'aquesta casa, i seran en Josep Capel i la Marga Lluc. I ja, encarant les últimes hores de programa, farem una entrevista sobre un festival que no us podeu perdre. És el Vertebra Dansa. I també tindrem col·laboradors, evidentment, aquest estiu. Alguns ja els coneixeu, altres us els presentarem. Avui ens visitarà la Pat Illa. Ella és sociòloga especialitzada en recerca de perspectiva feminista. I aprofitant que ahir va acabar el Mundial, farem una secció que es diu Dóna-li una volta. Parlarem sobre totes les tendències a les xarxes que infantilitzen a les dones. I acabarem aquest programa recordant l'estiu de l'any 2010, fent aquesta màquina del temps que ja vam fer l'any passat i que tant i tant us agradava. I per acabar ens visitarà un vell conegut d'aquest programa, en Marc Leirado. Enguany ens parlarà de les vacances dels famosos, de tot això que fan els famosos i que possiblement nosaltres no podrem fer mai. Una vegada explicat tot el que farem, ara sí anem a repassar les notícies més destacades. I aquest era el so dels carrers de Barcelona fins a ben entrada la matinada. Fins fa tan sols unes hores, centenars de persones han celebrat la final del Mundial de Futbol Masculí a la capital catalana entre Argentina i Espanya, equip on jugaven gairebé una desena de catalans. Jordi Vila, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Doncs sí, tant a la ciutat comtal com a altres municipis s'han instal·lat pantalles gegants perquè els aficionats poguessin seguir el partit que ha acabat 0-1 favorable als espanyols.
2: Por supuesto, a celebrar. Madre de Dios, estoy ya con la voz que me duele la garganta y todo de chillar.
3: Ferran tenía la bala cargada y la ha soltado en la final. ¡Es el mejor!
4: Sí, la segunda estrella además ha sido muy merecida.
5: Nos ha sorprendido.

0: Ido mucho a Argentina, con todo lo Argentina que han jugado un fútbol muy marullero.
1: España dominó el partido y se mereció la victoria. No entraba el gol en muchas ocasiones y al final ganamos.
2: Gairebé 30.000 persones han omplert la plataforma del Fòrum de Barcelona habilitada per l'ocasió. Des d'allà ho ha seguit tot plegat el nostre company Josep Capel. Bon dia.
3: Bon dia, alegria i eufòria. Es va viure anit al Fòrum per uns 20.000 aficionats que omplien el recinte, la majoria seguidors de la Roja, tot i que alguns d'ells eren estrangers que van voler sumar-se a la festa espanyola. Molts nervis durant el partit, molts xiulets del col·legiat i els jugadors argentins per la seva duresa, celebració alliberadora amb l'expulsió d'Enzo, desmesurada però interrompuda, amb el gol anul·lat a Nico i explosió amb el gol vàlid de Ferran Torres. I com no, patiment amb els darrers atacs de l'Albiceleste fins al xiulet final, al minut 125. Corre la min! La min, el seu germà petit, Cubarsí, Ferran o també Messi van ser els més aplaudits i corejats per una afició entregada que va marxar passada la mitjanit, alguns a casa, d'altres a seguir la celebració pels carrers de Barcelona fins ben entrada la matinada.
2: El sistema d'emergències mèdiques ha desplegat un dispositiu a Barcelona per la final de la Copa del Mundial. Segons la darrera actualització, han fet 8 assistències a la zona del Fòrum, 3 de les quals han requerit trasllats a un centre hospitalari. Un menor en estat lleu ha estat derivat al COP Sant Martí, mentre que un menor en estat menys greu i un home lleu han estat evacuats a l'Hospital del Mar. La victòria de la selecció espanyola també ha estat celebrada per la classe política, inclosa el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui a través de les xarxes ha afirmat que han tornat a fer història.
4: I justament, Jordi, ho dèiem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en breus minuts farà una compareixença, una declaració institucional cap a 2:15 del matí des del Palau de la Generalitat. La seguirem aquí en directe. I canviem totalment de tema, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys aquest dissabte a Soses, al Segrià.
2: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial. Laura Zurriaga.
5: La Dolors havia sortit a passejar el seu gos per un camí a les afores del poble, però no va tornar a casa seva. Els veïns van avisar de la seva desaparició a 3:15 de la nit i es va organitzar una batuda conjunta amb els Mossos per localitzar-la. Ho van fer 2 hores més tard. Sense vida, el seu cos presentava signes de violència. La comunitat del poble de Soses, ens explica la seva alcaldessa, Sandra Marco, està en xoc.
6: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt. Som un poble petit, ens coneixem tots, i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat.
5: Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. Encara no hi ha hagut detencions i no es descarta cap hipòtesi.
4: I si parlàvem abans d'aquestes celebracions del Mundial, aquesta altra cara que hi ha hagut aquí a Barcelona, quan han hagut de fer 8 assistències als sistemes d'emergències mèdiques per 3 persones que han requerit trasllat a un centre hospitalari, això ha estat a Barcelona, acabem de conèixer fa tan sols uns minuts que hem de lamentar la mort d'un menor de 13 anys durant les celebracions del Mundial a la ciutat a Salamanca perquè ha caigut d'una font. Segons últimes hores ens diuen que seria la ciutat de Rodrigo, a Salamanca. 2 altres persones haurien resultat ferides per aquesta caiguda d'una font on celebraven la victòria de la selecció espanyola al Mundial. Continuarem donant últimes hores quan la sapiguem sobre aquests temes. I seguim amb l'informatiu, perquè els Mossos d'Esquadra busquen un home acusat d'intentar calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda a la urbanització de Sant Grau de Tossa de Mar, a la Selva, Jordi.
2: L'home ja havia estat detingut feia només uns dies, per violència masclista, i té un ordre d'allunyament de la dona. Ni ella ni el fill van prendre mal, perquè es van refugiar a casa d'un veí on també va intentar accedir l'agressor sense èxit. Aleshores es va dirigir al domicili de la dona, que és també un allotjament turístic, i va calar foc a la zona de l'habitatge familiar. Una parella de clients va resultar afectada per la inhalació de fum. L'home va fugir en motocicleta, mentre que la dona i el nen es troben en un lloc segur.
4: I en les darreres hores hem hagut de lamentar també 2 ofegaments.
2: Un menor de 6 anys ha mort aquest diumenge ofegat a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. També aquest diumenge un home de 76 anys i nacionalitat francesa va morir ofegat a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, quan onejava bandera groga. L'home s'havia desmantellat

0: Allà mentre es banyava i els socorristes el van treure de l'aigua. Li van fer les maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 12 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.
1: I després de gairebé 13 dies fora de casa, a causa de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, alguns veïns podran començar a tornar a casa seva. Són els que viuen a les finques més allunyades del forat.
0: Els tècnics han constatat que els edificis no pateixen danys estructurals. Ens amplia aquesta informació Maite Boada.
2: Són pocs veïns els que podran tornar avui, uns 45 de 300 desallotjats. Les persones que viuen en dues finques, els números 56 i 58 de Sant Gervasi i de Cassoles, i també podran reprendre l'activitat als seus quatre locals. Però el gest suposa un bri d'esperança per la resta. Alguna cosa es mou en positiu al Putxet. La tornada a casa ha suposat que els tècnics treballessin tot el cap de setmana en els certificats que els garanteix la seguretat. Pel que fa a les causes del sinistre, Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat, diu que es continua recollint informació i el resultat es coneixerà en setmanes.
3: S'ha obert un procés de obtenció d'informació. S'estan estudiant totes les alternatives. La que vostè ha esmentat, la sobreexcavació, és una d'elles, i en aquest moment, com correspon, la investigació està en curs, s'està recabant la informació. Les causes, les quantitats, les quantificacions, en unes setmanes les donarem.
2: El govern català aprovarà d'altra banda demà una línia d'ajuts pels veïns i propietaris dels negocis. Si els afectats sol·liciten els diners de manera immediata, els podrien cobrar abans que s'acabi el mes.
1: I avui es compleixen 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida, en què va morir un maquinista de Rodalies i una desena d'usuaris van resultar ferits.
0: El sinistre va motivar que l'administrador de la infraestructura, Adif, multipliqués per seguretat els trams amb la velocitat limitada. Tot i les obres de millora, la situació està lluny de normalitzar-se. Joaquim Calvente.
4: Abans de l'accident a Gelida, a la xarxa ferroviària catalana hi havia una norantena de punts amb velocitat restringida per diversos motius, i arran dels sinistres van arribar fins als 225, que van afectar 180 quilòmetres. Mig any després, hi ha 183 trams amb límit de velocitat i 163 quilòmetres afectats, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. No és que es mantinguin els mateixos punts amb incidències, sinó que, tot i que s'han reparen, se'n detecten de nous, per una manca de manteniment crònica segons fonts sindicals. Un punt de vista que comparteixen els usuaris. Anna Gómez Llaurador, de la plataforma Dignitat a les Vies.
5: Les obres de manteniment són les que fan que un dia, quan peti tot, no caigui com si fossin peces de dominó. S'ha de mantenir una xarxa perquè la mobilitat és el que manté viu al país.
4: Els usuaris pateixen aquesta falta d'inversions a la xarxa perquè als retards se suma que el viatge ara triga més. En els trams afectats per les restriccions es circula a entre 10 i 60 km per hora.
1: I l'incendi d'Orés a Saragossa ha estat estabilitzat des d'ahir a la nit. Es tracta d'uns focs originats el passat dimecres i que han cremat ja com a mínim 15.000 hectàrees.
0: El foc en aquesta zona també ha obligat a evacuar els 5 municipis d'Orés, Assín, Malpica de Arba, Luesia i Uncastillo. La vicepresidenta del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ja ha explicat que ara el que queda és comprovar l'estat de les vivendes i de les infraestructures perquè els afectats puguin tornar el més aviat possible. D'altra banda, el foc declarat a Mierla, Guadalajara, el passat dijous ja ha afectat 16.000 hectàrees, 20 municipis han estat desallotjats i 800 persones han hagut de ser evacuades.
1: I en plana internacional, l'exèrcit dels Estats Units ha completat una nova onada d'atacs contra l'Iran, en la que s'ha convertit ja la novena nit consecutiva d'operacions militars contra la República Islàmica.
0: L'excusa d'aquests nous atacs és acabar amb les possibilitats de Teheran d'atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. Fins al moment, segons el Ministeri de Salut iranià, han mort com a mínim 50 persones i 500 han estat ferides com a conseqüència d'aquests últims atacs de l'exèrcit dels Estats Units durant aquestes últimes setmanes. El viceministre de Relacions Exteriors d'Iran, Qasem Gharghi-Badavi, ja ha advertit als Estats Units que respondran de forma contundent a les hostilitats nord-americanes. Per cert, que el preu del petroli ja ha tornat a pujar al voltant d'un 3% aquest diumenge com a conseqüència de l'escalada del conflicte.
1: I canviem totalment de tema, tornem a casa nostra, perquè el Parc Natural del Delta de l'Ebre, anellats els 400 exemplars de cries de flamenc, gràcies a la feina i la col·laboració de 200 voluntaris.
6: Per molt que ho feies diverses vegades, sempre és bonic, sempre és molt gratificant.
7: Com a persona del terreny ho trobo extremadament important per a entendre bé quin patrimoni és el que tenim a la nostra vora, perquè és un patrimoni realment especial.
0: Després de recopilar dades com la llargada de les ales, del bec o el pes, els alliberen, però gràcies al mercat ja poden controlar la colònia. Una feina que repeteixen des de fa un parell de dècades. Francesc Vidal, director del Parc Natural, explica que són una espècie amb un patró de migració erràtic.
8: Ara estos flamencs, quan començaran a volar, que tardaran unes setmanes, doncs, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria, però també poden anar cap a França, cap a Itàlia, cap a altres indrets de la Mediterrània. Bàsicament se'n mou per l'entorn mediterrani.
0: Aquest any, 1.500 parelles de flamencs han tingut un miler de cries, unes dades habituals al parc.
1: I en plana cultural hem de parlar del Festival Grec, Jordi.
0: Maria del Mar Bonet, Estrella Morente, Maite Martín, Lucía Fumero o Tartar Helena són algunes de les veus que protagonitzaran aquesta nit l'estrena del nou espectacle gestat per l'ocasió. Cançons del grec, 50 anys de música, ponts i mestissatge. Agnès Batlle.
9: És l'artista que més vegades ha actuat al festival. Pol Segarra n'és un dels directors.
10: És veritat que és el primer nom que tots vam tenir clar que havia de ser en aquest llistat. La primera porta que vam trucar inequívocament. Ens interessa també la Maria del Mar, no com a gran representant de la nova cançó, sinó per a tota aquesta feina amb músics d'arreu del món.
9: Maria del Mar Bonet serà una de les protagonistes de l'espectacle, però també Estrella Morente, Rosa Zaragoza, Maite Martín, Lucía Fumero, Tartar Helena, Borja Penalba o Alba Careta i l'ensemble coral del taller de músics. Una varietat d'estils representativa del festival, com explica la directora musical Cristina López.
11: I encara que siguin que tenim molts estils diferents, sí que hi ha una cosa que és transversal a totes les artistes i els temes, que és aquesta banda i aquest cor. El cor sempre ha sigut la veu del poble, no? Per nosaltres era important tenir aquestes 20 veus que a vegades feien de pont entre el que estava passant a l'escenari i el públic, perquè representaven aquest públic, no? Representaven el cor grec.
9: Des de la cançó d'autor, la nova cançó, el flamenc, el jazz o les formes més contemporànies es retroben aquesta nit al Teatre Grec en una ocasió única per rememorar el llegat musical d'aquests 50 anys de festival.

0: Doncs molt bona programació, el grec, no, Jordi?
1: A mi m'encanta el grec. És una bona forma de fer cultura a l'estiu, la veritat.
0: Totalment, sí, sí, totalment. Sí, sí, aquí, a més, en un lloc que és com una mica un refugi climàtic de Barcelona, no? Aquesta part alta, allà al parc de Montjuïc, jo crec que s'està molt bé, també.
1: I, a més, aquest any, 50 anys, no?, de celebració del grec, que ha marcat un abans i un després a l'aposta cultural de Barcelona i Catalunya, eh?
0: Totalment, totalment d'acord. I acabarem aquest informatiu. Hem pensat de quina manera ho podem fer. Sempre ho fem amb música, no? Ara hem escoltat la música del grec. Una música molt diferent, evidentment, però jo crec que és una de les que més sonarà i ja està sonant aquest estiu, que és la cançó extraoficial d'aquest Mundial. No sé si la coneixes, Jordi.
1: Doncs mira, ara quan l'escolti sabré si l'he escoltat, que segurament sí, però potser no la vinculo amb la seva autora, no? Que és la Graciosa de Quevedo.
0: És el Quevedo, és la Graciosa, mira. Ella ja... I ho fem explicant que una vegada més en aquest Mundial aquesta casa va triomfar ahir. Més de 20 milions d'espectadors únics van veure ahir la final del Mundial. Van ser unes dades que ha compartit Televisió Espanyola. Fins a un 77,6% de share van arribar a la pròrroga.
1: Que fort, eh?
0: Exacte, que fort.
1: Que fort.
0: Per tant, una autèntica bogeria el que es va viure ahir a la final del Mundial, aquestes dades espectaculars que va fer una vegada més aquesta casa durant el Mundial. I esperant aquesta compareixença que dèiem ara de Salvador Illa, ens quedem escoltant Quevedo.

0: I amb el bon rotllo de la graciosa de Quevedo arribem a les 8 i 24 minuts, com dient, esperant aquesta compareixença que ha de fer d'aquí tan sols uns minuts, cap a 2:15 en punt del matí, el president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat. I com diem, ho seguirem aquí en directe a la pública a Ràdio 4. I quan falten, com diem, encara no 5 minuts per 9:15 del matí, el que farem cada dia a aquesta hora és repassar l'agenda cultural. I ho farem amb la nostra companya, amb la Carla Villegas. Sí, Carla, bon dia.
1: Bon dia, Maria, com estàs?
0: Bé, molt bé. Ara ja ho hem arrencat, això, eh?
1: Això ja està. Aquest estiu promet molt aquí a Ràdio 4, eh?
0: Ara ho dèiem, Carla, tu estaràs pràcticament tot l'estiu amb nosaltres.
1: Exacte, sí,
0: i
1: sí.
0: I al matí ens portaràs aquestes coses que no ens podem perdre a l'estiu, no? Comencem setmana i segur que més d'un pensa allò de és dilluns, no tinc res a fer, ja ho hem gastat tot ara amb la celebració del Mundial. Ens quedem a casa amb l'aire condicionat? Home, doncs hi ha plans millors, oi, Carla?
1: Podem sortir de casa i gaudir, perquè avui és dilluns, exacte, comencem aquesta programació d'estiu de Ràdio 4, però també és la data en què molts festivals d'estiu de Catalunya donen el tret de sortida. Si estiu de vacances o teniu aquesta tarda lliure...

0: Heu de prestar atenció. Comença una nova edició dels concerts d'Aro a Santa Cristina d'Aro, al cor de la Costa Brava, Maria.
1: Carla, jo no sé si has anat de concert aquest cap de setmana o et vas quedar ahir anant fins a Plaça Catalunya, fins a les Tantes o el Fòrum, perquè tens la veu.
0: Tinc la veu, sí. Pobre Carla. He de dir, em vaig quedar a casa, no vaig sortir ni res, però aquest matí dic, ostres, doncs potser vaig celebrar una mica més del compte.
1: No pateixis, tu tranquil·la. Si tens algun problema de veu, tu ens ho dius.
0: Perfecte.
1: Per tant, dèiem que hi ha aquests concerts al cor de la Costa Brava, Santa Cristina d'Aro. S'ha convertit això en un dels festivals més clàssics d'aquest estiu, ja, de tots els estius.
0: Totalment. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura aquesta programació. La inaugura el músic i divulgador artístic Joan Vives i amb una conferència gratuïta titulada Un viatge per la història de la sarsuela. Però jo us vull avançar un dels plats forts del festival. És un concert que val molt la pena i del qual us heu d'afanyar en aconseguir les entrades, perquè queden poquetes.

0: això, Carla, es tracta d'un homenatge a les bandes sonores del cinema, les més clàssiques, no?
1: Sí, exacte. Estarà, ho farà l'Orquestra Simfònica del Vallès el dia 26 de juliol, o sigui aquest diumenge, Maria, a la plaça del Mercat de Santa Cristina d'Aro. I com bé deies, el repertori inclou obres doncs, mítiques que tothom coneixem i seran del compositor nord-americà John Williams, com la que estem escoltant ara, de Star Wars, o també la d'Indiana Jones.
0: Per tant, les bandes sonores mítiques del cinema que no ens podem perdre, no? Però no només aquestes, perquè si encara no heu anat a algun d'aquests concerts de bandes sonores, jo crec que és molt bon pla, perquè són molt reconeixibles, segur que ens agraden, segur que ens
1: molt
0: transporten.
1: Molt nostàlgiques, no?
0: Sí,
1: també.
0: Ens transporten aquells records,
1: connectar,
0: oi?
1: Connectar quan érem més petits, amb un record de la infantesa, segur. Però a banda d'aquestes que comentàvem ara, també podrem gaudir de peces del músic d'origen alemany, Hans Zimmer, i és el responsable de grans èxits del cinema com Gladiator, El rei lleó o Pirates del Carib.
0: Mira, de les tres,
1: quina t'agrada? Podríem,
0: em quedo amb El rei lleó, jo. M'hauries de posar,
1: sí?
0: El rei lleó. Home, Gladiator també és molt bona. Home, i Pirates del Carib. És que totes són molt bones.
1: T'he posat aquesta perquè aquesta orquestra, no, tot plegat, aquest concert, tindrà la narració en català de l'actor de doblatge Lluís Posada, la veu habitual del Johnny Depp.
0: Home, el Lluís Posada és un clàssic del doblatge, igual que el seu germà, el José Posada, igual que ho era el seu pare. I, clar, a més, això, Carla, és gratuït.
1: És gratuït, per això us deia que us heu d'afanyar i encara queden algunes entrades, algunes invitacions gratuïtes. I com podeu accedir? Doncs podeu entrar a la pàgina web www.santacristina.cat i allà també podreu adquirir entrades per altres concerts que van d'entre els 10, 20 euros, o sigui, estem parlant d'entrades bastant assequibles, Maria, per poder gaudir de música i de cultura.
0: Mira, doncs la cultura a aquest preu sempre és un goig, per tant això ens ho apuntem a Santa Cristina d'Aro. I una mica més al nord, però no gaire, marxem cap a Palafrugell, perquè ja ho sabeu que l'estiu és època de festes majors, aquí les anem repassant totes les del territori, però ara és la de Palafrugell, perquè viuen el seu últim dia de festa major, no sé si és avui...
1: Exacte, avui és l'últim dia, va arrencar l'11 de juliol,
0: doncs,
1: i avui posen punt i final a la seva festa major. Durant tota la jornada hi haurà sardanes, cultura popular i activitats per a totes les edats.
0: Mira, escoltem les habaneres, escolta, que a mi m'encanten les habaneres.
1: Ja ho sabia que t'anava a agradar.

0: El massís de les Gavarres està sent un estiu molt i molt complicat per als incendis. També ho anirem seguint aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu, però no només hi ha havaneres, Carla, a Palafrugell.
1: Mira, jo us començaria per dir-vos que avui podeu anar al concert de l'energia Big Bang amb Ricard Gili aquesta tarda.

0: I això, Carla, és jazz, és la formació de jazz de l'Escola de Música de Palafrugell.
1: Exacte, en aquesta actuació doncs, comptarà amb aquesta col·laboració de Ricard Gil, històric trompetista i fundador de la Locomotora Negra. Junts ofereixen un concert de jazz clàssic avui a les 6 a la Plaça Nova, com una gran cloenda musical de la Festa Major, Maria.
0: Una agenda que ens estàs portant molt, molt completa. Hem parlat d'aquest últim dia de Festa Major a Palafrugell, per tant, si esteu per allà, doncs, us podeu acostar, ja és l'últim dia, aquesta orquestra de jazz, també de Santa Cristina d'Aro i aquest festival que on podreu escoltar diverses coses, com per exemple aquestes bandes sonores mítiques del cinema acompanyades de la locució de l'actor de doblatge mític en català i en castellà de Johnny Depp i a més, en aquesta agenda també ens portes un espectacle al carrer, eh?
1: Sí, l'agenda també inclou, com deies, un espectacle al carrer. Es tracta de Kaboom, una proposta literària de clown, màgia i música en directe per a tota la família que narra les aventures d'un pallasso i el seu inseparable company, que és pianista. La cita és a la plaça de Can Mario. Això li agradarà al Jordi Vila, segur.
0: Mira, i tant, perquè el Jordi Vila, ja ho sap, per qui no ho sap, fa clown. Per tant, jo crec que serà un moment on ell segurament li agradarà molt i si encara no hi ha anat, jo crec que és un moment on pot pujar una estona a Palafrugell si té temps.
1: Si té temps, que potser està una mica atabalat.
0: Sí, home, perquè estem aquí, els que encara no fem vacances, ja sabeu que aquí no fem vacances, Ràdio 4, comencem avui la programació d'estiu amb aquest matí de Ràdio 4 edició estiu. També ho farem de 4 a 7 de la tarda amb l'Estiu XL, un programa presentat i dirigit per la nostra companya, en Joan Barutel, i també els caps de setmana hi haurà vermut musical. Carla, si no ho sabies, tu em portes l'agenda, jo et porto l'agenda de Ràdio 4.
1: M'encanta la programació d'aquest estiu.
0: Hi haurà vermut musical, serà a partir de les 12, els dissabtes i els diumenges, amb la Leo Garriga, que si no la coneixeu és una DJ que fa uns tardeos i unes sessions de dissabtes i de diumenges de música dels 80 i dels 90, que jo crec que algun dia potser també la pots portar a l'agenda cultural.
1: I molt top, eh?
0: Jo crec que sí, també la pots portar algun dia a la...
1: Perfecte, doncs parlem amb
0: agenda.
1: Ella i tant.
0: Segur que ens agafarà el telèfon o fins i tot potser vindrà aquí a Ràdio 4 la nostra companya, la Leo, dels caps de setmana. I tenim música, espectacle familiar, tenim teatre, aquesta Festa Major de Palafrugell.
1: Ho un tenim menú, tot.
0: I encara ens queda una altra Festa Major, no, Carla?
1: Exacte, perquè avui és 20 de juliol i doncs és la festivitat de Santa Margarida, que és la patrona del municipi.
0: De Santa Margarida,
1: de Santa Margarida dels Monjos.
0: Exacte.
1: Llavors doncs estan de Festa Major.
0: Home, doncs això és fantàstic.
1: Avui és la Festa Major, és un únic dia, però estan a tope.
0: Un únic dia. Mira, l'any passat amb l'Anna Sánchez, amb la companya, dèiem a veure quina era la Festa Major, que feia més dies, fins i tot, de Catalunya. Hi havia festes majors de Catalunya que estaven 14-15 dies. Doncs mira, Santa Margarida dels Monjos, un únic dia. I què tenen en aquestes activitats?
1: Doncs tenen activitats durant tota la jornada, però avui, al vespre, doncs el moment culminant arribarà de la mà de la mítica orquestra Maravella.

0: Home, l'Orquestra Meravella és un clàssic de les festes majors. Ens van visitar al matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas a l'abril. I van venir la Imma i en Miquel Comadevall, que són membres d'aquesta mítica orquestra, no, Carla?
1: Que celebra els seus 75 anys, Maria.
0: Home, fem 75 anys,
1: és increïble. Fem ballar a les festes majors de tot el país des de la seva fundació el 1951. La formació ha sabut adaptar-se sense perdre la seva essència amb una identitat única.
0: És un mític, l'Orquestra Meravella. Jo crec que no falten a cap festa major de Catalunya. Aquí no ha anat a veure'ls alguna vegada, no? I a les 10 de la nit, davant de l'Ajuntament, començarà la tradicional Gran Nit de Foc, amb el Ball de Diables dels Monjos, Spantus i la traca de final de la traca de festa, o de final o de principi, no ho sé.
1: De la fi de la festa, que això ho porten fent des de l'any 1980, i el Ball dels Diables del Monjos doncs, manté viva aquesta tradició de foc al municipi.
0: I aquest estiu, Carla, som dels que aprofitem per entrar a un museu quan fa molta calor. Si sou d'aquests, nosaltres ja sabeu que això ens agrada molt. Els museus, les biblioteques són fantàstics, no? I a més són refugis climàtics i ens portes una exposició.
1: Sí, avui s'inaugura l'exposició Esperant, de l'artista Anastasia Bresden, que és d'Ucraïna, al pati de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. La mostra reuneix aquarel·les i pintures a l'oli amb una mirada molt íntima sobre el pas del temps i l'espera. I es podrà visitar fins al 2 d'agost.
0: Carla, ens portes gairebé tota l'Empordà avui, eh?
1: Avui és el que hi ha, avui.
0: Per tant, fantàstic, si esteu a aquella zona de Catalunya, ja ho sabeu, podeu recuperar també aquesta agenda cultural a RN Audio, si no ho heu fet encara, al web de Ràdio 4, si no ens heu pogut escoltar perquè aneu conduint, perquè esteu pendents d'altres coses, perquè esteu treballant o esteu fent-vos l'esmorzar a casa, doncs podeu recuperar aquesta agenda cultural i fer tots aquests plans que ens portes per avui i també pels propers dies, Carla. Jo ja ho tinc apuntat, eh? No, intentaré no perdre'm, més una mica complicat escapar-me a tots els llocs.
1: Tenim complicat, però bueno, demà... Demà us porto tot el que hem de fer i per no perdre'ns doncs, cap festa major, cap espectacle, cap concert.
0: Tenim propostes culturals cada dia arreu de Catalunya, ja ho sabeu. I mira, si a més, en comptes de fer aquestes propostes no, o algunes propostes no t'encaixen, estàs lluny d'elles, no pots fer-les, el que pots fer també és visitar algunes zones de Catalunya a través d'algunes llegendes, Carla. Però no sé si ho sabies, però aquí a Catalunya tenim moltes llegendes. I això és el que ha fet la nostra companya, la Lorena Amo, que cada dia ens portarà una recomanació. Sí, en forma de píndola, en forma de llegenda, en forma d'història per visitar aquest estiu, aquests racons més misteriosos de Catalunya. Avui no cal ni marxar de Barcelona, perquè ens porta cap a l'estació del metro de Rocafort. Mira. Ara escoltarem a la Lorena Amo, però tot seguit intentarem connectar amb el Palau de la Generalitat, perquè com hem anat avançant al llarg d'aquest programa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà una compareixença d'aquí uns minuts al Palau de la Generalitat. La seguirem aquí en directe per Ràdio 4. També es pot seguir si esteu connectats a les xarxes, a través de les xarxes del govern. Escoltarem quina és la notícia que ens donarà el president de la Generalitat, Salvador Illa. L'escoltem en directe a Ràdio 4.
2: A vostès per informar-vos del canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. Em plau comunicar-vos que el senyor Raúl Moreno Montaña, actual secretari general del Departament, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El seu nomenament es durà a terme en les pròximes hores i demà dimarts ja participarà a la reunió del Consell Executiu. Vull agrair a la consellera Mònica Martínez Bravo la seva dedicació, el seu compromís i la seva bona feina al govern de Catalunya. Durant aquests dos anys ha afrontat amb èxit el redisseny del nostre sistema de protecció social com un pilar fonamental de l'estat del benestar. Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. Nascut a Santa Coloma de Gramenet, el govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA. Els canvis globals que vivim i la nostra realitat social ens interpel·len amb nous reptes i noves necessitats. Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom. El compromís del govern és que Catalunya lideri les polítiques socials més ambicioses i esdevingui un model a seguir, amb un sistema de protecció social que estigui a l'altura dels nostres valors, dels 8 milions de catalans i catalanes i de les nostres aspiracions com a país. Moltes gràcies.
0: Hem escoltat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en directe aquí a Ràdio 4, que ha nomenat a Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials. Serà el successor davant del departament i se centrarà en donar continuïtat a la labor que ha dut a terme fins ara Mònica Martínez Bravo, que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que deixa el càrrec per motius personals. Raúl Moreno, ho ha dit, té una llarga experiència política vinculada al món del municipalisme de Santa Coloma de Gramenet, també a l'àmbit social, i ha destacat que serà el primer educador social que ostenta el càrrec de conseller. A més, ha assegurat que també ha apostat per al diàleg i el consens social al llarg de la seva carrera, també tenint aquest consens social i aquest diàleg amb el tercer sector. Per tant, doncs, com diem, Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials, que donarà continuïtat a aquesta labor que ha fet fins ara Mònica Martínez Bravo. Ho hem seguit en directe aquí a Ràdio 4. Ara sí, seguim el que estàvem comentant fins ara, la Lorena Amo, que cada dia ens portarà cap a un racó de Catalunya i a través d'una llegenda, a través d'una història, que algunes doncs seran reals, d'altres potser no se sap del cert, i potser podeu visitar aquests espais que ens proposa la Lorena Amo. Avui, com deia, marxem no gaire lluny de la ciutat de Barcelona, ens quedem aquí i anem cap a l'estació del metro de Rocafort.
3: Comencem aquest espai de racons d'estiu, de misteriosos racons d'estiu. Baixarem fins a les profunditats de la línia 1 del metro de Barcelona i pararem a la parada que genera més calfreds de la ciutat. És l'estació de Rocafort, un lloc de pas diari per milers de persones i escenari d'una de les llegendes urbanes més fosques de la ciutat. Tot va començar a la dècada dels anys 70, en un mes on hi va haver un conjunt de suïcidis. En total, 4 persones van saltar a les vies de forma consecutiva i es va convertir en el lloc, en el punt negre del metro barceloní. Arrel d'això va néixer el mite, però el més inquietant va arribar després, quan treballadors nocturns del metro i el personal de neteja asseguraven que quan l'estació ja havia tancat al públic i les llums s'havien tancat, es podien veure siluetes, ombres de persones caminant tranquil·lament per unes andanes buides esperant un tren que no passaria. Científicament i a nivell sociològic, aquest fenomen té una explicació clara, l'efecte Werther o efecte d'imitació, on la cobertura de certs esdeveniments tràgics en un mateix lloc genera una conducta repetitiva. No hi ha una força del més enllà, sinó psicologia humana. En canvi, aquesta atmosfera pesada de l'estació, aquest degoteig constant de testimonis dels treballadors, han fet impossible esborrar l'etiqueta d'estació maleïda de la cultura popular de Barcelona. Per tant, si aquest estiu viatges per la línia 1 i el teu tren es para a Rocafort, observa ràpid per la finestra del teu vagó. Mira l'andana buida. Potser entre la multitud que puja i baixa puguis veure algun passatger que porta dècades esperant el seu tren. Fins demà.

interessant aquesta història i molt misteriosa. La Lorena Amo, que ens portarà cada dia a aquests racons misteriosos de Catalunya que podeu visitar. Alguns estan a Barcelona, d'altres ja us avanço que estaran per tota Catalunya. Aquestes històries que tant ens agraden, no? També per recuperar l'estiu. I ara hem de parlar de la conversa social, de tot allò que es parla a les xarxes.

0: Carla Villegas, ja ho hem dit abans, ben alt i ben clar, ara sí, Espanya ha guanyat el Mundial. Espanya és campiona del món 16 anys després i ja pot, ara sí, brodar la segona estrella a la samarreta. Les xarxes només parlen d'això.
1: Només parlen d'això, Maria. O sigui, entres ara a Instagram, a Twitter, a totes les xarxes socials i del que es parla és de què hem aconseguit guanyar, tornar a ser campions després de 16 anys. Es pot veure amb la meva veu, que ahir ho vaig celebrar, estic molt contenta. I, com no, doncs, hi ha moltes celebracions amb els jugadors, amb els familiars, però aquest any s'ha tirat molt de teories, Maria, i de casualitats, de coses així que van més, no, de la nostra raó, de que no pot ser que hi hagin tantes casualitats. I jo avui t'he portat totes.
0: Totes les casualitats, totes les coincidències que hi ha amb l'any 2010. Atenció, perquè aquí al Xavifòrnia, a la temporada regular de Ràdio 4 al Xavifòrnia, en vam recuperar algunes, però és que ara sí que ja s'ha complert tot. Comencem per alguna de les més espectaculars, Carla.
1: Doncs mira, sí, us parlaré sobre exacte les casualitats que hi ha entre el Mundial de Sud-àfrica del 2010 i aquest Mundial del 2026. I de les més espectaculars és, o sigui, hem de parlar de la selecció de Portugal, del país de Portugal. Per què? Doncs perquè el 2010 Espanya es va trobar a Portugal als vuitens de finals i va guanyar per 1-0 amb un gol de David Villa al minut 63. Doncs 16 anys més tard, exactament, va passar el mateix. Portugal i Espanya, cara a cara als vuitens, i victòria espanyola per 0-1, Maria.
0: Aquesta vegada no va marcar David Villa, evidentment ja fa anys que no juga a la selecció espanyola, però va ser Miquel Merino.
1: Sí, que va marcar el minut 91 quan el partit semblava un bastant condemnat a la pròrroga.
0: Exacte. Aquesta vegada també va ser el mateix rival, la mateixa eliminatòria, el mateix resultat, i en tots dos casos Espanya, com diem, va deixar enrere el seu veí a Portugal abans de continuar el camí cap al títol. Més casualitats, eh?
1: Hi ha moltíssimes més. Doncs, per començar, Espanya va arribar als dos mundials com a campiona d'Europa vigent. Abans de Sud-àfrica, la selecció havia guanyat l'Eurocopa el 2008 i abans d'aquest mundial arribava, doncs, després d'haver guanyat, no, d'haver conquerit l'Eurocopa el 2024.
0: Totalment. A més, ahir, ara parlant de David Villa, que va ser un heroi

0: i en aquest Mundial del 2010, però ahir vam veure tots els herois del Mundial del 2010. Villa també van embogir amb el gol de Ferran Torres, eh?
1: Estaven tots molt alegres, i això que havien estat una mica criticats, perquè crec que a la semifinal li van fer com una fotografia quan ja anaven guanyant 2-0, i els van criticar perquè deien que estaven com amb les cares, no el rostre, molt seriós.
0: Escolta, mira.
1: I l'Iker Casillas va contestar i va dir, ostres, mira, ens heu pillat en un moment on no estàvem contents, però com no podem celebrar que Espanya arribi a la final, i mira, ara hem guanyat, o sigui que
0: exacte,
1: estaven eufòrics.
0: Per tant, Eurocopa i Mundial. Qui guanya l'Eurocopa guanya el Mundial. Va passar el 2010 i ha passat el 2026, eh? Però també hi ha més coincidències.
1: Encara hi ha moltes més, perquè Espanya, a Sud-àfrica, estava al grup H. O sigui, amb dos mundials ha estat al mateix grup, amb la mateixa lletra. A Sud-àfrica va competir contra Hondures, Xile i Suïssa, i aquest any doncs, ho hem fet amb Cap Verd, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai.
0: I atenció, perquè l'últim partit era Xile, al Mundial del 2010, i ho va fer contra una selecció, Xile en aquest cas, que estava entrenada per Marcelo Bielsa. I l'Uruguai d'enguany també va estar entrenat per Marcelo Bielsa. L'últim partit de fase de grups, tant el 2010 com aquest any, han estat per una selecció entrenada per Marcelo Bielsa. I, a més, es va repetir el partit inaugural del 2010, aquest any.
1: Exacte, també es va repetir el mateix partit inaugural, que era Mèxic, si no m'equivoco.
0: Sud-àfrica.
1: Amb Sud-àfrica, exacte. El mateix dia, l'11 de juny,
0: wow,
1: doncs va passar el mateix. Sí que el resultat va ser diferent, perquè a Sud-àfrica van empatar a un, i en aquest cas doncs va guanyar Mèxic 2-0.
0: I els mateixos països inauguraran el Mundial 16 anys després, i no només es va repetir el partit, sinó que també es va repetir una de les grans icones mundials que va posar banda sonora tant aquest Mundial del 2026 com el del 2010. El 2010 ens va deixar el mític Waka Waka, la canció oficial d'aquell mundial, i ara, Carla, el 2026 ha tornat a formar part de la banda sonora del torneig. El sorteig el farem després, que ho hem d'anunciar. Després farem un sorteig, atenció, estigueu atents, perquè potser us podeu endur alguna cosa avui, després ho anunciarem. Però la Shakira torna a formar part del mundial, ahir la vam veure en aquest halftime impressionant, que ara en parlarem, aquestes actuacions de la mitja part, però va actuar a la cerimònia inaugural, també a Ciutat de Mèxic, igual que ho va fer a Sud-àfrica el 2010, en aquest cas, però el que tocava i el que cantava era el Dai Dai. Dai Dai, Ico, Dali, Ali, let's go. Dai Dai, Ico, Dali, Ali, let's go. I Carla, aquest Mundial també passarà a la història per un altre motiu. Ara ho dèiem, espectacular, la mitja part.
1: Va ser, o sigui, un espectacle a l'estil Super Bowl.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt Estats Units. El descans es va allargar fins als 27 minuts i l'escenari va reunir algunes de les grans estrelles de la música mundial. Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira... Van estar tots, Maria. Abans em comentaves que la Madonna va obrir el show, oi? I va entrar amb dos jugadors...
0: Amb el Ronaldinho i amb el Ronaldo, de mítics jugadors de Brasil, que a més em feia molta gràcia perquè vaig veure molts memes a internet, no sé si ho has vist, que sortien els dos conduint aquest cotxe i semblaven com agafats, i la gent va agafar aquesta foto i va posar quan baixes del Tutuki Splash, no? Aquesta mítica atracció de PortAventura. Sí que semblava la foto aquesta que et fan quan estàs baixant per PortAventura, no? El Ronaldinho i el Ronaldo allà, els dos agafats en aquest cotxe, que estava la Madonna darrere, però BTS després va sortir, va ser espectacular també el show de BTS. Justin Bieber, atenció, molta gent l'esperava, poder...
1: L'esperaven
0: alguna cosa diferent, no?
1: T'anava a dir, potser una cançó més mítica d'ell, però va sortir amb un estil molt íntim, no? Cantant una versió acústica d'Everything Hallelujah, i va ser un moment també molt de calma, molt, molt especial.
0: I al punt i final doncs, el van posar el Barnaboy i la Shakira amb aquest Dai Dai, aquest himne oficial del Mundial 2026. Però, Carla, encara hi ha més casualitats. Ho hem parlat abans de Marcelo Bielsa, eh?
1: Recordem-ho. Exacte. En l'últim partit, no, de fase de grups del Mundial del 2010, Espanya es va enfrontar a la selecció de Xile, entrenada pel Bielsa, i Espanya va guanyar 2-1 i va passar els vuitens com a primera de grup. Mm-hmm. Aquest any ha estat també l'últim rival d'Espanya a la fase de grups i també estava dirigit, en aquest cas era l'Uruguai, no la selecció de Xile, per Marcelo Bielsa. I Espanya va tornar a guanyar, aquesta vegada per 1-0.
0: I aquest Mundial Espanya també arribava després d'una decepció al Mundial anterior. Va passar el 2010 i també va passar al Mundial de Qatar del 2022.
1: Sí, Espanya venia d'haver estat eliminada als vuitens de final d'Alemanya 2006, després de perdre contra França, i abans del Mundial del 2026 també doncs, veníem d'una eliminació als vuitens de final, en aquest cas contra el Marroc, als penals a Qatar 2022.
0: I atenció, perquè això que Espanya ha anat creixent durant el Mundial també ha estat una cosa increïble, igual que va passar fa 16 anys, perquè el primer partit, recordem que el van perdre el 2010 i aquest el van empatar.
1: Exacte, Espanya va perdre contra Suïssa per 0-1 i en aquest cas vam empatar contra Cap Verd, que tothom estava a les xarxes dient mare meva, quin desastre aquest partit, i després Cap Verd ha estat una de les sorpreses d'aquest Mundial.
0: Totalment, patint. Argentina va patir contra
1: Cap Verd. Va patir i molt.
0: Atenció.
1: O sigui, i sí, després sí. Va empatar, crec, no? Amb tots els partits de fase de grup i per això va passar a les eliminatòries.
0: Sí, sí, totalment. I a més també ha passat aquest Mundial que han aparegut herois diferents a cada ronda. I aquesta cançó, que l'han hagut de sentir totes les superestrelles que Espanya ha anat eliminant a les diferents fases. Hem vist a Cristiano Ronaldo plorant amb aquesta cançó de fons, hem vist a Messi ahí plorant amb aquesta cançó de fons, vam veure Thibaut Courtois plorant amb aquesta cançó. Ha estat increïble, l'Aitana també. El 2010 parlàvem de David Villa, que va resoldre el partit contra Portugal, Puyol també, i Iniesta, la gran final,
1: home,
0: no?
1: Home.
0: I aquest any s'han tornat a repetir aquests herois, una mica diferents, els herois que no s'esperava ningú.
1: L'heroi contra Portugal, podríem dir que ha estat, òbviament, el Miquel Merino, que també va ser decisiu contra Bèlgica.
0: I tant.
1: I a la final, quan Espanya necessitava algú que trenqués el 0-0, va aparèixer Ferran Torres a la pròrroga.
0: Home.
1: I hem de dir que, clar, hi ha molta similitud perquè Iniesta i Ferran Torres són dos jugadors del Futbol Club Barcelona.
0: Totalment.
1: I això deia Ferran Torres després d'haver guanyat el partit. Ens deia com es sentia.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: I tant que sí, Ferran, estem molt contentes, moltíssim. Se l'havia criticat molt a Ferran Torres, com deies, i finalment doncs, va marcar aquest gol que tothom li deia, no? Ja serà recordat com un gran heroi del futbol espanyol, igual que ho va ser Andrés Iniesta. Moltes més casualitats, moltes més coses que van passar el 2010 i han passat aquest any. La més gran, doncs, que Espanya ha guanyat el Mundial. Però clar, Carla, han passat moltes coses, perquè el divendres, al matí de Ràdio 4, el del Xavi Freixas, ja sabeu que aquí estem al matí a Ràdio 4, edició estiu, va venir un vident, en Sandro Rey. I què va dir sobre el guanyador del Mundial?
1: Sandro Rey, i això ens va dir sobre el guanyador.
3: Quin país guanyarà el Mundial de futbol?
4: Anava a dir el Mundial.
5: Yo corto hacia la izquierda tres veces y las cartas nos dicen aquí salen muchos colores rojos, ¿eh? Y el rojo es la roja.
4: La roja.
5: O sea, a ver, a mí las cartas me dicen, me anuncian con antelación, con tiempo que España, para mí, para las cartas, es la ganadora del Mundial.
4: ¡Oh! ¡Oh! Caray, tú. ¡Oh!
5: Eso dicen las cartas, ¿eh?
0: Sandro Rey.
1: Mare meva, però l'han encertat totalment. I també ara m'estaven recordant un vídeo que s'ha fet molt viral d'un llibre que deia que s'havia publicat al juny que a la final arribarien Argentina i Espanya, que guanyaria Espanya.
0: Doncs mira,
1: sí, aquestes coses
0: moltes casualitats, moltes coses. Sandro Rey, que va dir aquí a Ràdio 4 divendres que Espanya guanyaria el Mundial, i això és el que ha passat. Superestrelles ja són aquests jugadors. I nosaltres arribem al butlletí informatiu de les 9 i després seguim aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, eufòria als carrers després de la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol, després de guanyar 0-1 contra l'Argentina. L'equip de la selecció vol avui de tornada cap a Espanya i és previst que aterrin a l'aeroport de Barajas entre les 12 i la 1 del migdia. Després participaran diversos actes institucionals a Madrid, on recorrerà els carrers fins a Cibeles per a celebrar-ho amb l'afició. Quasi 90 municipis catalans han instal·lat pantalles gegants perquè els aficionats poguessin

0: Centenars de persones ho han celebrat a la capital catalana fins ben entrada la matinada. El sistema d'emergències mèdiques ha desplegat un dispositiu a Barcelona per la final de la Copa Mundial. En total ha fet 29 assistències, 24 lleus i 5 han estat menys greus. 13 van rebre l'alta in situ i 16 van requerir trasllat a un hospital. La victòria de la selecció espanyola també ha estat celebrada per la classe política, inclosa el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui a través de les xarxes ha afirmat que han tornat a fer història. Precisament parlant de Salvador Illa, fa només uns minuts que ha començat una compareixença per anunciar el primer canvi en l'organigrama del govern d'aquesta legislatura. El president de la Generalitat relleva la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, al capdavant del departament i situarà Raúl Moreno. Té els detalls la nostra companya Lorena Enns. Lorena, bon dia.
1: Bon dia, sí. És el primer canvi en el govern que Salvador Illa oficialitza en el que portem de legislatura. Com dius, l'actual consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, no continuarà al capdavant del departament. En una declaració institucional, el president de la Generalitat ha anunciat que el fins ara secretari de Drets Socials, Raúl Moreno, serà qui assumirà aquesta cartera a partir de demà mateix. Escoltem a Salvador Illa.
2: El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència amb la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari.
1: Martínez Bravo ha demanat aquest canvi a petició pròpia. L'encara consellera, recordem, d'un perfil més tècnic i econòmic, ha hagut de gestionar la crisi de les presumptes irregularitats de la DGAIA, una problemàtica que va portar el govern a dissoldre aquest organisme i a crear la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència. Ara Moreno haurà de continuar amb el llegat de Martínez Bravo, haurà de desplegar la llei del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència, entre altres carpetes.
0: Un dia de dol decretat a Soses, al Segrià, per la mort violenta d'una veïna de 75 anys aquest dissabte al vespre. Els Mossos segueixen buscant pistes. Anem cap a Lleida, Joan Cendra.
3: Segons les investigacions, el crim s'hauria comès amb una ampolla i no s'haurien utilitzat armes blanques. El cadàver de la dona va ser trobat a l'interior d'un panissar, a escassos 200 metres del municipi de Soses, a la carretera entre aquest poble i Aitona. Sandra Marco n'és l'alcaldessa.
4: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt, som un poble petit, ens coneixem tots i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona i no entenem el que ha passat.
3: El cas continua sota secret de sumari, de moment no hi ha detinguts i no es descarta cap hipòtesi.
0: I cap de setmana tràgica a les zones de bany amb dues víctimes mortals per ofegament. La primera, un nen de 6 anys que aquest diumenge ha perdut la vida a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. La setena mort en una piscina catalana des que va començar la campanya de bany el 15 de juny. I hores més tard, un altre ofegament, un home de 76 anys de nacionalitat francesa, mort quan es banyava a la platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, Joan Sisquellà.
5: La víctima era a l'aigua quan, per causes que haurà de determinar l'autòpsia, es va desmaiar. Va ser cap a 5:45 amb bandera groga i amb el servei de socorrisme encara actiu. Van ser, de fet, els socorristes els qui van treure l'home de l'aigua i ja a la sorra van iniciar les maniobres de reanimació. A més, es van mobilitzar diverses ambulàncies i també un helicòpter medicalitzat, però tot i la intervenció immediata dels efectius sanitaris, no van aconseguir remuntar-lo. És la dotzena persona morta a les platges catalanes des de l'inici formal de la temporada de bany, el 15 de juny, i la segona víctima en el cas de la Costa Brava.
0: Doncs així acabem aquest butlletí informatiu. Tornem amb més notícies al punt de les 10.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

les 9 i 5 minuts, ja estem actualitzats amb el butlletí informatiu. Estem aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu, i serem cada dia de dilluns a divendres de 8 del matí a 12. Us acompanyarem aquestes 4 hores. Tot això és possible a moltes persones que estan aquí amb mi al costat. El Jordi Vila, ja l'heu sentit, la Carla Villegas, també el Jaume Tudela, les vies de so, i el Gorka Delgado, i molta altra gent que passarà per aquí. Ja els anireu coneixent, tots els col·laboradors i totes les persones que ens acompanyaran al llarg d'aquestes

0: set setmanes d'estiu. I ja ens hem actualitzat, però hem de parlar de l'actualitat internacional. Cada dia a les 9 del matí ens acompanyarà el nostre company, periodista especialitzat en internacional, excorresponsal a Washington, ha obert moltíssimes corresponsalies, és un mític d'aquesta casa i és el Vicenç Sanclemente. I amb el Vicenç. Vicenç, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui hem de parlar del Trump. Com avui... cada dia parlarem del Trump, no gairebé?
1: Gairebé, de les trompades de cada dia.
0: Però... Això m'agrada molt, les trompades de cada dia.
1: Però és que, clar, es va jugar un partit a baix, a la gespa, i es jugava un partit a dalt, a la llotja.
0: Totalment.
1: I va ser molt interessant analitzar com va anar la llotja, no? Primer de tot, dir que pels Estats Units, per un estadounidenc mitjà, el futbol nostre no significa res.
0: Clar, el soccer, ells no estan acostumats al soccer, que li diuen ells?
1: És més aviat un esport de noies.
0: Ah, ostres!
1: Als Estats Units, a les escoles, doncs hi ha futbol americà, béisbol, tal, i les noies es dediquen al futbol que coneixem aquí, el soccer. I aleshores vam veure tota la primera part, les poques imatges que hi havia de Donald Trump, que sí. Estava parlant amb Melanie, que estava parlant amb el president de la FIFA, però que no prestava absolutament cap atenció.
0: Jo no sé si Trump havia vist mai 90 minuts d'un partit de soccer, de futbol, no?
1: No, jo vaig... O sigui, quan veies les imatges, semblava, no sé com es diria en català, un pulpo en un garaje.
0: Sí, una mica desubicat, oi?
1: És a dir, amb ell el que li va és l'espectacle. A l'espectacle en si de tot el que rodeja aquest partit, però en si el partit tampoc. I ja va començar amb una entrevista a la Fox abans de començar, que li van preguntar bé, i ell va dir: Milei és molt amic meu, però jo no m'atreviria mai a apostar contra Messi. És a dir, d'alguna manera, el que destacava era el valor de Messi, no?
0: Sí.
1: Com amb el que tothom coincidim,
0: sí.
1: No?
0: Sí, li van dir: digues això, oi?
1: Sí, segurament. I a Sánchez va tenir una entrevista amb l'agència EFE i ell va dir que hi ha moltes coses que coneixen a la societat d'Estats Units i Espanya, no? I que més aviat, més enllà de les discrepàncies que es poden tenir, l'esport uneix i que estava segur que aquell partit serviria per unir.
0: Bé, a veure, sí. Clar, a més a més, això arriba en una setmana on Trump va deixar clar que Espanya no volia tenir cap relació amb ells, no? Això ho va dir Trump aquesta setmana.
1: Sí, ho va dir el dia 8 de juliol, va dir, però va canviar exactament en 24 hores d'opinió.
0: Ah, bé, això és sovint. també, ho fa sovint, no?
1: O sigui, quan ja s'acabava la cimera de l'OTAN, ell va dir que no volia tenir cap relació amb Espanya, que demanava tallar les relacions comercials, fins i tot les visites amb Espanya, cosa que és impossible, perquè Espanya pertany a la Unió Europea. Per tant, un té dubtes de també si sap molt bé on és Espanya i tot,
0: exacte,
1: no?
0: Poder no té gaire clar.
1: Però després, a l'avió, una vegada assabentat de que Espanya participaria en una missió a Finlàndia i de tot el que havia portat amb diners, que pujava el 2% mínim, aleshores va dir que sí, que ja li agradava molt Espanya.
0: Sí.
1: El dia següent, del 8 de juliol
0: al
1: 9 de juliol. Però ahir era interessantíssim la posició del que era la llotja, que estava completament blindada. I va haver-hi un fotògraf, Miguel Morenati, que... No, Emilio, el Miguel.
0: Emilio Morenati.
1: Que va estar dues hores esperant poder fer la foto d'encaixada de mans entre Donald Trump i Pedro Sánchez. I finalment la va tenir, no? Però era molt interessant veure la posició com van seure. Primer hi havia el... Ah, espera, escoltem l'himne nord-americà amb el que va començar...
0: Així va començar el partit.

0: Així era, així va començar el partit.
1: Clar, era una mica,
0: la prèvia.
1: És una mica contradictori, perquè a les grades tot eren llatins.
0: Clar.
1: Quan va entrar el Donald Trump, no es va sentir un rebuig molt clar, però tampoc es va sentir molt aplaudiment, no? Mm-hmm. I el que era a la llotja era primer el primer ministre de Canadà, uh-huh. Mark Carney, que és un dels opositors més importants que té Trump. Segon, Claudia Sheinbaum, la presidenta de Mèxic. Després, Melania Trump. És a dir, que ningú d'aquests mandataris estés al costat de Donald Trump, uh-huh. no? Després, Donald Trump. Després, Infantino.
0: President
1: de la FIFA. Després, Lina Al-Alshkar, que és la dona d'Infantino i que és de nacionalitat libanesa. Després, el rei d'Espanya, la reina d'Espanya i, finalment, Pedro Sánchez. Però és a dir, que estaven absolutament equidistants

0: separats de Trump.
1: I separats de Donald Trump, no? I vaja, l'encaixada de mans diu molt, perquè Pedro Sánchez té la mà dreta donant-li a Trump i la mà esquerra amagada. Una posició molt, la veritat, molt, molt, molt forçada, no? També no se'l va veure, però hi havia l'alcalde de Nova York, Mamdani, no?
0: Sí, Joran Mamdani, que també, evidentment, ha estat un dels clars opositors a Trump i que, ha fet, durant les eleccions de Nova York, va parlar molt d'aquesta migració, no?, de com se'ls havia de tractar.
1: Sí, sí, sí. I aleshores, bueno, tant el president de Canadà està amenaçat, fins i tot, o sigui, per pujar arancels, i fins i tot perquè amb els darrers incendis de Canadà van afectar l'aire de Nova York i van afectar l'aire, i Trump els ha amenaçat per dir que havien contaminat, etc.
0: Sí.
1: I la mateixa Claudia Sheinbaum, a l'inici sembla que va tenir unes paraules corteses amb Trump, però després de l'entrega de premis és que ni es miraven, ni tan sols es miraven.
0: I estaven l'un
1: no?
0: al costat de l'altre, eh?
1: Sí, sí, sí. I, en canvi, després se la veu xerrant amicablement amb els reis d'Espanya. Recordem que la reina Letícia, de jove, va treballar a Mèxic.
0: Ostres, clar.
1: I aleshores hi ha més vincles dels que aparentment podíem pensar, no? I, bueno, i també molta gent mexicana ahir estava enviant aquí felicitacions, etc.
0: No?
1: A Espanya, no? I bé, també hem de dir que com vas veure l'entrada de Trump a l'entrega de premis?
0: Ostres, una mica com que ell volia ser el protagonista, no? Semblava?
1: Jo crec que sí, que ell sobretot, la vida per ell és un espectacle televisiu.
0: Sí,
1: no?
0: És el show de Trump, directament.
1: Sí, sí, sí. Aleshores, ell intentava parlar amb cadascú dels jugadors, primer, que anaven a rebre les medalles.
0: Sí.
1: S'ha destacat que hi ha dos jugadors argentins, Cuti Romero i Lisandro Martínez, que directament no li van acceptar la mà.
0: Ostres.
1: I, en canvi, a Espanya, més o menys, tothom li va acceptar la mà, però es pot dir que Borja Iglesias pràcticament ni el va mirar, no?
0: Lamine Yamal no li va donar la mà, el va mirar així, però no li va arribar a donar la mà, tampoc, Lamine Yamal, a Donald Trump. Que, Vicenç, això tu sabràs millor que ningú. A nivell protocolari, representa que tu, encara que no estiguis d'acord amb aquella persona, hauries, no?, de donar-li la mà, encara sigui un gest cordial, com si diguéssim.
1: Bé, a veure, hi ha una cosa que és la diplomàcia i l'altra que és l'autonomia i la decisió.
0: Exacte,
1: personal, eh? I també pot ser que en un moment de nervis
0: t'oblidis... No sàpigues ben bé què fer,
1: també tot t'influencia,
0: sí, sí, sí, sí.
1: No? Però vaja, després hi ha quelcom també molt destacat, que és que ell es va voler quedar a la celebració de l'equip.
0: Sí.
1: I Rodri, amablement, li va indicar per on estava la sortida. I després el president de la FIFA també el va estirar perquè ell creia que també participaria...
0: Sí, es va quedar una miqueta com al mig, eh?
1: De la celebració de l'equip. S'ha de dir que gairebé sempre porta la corbata vermella, eh?
0: Sí, és veritat, no és per Espanya, eh?
1: Va coincidir amb el rei.
0: Sí, pels republicans, no? Seria una mica...
1: Sí. No? I després, bueno, Merino es va posar a ballar...
0: Ah, li va fer... Sí, el ball aquest que fa amb el YMCA, oi?
1: Sí, el era com imitant a Donald Trump, que curiosament ha agafat com a himne el YMCA.
0: Això a mi em sembla, Vicent, una cosa espectacular, no ho entendré mai, perquè és un himne que tradicionalment ha estat relacionat amb el col·lectiu LGTBI.
1: Sí, però també amb la ciutat de Nova York, no?
0: Sí, exacte, no? I el Miquel Merino va fer aquest gest com imitant-lo. No? Ell jo crec que no se'n va adonar, no, el Trump?
1: No, ja estava marxant.
0: Sí que va ser curiós això que deies, que es va quedar com al mig, perquè a més jo l'estava mirant amb ell i em vaig perdre una mica el moment en què Espanya va aixecar la copa, perquè vaig pensar, aquest senyor, després amb aquesta plataforma fantàstica que tenim de RTV Play, que es pot tirar enrere, vaig poder recuperar el moment i mirar el Rodri com aixecava la copa. Però sí que és veritat que estava més pendent, fins i tot del Trump, de veure què feia aquell senyor allà una mica perdut, no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: No pas de...
1: Bé, això també indica també certes coses, no?, de moviment, però també un error de protocol de no haver-li explicat. Hi ha dues parts, una a les quals vostès donen les medalles, i hi ha una segona part on celebra l'equip. L'equip i la gent del seu país, que per cert no va anar Pedro Sánchez,
0: exacte,
1: que estava el rei, i després va pujar la reina i les infantes, no?
0: Sí.
1: Però, bueno, aquí el president del govern, diguem, no va voler apuntar-se al tanto de... Ja havia tret la foto, també,
0: sí.
1: Eh? Ja havia tret
0: ja
1: la foto, que era la foto del Trump. Que avui molts analistes internacionals el que diuen que és el senyal, aquella encaixada de mans, és el senyal de quan tu dones la mà a algú que no li deus res.
2: Ostres, molt bona.
1: És una senyal d'igual a igual. Uh-huh. I jo crec que quedarà com bastant icònic, no?, aquest sí, dia. Sí. I després jo comentaria un tema final, que és que la importància que va tenir ahir el partit a Palestina.
2: Ostres!
1: És a dir, els joves palestins, i molta, ho ha destacat avui Jaume Sens, uh-huh, a les xarxes, no? Com els joves palestins van veure que Lamine Yamal, una vegada guanyava la Lliga, sí, espanyola, i feia servir
2: la bandera palestina,
1: no? Ahir va haver-hi celebracions als carrers de Palestina.
2: Ostres!
1: A favor d'Espanya, no? Uh-huh. I sobretot, jo crec que com a mostra d'agraïment i de germanor, amb el que significa Lamine Yamal,
0: que també és musulmà, recordem-ho, i que en aquest únic gol que ha marcat en el Mundial Lamine Yamal, que va ser contra Aràbia Saudita, la celebració que va fer va ser agenollar-se i donar gràcies a Déu, no?, amb les mans així, amb els palmells de les mans cap amunt, i que molta gent deia que era un gest d'estratègia també fer-ho contra Aràbia Saudita. Bé, Lamine Yamal és musulmà, ha mostrat públicament milers de vegades la seva fe musulmana, i també és important, no?, i a més, algú musulmà que està a favor de Palestina.
1: Sí, i també el primer jugador espanyol que ahir va sortir a la canxa, uh-huh, va sortir de la mà d'una nena.
0: És veritat, jo ho vaig veure.
1: I bé, és un símbol de multiculturalitat, uh-huh, impressionant, perquè recordem que sobretot el futbol on es viu, i
2: totalment,
1: això és Llatinoamèrica, Europa i també els països àrabs.
0: També va haver-hi una polèmica a nivell polític en aquest Mundial, que era, Vicenç, que segurament ho recordaràs, que no deixava la FIFA al principi del Mundial fer preguntes en castellà, perquè deien que no tenien a cap traductor que traduís del castellà. Una cosa curiosa quan un dels països anfitrions del Mundial és Mèxic, no? I deien, ostres, doncs quina casualitat que ha passat tot això en un Mundial on la final es parla en castellà, que és d'Argentina i Espanya, no?
1: Sí, això és molt, molt curiós i molt criticable, no? Mm-hmm. I després, ahir es va notar també. O sigui, els tres presidents, ahir, el de Canadà, el primer ministre de Canadà, la presidenta de Mèxic, el president dels Estats Units, amb aquesta final havien de tenir exactament la mateixa importància.
0: Mm-hmm. Mira, això t'ho anava a dir jo. Però podria ser la final a Nova York, Trump va agafar més importància? No ho sé, eh?
1: Bé, sí, però s'hagués hagut de tenir un detall, uh-huh, amb els altres dos, perquè els tres compartien. Bueno, ara Trump ha demanat una altra final, però sense Mèxic i sense Canadà. Ho ha demanat pel seu compte.
0: Ah, no ho sabia, aquesta última.
1: També, ja, ahir va haver-hi un petit fallo a la retransmissió, que el discurs en anglès de Tom Cruise no va ser traduït.
0: És veritat, sí, coses.
1: Vull dir, ja arriba un moment que ja tothom pensem que tothom entén anglès. Doncs no, el castellà, o qualsevol altra llengua és molt important, no?
0: I a més, quan hi ha un país, que és Mèxic, que es parla en castellà, que el seu idioma oficial és el castellà. A veure què passarà també d'aquí 4 anys, quan el Mundial es farà a Espanya, a Marroc i a Portugal, que són tres països que doncs, són molt diferents entre ells, que a més dos estan a la península, l'altre forma part del continent africà, no? I a veure què passarà, no? Els diaris esportius diuen que Trump es va veure obligat a entregar el trofeig del Mundial a Espanya, un país el que rebutja, eh? Aquests són els titulars ara mateix també els diaris esportius, vull dir que tot va en aquesta línia.
1: Sí, però jo no estic tan convençut
0: que rebutja Espanya, no?
1: Sí, no, que ell tingui tan clar qui és qui.
0: Val.
1: Saps? Jo crec que va per moments, uh-huh, i va per estones i va per... Bueno, què pot treure ell de cada moment mediàtic, no? Uh-huh.
0: Per tant, ell volia estar allà al mig. Mira, també els diaris ens diuen, una mica fan al·lusió a aquesta frase de la cançó de Coca-Cola de Mecano, i diuen, en tu fiesta me colé. Donald Trump en la foto de campeones del mundo de España. Això diu El Mundo, no? Diu que el Trump i l'Infantino entreguen el trofeu al Rodri, el capità de la selecció. Tocava retirar-se i deixar que el capità aixequés la copa, però el president dels Estats Units no estava molt per la labor.
1: No, la segona part de l'espectacle, ell pensava que també hi formava part, però no, no?
0: I... Tu dius que no li van explicar a nivell protocolari, però jo no sé si no li van explicar o si no va voler fer-ho.
1: És que una vegada ell entra en acció, ell és un monstre de la televisió i de la comunicació.
0: Totalment.
1: I devia pensar, bueno, jo ara aquí també he d'intervenir, no? I jo crec que ell es creia que formava part de la festa, no? Mm. Després d'un partit que per ell devia ser avorridíssim, perquè no és el seu esport,
0: no és el que entén, no?
1: Ni molt menys, no? Ai, després també ens hem oblidat amb lo de Palestina, que Pedro Porro va tenir una estona la bandera palestina.
0: Doncs mira,
1: a l'esquena.
0: Més jugadors que... de la selecció espanyola que donen suport, en aquest
1: cas,
0: a Palestina. Mira, ara que deies aquesta foto, no?, d'Emilio Morenati...
1: No,
0: mira,
1: de Miguel Morenati,
0: disculpa. Aquí el tenim, el president estadounidense, que se salta el protocol i es veu que li va donar uns tocs a la Copa de Campió del Món, que això no es podia fer, no es podia tocar, i es veu que Donald Trump va tocar una mica la Copa, i que això també... I aquesta foto amb aquest vidre blindat, no?, d'aquest palco... Sí, sí, que

0: està, en aquest cas es veu a Pedro Sánchez, a Trump donant-se la mà, i l'Infantino al mig i el rei d'Espanya també al costat, no? Aquest vídeo dels Reis d'Espanya, el de les semifinals, que va ser molt comentat també, Vicenç, aquest vídeo que no se sap ben bé on el van fer, es veia tot una mica, no?
1: Home, jo crec que el van fer aquí, no?
0: En un hotel, diuen, de Barcelona, no? Estaven pels Premis Princesa de Girona.
1: No, perquè el dia següent estaven a Empúries, aquell dia estaven a Empúries, etc. Bé, jo crec que estan molt ben aconsellats i que, bueno, significa que estan amb el ciutadà, no? Amb les mateixes emocions, que comparteixen emocions amb els ciutadans.
0: Ells van veure també celebrant, no?, les infantes al camp.
1: Sí.
0: Va ser un moment.
1: I va ser un moment, diguem, completament en si de joia, diguem, per moltíssima gent, no? I jo crec que, vaja, que el que deies tu de mi, en tu fiesta me colé...
0: Sí, això ho diu el diari El Mundo.
1: I un altre tema és un dia analitzar amb calma, semiòticament, què signifiquen tots aquests espectacles de la FIFA, no?
0: Clar, i políticament, no, també, no?
1: Sí, i aquí beneficien, aquí no, i el paper de la FIFA, no? Però vaja, aquí ja entraríem en un tema i avui és un dia...
0: Per celebrar. Vicenç, moltes gràcies.
1: No, a vos. Però anirem, si em permets, anirem cada dia.
0: Sí. Jo encantada que vinguis cada dia, de poder parlar d'algunes coses que passen a nivell internacional, que algun dia seran efemèrides, també.
1: Sí, també hem de dir que no ens hem d'obsessionar amb el senyor Donald Trump, eh?
0: Sisplau, perquè
1: si
0: no... Que
1: els mateixos experts nord-americans diuen algun dia passarà, algun dia no hi serà ell, no? Però...
0: No sabem, però, quina és la cançó de l'estiu preferida de Donald Trump. Ho haurem de buscar un dia.
1: Home, jo crec que el YMCA ell per ballar, bàsicament.
0: Un dia t'ho preguntarem a tu, Vicenç, també. Però això ja ho vam fer l'any passat i estem preguntant a totes les persones que formen part d'aquesta casa, de Ràdio 4, quina és la seva cançó de l'estiu. Aquella cançó que els hi va marcar, que els hi va agradar, que els hi recorda alguna cosa dels estius. N'hi ha moltes. Segur que tu, que ens escoltes, també tens alguna cançó que et va marcar un estiu sí o sí, no? Aquella que escoltaves al cotxe, aquella que escoltaves de vacances, aquella que va marcar algun estiu de la teva adolescència, o poder més gran, que recorda alguna cosa que quan dius estiu és aquesta cançó sí o sí. Cadascú té la seva, també ens pots trucar si vols per explicar-ne quina és la teva, o ens pots enviar un missatge a les nostres xarxes socials @radio4/RNE, tant a X, a Twitter, com també a Instagram. Et llegim a veure quina és la teva cançó preferida de l'estiu. Però jo li vull preguntar a un mític d'aquesta casa, el presentador del Pla B, el Toni Marín. Toni, quina és la teva cançó de l'estiu?
2: Hola, Maria. Doncs mira, jo la cançó que vull destacar és una de Depeche Mode, que es diu Walking in My Shoes. Em recorda a un estiu que estàvem amb uns amics a Formentera i vam llogar un Twingo Rojo descapotable amb el que sonava aquesta cançó a tot drap. És una cançó magnífica per l'estiu, ja veuràs.
0: Walking in My Shoes, de Depeche Mode, és la cançó de l'estiu del Toni Marín. Ens quedem escoltant-la, a veure si ens posem una mica al cap aquest descapotable vermell que va llogar el Toni una vegada quan estava de vacances amb els seus amics. Com et dic, tu també ens pots explicar quina és la teva cançó de l'estiu. Et llegim a les xarxes socials d'aquí, de Ràdio 4. Això és el matí de Ràdio 4, edició estiu. Ara tornem.

0: Aquesta és la cançó de l'estiu del Toni Marín. Ja sabeu que ho estem preguntant a tots els companys d'aquesta casa. Quina és la seva cançó de l'estiu? La teva potser és aquesta, potser no, i segurament sigui una altra. Per tant, com diem, et llegim, a @radio4@RN, a les nostres xarxes socials, tant a X com a Instagram, i ara doncs ja ho estem fent durant tot el programa. Estem parlant d'aquesta final del Mundial. Espanya és campiona del món per segona vegada i ara és el moment d'analitzar-ho tot plegat. Són pràcticament 9:45 del matí i tot ho analitzarem amb els nostres companys d'esports d'aquesta casa. En Josep Capel ahir va estar seguint tot això des de la pantalla gegant del Fòrum. Josep, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Molt bé, una mica cansats, no?
1: S'ha dormit poquet, podríem dir-ho d'alguna manera. Sí, s'ha dormit poquet.
0: Com
1: sí.
0: Estava ahir l'ambient al Fòrum?
1: Espectacular. A mi això sí, em va sorprendre molt turista o molt estranger, molt. Jo ja havia viscut algun partit de la final o coneixia de gent que havia viscut els partits en d'altres pantalles gegants en d'altres poblacions, perquè ahir no només va ser Barcelona. Mm-hmm.
0: Mataró també estava espectacular.
1: Bueno, hi havia més de 70 pantalles gegants muntades a diferents poblacions de Catalunya i la del Fòrum va ser bestial. En principi van dir que entrarien un màxim de 20.000 persones, però al final van haver d'obrir portes. Vaig veure, dic, què és això? Tanta gent entrant ara ja un cop començat el partit, doncs van haver d'obrir portes i deien que es van apropar quasi bé 30.000 a la pantalla gegant del Fòrum. Espectacular, la gent s'ho va passar molt bé, molts nervis, moltíssim, perquè se'ls veia al llarg del partit, amb l'empat, queixant-se molt de l'àrbitre, xiulant a Infantino cada cop que sortia a les imatges o a Donald Trump, i molt aplaudits els jugadors de la selecció i també Messi, molt aplaudit, tot i ser
0: deies molts rival, estrangers, però no sé si molts argentins també.
1: N'hi havia, i cap mena de problema. Tot i que no tants argentins, sinó molts estrangers. Jo anava parlant amb gent després per registrar veus, després també per fer programes el dia d'avui, i em vaig trobar molts d'ells

0: que eren estrangers, i tots ells amb la segona samarreta d'Espanya, la blanca, que ha tingut un èxit brutal.
1: És espectacular.
0: Brutal. No, ja donarà Adidas les vendes i tal, però aquesta segona equipació d'Espanya ha estat absolutament bestial el que s'ha arribat a vendre, i moltíssima gent estrangera ahí seguint des del fòrum. Suposo que els hi van dir, escolta, que hi ha festa, que segueix la final del Mundial des d'allà, i tots van anar cap allà, però bueno, a poc d'acabar la gent anava sortint, alguns cap a casa i d'altres doncs a continuar la festa pels carrers de Barcelona.
1: Parlem d'aquesta final d'ahir, perquè va ser un partit on va dominar Espanya al 100%, pràcticament, només s'han de veure aquestes estadístiques, no? Argentina no va xutar cap vegada entre els tres pals, i tot i així es va patir molt, no? Va ser un partit que es va patir fins al final.
0: Però perquè la gent tenia al cap tot el que havia fet Argentina durant el Mundial, i el que és Argentina tradicionalment, un equip que té ànima, un equip ultra mega competitiu, els has de rematar, i més que rematar. Molta gent, mira, jo tinc un amic que em fa la comparativa de que Argentina és una mica el Real Madrid de les seleccions, entre cometes. No és allò que no donen mai, no pots donar mai un partit per sentenciat, perquè sempre tenen una vida extra, no? I clar, la gent tenia això en ment, clar, anava el partit 0-0, 0-0, i fins i tot amb l'1-0, i amb Argentina jugant amb un menys, precisament van apretar el final, i jo crec que l'únic moment de patiment d'Espanya van ser els últims 5-10 minuts, que amb l'Argentina, jugant amb un jugador menys, Messi, que no havia aparegut en tot el partit, va agafar la pilota, i van crear un parell o tres d'ocasions, que no és que fossin ocasions molt clares, tret la de Giovanni Simeone, però sí que es mascava una miqueta el patir i el fet que Argentina arribés. Però van arribar, insisteixo, els últims 5 minuts del temps extra de la pròrroga, i la resta és que no van tocar pilota, ni en possessió, ni un xut a porteria, i això també mostra el que ha estat la clau d'Espanya en aquest Mundial, que és la solidesa. Espanya només ha encaixat un gol en 8 partits. Un gol contra Bèlgica.
1: I no ha anat perdent en cap moment del Mundial.
0: En cap moment, clar, clar, clar. És a dir, només ha encaixat un gol contra Bèlgica en el partit a quarts de final en 8 partits. És una xifra de rècord que et mostra que un equip amb moltes estrelles, tot i que algunes no arribaven bé, cas de Lamine, després de 6 setmanes fora per lesió, ha arribat molt justet aquest Mundial i ha fet un esforç, que ja veurem si li passa o no factura, amb el Barça, sobretot a l'inici de la competició. Sí, però és que, clar, després de 6 setmanes, de quasi 2 mesos fora per lesió, jugar 8 partits en un mes i mig, 8 partits, és tremendo. I ell els va jugar, els ha jugat, s'ha esforçat, tot i no està a bon nivell, o no està al seu nivell habitual, perquè un Lamine al 50% ja és moltíssim. Després Nico Williams només ha pogut jugar els últims partits i el tram final, perquè també sortia de lesió, i a més es va lesionar durant el Mundial, i recordem que van ser els dos jugadors estrella de l'Eurocopa que va guanyar Espanya fa 2 anys. Merino també sortia de lesió,
1: i
0: va arribar justíssim perquè també sortia de lesió. Víctor Muñoz no ha arribat ni a debutar ni poder jugar perquè també sortia de lesió, va arribar lesionat al Mundial. És a dir, clar, és que molts problemes i molts jugadors justets. Pedri ni tan sols ha estat titular els últims 3 partits perquè ha acabat la temporada trinxat amb el Barça. I la clau per mi ha estat la parella de centrals, Cubarsí, Laporte, juntament amb Rodri, el millor jugador del Mundial, aquesta mena de triangle a l'eix de la defensa i al mig del camp, que és el que ha sostingut a una Espanya que, insisteixo, només ha encaixat un gol en tot el Mundial, i ha estat segurament la clau perquè la selecció espanyola aconsegueixi la seva segona estrella.
1: Incorporem també a aquesta conversa la nostra companya també d'esports d'aquesta casa de Ràdio 4, la Marga Lluc. Marga, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Ara parlàvem molt bé aquí a...
2: Començant
1: una mica
2: aventura.
1: Exacte, sí, començar aventura fa una horeta i mitja que hem començat aquesta programació d'estiu.
2: Doncs
1: i ho fem d'aquesta manera, doncs celebrant que Espanya ahir va guanyar el Mundial. Ara ho parlàvem amb el Capel, que va ser allà amb una de les pantalles gegants del fòrum. Dèiem que Espanya no arribava en el seu millor moment, moltes lesions. No sé com ho vas veure tu i com vas viure ahir la final.
2: Doncs no arribaven alguns dels seus jugadors, i el Josep segur que us ho ha explicat, no arribaven en el seu millor moment perquè sortien de lesions, com deies. El mateix Lamine Yamal, no?, cridat a ser l'estrella de la selecció, que potser no ha brillat tot el que ell pot perquè no arribava en el seu millor moment, perquè sortia justament d'una lesió, o Nico Williams. Van començar una mica en pas dubtós, no?, els primers partits, sobretot el primer empat amb Cap Verd, que ningú s'esperava, però aquesta selecció sí que tenia al voltant doncs, aquesta predicció de que era una de les favorites, i ha anat de menys a més. I la final, doncs, home, jo crec que superioritat total de la selecció espanyola, tot i que va costar molt, perquè, clar, fins a la pròrroga no arribaven els gols, la selecció argentina no va

0: La xuta porta, suposo que ho ha dit el, sí, el Josep ara mateix, és que en tot el partit pràcticament, és a dir, que la victòria totalment merescuda, i moltes similituds li trobo a la del 2010,
1: això
0: no?
1: Això ho hem dit abans, a la primera hora les hem repassat, sí, algunes, uh-huh, hi havia moltes similituds, als del 2010, que hi eren pràcticament tots, sí, a l'estadi, sí, sí, menys, sí, sí, Josep Capdevila, Joan Capdevila, que no va poder arribar.
2: En principi, al final sí que viatjava, o això, sí, ens van dir, va tenir diversos dies on a través de les xarxes socials feia una crida...
1: Si
2: fins,
1: no?
2: I tot un altre.
1: I
2: jo crec que vaig veure una imatge d'ell ja a l'aeroport a punt de sortir, agraint que podies dir. Jo crec que al final sí que va viatjar, crec.
0: La veritat no ho sé segur, eh?
2: Jo diria que al final vaig sentir Juan Carlos Rivero
1: que deia que no sabien si havia acabat d'arribar, deien al principi del partit.
2: Oh, en principi viatjava, sí, per intentar arribar-hi. Ara, que si va arribar o no,
0: l'haureu de trucar per preguntar-li.
1: Sí, directament.
2: De totes maneres, sí que és veritat que hi ha moltes similituds per moltes coses, no? És una selecció que va començar amb molts dubtes i moltes crítiques. Espanya, per exemple, el 2010 va fer contra Suïssa.
0: També va començar empatant, el 2010.
2: Sí, això mateix, no?
1: Va perdre el 2010.
2: Perdre contra Suïssa.
1: Sí, en un partit horrorós, recordo que va ser una bogeria.
2: 0 contra Suïssa, a partir d'allà va acabar la primera fase classificant-se, però en el tercer partit fins i tot amb una selecció dirigida per Marcelo Bielsa.
1: Sí, Xile, en aquell cas.
2: Això mateix. La d'enguany, fixa-t'hi, anant les dues seleccions de menys a més i de més a molt més. I jo crec que com a clau el partit contra Portugal en els dos campionats, no? És a dir, superar una selecció també favorita, fins i tot jo diria que aquest any molt més favorita del que era la Portugal en Cristiano Ronaldo també el 2010, la d'aquest any era juntament amb les quatre que han arribat a semifinals l'altra gran selecció, però Portugal no ha arribat gens bé a aquest Mundial, i jo crec que la confiança que li va durar a Espanya superar a Portugal, des d'allà crec jo és on Espanya s'ho va acabar de creure, o la gent, jo crec que els de la selecció ja s'ho creien des del principi, però la gent que envoltava tot el que és l'entorn de la selecció acabava de creure's aquesta selecció.
1: Deia Oyarzabal que hi havia una mica d'un sentiment una mica negatiu en general, no?
0: Sí, sobretot a l'inici, no?
1: Clar.
0: Sí.
1: Deia, no sé per què esteu tan negatius, deia Oyarzabal.
0: Ells s'ho creien, és el que deia el Josep, jo crec que ells sí que s'ho creien, i clar, al final, després de guanyar el títol, molts deien, és que no m'ho crec, no? Però sí, clar. Perquè clar, realment és extraordinari guanyar un títol de campió del món, de fet és la segona vegada de la història. I han passat 16 anys, per tant...
2: Però també és normal, Marga, que això passés. Entre altres coses, els jugadors també han d'entendre que, clar, arriben amb molts jugadors, com explicàvem fa un moment, uh-huh, i sobretot gran part dels millors que no arribaven en bon estat de forma. Algun d'ells, el propi Rodri, que ha estat escollit el millor jugador del Mundial, porta 2 anys amb el tema de les lesions molt complicats. Pep Guardiola fa mesos va dir, no, veureu la millor versió de Rodri al Mundial.
1: I ha tingut raó.
0: Tot i que el van criticar molt en alguns partits.
2: El seu primer partit estaven demanant que el substituïssin i que entrés Tubimendi perquè el seu nivell no era el millor.
0: Imagina't, millor jugador del Mundial.
2: Pedri ha estat també molt criticat.
1: Això ens ha sorprès,
2: ahir va ser clau per això. Sí. Sortint des de la banqueta va arribar i va controlar absolutament el joc, però no ha estat el millor Mundial de Pedri perquè no ha arribat bé físicament, tampoc Lamine, tampoc Nico. És a dir, molts jugadors claus no han arribat bé, una selecció que no jugava bé a la primera fase, com vam veure. Llavors, clar, és normal que la gent tingués dubtes. I sobretot perquè havies d'altres seleccions com França,
0: sobretot França,
2: molt superiors a la resta,
0: França,
2: i deies, ara que arribi i es cregui, patiran, i després, doncs, no, la confiança que té aquesta selecció. I ara, fixa-t'hi, Eurocopa, Mundial, i anem a veure si són capaços d'igualar aquella Espanya de Vicente del Bosque, de Luis Aragonés, que també va guanyar una altra Eurocopa. Per tant, anem a veure què passa d'aquí 2 anys. Però el mèrit que té aquesta Espanya és tremendo, perquè també no, a diferència d'aquella, aquí sí que hi ha una gran estrella, tot i que no ha estat en aquest Mundial, però té un Lamine que és una estrella mediàtica
0: que aquella
2: Espanya no tenia. Aquella Espanya tenia a Villa, Fernando Torres, és veritat que ja jugava a la Premier, i sobretot un mig del camp extraordinari, una defensa, però no tenia una superestrella mundial.
1: Totalment.
2: Com tenia altres seleccions, i aquesta sí que la té, que és Lamine Yamal.
1: Ara veiem que estan ja a l'avió tornant cap a Espanya els campions del món, que arribaran cap a 2:45 de la tarda a Madrid, veiem ara aquí els companys del 24 Hores que ho deien.
0: Clar, també, fent el seguiment.
1: Exacte, també molt criticat va estar Ferran Torres en aquest Mundial, que ahir va marcar el gol de la victòria.
0: Però és que Ferran Torres està acostumat.
1: Sempre
0: és criticat, el Barça és criticat, jo he sentit de tot, i en algunes èpoques Ferran Torres no pot jugar al Barça, no pot ser titular, no pot... Però al final sempre fa gols, i és que si tu mires les seves estadístiques...
2: I gols importants.
0: I està clar, sortint de la banqueta, que aquesta és una altra cosa que li ha funcionat, Josep, també, i Maria, aquesta selecció espanyola de la Fuente, que li han sortit jugadors de la banqueta que han estat decisius.

0: no diem Merino, com va passar a l'Eurocopa, però ahir, per exemple, Ferran, que una vegada més es va reivindicar, i aquesta és una altra similitud amb el 2010, no? Un jugador del Barça, aleshores va ser Iniesta, l'Iniestazo famós, i ara Ferran, no sé què faria la selecció espanyola sense els jugadors del Barça.
1: Home, a més, enguany eren 8 jugadors del Barça,
0: i 9 catalans,
1: i 9 catalans,
0: en total,
1: exacte, sí, que també el 2010 hi va haver-hi 8 jugadors catalans.
2: I 9 jugadors sortits de la Masia disputant la final. Argentina, que és Messi, i 8 amb la selecció espanyola.
0: Reivindicant la Masia, que aquests dies s'ha fet molt, fins i tot en xarxes, no?
2: Sí, sobretot amb les dues grans estrelles, que són Messi i Lamine, l'abraçada que vam poder veure...
1: Aquella foto, no?, que el banyava quan era petit.
2: Sí, i ahir vam veure doncs, l'abraçada entre tots dos, que no són jugadors que tinguin una grandíssima relació, no. Perquè, de fet, Lamine sempre ha intentat fugir de les comparacions, clar. I crec que fa bé. Perquè hi ha moltes similituds, també, que parlen de similituds amb la carrera de l'un i l'altre, sobretot en aquest començament d'un molt similar a l'altre, són esquerrans, surten del Barça, ocupen aquella posició, és a dir, hi ha moltes similituds, i Lamine sempre ha volgut fugir una miqueta d'aquesta
0: comparativa, escriure la seva història, no?
2: I com que no veies com una mena com de relació, i bueno, ahir vam poder veure aquella abraçada entre tots dos, que és... passat i present, i present i futur. Del Barça, també.
1: Molt qüestionat, també, Lamine, al principi del Mundial, i durant tot el Mundial, no? Perquè deien que poder no acabava de ser el seu partit mai, que estava una mica així, però jo crec que al final té molt bones xifres, ho hem vist, no?
0: Li falta una mica de xispes, el que dèiem, no? Perquè surt de la lesió.
2: Clar, és que un jugador que surt un mes i mig, o quasi dos mesos de lesió.
0: Aturat.
2: Que arriba al Mundial, que fins i tot el primer partit no entra des de la banqueta perquè encara no està al 100%. Necessita un temps per recuperar. Clar, ell ha jugat un Mundial que segurament el va començar al 40-50% i l'ha acabat al 70%. O no, diria que va arribar al 70% i ha tornat al 50%, perquè clar, tot de mi, els dos últims partits tocat, molt tocat, i tot i així esforçant-se per l'equip. I això també és un aprenentatge per Lamine, que amb 19 anys ha d'aprendre també una altra cosa, és que es pot guanyar treballant per l'equip sense ser la mega estrella. De fet, el millor jugador jove del Mundial se l'ha endut el seu company Pau Cubarsí, que ha fet un Mundial absolutament extraordinari i que va començar la temporada amb el Barça molt justet, molt criticat també.
0: Venia d'una temporada fantàstica l'any passat.
2: Però clar, què no es critica en el món del futbol, què no es critica el Barça i què no es critica a Espanya? El millor porter del Mundial li han donat a Unai Simón, que tots recordem les crítiques que hi ha hagut, que si havia de jugar Joan García, si havia de jugar David Raya, que si l'aposta era d'Unai per part de la Fuente...
0: El problema és que opina tothom.
2: Correcte.
1: I aquestes sortides que fa també Unai Simón.
2: Clar, Rodri, millor jugador... És que al final, dius, de la Fuente li ha sortit tot perfecte.
0: Això t'anava a dir, que també reivindicar una mica la figura de la Fuente, no? Perquè suposo que va començar com a seleccionador d'un perfil baix, no? Una persona que venia de les categories inferiors, que no era una superestrella del futbol ni res d'això, i al final aquest Mundial tot li ha sortit bé, perquè li ha sortit bé la porteria, perquè li ha sortit bé els jugadors que han sortit de la banqueta, els canvis que ha fet, potser la confiança que ha donat als jugadors, o sigui que surt per la porta gran.
2: Va fallar en l'estratègia, jo crec, i fins i tot en alguna aposta en el primer partit.
0: Segurament,
2: va saber rectificar a temps. I després s'ha encomanat a un 11 titular bastant fix als últims 3-4 partits, al moment clau, amb 4 o 5 jugadors que han anat sortint. Cas de Mikel Merino, en el tram final de Nico Williams, de Pedri...
1: Pedro Porro, per
2: canviar els partits, i amb un 11 al final pràcticament fix que ha ocupat i que li ha donat el resultat a la selecció, que, insisteixo, ha guanyat un Mundial, per mi, amb suficiència. És a dir, no oblidem que s'ha carregat pel camí, entre d'altres, a Portugal... A França i a Argentina. És a dir, ha superat a dues que són a tres seleccions que són top 6 mundial. Per tant, el camí no ha estat fàcil, ha estat molt i molt complicat. Ha guanyat amb suficiència a totes elles i sense tenir a les seves millors armes, els seus millors jugadors en el millor estat. Vull dir, si ha aconseguit això sense estar aquests jugadors, vull dir, fa 2 anys a l'Eurocopa, és veritat que es lesiona Pedri a l'inici, però la resta estan en un moment extraordinari, per tant, entre cometes era normal. Ara no. Insisteixo que la base de la victòria han estat els dos centrals i el mig centre. Són els més destacats de la selecció, que ha guanyat amb suficiència. A diferència amb França, que destacaven a Mbappé, a Dembélé, a Olise, a Barcola... No, aquesta selecció s'ha sustentat amb això. Per tant, el mèrit és tremendo i ara serà la gran favorita als propers grans campionats, perquè tot i que hi ha algun jugador que ja comença a tenir una edat, la base de la selecció continua sent molt jove.
0: I això que dèiem abans, un gol en 8 partits, sí, en un mundial, això
2: és de rècord.
0: És de rècord, no? Jo no sé si havia passat o no.

0: No havia passat.
1: I sobretot amb les ocasions que li han creat, que són pràcticament nul·les. És que tu mires i en cada partit pràcticament no li han arribat a porteria.
0: Diu molt de la defensa.
1: I a qualsevol porter que hagués jugat, David o Joan, hagués guanyat el Mundial igual que jo, deia. I en part no li faltava raó, perquè jo no li recordo una gran aturada a Unai en tot el Mundial.
0: Perquè ja estava en Covarsí
2: la porta.
1: A l'Eurocopa va ser clau fins i tot en tandes de penal, etc. Però en aquest Mundial és que pràcticament no li ha caigut. És que tu mires i la parella a la porta de Covarsí ha estat un nivell absolutament increïble, amb Rodri per davant, insisteixo, i després la resta que han complementat molt bé, Cucurella, amb Pedro Porro, però sobretot aquest triangle ha estat extraordinari i han guanyat amb suficiència totes les seleccions. Han merescut guanyar tots
0: sempre
1: els partits.
0: Això em fa també parlar de Cubarsí, que ho dèiem abans, no? Deies millor jugador jove de del Mundial, en un Mundial on estava Lamine Yamal, per exemple, que és de la seva edat i que és molt, molt més mediàtic que Cubarsí. Cubarsí ha fet un Mundial extraordinari, com tu deies, va començar la temporada del Barça potser més fluix, però després va millorar. I poca vegades es parla dels mèrits d'aquest jugador, que només té 19 anys i la posició de central,
1: central
0: és precisament per ser més gran.
1: Per exemple, perquè ha guanyat Rodri, però Cannavaro va guanyar la Bota d'Or i el millor jugador del Mundial 2006 amb Itàlia.
2: I després la Pilota d'Or.
1: Amb pitjors números dels que ha tingut Cubarsí en aquest Mundial. És a dir, clar, estem parlant d'un jugador que s'ha endut el millor jugador jove, però si li haguessin donat el millor jugador al Mundial tampoc hagués passat absolutament res, tot i que Rodri evidentment s'ho ha merescut. Vull dir que al final, dius, és que estadísticament, i sobretot fent parella amb un Laporte, que també ha estat a un nivell extraordinari, no? Però Cubarsí amb 19 anys,
0: 19 anys
1: portant
0: sí,
1: el pes
0: central,
1: de la selecció, i s'han portat tots els elogis del món, i era aquell pas, si el va fer Lamine segurament en aquella eliminatòria contra l'Inter l'any passat, aquell petit clic que el va catapultar a ser estrella mundial, a Cubarsí li faltava aquest punt i l'ha fet amb la selecció en aquest Mundial.
0: També és un noi molt assenyat, discret, que a vegades les grans estrelles són una mica més...
2: Es
0: fan veure
2: una
0: mica més, no? Es fan veure una mica més.
1: Es fa veure més, l'altre li agrada més.
0: L'altre és més discretet.
1: Jo crec que s'ha criat a la cantera del Barça compartint amb Lamine pràcticament
0: tota
1: la categoria, amb la qual cosa ha hagut d'aprendre a viure amb un segon pla. Hi ha gent que comparteix amb Lamine, que està al costat de Lamine, que són igual d'estrelles mediàtiques, com el seu germà, o tenim el Cubarsí, que ha après a viure en un segon pla.
2: L'estrella del Mundial, Kane, espectacular.
0: Ara ja mundialment, famós.
2: Sí. L'altre dia Penélope Cruz el van a conèixer i tot. Fins i tot vam veure imatges de Penélope Cruz amb Kane. Parlem també d'Argentina, perquè el Dibu ahir va fer una de parades espectaculars, no? Va tenir molta feina, però va fer molt bones parades. I veiem pel 24 Hores el Messi plorant, no? Aquesta imatge de va eliminar Espanya a Portugal, Cristiano Ronaldo plorant, ara Messi, en el que ell no ha anunciat que sigui el seu últim Mundial, però
0: tot pinta
2: esperem que sí,
0: no? Són bueno, quatre. Tu de Messi no posaries la mà al foc,
1: fa
0: no?
1: Fa quatre anys al Qatar, ben dir tots, bueno, ja està la culminació.
0: I ha guanyat,
1: li faltava
0: no?
1: un Mundial, ha guanyat, amb 35 anys, ciao.
0: I
1: ha jugat un altre Mundial, 4 anys després.
0: I com l'ha jugat?
1: Mig retirat, perquè està jugant a la Lliga Americana, o sigui, mig retirat. I mira quin Mundial ha
0: disputat. Com l'ha jugat, és increïble. 8 gols,
1: Hi haurà un canvi de cicle a l'Argentina, i Scaloni parlant, entre llàgrimes en roda de premsa, va venir a dir això, jo continuaré fins al desembre, però entendria que vulguin un altre seleccionador, tot i que ja veurem, perquè toca un canvi de cicle, hi ha molts jugadors que evidentment ja no continuaran. És que jo de Messi...
2: Veieu a Messi amb 43 anys, Mundial d'Espanya,
1: jugant, Jo no el veig,
2: jugant,
1: però és que hi ha hagut...
0: Són 43 anys, clar.
1: Hi ha hagut tantes coses que pensava que no veuria de Messi, i les he acabat veient, jo no posaria la mà al foc.
0: De fet, Josep, ell ja va dir, anunciar en el seu dia que retirava de la selecció argentina...
1: I va tornar.
0: Quin any era això?
1: 2014.
0: Imagina't, fa 10 anys.
1: Quan perd la...
0: 12 anys.
1: Quan perd la seva primera final... No sé si va ser el 14 o el 16 amb la Copa
0: Amèrica.
1: No,
0: jo crec que va ser el següent,
1: Però ell estava frustrat.
0: Sí.
1: I va arribar un moment que deia només se'n valora a Barcelona, al Barça, i a l'Argentina
0: no
1: se'n valora. No, perquè és que anava perdent finals.
0: Sí.
1: La final del Mundial del 2014 contra Alemanya a la pròrroga, les Copes Amèriques que anava perdent una rere l'altra, totes les crítiques sempre anaven enfocades cap a ell, cap a la seva figura, comparant-lo sempre amb Maradona... I va arribar un moment frustrat que va dir, deixo la selecció.
0: Ho va dir. Va durar poc.
1: Mesos després, va dir, bueno, torno. I fixa-t'hi,
0: la
1: clau després del 2018, on fan un mal Mundial, arriba a Scaloni i fixa-t'hi el cicle que ha completat en dues Copes Amèriques, un Mundial i la final d'un altre Mundial. És que Messi al final...

0: haurà jugat 3 finals de Mundial. Sí, sí, sí. Dues perdudes a la pròrroga, el 2014 i el 2026,
1: i una
0: guanyat als penals. Clar, la seva figura a nivell mundial li faltava amb l'Argentina, perquè amb el Barça ja ho sabíem, que ho havia aconseguit absolutament tot, i al final es retirarà quan es vulgui retirar, havent fet tot amb la seva selecció.
2: Però ell semblava
1: que Messi
2: es duia sobre l'Argentina, o sigui, semblava que era, evidentment és el millor de l'equip, però que els altres no acabaven d'arrencar, no? Com diem, el Dibu sí que va fer molt bones parades, però la resta de l'Argentina sí que semblava una mica parat. Bueno, Messi tampoc se'l va veure molt en tot el partit.
1: És que ahir Argentina no va aparèixer, segurament per molt mèrit també de la selecció espanyola,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la selecció va minimitzar Argentina, va minimitzar França, va minimitzar Portugal, això... Quan dius, no, és que Portugal ha fet un molt mal partit contra Espanya, no? Recordo que... És que França ha fet molt mal... És que, no, clar, si totes fan molt mal partit amb Espanya, és perquè Espanya té un mèrit i els ha minimitzat. Sí. I Messi, això sí, fixa-t'hi, va passar desapercebut tot el partit, menys els últims 5 minuts, que va dir...
1: Vaig a veure, vaig a intentar-ho, no?
0: I llavors va dir, bueno, m'agafo un altre cop, i jugant amb 10... Uh-huh. Sí, sí. Va ser quan va fer patir Espanya, sí, i va fer quan Messi va agafar...
1: Últims minuts,
0: de fet, hi ha un llançament que jo crec que anava a l'escaire, que acaba colpejant el cap de Miquel Merino, si no m'erro, perquè jo ho estava veient a la pantalla gegant i no sabia ben bé.
1: Sí, que estaves al fòrum.
0: I jo diria que això anava dintre, i la sort per Espanya és que va acabar el cap de Miquel Merino, i la cosa no va acabar. Però clar, jugador que passa desapercebut, i de sobte diu, vinga, som-hi, jugant amb 10.
1: De fet, Argentina, tots els partits que ha guanyat pràcticament els ha anat remuntant, i sempre la figura de Messi ha estat decisiva.
0: Clar, si no, amb gol, amb assistències,
1: en posar-hi tot i deixar-se la pell.
2: Es va parlar molt de la permissivitat de l'àrbitre ahir, no? Argentina, com diem, va acabar amb 10, però sí que semblava que era bastant permissiu aquest àrbitre. Alguna cosa que hem anat veient en aquest Mundial, que ha sigut una mica la tònica, eh?
0: Tot, sí. Jo recordo molts partits. Mira, el d'Espanya-Uruguai, per exemple, va ser un escàndol.
2: Ostres, sí.
0: Un escàndol. L'Uruguai va acabar pràcticament sense grogues i amb tots els jugadors sobre el camp, i bueno, van fer...
2: Van lesionar, recordem, a Jeremy Pino, Nico Williams...
0: Va ser una cosa, va ser un autèntic escàndol. Sí. Recordo d'altres partits també on van ser molt permissius, amb la pròpia Argentina i amb d'altres seleccions. Jo, ha estat un Mundial a nivell arbitral, a mi no m'ha agradat gens, gens ni mica. Potser hi ha hagut algun arbitratge que dius ha estat a nivell. Per exemple, l'Espanya-França, jo crec que és al final un arbitratge bastant correcte en un partit força complicat, però en línies generals, l'Argentina, Anglaterra, explico, i la final d'ahir, Vincic, que ja el coneixem sobradament a Europa i a la Champions, per moltes de les que n'ha fet, però jo crec que ahir no porta bé. Igual que fa 4 anys, per exemple, Marciniak, que va ser l'àrbitre de la final Argentina-França, va tenir un molt bon arbitratge. Jo crec que ahir Vincic no està a nivell i va ser molt permissiu. De fet, l'expulsió és una segona groga, no és vermella directa.
1: Exacte,
0: és
1: segona groga.
0: És una segona groga
2: amb
0: una entrada com un camió, i tot i això va ser molt permissiu. Però clar, ja sabíem que l'actitud... No dic tots, perquè, per exemple, Messi o molts altres jugadors de l'Albiceleste van felicitar, no va haver problemes, però
2: hi ha alguns... D'això volia
0: parlar. Paredes, per exemple... I ja el vam veure fa 4 anys en el partit d'Argentina contra Països Baixos, que va ser una bogeria. Són jugadors d'aquells que jo, de veritat...
2: D'això volia parlar, perquè acaba el partit i Paredes va directament agafar del coll a Eric García, sí, el tira enrere...
1: Que no entenc per què.
2: Apareix Gavi, també hi ha una picabaralla que, si no el coneixien a Gavi, ja el coneixem prou, ja sabem que
1: Que li va la marxa.
0: Tot neix també, perquè passa Rodri per allà i diria que és Nahuel Molina, no em vull equivocar, li fa un toc per darrere, l'altre va li recrimina, llavors apareix Paredes per allà, després apareix Eric, després apareix també un del cos tècnic d'Argentina, Ayala, colpejant a Dani Olmo. Bueno, en fi, o sigui, unes coses... Ara,
1: que no s'entenen aquestes coses, no?
2: Que mal perdre.
0: Insisteixo, no va ser...
1: No, tot l'equip.
0: Entre d'altres, per exemple, Scaloni...
2: Van a separar-los.
0: No, i va ser molt senyor en roda de premsa durant tot el Mundial.
1: Tot el Mundial.
0: No hem de posar tots.
1: No, però evidentment
0: tenen uns quants jugadors que s'ho han de fer mirar un molt mal perdre, i no només ahir, sinó ja portem molts anys veient, ja dic, jo és que recordo perfectament perquè hi era allà el partit contra Països Baixos de fa 4 anys, que va ser també un escàndol, la manera, i una cosa és competir i ser molt competitiu.
1: Sí, i posar-li molt cor i molta passió.
0: I l'altre és no saber perdre i comportar-se...
1: És que a més no entenc l'actitud aquesta del final, aquesta escena que estaves ara explicant, perquè tampoc no hi van haver motius al camp, no?
0: No, jo no
1: recordo que hi haguessin motius com per dir aquests jugadors han anat a buscar algun de la selecció espanyola. Perquè
0: sí, va haver tensió, per exemple, en el partit contra Anglaterra, Argentina, Anglaterra,
1: hi va haver
0: moments de molta tensió, però el d'ahir no, i a més, amb molta superioritat d'Espanya, que quan un equip és molt superior a un altre...
2: Molta frustració, també entenc.

0: molt igualat amb un 0-0, però hi havia molta superioritat i no hi va haver jugades on els jugadors de la selecció espanyola provoquessin o fessin...
1: Per això no entenc el perquè d'aquesta reacció.
0: Ho ha vist tothom, tu veus. Sí, sí. És que fins i tot els diaris argentins, per exemple, parlen de la superioritat i el mereixement d'Espanya d'endur-se aquest
2: també mundial. També es van posar d'esquenes quan li donaven a Espanya la Copa, una cosa que molta gent ha criticat, no? Argentina...
0: Mal perdre.
2: Sí,
0: part, insisteixo, de part dels jugadors argentins. No tots, eh?
1: Tenint en compte que van arribar a la final, que ja és molt, perquè tampoc no van fer un gran mundial fins a la final, que dèiem, no? Remuntant sempre els partits, amb la figura de Messi, que...
0: Sense un gran mundial, sense un gran joc,
1: però sí
0: amb un gran caràcter.
1: Clar, sí, mira, amb molta passió,
0: jo crec que la millor Argentina la vam veure en el tram final del partit de semifinals contra Anglaterra. Mm-hmm. Quan van perdent, és veritat que Anglaterra també té molt mèrit o demèrit en aquest cas perquè es tiren enrere, Argentina agafa la pilota i l'última mitja hora fa un recital.
1: Sí.
0: Jo crec que la millor Argentina la vam veure al tram final del partit de semifinals contra Anglaterra. La resta, un mundial... Bueno, anem a dir més justet, no? Uh-huh. També és normal, molts jugadors ja més veterans, 4 anys després de Qatar, clar, tots tenen ja un Moses, tenen 30 i pico, i això es comença a notar, i això li passarà a Espanya amb certs jugadors que necessitaran relleu. El propi Rodri en té més de 30, i a més, després d'una lesió molt greu de genoll, Fabián també farà la seva edat, Unai, és a dir, hi ha certs jugadors, Laporte, hi ha certs jugadors claus a la selecció que comencen a tenir una edat, ara... El futur ha de ser esperançador perquè
1: els que venen
0: per Pedri en té 23-24, Lamine 19, Kovarsi 19, Nico Williams 21... I clar, és a dir, encara continuen tenint molts jugadors ara, els Oyarzabal, Fabián, Rodri, que han estat molt importants, comencen a tenir una edat i segurament se'ls ha de començar a buscar un relleu.
2: Sí. I ho dèiem que arribarà la selecció cap a 2:45 de la tarda, però és que a més ja s'ha anunciat que hi ha una rua pels carrers de Madrid, començarà a les 7 de la tarda, passarà pel centre de Madrid, per Calle Goya, Calle Serrano, plaça de la Independència, i arribarà a Cibeles cap a les 9 del vespre, que no sé si veurem aquelles escenes que vam viure amb David Bisbal ara fa 16 anys.
0: Ja, no, home, ja han dit que hi haurà actuacions musicals, podem imaginar, però anirà els tres.
2: Quevedo, amb la
0: i segurament el que s'ha de veure és en quines condicions arriben els jugadors i quin agafarà o quins agafaran el micro
1: sí.
0: I a veure què s'espera.
2: Que no ens sancionin, que no diguin res de Gibraltar, no, sisplau.
0: A veure què és el que succeeix i sobretot també s'ha de veure el comportament de l'aficionat madrileny, entre cometes, amb segons quins jugadors. Perquè fa 2 anys van ser poc agradables, per exemple, els jugadors com Gavi... Clar.
1: És que hi ha 8 jugadors del Barça, Amir, que, clar, 9 catalans i cap jugador del Real Madrid.
2: Ara ja sí,
1: però encara no ha debutat.
0: Però segurament, per exemple,
1: no ha debutat.
0: Covarsí no hi haurà gaire xulers, perquè tot és un jugador del Barça que ho ve, o Dani Olmo,
2: esperem
0: o Ferran,
2: sí,
0: perquè ha marcat el gol, però anem a veure amb d'altres com Gavi o Lamine el comportament que tenen.
2: Ho veurem aquest vespre a Televisió Espanyola. Marga, Capel, moltes gràcies.
1: Home, gràcies a tu.
0: Això estem aquí.
2: Us deixo tranquils, que no, tu em deies que no has dormit gaire.
0: No gaire.
2: Per tant...
1: Jo més que ell, segur.
2: Una mica. Us deixem tranquils, us escoltem a Ràdio 4. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres arribem al butlletí informatiu de les 10 amb aquest remix d'aquest Dai Dai que ha fet el Nai, el Martín Noia, un tècnic de so d'aquesta casa.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Canvi de tendència al mercat hipotecari. S'acaba una ratxa de 22 mesos de creixement. La signatura d'hipoteques cau una dècima en sintonia amb la desacceleració del mercat de l'habitatge. Climent Sabater.
2: La xifra d'hipoteques sobre habitatges frena i cau una dècima al maig, el que trenca 22 mesos consecutius a l'alça. Malgrat la frenada, al cinquè mes de l'any s'han signat més de 42.000 préstecs, un 5% més que a l'abril. El comportament és del tot diferent a Catalunya, on el mercat hipotecari es manté en positiu i és la tercera comunitat autònoma amb més increment d'operacions, frega el 10%. El que sí es dispara per sobre del 9% és l'import demanat i també creix l'interès mitjà, que s'enfila al 2,98%, la taxa més alta en un any. 6 de cada 10 préstecs es fan a tipus fix.
0: Bé, doncs, Càritas Lleida denuncia que alguns empresaris de les comarques de Ponent es resisteixen a contractar de manera regular persones que s'han acollit al procés de regularització, una acusació que el sector agrari rebutja i nega que

0: Els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats.
1: Càritas Lleida va atendre l'any passat 225 temporers, 75 més que els 150 que va atendre el 2024.
2: I primer canvi, el govern de Salvador Illa, el president relleva la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El seu substitut serà Raúl Moreno, fins ara secretari general del departament.
3: Amb aquest relleu donem continuïtat el treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PABACO.
2: Educador social de professió i exdiputat del PSC es converteix en el primer conseller de Drets Socials amb aquest perfil. Ha estat una nit de celebracions del Mundial. A Barcelona, el dispositiu desplegat per la final es tancà amb 3 detinguts per 2 robatoris i un furt, i amb 29 assistències mèdiques, 16 de les quals van requerir trasllat hospitalari. I a Ciudad Rodrigo, a Salamanca, les celebracions han acabat amb la mort d'un noi de 13 anys, ha passat de matinada quan s'ha esfondrat la part superior d'una estructura on s'havien concentrat desenes d'aficionats per celebrar la victòria de la selecció espanyola. L'accident també ha deixat diversos ferits. 2 persones han estat ateses al centre de salut de Ciudad Rodrigo, una de les quals el menor que finalment ha mort. L'Ajuntament del municipi ha decretat 3 dies de dol. I a l'exterior, l'Orient Mitjà continua immers en una escalada de tensió. Els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra objectius militars iranians, una resposta a la mort de 2 soldats nord-americans en un atac a Jordània. Teheran ha replicat amb bombardejos contra instal·lacions a Kuwait, mentre amenaça Washington amb una resposta contundent si hi ha noves ofensives. El conflicte també ha deixat un militar nord-americà mort al nord de l'Iraq durant una operació amb explosius. I de la cultura, la desfilada artística ha tancat aquest diumenge la 29a Festa del Renaixement a Tortosa. L'organització de la recreació històrica es planteja la possibilitat de canviar les dates de la celebració per les onades de calor de l'estiu, Judit Huerta.
4: El canvi climàtic també afecta la festa, una celebració que ha anat creixent i consolidant-se com un dels esdeveniments més importants de la ciutat i del territori. La 30a edició, la de l'any que ve, podria experimentar el canvi de dates per evitar la forta calor que es pateix en ple mes de juliol, un fenomen que tot apunta que anirà més. Recordem que la festa rememora, a través d'una àmplia oferta d'activitats de caire lúdic i cultural, el període històric del segle XVI, un dels moments més interessants en l'existència de la capital del Baix Ebre, i que, per tant, els veïns i veïnes que hi participen van molt tapats. Mar Lleixà, l'alcaldessa, parla de mantenir tradicions, però també de fer noves aportacions.
5: La festa del Renaixement manté este compromís en la renovació de la graella de les actuacions a través d'estrenes que són inèdites, però també conservant aquesta part del respecte màxim i del rigor a les fonts documentals.
4: I és que aquesta és una festa que es viu durant tot el cap de setmana al carrer.
2: Doncs així acabem. Tornem amb més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
9: I amb la Carla Villegas i el Jordi Vila a la redacció, i amb la Sílvia García del Pozo i a la producció, i el Joel Sevilla i el David, que ara no me recordo del seu cognom, alcalde, el David Alcalde, exacte, i a les vies de so, el Gorka Delgado i el Jaume Tudela. Tots aquests som els que estem aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu, perquè us entretingueu i perquè escolteu la ràdio també a l'estiu aquí a Ràdio 4, que no s'acaba aquí, la programació d'estiu. Ja ho hem dit, avui comença aquesta programació d'estiu que us acompanyarà fins al 4 de setembre, de 4 de la tarda a 7, i serà el nostre company el Joan Barutel amb l'estiu XL, i els caps de setmana la Leo Garriga, uns vermuts musicals a les 12 que no us podeu perdre. Però ara aquí, al matí de Ràdio 4, edició estiu, és el moment de parlar de cultura.

0: Estem parlant de dansa perquè després de més de dues dècades convertint les Terres de l'Ebre en un punt de trobada internacional de la dansa i el circ contemporanis amb el Deltebre Dansa, enguany s'inicia una nova etapa amb el Vertebre Dansa, un festival que manté l'essència d'aquest projecte original, però que neix amb una nova identitat i amb una mirada renovada. A partir d'avui, dia 20 de juliol i fins al 26, aquest diumenge, Tortosa es converteix en un gran escenari on els artistes, els estudiants i els professionals i també el públic comparteixen una setmana d'espectacles, de tallers, de processos creatius i d'experiències que van més enllà de la dansa. El festival aposta per una creació contemporània, el diàleg entre les disciplines i una estreta connexió amb el territori i la comunitat. El Vertebre Dansa vol ser, com diu el seu nom, una peça que articula i dona suport al moviment, a la cultura i a les persones. Volem parlar d'aquest festival amb el Roberto Oliván. Ell és el director del Vertebre Dansa. Roberto, bon dia.
1: Hola, bon dia, sí.
0: Ara ho parlàvem, eh? Després de més de 20 anys de trajectòria, aquest és el primer Vertebre Dansa, però això no comença aquí, comença amb el Deltebre Dansa. Què representa aquest nou començament? Com ens hem de prendre?
1: Pues la cosa, curiosament, és que va començar en realitat aquí, Tortosa. És la ciutat on vaig néixer i el 2004-2005 va ser quan va arrencar la idea. I al cap d'uns anys, al cap de 4 anys, vam anar cap a Deltebre, on sí que va créixer de la manera que el coneixem ara. I ara una sensació com de retorn a casa, de retorn a la llar, en tot este bagatge ben après i, com deies abans, pues, amb tota l'essència que es manté i en esta visió molt renovada que intenta adaptar-se a les noves necessitats de les arts escèniques actuals.
0: Molta gent potser veu el Vertebre Dansa com un nou Deltebre Dansa, diferent del que hem vist fins ara, evidentment, però vosaltres insistiu en que és com una evolució, no? Explica'm una mica Què és el que manteniu i què és el que intacte i què és el que evolucioneu, què és el que canvieu.
1: L'esdeveniment té tres pols bàsics i se tracta de la formació professional, la formació no professional, a la que li diem també espai viu, i la part d'exhibició o d'espectacles. Llavors, això és el que dona tot una foto, com deies abans, ben articulada, del que es pot fer amb els professionals, la gent que ve fora, parlem d'unes 40-50 nacionalitats que venen a fer els cursos professionals i després tot el que està passant en la comunitat aquí. I que tothom després s'ajunta a la carpa de circ i se celebra diàriament un espectacle que té que veure amb tota la innovació contemporània. Llavors, aquesta és la part que es manté i la part que se renova és, òbviament, aquesta visió de què es tracta, quins elements s'estan portant ara de nou a la part formativa, ja que estem veient que la generació nova, la joventut d'avui en dia, òbviament és bastant diferent a lo que érem nosaltres farà 30 anys. Llavors, crec que tota la tendència que s'està fent en tot el moviment urban, la dansa urbana, incorporada a lo que ja existeix, que és la dansa contemporània i el circ contemporani, és part de la nova actitud i visió que estem fent ara aquí al festival.
0: Parlaves que era un festival que neix a Tortosa, que creix a Tortosa. Què és el que us ha fet pensar que aquesta ciutat era el lloc ideal per començar tant el Vertebre Dansa com el Deltebre Dansa? Què té Tortosa?
1: Bueno, Tortosa, com deia abans, és la meva ciutat natal. De fet, tot el somni de l'inici, des de fa ara 21 anys, va ser que jo, com a ballarí, visquent aquí a Tortosa, no tenia cap tipus d'accessibilitat, d'accés ni de cap tipus de referència, excepte una escola de dansa molt petita que es deia Ana Maria Bell, una persona a qui sempre estaré eternament agraït per introduir-me a la dansa. Però quan vaig tindre que sortir cap a Barcelona, després a Bèlgica, vaig viure 15 anys allà, des que vaig fer tota la meva carrera per tot el món com a ballarí, el somni era sempre tornar cap a casa, tornar aquí a Tortosa per compartir tot allò après. I jo crec que ara és un moment que se nota com que hi ha una sensibilitat cultural també, quan parla de Tortosa, per mi és parlar des de Terres de l'Ebre, on estan passant moltíssimes coses que fa 20 anys no passaven, i ara pensem que és un moment, un lloc ideal per a juntar sinergies i continuar construint des d'aquí.
0: És molt interessant això que comenta, Roberto, perquè tu ara ho deies, no? Tens una carrera reconeguda mundialment, ets Premi Nacional de Cultura l'any 2014, Premi Ciutat de Barcelona l'any 2013, has ballat a companyies d'arreu del món, t'has format moltíssim i continues formant-se, perquè un ballarí no para mai de formar-se al llarg de la seva vida. I clar, no sé si alguna vegada has sentit o has notat que aquí a casa nostra tenim una mica menys de sensibilitat poder parlar dansa que per altres arts. Jo vinc del món del ballet clàssic, soc ballarina des dels 5 anys, en tinc 29 i encara continuo ballant, he fet moltes altres disciplines, però sí que quan surts a fora, sobretot, te n'adones que a fora això sí que s'ho prenen més seriosament que aquí, malauradament, que aquí a casa nostra, tot i que sembla que canvia la cosa, està canviant.
1: Exacte, tens molta raó en tot el que dius, perquè inclús que aquí ens cal encara fer una mica de treball per entendre-ho millor, per això ens agrada també dir-li vèrtebra, per això ens agrada articular tot l'engranatge que porta des de los infants, començar a comprendre el que és, veure-ho com una integració natural i normal a la nostra quotidianitat i després, entre cometes, consumir, anar a veure dansa, art, jo què sé, de tot tipus. O sigui, jo crec que hi ha un treball a fer i que les coses estan millorant, sí, i que això no, només ens passa a nosaltres, no. Hi ha països que estan pitjor, hi ha països que estan millor. El que passa que, òbviament, sempre fem el referent d'allà on sí funciona, com a França, com a Bèlgica, com a Alemanya, com al Canadà, i jo crec que estaria bé aprendre d'això per poder aportar, i més ara, que estem en un moment tan, diria, molt dolç, sembla que les arts estan agafant la seva posició, crec que hauríem d'apretar un pelet més per acabar de fer tot aquest engranatge ben suau i que això forme part de la nostra realitat quotidiana. Això seria genial.
0: Clar, el que dius tu, no? Això seria genial. I és veritat que també agafem a vegades la idea d'aquests països on sí que funciona, no? Doncs a casa nostra també comença a funcionar i gràcies a això també festivals com el Vèrtebra Dansa, que una de les grans fortaleses és la convivència entre artistes consagrats, creadors emergents, persones que tenen aquesta curiositat. Què passa, Roberto, quan tots aquests perfils tan diferents conviuen durant una setmana a Tortosa?
1: Este és el punt que jo trobo que és més clau de tot l'esdeveniment, ja que des del principi, per a mi, la dansa contemporània no ha sigut mai un art elitista. No ha sigut un art que només és per a uns quants que, entre cometes, entenen de la dansa. Jo crec que la dansa, el mateix que escoltar una cançó, està per a tothom. Tothom la pot apreciar. Tu pots sentir coses quan veus algú ballant. Pots crear aquesta empatia. Te pot agradar o no. I això és un altre tema, però sí que trobo que se li ha de donar l'oportunitat. El que està passant aquí és això, és que hi ha com diversos tipus de gent que està molt acostumada a veure i fer de la dansa la seva pròpia professió. Hi ha gent, no, que té un treball més normalitzat, normal, entre cometes, ja sabem a lo que ens referim, però que després, al trobar-se aquí durant aquesta setmana, sembla que tot pugui ser possible, aquesta interacció entre capes se trenca i tothom som persones. Som persones, el que ne sap més, el que ne sap menys, el que ho gaudix, el que no ho gaudix, i tothom xerra, conversa i se creen ponts intangibles entre persones. I per a mi, finalment, aquest és l'objectiu més important d'aquest esdeveniment. Què és el que està passant mitjançant les arts escèniques entre la gent?
0: Que important això. I segur que molta gent que ens està escoltant, Roberto, diu: ostres, jo tinc moltes ganes d'assistir a aquest festival, no? Ja podeu adquirir entrades a través del web, però també pots fer-ho, doncs, trucant a la ràdio. Ara mateix us farem un petit joc, però això no és qualsevol cosa. No, heu d'intentar endivinar, a veure si, Roberto, tu també l'endivines, no em diguis quina és si ho fas, una cançó de l'estiu. Us posarem una cançó de l'estiu molt mítica i primer us posarem la instrumental d'aquesta cançó i després la lletra, però primer a veure si coneixeu aquesta cançó, quina és, a veure si la sabeu.

0: No sé si sabeu quina és aquesta cançó. Si ho esteu endivinant, truqueu al 900-454-455. 900-454-455 i us podeu endur dues entrades per anar a qualsevol dia d'aquests al Vertebra Dansa, al Festival Vertebra Dansa. Des de producció, la Sílvia García del Pozo o el David Alcalde us agafaran el telèfon i segur que estaran encantats de rebre-us si endevineu aquesta cançó. Quina és aquesta cançó? I que, a més, avui està molt relacionada amb l'actualitat. Mireu. Està molt relacionada amb l'actualitat, ja us ho diem, eh? 900-454-455, si tu saps quina és aquesta cançó mítica de l'estiu, qui la canta o com es diu, i si, a més, l'endivines, et pots endur dues entrades per anar al Vertebra Dansa, que les sortejarem entre tots els que ho endivineu. Roberto, no em diguis quina és. Tu saps quina és?
1: Me sembla que em sona i m'atreveria que...
0: Molt bé. Sí, va per aquí. Doncs seguim preguntant també sobre aquest festival, perquè ara els oients poden trucar i dir quina és aquesta cançó. Si no l'endevineu, us posarem una pista més després. Però és que el festival, Roberto, no és només una programació d'espectacles. També teniu formació, que és molt important formar-se. Teniu laboratoris, Teniu residències. Per què és més important anar més enllà i, a part d'oferir espectacles, oferir també aquest format de festival?
1: Perquè és important, trobo que s'ha d'enriquir i connectar tot el que és allò estètic i totes les altres capes que ens poden portar cap a dins i viure-ho primer en primera persona. Per això també fem els cursos gratuïts per a la comunitat i per això també se fan converses, diàlegs amb gent experta. Per exemple, el dissabte de matí tindrem a Said Garbí, una persona invident que ha sigut ballarí i ens explicarà la seva visió, entre cometes, de com està vivint la dansa perquè la comprenguéssim des de la seva perspectiva. O sigui, tot això jo crec que enriqueix moltíssim el sector.
0: Totalment. Aquest any, a més, també teniu propostes participatives perquè la ciutadania en formi part. Com funciona això?
1: Bueno, simplement anar a la pàgina web vertebradansa.com i entrar o a la pestanya que diu cursos professionals o cursos no professionals. I allà està tot especificat.
0: Per tant, aquests cursos professionals, cursos no professionals, tothom en pot formar part. Una programació que es diu Vertebra Dansa, però no només hi ha dansa, també hi ha circ, hi ha moviment, hi ha performance. No sé si en aquest festival i en general a la cultura les fronteres entre les disciplines cada vegada són una mica més difuses, perquè fa uns anys podíem parlar de dansa, podíem parlar de circ, però ara ja parlem també d'acrobàcies, de circ amb dansa, no?
1: Exacte. Això està passant i ja és una cosa natural. O sigui, ja l'artista se li demana que tingui qualitats en moviment, en la seva tècnica de circ, en la seva tècnica de dansa urbana, que pugui actuar, a lo millor també que pugui cantar, que pugui fer el que sigui. I llavors això crea un artista molt més complet. I això ja és una realitat. I la curiositat que tenim nosaltres des del festival és sempre quin serà el proper pas. Així que seguim sempre en investigació.
0: I al llarg d'aquests anys, d'aquests 20 anys, heu vist passar milers d'alumnes, de gent de tot el món que s'està formant en aquestes disciplines. No sé què és el que us han ensenyat, què és el que aneu aprenent any rere any doncs per anar millorant i anar adaptant una mica al festival.
1: Tenim que anar sempre escoltant quina és la nova necessitat. Tenim que estar sempre pendents de què passa amb la joventut, com ho viuen, què pensen i quin futur imaginen en les arts escèniques. I aquest sí que és un tema temazo, és molt gran, perquè sempre, bueno, me'n recordo quan jo era més jovenet, teníem els somnis de les companyies, tal qual, un grupet de gent contractada i treballen per a una companyia. Ara aquestes coses estan canviant. Inclús la dansa contemporània també s'està entrant dins del món de l'espectacle musical, pop i comercial, fent uns espectacles, per exemple, nombraríem a Rosalía, que és un exemple perfecte de lo que està passant, cap a on van les arts escèniques ara també, incloent també tota la part comercial.
0: Totalment, Rosalía, que ara la comentaves, no? Ella és una artista multidisciplinar, pràcticament balla, fa ballet, canta en el seu espectacle, en aquest últim tour de Lux, no? Perquè
1: exacte.
0: En un moment també tan immediat, on les xarxes socials estan a l'ordre del dia, on necessitem contingut diàriament, minut a minut, pràcticament, té molt valor dedicar una setmana sencera, com feu el Vertebra Dansa, a investigar, a compartir, a gaudir dels espectacles, no? Sense pressa.
1: Sí, i crec que este punt que comentava ara és absolutament vital. Per exemple, ara mateix, dins dels cursos professionals, sé que hi ha noms molt importants i potser no sonaran, com Peeping Tom o Bim Van de Cables, o potser sonaran dins del sector, però hi ha gent, hi ha ballarins, en este cas, dos persones que venen, bueno, que estan treballant actualment amb Madonna. Llavors,
0: Wow.
1: clar, són gent de primeríssima línia i que estan aportant conjuntament a tot això que estem parlant d'interactuar i de completar aquesta visió del nou artista que aporta, pues, la dansa contemporània, circ contemporània i la dansa urbana.
0: Parleu també molt de comunitat, no? Com es construeix una comunitat al voltant de la dansa, al voltant del circ? Perquè no és fàcil, tot i que ja porteu molts anys.
1: Sí, no, gens fàcil, però sí que és possible. I és que ens agraden els reptes. Segueixo pensant, i com a equip seguim pensant, de que la dansa, les arts escèniques, són per a tothom. I crec que hauríem de trencar aquesta petita barrera de dir, és que jo no entenc d'això. Preguntem-nos també si és que entenem a l'hora d'escoltar una música. I la pregunta crec que ens portarà a que ens hem de deixar portar, ens hem de deixar sentir què és el que ens estan dient i després decidir a veure què ens està passant. Aquí trobaríem la solució.
0: Això de que jo no entenc d'això, molts artistes, ballarins amb els que hem parlat moltes vegades, aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu, també els anys passats, ens deien que estem, per exemple, educats per escoltar cançons, no? A l'escola fem música, però que moltes vegades no estem educats per veure dansa, per veure circ, per veure espectacles, i ens tanquem una mica en banda i diem, escolta, jo això no ho entenc. No, és que no, a vegades no cal entendre-ho per veure una cosa, simplement gaudir, no?
1: Sí, exacte, deixar-se portar, o deixar-se portar i descobrir. Crec que quedar-nos estàtics en un mateix lloc, en algo conegut, està bé, òbviament, però és una mica pobre. Jo crec que podem obrir perspectives, deixar-nos portar, deixar-nos descobrir de coses que no sabíem encara que ens agradarien. Llavors, per què no? La pregunta seria, per què no? Per què no provar-ho?
0: Exacte, molt important provar les coses, perquè potser estem deixant perdre alguna cosa que segurament ens agradaria, però no ho sabem, no? Avui comenceu aquest Vèrtebra Dansa, una setmana fins a diumenge, Tortosa, d'espectacles de circ, de dansa, de formació. No sé què és el que t'agradaria que sentís una persona quan marxa d'aquest Vèrtebra Dansa. Què és el que us agradaria que aprengués una mica?
1: Està passant i és una realitat que veiem molt sovint que la gent ha fet un canvi, ha canviat des del principi al final de l'esdeveniment. La intensitat que es porta aquí durant una setmana, no només aprendre d'este professorat que ve cap aquí, sinó aprendre dels propis participants entre ells mateixos. Perquè està passant que se creen també comunitats internes entre ells. Estan veient que la persona que està al costat meu al taller, ostres, m'està aportant coses. O jo li estic aportant a l'altra persona. De repente s'està creant com una xarxa d'intercanvi de coneixements i de sensibilitats fantàstic. I jo sincerament crec que aquest tipus d'experiències aporten coses molt positives a una societat on ens cal molt comprendre a l'altre, i més si és mitjançant les arts.
0: Totalment. La dansa contemporània que encara desperta una mica de el que dèiem ara, de no entendre o de no saber ben bé cap on va, però el més important és acostar-s'hi, no? I al final, doncs, festivals com aquest el que fan és acostar també la dansa, que potser tenim més vista, la dansa urbana, per dir alguna cosa, però la dansa contemporània, no sé si tu que ets ballarí també has especialitzat en dansa contemporània, no sé si ho has vist també al llarg de la teva carrera, que costa encara una mica.
1: Bueno, costa, però també insisteixo en que està passant en la gent jove que ells mateixos estan obrint portes. El que passa que els que som d'una altra generació, de vegades ens tanquem, com que les coses són així, van ser així i així tindran que ser. Jo crec que aquest és l'error. Jo crec que tothom tenim que estar en continu creixement i obertura i deixar-nos portar per lo que està passant, sincerament. I tornem a parlar de, per exemple, Rosalia, no només ella, però tot l'espectacle que porta, tots els ballarins que porten detrás estan fent meravelles. Björk, a qui va estar convidada també a cantar amb Rosalia, són exemples claríssims de que això està en moviment constant, i mai millor dit, en moviment.
0: I per tant, en moviment és el que hem de fer, i veure aquests artistes com es mouen en aquest Vèrtebra Dansa, que comença avui i s'allargarà durant tota aquesta setmana fins al diumenge a les Terres de l'Ebre, a Tortosa. Roberto Oliván, director del festival, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer parlar amb tu.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: Adéu, bon dia, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: I també, com diem, segurament t'han entrat moltes ganes d'anar a aquest festival i pots fer-ho adquirint entrades a través del web, però tens una altra manera també, i és trucant ara mateix al telèfon de Ràdio 4, que és gratuït, aquest 900-454-455, 900-454-455, però abans has de respondre una pregunta. Quina és aquesta cançó de l'estiu?

No t'ho estem posant fàcil, perquè és una cançó que evidentment té lletra, però aquí te l'hem posat doncs instrumental, hem tret la lletra, aquesta cançó de l'estiu, que a més avui està d'actualitat. Està d'actualitat per moltes coses, entre altres perquè Espanya ahir va guanyar el Mundial. Ja us anem donant pistes, ens podeu dir qui canta aquesta cançó, quan sonava, com es diu el títol de la cançó...

I, si ho saps, pots trucar al 900-454-455 i adquirir dues entrades, una entrada doble, per anar al Vertebra Dansa, que se celebra aquesta setmana a les Terres de l'Ebre. Quina és aquesta cançó? La coneixes?

segur que ja ho saps. Doncs truca al 900-454-455, el telèfon gratuït de Ràdio 4, i entraràs en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar al Vertebra Dansa. Truca, perquè el David i la Sílvia estan agafant els telèfons. No sabem si et podrem agafar el telèfon, perquè està trucant molta gent. Farem un sorteig entre tots els que la sapigueu, aquesta cançó. Ara, d'aquí molt pocs minuts, rebrem a la Pat Illa. Ella és sociòloga, especialitzada en recerca en perspectiva feminista. Serà una de les col·laboradores que ens acompanyarà durant aquest estiu aquí al matí de Ràdio 4, edició d'estiu. Abans, però, escoltem una mica de música, una cançó diferent, aquesta que estem escoltant ara. També és un dels hits de l'estiu. Això es diu Maladí, no para de sonar.

0: I us ho hem dit fa uns minuts, avui us presentarem algun dels col·laboradors que ens acompanyaran durant tot aquest estiu, aquí al matí de Ràdio 4, aquesta edició d'estiu. I avui comencem presentant-vos algú que em fa molta il·lusió. Això, aquesta secció es dirà Dóna-li una volta, perquè parlarem de temes d'actualitat i els hi donarem una volta, una perspectiva sociològica feminista, no? I ho farem amb la Pat Illa, que ella és sociòloga especialitzada en recerca en perspectiva feminista. Pat, bon dia.
1: Hola, Maria, bon dia, com estàs?
0: Molt bé, tenia moltes ganes de rebre't aquí.
1: I jo tenia moltes ganes de venir i estar aquí amb tu.
0: Ens vas proposar aquesta cançó perquè parla de coses molt importants.
1: Parla de coses molt importants. Mira, en realitat la vaig escollir perquè forma part de la banda sonora d'una sèrie que no sé si coneixes, que es diu Killing Eve.
0: No la conec.
1: Que és una sèrie molt potent, et recomano, té 4 temporades i en la que bàsicament tots els personatges no només són dones, tots els personatges principals, sinó que a més els papers que tenen, els rols que els assignen, s'allunyen molt del guió rosa que ens acostumen a donar a les dones des del naixement. I és molt interessant ja només per aquest fet.
0: Això ens agrada molt. Ara ho dèiem, que el que farem aquí serà agafar aquests temes d'actualitat i no presentar-los com fer-nos una càtedra, no? Sinó per convidar la gent a pensar i a fer-se preguntes. Això ho fem, doncs, escrit en majúscules. Dona, de ser una dona, de dona-li una volta, per fer aquest joc de paraules, no? I avui, Pat, volem parlar de una polèmica que hi ha hagut els últims dies a les xarxes, no? Sobretot ara que s'ha acabat el Mundial, hem vist coses com, per exemple, el Mundial de les Girls. Una noia
1: Què
0: és això?
1: Mira, això és un vídeo que va sortir a xarxes. Una creadora de contingut a Instagram va publicar un vídeo on el que bàsicament el que plantejava és que, com que les dones no sabem de futbol o no entenem de futbol, calia explicar-nos el Mundial especial per a les girls. Vamos a explicar el Mundial de forma especial para que las chicas lo entiendan, no? Com et pots imaginar, això va aixecar una gran polseguera, hi ha hagut molta polèmica i de seguida, doncs, aquesta pobra noia, perquè realment, bueno, jo crec que va tenir un moment així com de lapsus, va retirar el contingut, però la polèmica ha quedat. I a mi com a sociòloga la veritat és que crec que més que una simple anècdota a xarxes, a mi em sembla que això obre una porta a una cosa molt més potent que hi ha de fons, i és la tendència a considerar tot allò que és femení o de dones, entre cometes, com una cosa a part, que s'escapa de la norma, que s'escapa d'allò que és universal, i sobretot a infantilitzar-la. I ara, si voleu, us ho explico perquè...
0: Això és important, perquè aquesta noia el que proposava era fer un mundial de noies, perquè com si les noies no entenguessin el futbol i els haguessin d'explicar, doncs, amb safreig, no?
1: Exacte.
0: La parella de l'Mbappé és l'Esther Espósito, doncs marca el nòvio de l'Esther Espósito. La parella de la Minyamal és la influencer Inés García. Doncs la parella d'Inés García o l'ex de Nicki Nicole, no? La Minyamal també, que està cantant argentina, Nicki Nicole, l'ex de la Minyamal. Doncs una mica així, no? Però aquesta noia també va rectificar.
1: Va rectificar, efectivament.
0: I proposava com que aquestes narracions dels partits les fessin la Marian i el Carlos, que són els companys de del podcast de la Pija i la Kinky,
1: sí.
0: I la Marian es va desvincular totalment d'aquest contingut.
1: Sí. Va sortir ràpidament a xarxes dient, escolteu, a mi m'han ficat en aquest fregall, però jo no tinc res a veure. Jo no tinc res a veure amb tot això.
0: Clar, i això ja és una tendència, no? El que dèiem no ve d'aquí només d'aquest mundial de les girls, sinó... ja és aquesta cosa d'infantilitzada. Jo sóc només una noia, I'm just a girl, no? Això està molt de moda.
1: Exacte, però fixa't perquè aquí hi ha dues qüestions molt importants. El que et deia al principi, per una banda hi ha el considerar allò que és de les dones com una cosa no universal, sinó l'alteridad, és un concepte, no em vull posar intel·lectual, però és un concepte que ja va fer servir la Simone de Beauvoir en el seu moment, quan va escriure El segon sexe. Però bàsicament aquí hi ha dues idees. Per una banda, el que tu deies, aquest hashtag o mem de I'm just a girl, si entres a Instagram i poses just a girl, de veritat que fan ganes de plorar. Perquè trobes un fotimer de vídeos on bàsicament es fa servir aquesta frase com una estratègia per esquivar qualsevol cosa seriosa. No puc fer la declaració de la renda perquè I'm just a girl. No puc prendre una decisió perquè I'm just a girl. No entenc de futbol perquè I'm just a girl. Sembla una broma, però darrere d'això hi ha una idea molt vella que és la que us vull explicar avui. Per una banda, el que et deia, el que fan els homes es considera universal, de tothom, és la norma. El que fem les dones, en canvi, es marca com una cosa a part, una cosa específica, una cosa de dones. L'home com a mesura de tot. Et poso un exemple molt senzill de la fantàstica Laura Freixas, que és una de les meves escriptores preferides, i ella, vinculat a la literatura, ho explica molt bé i diu que l'obra d'un home es llegeix com a literatura seques, com a literatura universal per tothom. La de la dona, la literatura feta per dona, es considera literatura per dones, com si només ens interessés a nosaltres. Això és com si diguéssim que un escriptor japonès només escriu per japonesos.
0: Exacte.
1: M'entens?
0: Sí, sí, sí.
1: No té cap sentit.
0: Si ho veus així és absurd, clar.
1: Clar.
0: Però en canvi, per les dones ho trobem normal perquè ens ho han venut així sempre, no?
1: Correcte.
0: Fins i tot les maquinetes d'afaitar, no? És un típic exemple que posem, no? Bueno. Que les maquinetes d'afaitar d'homes valen, no sé, un euro i mig, i les de dones estan al costat, són de color rosa i en valen tres, no?
1: Exacte, exacte. Aquesta és la taxa rosa, no?, que li diuen, que és precisament pel fet d'adaptar-ho. Aquesta part tan especial de la població, no, escolti'm, som el 52% de la població mundial, però sembla que siguem l'alteritat, l'alternativa a la norma, que és l'home. Llavors, com et deia, precisament el que han fet amb això del Mundial per a les Girls és exactament el mateix. El futbol és universal, és de tothom, i després ja la versió per les dones, no? La cosa, l'apartadet, el subgrup, la versió femenina. En fi, això per una banda. I després per una altra, clar, com justifiques el fet de que el que fem les dones o tot allò que té a veure amb les dones no sigui la norma, no sigui universal? Doncs una estratègia perfecta és infantilitzar. És a dir, traient-nos tot allò que ens fa adultes. Perquè, naturalment, si no se't considera una adulta, no pots ser la mesura de res.
0: Clar.
1: I en aquest sentit, la infantilització juga precisament fent aquest paper. Ens tracten com a dones per justificar que no comptem com la norma. És una mica com ser la nena eterna. Això té una explicació molt senzilla. Ja quan ens eduquen, des de petits i petites, els nois els hi passen aquest guió blau on se'ls educa en la valentia, l'arriscar-se, no?, el ser els herois, els campions, no? Sempre es fa servir aquest terme, i en canvi a les nenes se'ns educa en el guió rosa, no? La prudència, l'anar amb compte. D'alguna manera és la manera més amable de dir-nos que som més fràgils i que ens hem de protegir, no?
0: Ja de petites se'ns fa això, de dir, ja, no, ja de ja un de campió, no? La princesa, no?
1: Sí, correcte. Però clar, explicat així, diràs, ostres, Pat, potser t'estàs passant una mica,
0: clar,
1: no siguis exagerada. Bueno, això d'exagerada em temo que m'ho he de sentir massa sovint.
0: Bueno, això també s'ha dit sempre a les dones, que som histèriques, que som exagerades,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar, en plan, bueno, potser dramatitzes, no? Bueno, espera, clar, que t'ho explico.
0: Mira, us justament explico aquesta cançó, mira, escoltem-la.

0: en aquest nen ve d'aquí, no? D'aquesta cançó de No Doubt, que es diu I'm Just a Girl, i el mem ve d'aquí, és una cançó del 1995, que era una ironia, una crítica a la idea de que la dona és més fràgil, que és menys infantil i que és més capaç de poder-ho fer tot, però que la mateixa frase s'ha reversionat al revés ara, al cap de 30 anys.
1: Exacte, és a dir, ha passat de ser una crítica i una ironia en perspectiva feminista a convertir-se en la coartada de l'estereotip. Ai, jo no sé, ajuda'm, I'm just a girl.
0: No, el girl math, no, també hi ha les matemàtiques per noies, això a les xarxes també se'n parla molt.
1: Sí,
0: és una manera de justificar com compres impulsives, de ui, no, doncs jo si he pagat una cosa fa 2 mesos perquè me n'he anat de viatge, m'he comprat uns bitllets d'avió fa 10 mesos, ara ja no me'n recordo que ho he pagat, no? Matemàtiques per noies, no?
1: Efectivament. I després us poso 2 exemples molt senzills perquè veieu que no estic exagerant. El tema de la roba. Jo no sé si t'has fixat algun cop, Maria, quan vas a comprar-te roba, especialment roba interior i pijames, què et trobes?
0: Home, la típica cosa molt de puntilla, no?
1: Mira, bàsicament, si tu vas a qualsevol, no diré marques perquè les coneixem, no? Però si tu vas a una botiga de roba interior on tenen pijames per dones, tens 2 opcions majoritàries. O bé tens pijames molt sexis, perquè
0: el
1: ja sabem
0: ara, aquesta puntilla,
1: que de les dones així, no? Se'ns espera que per sobre de tot siguem sexis, no? Que siguem sexualment atractives, i després tens la versió infantil. Pijames totalment amb l'Snoopy, el Mickey Mouse, la Minnie Mouse, la Mafalda, les frases tipus Mr. Wonderful de Good Morning Sunshine,
0: sí,
1: i aquesta
0: coses
1: mena de coses. Tu t'imagines un pijama per home amb el Pato Lucas?
0: No.
1: No,
0: totalment.
1: Bueno, doncs això, òbviament, és un exemple molt senzill, no? I molt innocent, perquè veieu una mica aquest procés d'infantilització de les dones. I ara ve l'altre exemple, que aquest sí que fa bastanta por, i té a veure amb qüestionar el vot de les dones.
0: Uau.
1: Suposo que heu sentit a parlar d'aquest corrent del tradwife, no? Que és aquest moviment o corrent que idealitza la dona, que torna a tancar-se a l'espai domèstic. I ara el que està passant és que estan anant una mica més enllà i s'està començant a qüestionar en veu alta una cosa que semblava absolutament impensable fins fa 2 dies. I és el fet de que les dones votem. S'està començant a qüestionar el vot de les dones. De fet, mira, aquest juny, el passat mes de juny, a principis de juny, a San Antonio, a Texas, es va celebrar la Women's Leadership Summit, que és una gran cimera de dones conservadores del Turning Point USA, que és l'organització que ara dirigeix l'Erica Kirk. És la vídua del Charlie Kirk, no sé si saps qui és,
0: tant,
1: que és
0: noi,
1: aquest activista d'ultradreta que va ser assassinat el setembre passat.
0: Sí.
1: Doncs bé, ara qui hi ha al capdavant d'aquesta organització del Turning Point USA és la seva dona, la seva vídua, l'Erica Kirk, i allà es va defensar de manera molt clara i unànima el que s'anomena el household voting, que és el vot per llar. És a dir, que cada família emeti un sol vot, exercit naturalment per algú que jo sé que a tu t'agrada molt, però que et pot provocar una arcada, que és... Quién?
0: Els homes.
1: El macho proveedor.
0: El macho proveedor.
1: Maria, ho vas comentar l'altre dia amb el Xavi.
0: No,
1: que
0: no ho puc creure. No,
1: home, no, els homes no fan vomitar. És el concepte de macho proveedor.
0: Alguns sí, eh?
1: No, dona, però no tots, no.
0: Bueno,
1: sembla mentida que jo digui no tolment, no? Però
0: exacte, no tolment, però sí.
1: Però always a man.
0: Exacte.
1: Segons quan parlem de quins temes, eh? Però bueno, no vull...
0: El macho proveedor,
1: no vull perdre el fil. El macho proveedor, tu imagina't. O sigui, en aquesta cimera hi havia dones amb xapes, les típiques xapes, que posava Hot girls don't vote for socialists.
0: Ai, per favor.
1: I hi havia assistents que deien obertament que estarien disposades a cedir el seu vot al marit. El més fort, Maria, és que no cal que anem fins als Estats Units, perquè aquí també tenim veus que defensen, no sé si el retirar el dret al vot de les dones, però sí la tornada de la dona al rol tradicional, la dependència econòmica del marit i que sigui ell qui prengui les decisions. Tot sota un discurs, naturalment, i per sorpresa de ningú, mediat molt fortament per la religió. I aquí tenim un exemple molt potent, que és l'antropòloga i conferenciant Sarab Rey. Us recomano que la busqueu i que jutgeu per vosaltres mateixos.
0: Mira, escoltem.
2: Yo ahora que estoy haciendo el camino a la inversa de empezar a ser una mujer conforme el diseño de Dios, es como ¿en qué momento me creí la mentira de que quería ser independiente? Con lo feliz que soy yo dependiendo de mi marido y lo tranquila que estoy dejando que él tenga la carga mental, que él tome las decisiones, que él lidere y que yo, que mi cerebro está diseñado para cuidar y para criar y el suyo está diseñado para identificar peligros e ir contra ellos, yo pueda tener la paz mental de convertir mi casa en un hogar. Y trabajo.
1: Wow. Com t'has quedat, Maria?
0: No m'ho puc creure que hi hagi una persona a xarxes socials amb tanta repercussió dient això.
1: Així em vaig quedar jo.
0: Clar.
1: Em vaig quedar absolutament sense paraules.
0: O sigui, diu que ella ha de tenir la paz mental per crear, per cuidar de la casa, no? Hi ha gent que a les xarxes això ho fa de manera oberta, però també hi ha altra gent que preocupa una mica més poder, que és aquests vídeos perfectes que s'anomenen sí. de les trad wives, no? Sí. Les dones tradicionals, de no, jo em quedo a casa perquè jo vull, em poso un davantal amb una granja fantàstica de Texas o d'Ohio, no?
1: Bueno, que també, siguem serioses, vull dir, darrere d'aquests vídeos ja et dic jo que hi ha una producció brutal i qui hi ha davant d'això probablement sigui aquesta dona, vull dir, que defensa el retorn als valors tradicionals, al rol tradicional de la dona tancada a l'àmbit domèstic, però realment l'emprenedora i la que du a terme això probablement sigui ella, no? I s'està forrant. Però al final són missatges que arriben, a qui arriben sobretot? A la gent jove,
0: clar.
1: A través de les xarxes socials. I això és realment el que resulta més preocupant. Però bueno, una mica per tancar el cercle, el que volia que veiéssiu és que aquesta idea del pijama de Snoopy i el household voting, que semblen coses molt allunyades entre si mateixes, en realitat porten a la mateixa idea de fons, que és tu no ets prou adulta. I si no ets prou adulta, no decideixes, no votes, no comptes. Per tant, la infantilització aquí s'està fent servir com a coartada, no? L'objectiu de fons sempre és el mateix, que és mantenir-nos com l'excepció i mai com la mesura de les coses.
0: I és el que dius, no? Sembla que aquesta onada ja l'havíem deixat enrere fa anys, però no és així. O sigui, els últims anys està tornant. Sí que és veritat que dèiem l'altre dia, llegíem unes dades que deien que els joves, sobretot homes, ara mateix són menys feministes que fa 10 anys,
1: sí.
0: I les noies, en canvi, ho són una mica més, no? Però sí que és veritat que els homes joves són menys feministes que fa 10 anys i sembla que s'ha aturat una mica aquesta onada que va començar aquí a Espanya ara fa 10 anys amb la manada, no? L'any 2016 vam patir aquest cas brutal, va ser super polèmic i molt conegut d'aquesta dona, aquesta víctima que va patir una agressió sí. sexual brutal, una violació brutal i de manera continuada que a més se la va jutjar a les xarxes i després es va acabar fent una llei que era la llei del només sí és sí.
1: Correcte.
0: Arrel d'aquest cas, no?
1: Correcte, sí.
0: I que encara avui en dia segueixen a la presó aquestes persones, aquests homes que la van violar d'una manera brutal i que això doncs, al final va fer una onada de manifestacions feministes a tot el país.
1: Sí,
0: no?
1: Tot i que algun, i aquí de fer el matís, tot i que algun va veure rebaixada la seva condemna,
0: sí.
1: precisament perquè la llei del solo sí és sí
0: hi havia
1: té
0: alguns...
1: coses que estan molt bé, però també té alguns errors que ja es va avisar quan es va dissenyar en el seu principi, quan era només una proposta de llei, tot i així es va tirar endavant i bueno, després ens hem trobat amb l'excarcel·lació i reducció de penes de molts agressors
0: sí.
1: sexuals.
0: Però semblava que amb aquestes manifestacions que vam viure fa 10 anys sí. era una onada feminista que no pararia i es veu que s'ha tirat una mica enrere, no?
1: Clar, el que passa és que, fixa't, perquè aquí és la pregunta que tothom es fa. Per què això ara, no? Què està passant justament ara? I té molt a veure amb el que tu comentaves, i és que no és casualitat. Aquí hi ha una cosa que ja hem observat històricament des del feminisme, i és que cada vegada que les dones avancem de veritat, apareix una reacció en contra. Hi ha com una espècie com d'empenta per tornar-nos al lloc. És a dir, quan avancem, va passar amb les manifestacions 2017-2018 del 8 de març, que van ser multitudinàries, precisament arrel del cas de la manada, i a partir d'aquí va ser com, cuidao, no? Que s'estan viniendo arriba, i aquí d'alguna manera apareix aquesta reacció en contra per tornar-nos al nostre lloc. És a dir, que d'alguna manera, com més terreny guanyem, més forta és l'empenta per fer-nos recular. I clar, és el que dèiem ara fa un moment, aquesta reacció de sempre té un altaveu que abans no existia, que són precisament les xarxes socials. I, a més, tu deies, és que els nois joves són cada vegada menys feministes. Mm-hmm. No és que siguin menys feministes, és que són més masclistes.
0: Exacte.
1: Fixa't que a xarxes tenim el que s'anomena la machosfera, no?
0: Sí.
1: Que són homes amb molts seguidors, mm-hmm. sobretot nois joves, que els hi expliquen com ser mascles alfa. Mm-hmm. No?
0: La manosphere, no?, que es diu en anglès, que, és a, que se'n va parlar molt arrel de la sèrie aquesta de Adolescents, d'adolescència, no? I l'autora del llibre de la manosfera també, que s'ha basat en la sèrie Adolescència, també en parlava, mm-hmm. no? I deia que és això, homes, doncs, que al final es dirigeixen a altres homes i els expliquen com ser aquests machos alfa, no?
1: Com ser ells aquests machos i com han de considerar i calcular el valor de les dones, no? Mm-hmm. Crec que ho vam arribar a parlar, mm-hmm. Tu i jo, o va ser amb el Xavi, el Xavi Fornia, ara no ho recordo exactament, però el concepte aquest de xiques d'alto valor.
0: Sí, exacte,
1: no?
0: Sí, amb el
1: que
0: Xavi
1: és, ho va comentar. És un terme que precisament sí. fan servir aquests, com l'Andrew Tate, no? Sí. Que seria com el màxim exponent, però tenim el Xocas, que lamentablement s'ha fet molt popular aquests últims dies,
0: sí.
1: no per la raó que ell es pensa o que ell voldria, no?
0: També s'havia parlat d'aquest body counting en anglès, no?
1: Sí.
0: Que es comptava amb el nombre d'homes que havia estat una dona.
1: Exacte.
0: I se li treia valor, no?, en això.
1: Clar, vull dir, es considera, des d'aquesta perspectiva incel i hipermasclista, que les dones amb un body counting més elevat, és a dir, que han tingut relacions sexuals amb més nois, són dones de menys valor, o directament sense valor, o directament... se'ls atribueix aquest adjectiu que jo no repetiré perquè em sembla absolutament misògin, oi? I que és aquesta doble vara de medir.
0: La vols, no?, per una nit, però que no la voldries per ser la teva dona, per exemple, diuen aquests homes.
1: Ni la mare dels teus fills, perquè llavors tu vols la trad wife, que et faci el pastís de poma el diumenge, que et porti els nens a l'escola, que s'ocupi de tot i que porti tota la càrrega mental de la llar.
0: Totalment, totalment. I a més, tot això és important pensar-hi perquè les idees antigues, no?, les idees velles, tornen ara disfressades d'una tendència, no?, de més bonic a les xarxes.
1: Clar, per això, vull dir, fixa't que el hashtag o el mem aquest de Just a Girl, mm-hmm. sí que és veritat que hi ha gent que ho està fent servir amb aquest punt d'humor, però ull. Vull dir, anem en compte amb això, perquè realment repetir aquestes coses com una broma, darrere d'una broma sempre hi ha una veritat.
0: Totalment. L'altre dia...
1: I en aquest cas és una veritat molt perillosa.

0: Exacte. L'altre dia la nostra companya, la Marta Bonnou, estilista fantàstica també, ha sigut col·laboradora de Ràdio 4 durant molts anys, explicava a les xarxes que hi havia també una tendència de clean girl, d'una noia neta, no, aquesta estètica neta, de posar-se una americana beige, que tot sigui claret, que tal, que tu dius, home, no té cap, no passa res posar-se una americana beige. Evidentment no, però els vídeos aquests estan molt cuidats, estan molt treballats perquè estiguin mostrant noies que no fan soroll, que són netes, que no es pinten les ungles,
1: que són discretes,
0: que no parlen alt, que no criden, no? Que no es posen colors, que sempre... per no fer soroll, no?
1: Exacte, per no molestar, no? És la dona que no molesta, la dona que acompanya, la dona que no reclama, la dona que no fa soroll, que no s'enfada, que accepta,
0: i
1: que
0: no qüestiona. Exacte, que no qüestiona, i això és molt perillós, eh? Tornem una mica al principi del que deies, aquest mundial per les girls, perquè això sonava a producte lleuger, però si ens preguntem de debò què és un mundial per les dones, ens trobem una realitat molt més fosca.
1: Exacte, i d'això és una mica el ramat, no?, de la secció. Dèiem això del mundial per les girls, però si ens preguntem realment què és el mundial per les dones, ens trobem lamentablement amb aquesta realitat molt més fosca, molt més dolorosa, i en aquest sentit us vull fer dos apunts molt ràpids. El primer, els deepfakes, els que s'anomenen els deepfakes. Mentre discutíem si calia explicar a les dones, a les noies, al futbol, les xarxes s'han omplert de vídeos d'aficionades guapíssimes i sumament sexis a la graderia, que ni tan sols existeixen, perquè no són dones reals, són dones fetes en via, amb intel·ligència artificial. Un d'aquests vídeos, que és el d'una suposada aficionada brasilera, supera, Maria, els 36 milions de visualitzacions.
0: Uau.
1: Això ho ha destapat Maldita, que és una organització que verifica bulos i desinformació. I per què serveixen, no? La pregunta és, per què fan aquests vídeos fets en via de dones hipersexis que suposadament segueixen els partits del Mundial, doncs com a ganxo, perquè aquests vídeos després porten a pàgines web com OnlyFans, on es ven porno o contingut pornogràfic, sí? On moltes vegades aquestes mateixes dones protagonitzen aquests vídeos. És a dir, passem de les noies no entenen el futbol a anar al futbol, la dona ja no cal ni que sigui de veritat.
0: Ostres.
1: N'hi ha prou en fabricar-ne una de jove, de sexy, sobretot, i disponible, i després posar-la a la venda.
0: Totalment. I a més aquests models que doncs reivindiquen i tornen una altra vegada als estils que sempre són els mateixos, no? Aquesta pressió estètica, aquest nas doncs finet, punxegut, aquests llavis gruixuts, no? Aquests ulls de color clar, molt grans.
1: Aquests pits, no?, a l'alçada de les amígdales.
0: Sí. I sí que és veritat que per la xarxa en veies moltes d'aquests imatges que al final cridaven molt l'atenció, perquè deies on em porta, no, això. I una altra dada que em va semblar molt interessant i que se n'ha parlat poc, crec, durant aquest Mundial, és que la ciència ha estudiat, Pat, què passa amb la violència masclista quan hi ha grans esdeveniments esportius.
1: Sí, efectivament. Això ja fa molts anys que s'estudia, perquè efectivament hi ha una relació directa, no exactament de causa-efecte, però bueno, diguem que hi ha una correlació, ara us ho explico amb més detall, entre aquests grans esdeveniments esportius, especialment futbol, i les xifres de violència masclista en el context de la parella. Hi ha una revisió de la Universitat de Monash, a Austràlia, que efectivament ha reunit desenes d'estudis de diversos països, entre ells de UK, del Regne Unit, i que conclou que hi ha una associació directa entre aquests esdeveniments i un augment de la violència masclista en l'àmbit de la parella. I assenyala els factors que s'acostumen a repetir. El consum d'alcohol, òbviament un consum excessiu, les apostes, la tensió emocional dels partits i moltes hores de convivència. Aquí ja voldria posar el focus en un estudi dut a terme per la Universitat de Lancaster, fet amb denúncies a la policia. I el que va comprovar aquest estudi, aquesta recerca, és que les denúncies pujaven al voltant d'un 26% els dies que la selecció guanyava o empatava, però fins a un 38% els dies que la selecció perdia. Això comparat amb els dies que no jugava la selecció. És a dir, que guanyi el partit a la selecció o l'equip de qui és seguidor aquest home, sí? Que guanyi no protegeix cap dona de l'augment de la violència del seu agressor, però que perdi sí que empitjora moltíssim la situació. I aquí sí que vull fer un aclariment abans de que ningú se'm tiri la llogular. I és un matís molt important que els mateixos investigadors i investigadores d'aquesta recerca van posar molt de relleu, i és que cap partit no explica per si sol una agressió. És a dir, no és el futbol el que genera violència. Mm. Sí que és veritat que dins de l'ambient futbolístic, bueno, doncs hi ha certes actituds...
0: Encara hi ha molta violència.
1: Hi ha molta violència, hi ha certes actituds...
0: Però és veritat que hi ha actituds que són molt reprovables.
1: També hi ha molt racisme, que bueno, és una altra forma de violència,
0: sí, sí, sí.
1: No? En realitat, en això estem d'acord. Però aquí el que està passant i el que ens expliquen aquestes recerques és que no és el Mundial que està creant maltractadors, sinó que destapa el que ja tenim a casa durant la resta de l'any. És a dir, potencia el que ja és un agressor.
0: Mm-hmm. Doncs aquest, al final, el Mundial per les Girls, no, vol dir moltes coses per les dones, un Mundial, eh? Vol dir bastantes coses més que només el safareig, el salseig, de és la parella d'una, és la parella d'una altra, no? Al final hem destapat molts temes que estan aquí darrere, no?
1: Exacte, el Mundial per les dones o el futbol per les dones és molt més que dos equips perseguint una pilota, efectivament, té
0: totalment
1: moltes més implicacions.
0: Que interessant tot això que ens expliques, Pat. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Tornem dilluns que ve amb algun altre tema d'actualitat, que encara no el sabem, anirà sortint durant
1: encara
0: aquesta
1: no
0: setmana.
1: Encara no el sabem, estarem molt pendents i us portarem aquesta perspectiva sociològica i feminista per donar-li una volta
0: total
1: a l'actualitat.
0: Moltes gràcies, Pat.
1: Gràcies.
0: Nosaltres
1: a tu.
0: Ens quedem escoltant la Beyoncé, aquest Who Run the World, que també és molt, molt feminista i que ella ha sigut una de les primeres també a fer un d'aquests himnes. Ja fa molts anys que va sortir al mercat i que ens agrada molt. Ens quedem escoltant-lo fins al butlletí informatiu de les 11 i després tornem aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La victòria de la selecció espanyola al Mundial continua centrant totes les mirades. Acaba d'arribar de Nova York la ministra d'Esports, Milagros Tolón. Ha felicitat a Radio Nacional, els jugadors i el cos tècnic pel títol.
2: Y venimos muy contentos. Yo especialmente por lo que ha supuesto este Mundial. Lo dije desde el primer momento, tenemos una magnífica selección. Tenemos un magnífico seleccionador. Y desde el principio dije, vamos a ganar el Mundial. Y hoy traemos la copa.
0: I la celebració es trasllada aquesta tarda als carrers de Madrid. L'alcalde José Luis Martínez Almeida assegura que la capital ja ho té tot a punt per rebre els campions en una gran rua.
3: Nuestros servicios de seguridad de emergencias están preparados, diseñando los últimos detalles del operativo para que los madrileños, lo único que tengamos que preocuparnos es de poder celebrar y sobre todo aclamar a un equipo que ya va a quedar para siempre en nuestra memoria.
0: L'equip arribarà cap a 3:15 a l'aeroport de Barajas, 6:15 serà rebut pels Reis al Palau de la Zarzuela i després pel president del govern espanyol a la Moncloa. La rua començarà cap a 7:00 PM i acabarà a la plaça de Cibeles, on els campions arribaran cap a 9:00 PM per protagonitzar la gran celebració amb l'afició. A casa nostra, primer canvi, el govern de Salvador Illa. El president relleva la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El seu substitut serà Raúl Moreno, fins ara secretari general del departament.
4: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència.

0: Pagés, el president de Castella-La Mancha.
1: Es sin duda ninguna en términos de superficie el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha. Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas el incendio y sin que podamos ponerle un coto final.
0: La Guàrdia Civil ha evacuat aquest matí altres 6 localitats. En total hi ha més de 800 persones de 21 poblacions fora de les seves cases. A l'Aragó hi ha millors notícies. L'incendi a la comarca de les Tincovilles, a la província de Saragossa, està estabilitzat. Els tècnics han autoritzat la tornada a casa aquest matí de més de 900 persones, el que hauran d'esperar a la tarda o a demà perquè s'ha de revisar una carretera. Són els veïns d'Orés i Assín, la localitat més afectada. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller de l'Interior de l'Aragó.
2: El término municipal está totalmente destruido, no queda nada, no hay ni nada verde, quiero decir, está todo quemado. Y luego pues hay unas 10 casas afectadas, entre 10 y 14. Aquí hay unas dudas, no las tenemos muy claro, pero hay tres de ellas que están totalmente destruidas.
0: I a l'exterior, la guerra a Ucraïna deixa una nova tragèdia al Mar Negre. Almenys 10 persones han mort després que un míssil rus impactés contra un vaixell mercant que transportava blat de moro prop del port d'Odessa. Kiev denuncia que es tracta d'un atac deliberat contra un vaixell civil. En paral·lel, Ucraïna assegura haver atacat instal·lacions logístiques i un dipòsit de petroli a la regió de Moscou. El festuc continua guanyant terreny al Camp Català. Un centenar de productors es reuneixen aquest dilluns a Verdú, a l'Urgell, en una jornada adreçada tant als qui ja en cultiven com als qui es plantegen apostar per aquest fruit sec considerat un dels més rendibles i amb més projecció del mercat, Joana Cendrà.
3: A Ponent, el nombre d'hectàrees de pistachos no ha parat de créixer. Ara n'hi ha unes 600 corresponents a una setantena de plantacions. Un sector que va a l'alça perquè és un valor segur, malgrat costa una mitjana de 10 anys obtenir la primera collita. Ramon Boleda és un dels productors.
4: El pistatxo, un cop el tens processat, el pots guardar. I el pots guardar. Pot anar per snack, pot anar per indústria, m'entens, per pasteleria, o a l'Urgell, a la banda del Segrià. Hi ha gent que n'ha arrencat fruita per posar pistatxo. I n'hi ha que la pensin arrencar tota per posar pistatxo.
3: Al novembre es preveu celebrar la primera fira d'aquest fruit sec a Lleida dedicada al públic general. Comptarà amb xefs i pastissers que atansaran la cuina d'aquest fruit.
0: Doncs així acabem. Tornem amb més notícies al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
7: I encetem aquesta quarta hora, aquesta última hora de l'estiu d'aquí, de l'estiu, sí, i també del matí de Ràdio 4, edició estiu, que comença avui i us acompanyareu, com sabem, des d'avui fins al 4 de setembre. Ho farem aquí, tots els matins, de 8 a 12. I a més d'acompanyar-vos, si voleu, també us podem regalar entrades per anar al festival Vertebra Dansa. N'hem parlat fa una estona. És un festival de dansa, de circ, de música i de moltes coses més que se celebra des d'avui fins al proper diumenge 26 a Tortosa, a les Terres de l'Ebre. I què heu de fer? Doncs trucar-nos i us preguntarem quina és aquesta cançó.

saps quina és aquesta cançó, has de trucar al 900-454-455. És un telèfon gratuït, és el telèfon d'aquí de l'estudi de Ràdio 4, i dir-nos quina és aquesta cançó que està d'actualitat. T'ho hem posat una mica difícil, hem tret la lletra de la cançó, només estàs sentint la part instrumental, però si saps quina és i com que està d'actualitat avui aquesta cançó, doncs truca al 900-454-455 i ens dius quina és aquesta cançó, com es diu, qui la canta, qui és l'artista que la canta, i com diem, avui està totalment d'actualitat, igual que ho estava també fa uns quants anys. Ara recordarem aquest estiu on estava de moda aquesta cançó. Si truques, entraràs en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar al Vertebra Dansa, aquest festival del que hem parlat abans. Quina és aquesta cançó? Segur que la coneixes. A veure qui la canta, com es diu, i podràs aconseguir dues entrades.

encertes aquesta cançó, entraràs en aquest sorteig per anar al Vertebra Dansa, a les Terres de l'Ebre, durant aquesta setmana, fins al diumenge. T'agafaran el telèfon el David o la Sílvia de producció i segur que si els dius quina és aquesta cançó, doncs pot ser que t'emportis aquestes dues entrades. Ara, però, és moment per agafar la màquina del temps. Ho farem cada dia a aquesta hora a les 11. Recordarem un estiu d'un any en concret i avui, com no podia ser d'una altra manera, anem cap a l'estiu de l'any 2010.

0: I això ho recordarem amb el Jordi Vila. Jordi, bon dia de nou.
1: Doncs bon dia de nou, sí, sí, ja estic, estem viatjant. M'encanta això d'estar en una màquina del temps. A mi això sempre m'ha agradat. Des que vaig veure la pel·lícula aquella de la màquina del tiempo, la màquina del temps, eh, sí? Que hi ha moltes versions, doncs això m'encanta.
0: I també sí, ens acompanyarà la Carla Villegas. Carla, ja tens millor la veu?
2: Crec que sí. M'he pres un cafè. Ui. I li he dit a la Sílvia... M'està mirant la veu per moment. O sigui, estic recuperada.
0: I el 2010 passaven moltes coses, les repassarem. A nivell internacional hi va haver una catàstrofe mediambiental, Jordi, al Golf de Mèxic.
1: Sí, l'explosió de la plataforma Deepwater Horizon a l'abril, que en aquell moment doncs, continuava causant un vessament de petroli descontrolat durant aquell estiu. Eh? És el més greu de la història dels Estats Units i va provocar una crisi ecològica de gran escala, eh? Una gran catàstrofe mediambiental.
0: També hi havia la cimera del G20 a Toronto, al Canadà. Els líders mundials es reunien per debatre sobre la recuperació econòmica postcrisi del 2008. Es va posar èmfasi, sobretot, en la necessitat de retallades i del control de dèficit dels països rics. I, Carla, també hi havia una filtració de Wikileaks.
2: Sí, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, publica milers de documents militars secrets dels Estats Units sobre la guerra de l'Afganistan. Aquest fet va marcar un abans i un després en la filtració d'informació.
0: Això és el que passava a nivell internacional, però aquell estiu, igual que també ho serà, aquest estiu va ser l'estiu on, evidentment, el 2010, Espanya va guanyar el seu primer mundial. La selecció espanyola guanyava el seu primer mundial a Sud-àfrica després de vèncer els Països Baixos per 1-0 amb un golaç d'Andrés Iniesta a la pròrroga.
3: Puyol, sacando por el costado para Nava. Vamos, Jesusito. Se marcha a velocidad, le persiguen.
4: Van a por él.
3: Hombre, le van a dar seguro. Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega.
4: Venga,
3: de Fábregas,
4: síguela, buena. Síguela.
3: Viene,
4: mira,
3: para
4: mira,
3: Navas. Torres.
4: Ya no.
3: Está delante del centro Iniesta. Para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fábregas.
4: Vamos,
3: Fábregas para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahora sí. Va recuperar aquest moment i va recordar aquest moment, no?
1: Jo me'n recordo perfectíssimament, Maria. Ah. Estava a Santiago, perquè estava, oh, en aquell moment estava a la tele, a la 2, al programa Babel en TV, i havíem acabat de rodar un reportatge dels últims 100 quilòmetres del Camino de Santiago, i amb el càmera, amb el Juan Baño, vam decidir veure la final a un bar. I allò va explotar. Estàvem al costat d'una plaça, amb una pantalla gegant. Santiago va enfervorir, eh? Va ser brutal. I quin gran mundial que va fer la selecció espanyola. Recordem que va començar perdent el primer partit.
0: Exacte.
1: Recordo.
0: Sí, sí, sí, ho dèiem.
1: I deien que seria una debacle, que no anaven bé, i van acabar guanyant. Brutal.
2: Doncs com aquest any,
0: sí,
2: més o menys.
0: Sí, sí, abans hem repassat totes, sí, les casualitats i coses iguals que hi havia amb aquest mundial amb el del 2010, no, Carla? Que, per cert, ahir, ja ho hem dit, unes dades espectaculars a Televisió Espanyola amb aquest mundial. Més de 20 milions de persones van veure... potser m'he equivocat ara, oi? 20 milions no pot ser, però jo crec que sí.
1: Bueno, ara, podria ser, sí, sí.
0: Ara ho he vist.
1: Sí, home,
0: ara, és que clar, dic, potser ha sigut una mica exagerada. Mira, ara te les buscaré, que les tenim per aquí, home, que ens han arribat aquest matí, les dades de...
1: No, moltíssima audiència, asseguréssim, eh?
0: Mira, sí, sí,
1: tots ja estàvem allà.
0: Sí, tant, 20 milions d'espectadors, ja ho he dit bé. Sí. 20 milions, 105.000 espectadors únics van veure ahir la final del Mundial per Televisió Espanyola. Però no només Televisió Espanyola, també la 2CAT. La 2CAT a Catalunya va fer història. La pròrroga del Mundial es va convertir en la retransmissió més vista de la història de la 2CAT amb 477.000 espectadors.
2: Mare meva.
0: Un 15,3% de quota. La Televisió Espanyola de Catalunya, la 2CAT, en català, que a més és la nostra, i que a més ho feien en català, com diem, aquests companys, la Gemma Nierga, el Sergi Mas, i tots els companys que ho van fer en català van triomfar. I us dono una dada, que jo crec que el 2010 també va passar, però ahir la selecció espanyola va fer tremolar el terra del país. El CSIC va registrar a Catalunya vibracions pels salts i les celebracions de la Copa del Mundial als sismòmetres de Catalunya, no? Va passar ahir, va vibrar, i si veieu els sismògrafs del CSIC, podeu veure que en els moments dels gols de Ferran Torres, en el gol anul·lat, ja vibra una mica, en el gol del Ferran vibra, en el gol anul·lat, i al final del partit torna a vibrar, els diversos sismògrafs que hi ha per Catalunya.
1: És possible que per això, quan em vaig estirar, perquè ens havien de llevar molt d'hora avui pel programa, notava cosetes que entre els crits i potser va ser per això que m'ha costat dormir.
0: I evidentment, sí, sí. Doncs el 2010, que estem recordant ara amb aquesta màquina del temps aquí al Matí de Ràdio 4 edició estiu, va ser l'any del Mundial que va guanyar Espanya, el primer Mundial, com també ho serà aquest, el segon Mundial que va guanyar ahir Espanya. Però si parlem de cultura i d'entreteniment, es van estrenar pel·lícules com, per exemple, Origen.
4: Fui al 7-Eleven a comprar algo.
5: Son 11 con 11.
6: El número de la suerte.
4: Miré la fecha y era el 11 del 11. Miré la hora y eran las 11 y 11. Empecé a ver onces por todas partes. Los seguí y encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que cambiaron este mundo.
7: Cuando te vi, sentí que te conocía desde hace tiempo.
0: Això és Origen, una ciència-ficció dirigida per Christopher Nolan amb Leonardo DiCaprio, una de les pel·lícules més comentades i més analitzades de l'any. I si hi havia coincidències amb l'any 2010, és que aquest any també n'hi ha una, perquè Jordi es va estrenar aquest divendres l'Odissea de Christopher Nolan.
1: L'Odissea, mira...
0: La vas anar a veure, eh?
1: La vaig anar a veure, em va encantar. Marca de la casa del Nolan, diguem que tu t'imagines que s'expliqui una cosa darrere l'altra. I va cap endavant, va cap endarrere, flash forward, flash backs, i et sorprèn moltíssim. Dura 2 hores 53 minuts, que dius, atenció, a veure si m'adormiré. Doncs no, perquè manté constantment l'atenció, juga molt, és molt èpica, hi ha molt sang i fetge, però més enllà d'això hi ha moltes capes, hi ha molt missatge psicològic, relació a la vida i la mort, la superació, la relació d'un pare i el seu fill... Bé, totalment recomanable. A mi em va encantar i no m'ha defraudat gens.
0: I és la primera pel·lícula de la història rodada en el format 70 mil·límetres, que és un format molt quadrat, que és un format que s'havia utilitzat al cinema en molt poques escenes, perquè les càmeres utilitzen bobines enormes que pesen moltíssim i que a més fan molt soroll, i que Christopher Nolan i el seu equip han hagut de fer servir una nova generació de càmeres per gravar aquesta pel·lícula, que només es pot veure en aquest format als 40 cinemes de tot el món.
1: Sí, jo la vaig veure en una sala convencional, vaja, no la vaig veure...
0: De fet, aquí a Catalunya no en tenim cap, a Espanya no en tenim cap d'aquests dels cinemes. Hem d'anar fins a França per poder-lo veure, que us aviso que si estan esgotades gairebé les entrades a tots els cinemes per veure aquesta Odissea, per anar fins als cinemes on es pot reproduir en 70 mil·límetres, encara més esgotades, o sigui... Hi ha cinemes dels Estats Units que fan sessions des de les 6 del matí fins la 1 i les 2 de la matinada i estan totes absolutament esgotades. Per tant, està sent una bogeria.
1: S'està convertint també en un fenomen perquè sabem que hi ha molta gent que ha anat a les llibreries a comprar l'Odissea. Sí? Potser els que no l'havien llegit de l'inici a fi sabíem algunes coses mítiques, no? quan s'enfronta al gegant Polifem o als cants aquells de les sirenes, però n'hi ha moltes altres coses, molt potent la història, realment.
0: Totalment. Sí, sí. Igual que va ser Origen, el 2010, més similituds. Nolan estrena pel·lícula, ara també. I també, Carla, aquesta potser t'agradava a tu, no sé si t'agradava, Eclipse, es va estrenar l'any 2010, també.
8: He venido a advertiros. Debes irte. Ahora. Tiene derecho a saberlo.
9: ¿El qué?
0: Això era la tercera pel·lícula de la saga de Crepúsculo, eh?
2: Havia d'escollir. Havia d'escollir ja entre si volia estar amb l'Edward o el Jacob, però, o sigui, jo em va pillar una mica petita, però després em vaig posar al dia. Em vaig posar al dia amb els llibres, amb les pel·lícules, i la veritat que va ser tot un fenomen, eh?
0: Totalment. Eclipse, que s'estrenava el 2010, i continuem amb les similituds. No sé què està passant. Ara fa unes setmanes es va estrenar Toy Story 5.
2: És veritat.
0: Doncs el 2010 es va estrenar Toy Story 3.
10: ¡Soldados en formación, señor!
11: Buen trabajo, sargento. Bien, amigo.

0: ¡Vamos, andando! ¡No tenemos mucho tiempo!
1: ¡Ya lo han oído los soldados a menear el plástico!
0: Oh, ¡Perdigón, estás que te sales! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Uy, cuidado! ¡Impresionante!
2: Oh, ¡me muero por empezar!
3: El 2010 es va estrenar Toy Story 3, aquesta entrega que tancava la trilogia original de Pixar, que ara s'ha convertit en 5 pel·lícules ja, no? Tot i que se'n continuen fent, encara.
4: Sí, i en aquesta Toy Story 3, Andy es prepara per marxar a la universitat i les seves joguines acaben per accident en una guarderia on hauran d'escapar i trobar un nou lloc al món.
5: Jo vaig plorar amb aquesta pel·lícula quan la vaig veure de petita. Home, quina pena, em feia una pena, de veritat. I ara, clar, és la cinquena.
3: L'heu vist,
5: és...
3: Toy Story 5?
5: No, però sé de persones que l'han vist i m'han dit que està bé, que podríem anar a veure-la perquè val la pena. Mira, perquè són les joguines contra la intel·ligència artificial.
3: La Sílvia García del Pozo diu que l'ha vist i que no li agrada gaire.
5: No
3: sé. També hi havia moltes expectatives, perquè la Taylor Swift ha fet una cançó original per aquesta pel·lícula, no?, que es diu I Knew It, I Knew You, i que també s'està fent molt viral a les xarxes, i que és una cançó espectacular, la Taylor.
4: La que us puc dir és que he vist també Baiana, perquè s'ha fet un cap de setmana. Sí. Mira, feia mesos que no anava al cinema, i res, en un cap de setmana doncs he vist això, la de Christopher Nolan, i Baiana, doncs, totalment recomanable. Vaig anar amb la meva filla, missatge mediambiental, missatge de superació personal, de trencar patrons a familiars i anar més enllà dels teus límits. O sigui, realment molt recomanable i molt educativa.
3: Una mica com el Oppenheimer i Barbie es van estrenar el mateix dia. Hi havia gent que hi havia aquell fenomen que deien el Barbieheimer, no? I que la gent sortia de veure Barbie i anava a veure Oppenheimer. Creieu que hi haurà una mica el Baiana Odyssey, no sé,
4: fenomen? Mira, jo ja ho he fet, jo ja ho he fet. Podria ser.
5: Va passar fa uns mesos amb l'adaptació de Michael Jackson, sí, amb el Diari Viste de Prada 2.
3: També.
5: Que doncs... estaven aquestes dues pel·lícules també, que estaven competint a veure quina era la primera.
4: És veritat que són per públics diferents.
3: Clar, com Barbie,
4: Baiana més públic familiar. Clar, si vas amb el teu fill o filla fins a 12 o 13 anys, potser la de Christopher Nolan, l'Odissea, 2 hores 53 minuts.
3: Oppenheimer durava 3 hores i quart, eh?
4: 3 hores i quart, no?
3: Sí.
4: Home, Déu-n'hi-do. Bé, has de conèixer molt el teu fill, filla, el teu adolescent, sí, per saber si aguantarà, no? I també és veritat que hi ha molt de sang i feig, a la pel·lícula de Christopher Nolan, eh?
3: Ho tenim en compte. Mira, aquesta és la cançó original que s'ha estrenat de la Taylor Swift per aquesta pel·lícula Toy Story 5.

0: I knew it, I knew you. Sona
1: I knew
0: molt.
1: I knew you.
0: Mira, no la imites tan malament a la Taylor Swift. La Taylor Swift ha tret aquesta cançó, que segurament sonarà molt aquest estiu, però què sonava el 2010? Doncs sonava ella, la Shakira. I per què? Doncs perquè va ser la cançó a l'estiu arran del Mundial de Sud-àfrica. No sé si aquest any serà el Dai Dai, també pot ser, no?
2: I recordem que en aquell Mundial Shakira i Gerard Piqué van iniciar la seva història d'amor.
3: Es van conèixer, no?
2: Es van
3: el
2: conèixer
3: mundial.
2: En el Mundial, que després acabaria com el Rosari de l'Aurora, però mentre va durar, doncs, vaja, focs d'artifici, no? Sí, sí, molt waka-waka i wiki-wiki i tot el que vulguis fer.
0: Sí, sí, sí.
3: Que ell li preguntaven a la Shakira que amb qui anava, si amb Espanya o Argentina, i deia que, clar, que ella té dos fills que són espanyols, però que realment amb Leo Messi té molt bona relació i que li hagués agradat també molt que hagués guanyat.
2: Per cert, que entre la primera i la segona part d'ahir de la final del Mundial va ser tot un espectacle on Shakira i altres doncs, cantants de primer nivell van ser protagonistes. Finalment van acabar doncs, amb els infants, amb els nens i nenes cantant per la pau, per l'amor, que ens convé molt, eh?
0: I tant.
2: I tenint en compte que allí estava Donald Trump, suposo que esperem que hagi captat el missatge.
0: A veure,
2: una altra cosa és que vulgui executar-lo.
0: N'hem parlat amb el Vicenç Anclimente, el Donald Trump, que d'ahir va ser també un home clau, en aquesta final, que no només deia el Vicenç que jugava al camp, sinó també la política internacional, Doncs el 2010, que sonava la Shakira, i que, a més, era la primera vegada que es van veure en persona, com dèiem ara, al Mundial de Sud-àfrica, Shakira i Piqué. Durant tot el torneig van mantenir el contacte. Posteriorment, no sé si us en recordeu, d'aquell guaca-rumor que li van preguntar i va dir, esto es un guaca-rumor, i tot era guaca, no? Doncs mira, al final va ser una guaca-verdà i va acabar guaca-fatal, no? Bastant. Però no només sonava la Shakira, també aquella època on Rihanna feia cançons i sonava això.

0: I can't tell you
1: aquesta cançó d'Eminem i Rihanna, aquesta balada que parla de les relacions tòxiques i violentes.
2: Sí, acabo de dir que m'agrada la forma en què menteixes, no?
1: Sí, exacte.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí. La Rihanna, que treia música, ara no en treu. Treu productes de bellesa, no?
3: De maquillatge està on fire. Bueno, totes les cantants, si ho penses, ara la Selena Gomez també té Rare Beauty.
1: Sí,
3: la,
1: moltes, moltes.
3: La model que també està amb el Justin Bieber. No,
1: la Hailey Bieber.
3: Bieber. També té la seva marca Beauty, sí, més de, no, de més facial, de sabó, de cremes, però que tot és de bellesa, sí, mm-hmm, sí.
1: I justament el Justin Bieber, que ahir va aparèixer en aquesta mitja part, en aquest halftime de la final del Mundial, el 2010, tot just començava a fer-se famós amb aquesta cançó.

0: tan jove. Justin Bieber.
1: És que em venen les imatges del videoclip, a la bolera, mare meva. És que això va
2: ser... Mira que l'hem escoltada, aquesta música, eh? Mira que l'hem escoltada.
1: Per mi va ser un abans i un després.
0: Doncs ja fa 16 anys, això, eh? Justin Bieber, que ahir va reaparèixer en aquesta final del Mundial. Recordem que ho va passar molt malament, que ha hagut de vendre els drets de les seves cançons per poder pagar els deutes que tenia i que durant molts anys no ha tingut els drets de les seves cançons. Bé, doncs el 2010 tot just començava a despuntar. I també ho feia un clàssic del reggaeton, Danza Cut.

0: ballat, això, de fet?
1: Jo l'he ballat a moltes bodes.
0: És de casament, aquesta cançó. Sí, sí. És de casament o no? El Gorka, que fa DJ de casament, diu que sí. Diu que sí, que és de casament.
1: I fa colla, i tu passes bé, i cap aquí, cap allà. Sí, va, sí,
2: és una típica cançó que potser ja estàs molt cansat, estàs de festa a una discoteca que ja et vols marxar. Posen aquesta cançó i et quedes.
0: Doncs ja té 16 anys, aquesta cançó. Atenció, això sonava tot arreu, el 2010. I aquí a casa nostra, un artista doncs, del que ens agrada, un artista clàssic, en Melendi, treia cançons com aquesta, el 2010.
3: Tu no saps com em fas sentir com un idiota.
0: Això és Mishima, és Mishima. Ai, no és Melendi, que me l'he oblidat perquè tinc tantes coses al cap.
2: No, pas.
0: El Mishima, això és...
1: Un tros de fang, no?
0: Exacte, això era el seu cinquè àlbum, no?
1: Que va consolidar el grup com un dels grans noms de l'escena musical catalana, eh? Un disc que barreja poesia amb sonoritat clara i lluminosa. Va tenir molt bona acollida tant pel públic com per la crítica. Mira, mira com sona, mira com sona.
3: Tu no saps recordar...
0: Ens agrada molt, Mishima, eh?
1: Quina sensibilitat, eh?
0: Són molt, molt sensibles. Mira, parlant de Melendi, també ho és...

0: Todo vale siempre.
1: Em dóna la sensació que fa 4 dies d'aquestes cançons i fa 16 anys.
2: És que es diu aviat, eh?
1: No, no.
2: És que el temps passa molt ràpid, si no que li preguntin al Christopher Nolan, no? Que sempre juga amb el temps, eh? Sí, sí, sí.
1: Totalment, sí, sí, el Melendi que treia aquesta cançó, però com a curiositat, a l'abril va sortir, atenció, del 2010, el primer iPad que Apple va definir com un dispositiu revolucionari per navegar per la web. Sí, va sortir el primer iPad a l'abril. No sé si sabeu que encara no existia Instagram el 2010.
2: Encara no existia?
1: No existia Instagram.
2: És que no m'ho puc imaginar, perquè sí que fèiem sense Instagram, no? Sí, sí,
1: doncs sí, sí. El que presentava Apple va ser el primer iPad per gaudir de fotos, de vídeos, escoltar música, jugar a videojocs, no? Mira, cap a finals de l'any sortia Instagram, com us dic, a l'estiu del 2010 encara no hi havia Instagram, aquella aplicació que en un principi era una aplicació de fotos amb filtres, com...

0: per penjar fotos, com fer-te una mica el fotògraf, no? I ara ja no, la gent no penja fotografies de paisatges, penja fotografies seves. Això també
1: és una carta de presentació totalment per conèixer algú a les xarxes. I ara me'n recordava això, que als inicis d'Instagram te n'anaves amb la Canon, amb els teus amics, a fer-te fotos, i et creies tot un model o tot un fotògraf. I realment és que avui en dia, qui no té Instagram, no? Moltes persones, abans de donar-se el telèfon mòbil, es donen l'Instagram.
2: Totalment. O es comuniquen via missatges a través d'Instagram. Sí, sí, s'ha convertit en la gran plataforma, en la gran xarxa social. On està Facebook? Qui se'n recorda de Facebook?
0: Jo crec que ho fa servir gent d'una edat més elevada, no?
2: Encara hi ha gent que l'utilitza, però...
0: Elevada, vull dir que una gent, persones de 50 o més, vull dir, molt joves encara, però...
2: De la meva quinta, vaja.
0: Tu l'utilitzes, el Facebook, Jordi?
2: Jo el tinc actiu, però no l'utilitzo. No. Utilitzo molt més Instagram. Sí, sí.
1: Igual que ara potser els més joves estan a TikTok i serà potser per ells aquesta xarxa on es quedaran, perquè, per exemple, nosaltres podem tenir TikTok, però jo no penjo contingut a TikTok, és només com per mirar, però ells estan molt acostumats a, ostres, fem aquest viatge, estem aquí, estem allà, fem un TikTok, i comencen a ballar, a cantar cançons...
0: L'estiu del 2010 encara no existia Instagram, perquè va sortir al desembre, però, com diem, justament aquesta setmana passada ha sortit una versió premium d'Instagram. No sé si ho heu vist.
1: Sí, és una versió premium que crec que, no sé si arriben
0: gairebé... Has de pagar 4 euros?
1: 4 euros, 5 euros al mes... I això ho hauríem de parlar més i millor, Maria, perquè crec que...
0: Sí, ho buscarem. Té funcions una mica polèmiques, com, per exemple, poder veure una story d'Instagram, una història d'aquestes que duren 24 hores, sense que l'altra persona vegi que tu l'has vist. O que aquestes històries, en comptes de durar 24 hores, durin 48 hores, no?
1: També crec que pots buscar qui t'ha vist la història, no? Perquè de vegades, si tens molts seguidors, doncs et costa mirar, veure qui...
0: Amb un buscador pots cercar el nom.
1: Exacte. I també veure quantes persones l'han tornat a mirar, la teva història.
0: Han tirat enrere i han tornat a mirar aquesta història.
1: Sí.
0: Clar, tot això, doncs, com diem, fa 16 anys ni existia Instagram i ara ja estem parlant d'una versió premium.
1: Altra manera de relacionar-nos.
0: Sí, sí. I, clar, també passava una cosa, a nivell sèries s'estrenava The Walking Dead. Jo no l'he vist, The Walking Dead.
1: Jo tampoc.
2: Mira. Jo he vist algun episodi. Mira, la història comença quan l'ajudant del xèrif Rick Grimes es desperta d'un coma en un hospital abandonat i descobreix que el món ha estat devastat per un apocalipsi zombi. Us imagineu que us desperteu després de... Us han operat, us han posat una anestèsia, us desperteu, no hi ha ningú a l'habitació, no hi ha cap infermera, pitxes ningú, i de cop i volta veus que el món ha canviat i que ja està ple de zombis. És garrifós, eh? Vaja, The Walking Dead és una de les franquícies de terror i supervivència amb més èxit de la història de la televisió, basada en els còmics originals de Robert Kirkman, eh? Sí, sí, sí. No. Ha estat un...
0: Ha és un fenomen,
2: un abans i un després, eh?
0: Molta gent diu que és la sèrie, en majúscules, no? I també, per molts ho va ser, la sèrie de Lost.
2: Sí.
0: Que jo us he de dir que no la vaig veure en el seu moment perquè era petita també, i que fa uns anys amb el meu marit la vam recuperar perquè amb ell sí que li va enganxar en un moment molt d'adolescència, i em va dir, l'has de veure, i la vaig veure, i jo està molt bé, és una sèrie que és espectacular, però crec que és molt del moment en què es va emetre també.
2: Jo recordo que tenia molts amics que la seguien, jo pràcticament no vaig veure cap episodi i la gent estava molt, molt enganxada, però és veritat que recordo que un dels meus amics que la seguia molt, molt, molt va quedar una mica desencantat amb el final. El final, recordo que em va comentar que va punxar una mica, el final de Lost.
0: Sí, al final es veu
2: potser
0: que a ningú li va agradar.
2: Es van perdre una mica fent el final, no?
0: Sí.
2: No
0: sé. Jo que soc molt fan de fer spoilers de coses que ja fa molts anys, d'aquesta no el faré perquè... pensaré que si no l'has vist, doncs és moment de que la vegis. Però jo crec que els spoilers, no sé si estareu d'acord amb mi, al cap de 10 anys prescriuen.
1: Ja està, has tingut temps.
0: A veure, que mor Jack al final de Titanic, ho sabem, no? Vull dir, no és un spoiler per ningú, no? És com dir que, home, Jesucrist el crucifiquen a la Bíblia. Doncs sí, vull dir, no? Jo crec que hi ha spoilers que ja no passa res per fer-los. Però aquest no el faré, mira, estaré bona, i si no has vist Lost, la pots recuperar, aquest estiu.
2: Gràcies, perquè no l'he vist.
0: No l'has vist?
2: No l'he vist. Sí que estic molt, per exemple, una de les que estic seguint molt, en el seu moment, Joc de Trons, i ara La Casa del Drac, que ara torna en nous episodis, m'està encantant, estic superenganxat, Però mira, Lost no l'he vist, no?
0: Doncs mira, podeu recuperar-la aquest estiu, la teniu a les plataformes, a Disney Plus segur que hi és, jo crec que la vaig veure a Disney Plus. I va, tornem, acabarem parlant del Mundial, perquè si no sé si recordeu les vuvuzeles. Què era allò de les bubuzeles del Mundial del 2010?
2: Un dia, pues...
0: Veieu un partit i se sentia a fons... Recordeu?
2: Ah, és veritat, és veritat. Sí, sí, sí.
0: Aquella, però... aquell instrument típic de Sud-àfrica, clar, si hem de recordar el 2010, tu, Carla, ho recordaves?
1: Ho recordava, però ara, o sigui, estava quan m'ho ha dit
0: abans del... Se sentia com un soroll de mosquit tota l'estona, per sota dels partits. Com...
2: I era un instrument.
0: Com una trompeta, que tu la tocaves. I era un instrument típic de Sud-àfrica. I llavors doncs sonava així, sí, sí, sí, tota l'estona. I també el fenomen viral, abans que existissin gairebé pràcticament les xarxes, perquè no existia Instagram, va ser el Pulpo Poli.
1: Home, home, mira, per mi això va ser... Jo me'n recordo d'aquest pop quan baixava i fins i tot la final, jo li feia això al gos dels meus avis. No. Li posava com diferents menjars, li posava el nom d'Espanya i l'equip amb qui jugués i a veure quin es menjava. Sí, sí. I aquest any ha estat amb una tortuga.
0: La tortuga Yellow.
1: Que també sí, sí. Ho has brinat tot.
0: Sí, sí, sí, no ha sigut tan viral com el Pulpo Ball, però la tortuga Yellow
1: home,
0: també...
1: s'ha de reconèixer que ho has brinat.
0: Ho han de brinar tot. El Jordi està flipant, ara mateix no sap de què parlem.
1: No, però el Pulpo Ball sí, no, Jordi?
2: Sí, sí, sí, més o menys. Sí, sí, el soroll aquest, sí.
0: Va morir
2: sí.
0: Poc després de la fin de Sud-àfrica, el Pulpo Ball. Sí, sí.
2: Ai,
0: però ara la tortuga Yellow aquest any també ho has brinat, per tant, una similitud més amb l'any 2010.
1: Mira, una altra, és que surten soles.
0: Sí, sí, doncs va, per acabar aquest repàs de l'any 2010, aquesta màquina del temps, que demà en farem una altra, eh? Durant tot l'estiu anirem recuperant alguns estius d'alguns anys.
2: M'ha agradat molt això de viatjar en el temps, eh? Sí, sí, Maria, m'ha agradat molt això.
0: Doncs m'acompanyareu cada dia, si us ve de gust.
2: Vinga, va.
0: I acabarem, doncs, amb una cançó que va sonar molt, va ser la cançó de l'estiu. L'any 2010 va ser la de la Shakira, el Waka Waka, i tot seguit ens acompanya el rei dels rumors, del Waka Rumors, i també una de les persones que més vegades ha estat davant de la casa del Piqué i la Shakira, que és el Marc Leirado. No, no, ara li podeu preguntar. El Marc ha estat davant de casa de la Shakira, seguint l'actualitat, quan es van separar el Piqué i la Shakira. Va ser la persona, us en recordeu, d'aquella bruixa que va posar la Shakira mirant a casa sí. De la seva ex-sogra? Doncs el Marc Leirado sí, va ser sí. La persona que va treure l'exclusiva de la bruixa. I el tenim aquí, a l'estiu, aquí,
2: que
0: al matí
2: fort.
0: De Ràdio 4, edició estiu. Ara li preguntarem, sempre li preguntem com va ser aconseguir aquella exclusiva, però ens quedem escoltant a la Shakira i el Marc avui ens parlarà, durant tot l'estiu ho farà, de les vacances dels famosos. Aquelles vacances que segurament
1: no podem permetre, no?
0: Nosaltres i tots els que ens estan escoltant molt possiblement no es podrem permetre mai, però que sempre ens agrada saber a veure què fan, no? Fer una
1: I
0: mica
1: tant,
0: de safrets. I ara ens acompanyarà, mira, el Marc ja riu per aquí per la porta. Va, escoltem a la Shakira i d'aquí uns minutets el Marc Leirado per acabar el matí de Ràdio 4, edició estiu.

0: Ja parla abans que el presenti. Marc Leirado, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, amb moltíssimes ganes de tornar. Això ja és una rutina dels estius, eh? Venir aquí al programa a parlar dels famosos, de tots els salsejos...
0: Bueno, I ens agrada molt perquè sempre ens portes alguna coseta que no sabem, exclusives, una mica... Avui ens parlaràs, bueno, i durant tot l'estiu vindràs els dilluns a parlar-nos de les vacances dels famosos.
1: Sí, clar, perquè els enxampem. Dic enxampem perquè jo també enxampo alguns a les platges, passejant, amb els vaixells, bueno, a tot arreu. I s'ha d'explicar, no? Perquè no només s'ha de publicar les revistes o els digitals, sinó també s'ha d'explicar a la ràdio.
0: Exacte, i comencem al principi. Ahir, final del Mundial.
1: Mare
0: Com
1: meva,
0: ho vas viure?
1: Mare meva. Jo vaig viure intensament, a mi no m'agrada el futbol, vaig anar a veure-ho a Castelldefels, que van instal·lar unes pantalles gegants, bueno, vaig estar molt, molt a gust d'allà, però jo estava no mirant el futbol, sinó atent a totes les persones famoses que enfocaven les càmeres, a veure què succeïa, a veure què deien entre elles les cares, qui hi havia, qui no hi havia, que van haver moltes ausències, eh?
0: Sí, va haver gent que
1: el
0: no...
1: El pare de Lamine Yamal, per exemple.
0: És veritat, que el van gravar pels carrers de Rocafonda, que deia que
1: estava
0: va haver-se una mica polèmic.
1: Estava una miqueta cabrejat, perquè sí. A més va ser una companya meva, bueno, i un company, els dos, i estava una miqueta emprenyat, però, bueno, resulta que no va anar per tema d'una prescripció mèdica. Uh-huh. Diu que té... epilèpsia i que, per tant, com ha de prendre molta medicació, preferia, doncs, no fer aquest viatge, tot i que altres cops ha viatjat a altres llocs, sí. Tenint l'epilèpsia i no ha succeït res. Per tant, a mi m'estranya, sí. Però seguirem investigant.
0: A veure si ho sabem. Clar, ara ho dèiem, final del Mundial, molts famosos, també...
1: L'ausència de la Clara Chia.
0: La Clara Chia no hi era, el Piqué sí.
1: S'esperava el Gerard Piqué amb la Clara Chia veient l'actuació de Shakira, que això,
0: home,
1: vamos,
0: hagués sigut
1: el millor del Mundial... I no, la Clara Chia sí que va viatjar a Nova York, està a Nova York amb el Gerard Piqué, però van veure a la grada només el Gerard Piqué amb els seus dos fills, i el petit, el Sasha, doncs estava supercontent, cantant mentre la mare actuava, uh-huh. I el Gerard Piqué, doncs, intentava no mirar a pista i mirava cap a una altra banda.
0: Ho hem de dir, abans ho hem dit, Carla, que sí. El Marc s'ha passat moltes hores davant mare de casa meva. Del Piqué i la Shakira, que ara és casa de Lamine Yamal,
1: sí.
0: Però que aquella bruixa que tots recordem, aquesta mítica bruixa que mirava cap a casa de la sogra, que la Shakira va penjar com per fer-li una maledicció, no ho sabem ben bé, aquesta bruixa, qui la va enxampar? El Marc.
1: Doncs jo. I tot va ser perquè un dia estava de guàrdia i una fan de la Shakira se m'apropa i em diu, perquè clar, allà eren fans de la Shakira, però també fans dels periodistes que explicàvem notícies sobre Shakira. Per tant, allò era un enrenou brutal. Se m'apropa una fan i em diu, escolta, has vist allò que li ha posat la Shakira, allò que ha posat la Shakira en un balcó? I jo en aquell moment em vaig quedar una miqueta rumiant i dic, calla. Que a mi fa unes setmanes em va arribar la informació de que la mare del Gerard Piqué amb una perruqueria d'Esplugues de Llobregat havia dit que la Shakira li estava fent màgia negra i que li
0: mare
1: posava
0: meva.
1: Una bruixa. I aleshores, en aquell moment, dic, calla, això és la bruixa, i li dic, sí, tranquil, esto será un espantapájaros para los pájaros.
0: Sí, I però jo, ho vas fer per no aixecar polseguera.
1: Clar, perquè ja estava ple de periodistes. Jo crec que, com a mínim, hi havia 8 periodistes. I dic, clar, ara com tothom vagi a la cantonada i vegi la bruixa, ja tenim el tema.
0: Clar.
1: Aleshores, dic, calla, no, aquí s'ha d'afluixar el tema... Aleshores li dic, no, un espantapàjaros, no sé què. Bueno, la senyora es va quedar tranquil·la i ja no li va donar més importància. Després, a la tarda, quan vam marxar tots els companys, van marxar els fans, va marxar tothom, jo dic, jo no marxo. Jo dono la volta a la casa i vaig a la finestra on m'ha dit que hi havia una cosa penjant. I resulta que era la bruixa i vaig fer les fotos, els vídeos, i després doncs ho vaig vendre amb exclusiva a tot arreu. I així va néixer el tema de la bruixa.
2: Perquè amb els pares del Piqué eren veïns porta en porta, o sigui
0: les marges casa, no?
1: És la casa del costat, i la casa de la Shakira, com queda més elevada,
0: val.
1: Doncs veien directament el jardí i la casa del sogre.
0: Encara viuen allà els pares. Per tant, podem dir que els pares del Piqué són veïns de Lamine Yamal.
1: Són veïns de Lamine Yamal, que per cert, parlant de Lamine Yamal, l'altre dia que estaven a la semifinal, va haver un intent de robatori a la casa de Lamine Yamal. Que, bueno, dos encaputxats van intentar saltar al jardí per accedir a dins de l'interior, però, bueno, jo realment no entenc com s'atreveixen a fer això en una casa d'aquelles magnituds i amb les mesures de seguretat que té aquella casa, que ha estat d'una estrella, bueno, de dues estrelles, de Piqué i de Shakira, que és que té vigilància 24 hores, inclús el propi carrer també té vigilància amb seguretat que va circulant amb cotxe. Per tant, era una missió impossible i no entenc realment la finalitat d'aquest intent fallit.
0: Totalment. Aquesta casa de Lamine Yamal, on hi viu amb el seu amic el Soha i amb el seu cosí, el Moha.
1: I el Moha, sí. Viuen els tres allà. Viuen els tres, sí. Uh-huh. I jo la que tinc ganes de veure és la Inés García, la
0: vam veure
1: ahir. Ahir la vam veure en el Mundial.
2: Anirà a viure amb el Lamin, clar.
1: Això és el que estem tots esperant.
2: Potser una temporada, uns dies, quan vingui a veure el jugar aquí a Barça.
1: Doncs això és el que estem esperant, perquè, clar, quan el Lamin va començar a sortir amb Nicki Nicole, que estava confirmadíssim, jo vaig estar amb Nicki Nicole a l'esdeveniment, bueno, en un esdeveniment, no direm la marca, a Barcelona, ens ho va confirmar, i tots estàvem esperant doncs que ella anés a viure a casa de Lamin. Per què? Perquè Nicki Nicole és cantant a casa del Lamin, l'actual casa de Lamin, però antiga casa de Shakira, hi ha estudis de gravació i pensàvem, ja ho té tot. Doncs no va arribar mai a anar ni a viure i a visitar, creiem que tampoc.
2: No van durar gaire,
1: perquè no l'hem enxampat. Bueno, van estar uns mesos, tot i que es va acabar l'amor, si és que hi havia amor, que jo tinc els meus dubtes. Bé. Perquè a vegades hi ha relacions aquestes entre cantants que dius, no sé si és amor o és una cosa que funciona per la parella.
0: Que els hi van bé, ells.
1: A veure, a Lamin jo entenc que no li va bé, però a la Nic... O sigui, no és que no li vagi bé, és que no ho necessita.
0: Exacte.
1: Però a Nicki Nicole, doncs sí. Això em recorda molt el Sebastián Yatra i l'Aitana. Mira que bé els hi anava a tots dos quan eren parella, o això deien, perquè hi ha teories, per vendre i fer promoció de les seves cançons i discs i promocions i de tot.
0: Doncs parlem del que ens interessa, que són aquestes vacances dels famosos, no? Que un que ahir sí que va ser a la final del Mundial, parlàvem d'ausències, però algú que hi era Carlos Alcaraz, que ahir era a Nova York, però l'han enxampat a Nàpols.
1: Sí, mare meva, tot i que està de baixa des del mes d'abril, que en principi s'està recuperant, l'han enxampat a les costes de Nàpols, al mar Mediterrani, amb un vaixell que s'ha comprat de 10 milions d'euros.
0: Perdona.
1: Que abans he escoltat que dèieu, ens parlar de les vacances que no podem fer. Doncs, efectivament,
0: no.
1: Un vaixell de 10 milions d'euros jo crec que no...
2: I aquest vaixell on el deixa?
1: Que no podem permetre.
2: Clar. On el deixa després?
1: Doncs els ports, realment, a quin port el té? Doncs no t'ho sabria dir exactament, però va...
2: Doncs són més calés, clar.
1: Home,
0: sí,
1: clar,
0: i tant.
1: Clar.
2: Comences aquí a sumar.
1: Però, clar, tot bé... Aquí, o sigui, la notícia no és només que òbviament sí, que s'ha comprat un vaixell de 10 milions i que l'han enxampat quan al principi està de baixa, recuperant-se, l'han enxampat doncs amb un vaixell de festa amb amics. La gran notícia és que no només estava amb amics, sinó el tercer dia de vacances d'estiu va aparèixer una noia catalana, una noia que es diu Clàudia Canals, que és una empresària, que té una agència de màrqueting i comunicació, té uns 30 anys, una noia rosa, molt mona, molt guapa. I, bueno, aquí tenim la revista, si li voleu donar un cop d'ull.
0: Doncs,
1: apareixen en unes imatges doncs molt acaramelats, per dir-ho d'alguna manera, agafadets. És cert que no n'hi ha petó.
0: S'agafen de la cara, es toquen la cara,
1: sí,
0: no?
1: Sí, estan al principi de la revista.
0: Mira.
1: Estem parlant de la revista Semana, que és on apareixen
0: aquestes...
1: Sí,
0: la revista
1: aquestes...
0: Semana, que si la voleu... És exclusiva de la revista Semana, aquestes fotos.
1: És exclusiva de la revista Semana. I se'ls veu molt acaramelats. La veritat que jo no m'atreveixo... Hi ha molts mitjans que estan confirmant la relació. Jo no m'atreveixo a dir que siguin
2: parella.
1: S'estan
2: coneixent.
1: S'estaran coneixent, s'hauran vist, s'hauran tingut una cita meravellosa en un vaixell, s'ho han passat pipa, han jugat, s'han llançat a l'aigua. I bueno, doncs ara els periodistes de Barcelona, i és un tema doncs que, per exemple, avui jo ja m'he de posar en aquest tema, doncs a investigar sobre aquesta noia catalana que és del Baix Llobregat.
0: Ostres.
1: I bueno, doncs a veure què ens explica.
2: Deien que havia estat a l'Isla de les Tentaciones.
1: Ella va passar per l'Isla de les Tentaciones, sí, va passar pel programa, tot i que no va deixar gaire...
0: De tentadora.
1: No, sí, però no va deixar gaire rastre mediàtic, com han deixat d'altres, i ara sí que l'hem acabat de conèixer, o sigui, de reconèixer ja amb,
0: un vaixell,
1: amb la relació.
0: Atenció, que llegim a la revista Semana, de 10 milions d'euros, que no li falta cap detall. Té suite principal, 4 camarots per convidats, i li diuen... la Ocean Lounge, que és, té un accés directe a l'aigua, una plataforma hidràulica, terrasses laterals desplegables, un garatge destinat a motos d'aigua, és a dir, és una autèntica barbaritat, aquest iot.
1: No li falta de res. És com el vaixell de l'Steven Spielberg, que vaig estar fa poquet a Tarragona cobrint per Telecinco l'arribada d'aquest vaixell. Bueno, un vaixell que també em va sorprendre molt, perquè 100 metres i pico i escaig d'eslora, I a veure, el vaixell només tenia 15 suites. Tampoc és tant com per un vaixell tan gran, eh? Tan gran, que tenia per aturar un helicòpter al damunt. O sigui, estem parlant d'uns vaixells que són molt grans, molt aparatosos, però per dins tampoc són tan exagerats. I em sorprèn molt aquesta suposada relació, perquè l'Alcaraz, si us n'adoneu, tampoc se li coneixen gaires
2: novies. Es van relacionar amb l'Anna Mena.
0: Sí, fa molt poc.
1: Quan va ser la ruptura amb los Carcasses, però clar, no es pot confirmar, no han hagut imatges d'un petó i per tant no sabem si sí o si no. El que sí que sabem és que d'adolescent va tenir una núvia que era una jugadora de tennis, una companya seva, i aquesta és l'única oficial i que ella ha confirmat.
0: Per tant, Carlos Alcaraz, que ahir estava a la final del Mundial, però que l'hem vist també doncs, molt acaramelat amb aquesta noia, que haurem d'investigar una mica més, però també tenim a la Carmen Borrego per Màlaga.
1: Ai, mare meva. Bueno, espera't, abans d'anar amb la Borrego, deixa'm dir una cosa a la Terelu Campos.
0: Ui, què li passa a la Terelu?
1: Ahir va festejar la celebració del Mundial, llançant-se a una piscina vestida.
0: Ostres!
1: Bueno, la Terelu, que jo crec que no sap ni nedar, només li faltava llançar a la piscina un vestit, tota la tela pel damunt. Bueno, igual que va fer fa poquet la Bàrbara Rey, també, sí, a la celebració de l'Orgullo a Madrid.
0: La Terelu, que ahir es banyava amb roba, pràcticament, i la Carmen Borrego a Màlaga de vacances.
1: La Carmen Borrego a Màlaga de vacances, al pis que era de Maria Teresa Campos, que van heretar doncs, de la seva mare, tant Carmen Borrego com Terelu Campos, és el niu familiar que tenen a la Màlaga natal, i és on van a passar les vacances, que entre elles doncs, se'l van dividint, se'l van distribuint de diferents maneres doncs, per poder anar al llarg de tot l'estiu. Carmen Borrego és ara, l'han enxampat, també la tenim aquí a les imatges, estava amb el seu marit doncs, passejant, com no, amb el seu telèfon, que no es desenganxa de l'aparell, ni que plogui, i res, l'han vist allà a la sorra, sota del parasol, amagada, doncs, perquè els paparazzis no l'enxampin, però, efectivament, doncs, li han fet les fotografies. I atenció, està el pis, com deia ara, de la Maria Teresa Campos, un pis que està generant molta polèmica. Per què? Perquè, de sobte, la setmana passada es va publicar doncs, que aquest pis havia aparegut en un portal immobiliari de Marbella, bueno, de Màlaga, per 1 milió d'euros a la venda. Però, clar, la família diu, nosaltres no l'hem posat a la venda. Nosaltres...
0: Qui ha posat aquest pis a la venda?
1: No. Doncs què ha succeït? Que ens han enganyat. La família Campos ens ha enganyat, vale? Ells no l'han posat a la venda públicament, però sí que és veritat que li han donat les claus a una persona de confiança doncs perquè l'ensenyi a determinades persones doncs per si hi ha sort i es ven el preu estratosfèric, un preu fora de mercat, i escolta, i si es ven aquell preu, doncs imagino que després doncs igual, doncs comprarien dos pisos, un per cadascuna, i no l'han d'estar compartint al llarg de tot l'estiu. Però doncs ha succeït això i estan molt enfadades perquè aquesta persona de confiança no només l'ensenya a les quatre persones determinades doncs que van acordar, sinó que a més ha posat l'anunci públic, tothom ha vist les imatges doncs a l'interior d'aquesta vivenda, i clar, es veuen fotos de Maria Teresa Campos, es veuen els premis que va guanyar ella.
0: Ostres.
1: I clar, la intimitat ha quedat una miqueta
0: mare meva.
1: Allunyada.
0: Jo tampoc ens ho podrem permetre, aquest pis, ja t'ho dic.
1: No, tot i que també et dic, està sobrevalorat.
0: Exacte,
1: o sigui,
0: vale.
1: 1,5 milió no és el preu normal d'aquestes vivendes, i més les característiques que té aquest pis, que és de fa 200.000 anys, i per
0: antic.
1: Tant necessitaria una reforma important. A més, van ensenyar les imatges als programes de Telecinco, doncs li donaven un toc d'humor i es veia doncs, la cuina, per exemple, ple de bosses de terra,
0: ostres.
1: La galeria, doncs, les tombones de la platja...
0: No estava gaire cuidat, això.
1: No estava gaire cuidat, i la Terelu s'ha emprenyat molt i es va aixecar la setmana passada del programa de viernes i va decidir abandonar, i ara veurem si avui torna a la tele
0: o
1: no.
0: Estarem pendents avui del de viernes, a veure si torna a la tele. L'Anna Obregón.
1: Que li
0: passa? Ha fet el seu primer Posado del Verano patrocinat, perquè Posados del Verano n'ha fet des dels anys 80.
1: Clar, això t'anava a dir. O sigui, no n'hi ha estiu que no comenci sense el Posado de l'Obregón a la portada. Hola. Doncs no, aquest any no la veiem a una revista paper. Aquest any ha decidit doncs, fer un Posado patrocinado, un Posado patrocinat.
0: S'ha renovat.
1: I diem la marca?
0: Sí,
1: sí, doncs
0: és?
1: L'ha fet amb McDonald's.
0: T'anava d'una marca de menjar ràpid,
1: una marca de menjar ràpid,
0: no?
1: Una marca d'hamburgueses, doncs l'ha fet amb McDonald's. I clar, ens ha sobtat molt perquè és el primer cop, i mira que aporta Posados, però podríem dir més de 30, i és el primer cop que el fa patrocinat. No sé, wow. No sé què li hauran pagat, però t'he de dir...
0: Mira, t'ho anava a preguntar jo, Marc.
1: T'he de dir que li hauran pagat molt més que la portada d'una revista.
0: Sí, oi?
1: I una revista com és Hola, que li deu pagar una gran fortuna per aquest Posado, doncs li hauran pagat moltíssim més per acceptar-ho.
0: Perquè aquests Posados d'Anna Obregón ja anien sobre els 100.000 euros o més, poder? Una mica menys?
1: Sí, jo crec que avui, a dia d'avui no se li paga això.
0: Però se li havia pagat.
1: Però se li ha arribat a pagar això i molt més. I molt més.
0: Ostres,
1: i molt
0: és més. Una cosa exagerada.
1: I ara doncs està de vacances a Mallorca, que clar, com està a Mallorca tots pensàvem anirà a la revista Hola, li farà les típiques fotografies a la piscina i apareixerà. Doncs no, ens ha sobtat d'aquesta manera. I també diu, està molt trista, perquè tenen la casa de Mallorca a la venda per 25 milions d'euros.
0: Veus, aquestes coses que diem que no ens podem permetre mai a la vida.
1: Si teniu la cartera plena, li podeu comprar,
0: 25 milions d'euros.
1: 25 milions. I ella està convençuda, porten anys intentant venent-la i no hi ha manera, i ella està convençuda que aquest any és l'últim estiu que el passa a Mallorca.
0: A veure.
1: Escolta, s'ha de ser positiu, no?
0: No, totalment. A veure si la ven. Mira, Marc, ara acabem el programa i estem fent un joc, perquè estem preguntant als oients si saben quina és una de les cançons mítiques de l'estiu, i ho hem preguntat, mira, que és aquesta, a veure si la coneixes tu.
1: Però puc cantar-la?
0: No, no la cantis, que si no ens ho resoldràs. Ja saps quina és, oi? No ho diguis.
1: Hombre.
0: Vale, és molt mítica i a més està d'actualitat. Doncs això ho hem preguntat, i si tu has trucat i ho has encertat, pot ser que t'enduguis dues entrades per al festival Vertebra Dansa, que es fa tota aquesta setmana que ve a les Terres de l'Ebre. I ara volem saludar a un oient que ha trucat i a veure si l'encerta. Hola, bon dia. Mira, ara no sé si podrem parlar. Ah, estem intentant contactar
1: però
0: amb ell,
1: Jo crec que més que dir el nom, l'ha de cantar, no?
0: A veure si la canta, va.
1: Home,
0: doncs
1: clar.
0: Direm. Estem intentant contactar amb ell.
1: Se li ha de dir, canta-la, no diguis
0: si
1: el
0: no
1: nom.
0: Si no podem contactar amb ell en directe, de totes maneres, l'equip de producció, la Sílvia García del Pozo, el David Alcalde, el Joel Sevilla, que són fantàstics, es posaran en contacte amb ell. Aquesta cançó és molt mítica de l'estiu. El que hem fet, però, és treure-li la lletra.
1: Bueno, no, està molt bé, però a veure, és que és mítica i és que és inconfundible, o sigui, és que...
2: Ja ho hem parlat d'ella, també.
1: Sí.
2: De manera...
1: De la cantant, no de la cançó.
0: Sí, perquè està d'actualitat. Mira, doncs si podem contactar amb la persona, li direm en directe que ha guanyat les entrades, i mira, sembla que no podem contactar amb aquesta persona que ha guanyat les entrades, però no ho podem fer en directe, però ho farem després.
1: Jo m'estic mossegant la llengua.
0: Sí.
1: Bé, és que jo vull cantar.
0: Jo crec que ja ho ha encertat, oi, Sílvia, que ja ho ha encertat? Aquesta part. Mira... Sembla que sí que el podem tenir, no ho sabem. A veure si el podem tenir.
1: Tot
0: si no,
1: i que
0: t'he
1: de dir, ja fa 16 anys.
0: 16 anys. 16
1: Mare
0: anys.
1: Meva, 16 anys.
0: 16 anys fa d'aquesta cançó, sí.
1: Per cert, tinc una teoria ara després, perquè clar, no puc dir ara, sinó no, ja no, descobreixo
0: no,
1: el pastís.
0: A veure si podem contactar amb aquesta persona.
1: Quan es sàpiga, o sigui, quan ja sàpiga la cançó, deixa'm donar una teoria que tinc.
0: Una teoria?
1: D'aquests 16 anys... Bueno, va, t'ho vaig a dir de manera encriptada.
0: Mira, clar. mira, la tenim. Berta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: D'on truques?
3: De Barcelona.
0: De Barcelona. Quina és aquesta cançó de l'estiu tan mítica?
3: El Waka Waka.
0: El Waka Waka de la Shakira?
3: Home.
0: I tant, és el Waka Waka de la Shakira. Molt bé, enhorabona. Berta,
1: jo vull que la canti. Si vols la canto amb tu, però l'hem de cantar.
0: A veure,
1: cantar.
0: Va, la cantem una mica, ara que la sentim de fons.
1: Chami, nena, porque esto es África.
0: Molt bé, Berta. Doncs t'endús dues entrades per anar al Vertebra Dansa durant tota aquesta setmana. Ja saps amb qui aniràs? No cal que m'ho diguis,
3: Suposo que amb una amiga.
0: Molt bé, doncs que gaudiu molt. Moltes gràcies per trucar-nos, per escoltar Ràdio 4. I ara no pengis, que la Sílvia García del Pozo i el David Alcalde t'agafen les dades perquè puguis aconseguir aquestes entrades. Moltes gràcies.

0: Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Sí, una cosa
0: a veure, Marc, la teoria del guaca-guaca.
2: No, però deixa'm dir una cosa. Si una cosa queda clara és que no tenim la veu de la Shakira, eh?
3: No. Sí, i avui jo no tinc veu.
2: No, jo tampoc, clar. I celebrant el Mundial estem tots avui que necessitem dormir.
0: La Berta, que s'han dut aquestes entrades per anar al Vertebra Dansa, però continuarem sortejant entrades per anar a festivals, llibres... Continuarem sortejant cultura,
3: jo no puc trucar, no, Maria?
0: Carla, no, perquè si no ens diran que és tongo.
2: Si estàs aquí en directe, com has de trucar?
0: Quina és la teva teoria? Per acabar el programa, un minut.
2: Atenció. 2010, Mundial, Waka Waka, Shakira coneix Gerard Piqué, s'enamoren. Per què la Shakira ha trigat tant fins al 2026 a tornar a aparèixer al Mundial? Doncs jo crec que és per tancar un cicle i dir, ara torno a actuar, torno a cantar, torno a ser soltera i s'ha acabat aquest cicle.
0: No, això és una realitat, Marc. Li dono 100% suport a la teva teoria.
2: I a més amb el Gerard Piqué també present. És que, clar,
0: és increïble. No creus que un nou amor a la Shakira també se la relaciona?
2: Ai, se la relaciona amb molta gent, però la Shakira... És que, a més, tenim amics en comú que m'ho han dit. La Shakira, ara mateix, la seva prioritat són els fills, és seguir la seva trajectòria professional, musical, seguir creixent, i un cop hagi sanat, que encara no ho ha sanat del tot, també ho he de dir.
0: Són molt normals.
2: Però ho està paint. Un cop ho hagi sanat, doncs ja s'entrarà en la seva vida i un cop els seus fills, doncs, siguin adolescents i vagin per lliure.
0: Doncs sí, la Shakira, que doncs, ha sigut molta actualitat aquests dies. A veure si va de vacances, haurem de veure si va de vacances.
2: Bueno, ella pensa que té moltes cases, té una casa també per allà per les illes, no em surt el nom, però per unes illes, i aleshores també, escolta, al final, quan s'escapa, se l'enxampa molts pocs cops. Però la tindrem aquí al setembre, a Espanya, i per tant...
0: Doncs a veure si a principis de setembre en podem parlar d'ella, d'aquí, que la tindrem aquí.
2: Sí, l'enxamparem.
0: Marc, moltes gràcies, que tu sempre els enxampes. T'escoltem cada setmana, els dilluns estaràs aquí amb nosaltres parlant de les vacances del famosos Carla. Fins demà.
3: Fins demà, Maria.
0: Nosaltres marxem ara, però tornem demà a les 8 del matí, aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Que vagi molt bé i que sigueu molt feliços. Fins demà.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, falten menys de 3 hores perquè aterri la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas de Madrid mentre s'acaba de perfilar el dispositiu per rebre els campions del món. Arribaran al voltant de 2:15 de la tarda, però això no ha impedit que ja hi hagi aficionats esperant-los.
2: Venía de madrugada, nos hemos venido en coche, hemos estado 8 horas de trayecto y nada.
3: Yo le daría las gracias por lo feliz que nos ha hecho, por hacer historia de nuevo, que en el primer mundial yo, por ejemplo, era muy pequeño. I no me acuerdo muy bien y ha hecho que vuelva a vivir yo algo que no voy a olvidar nunca.
0: I pel que fa al dispositiu, l'alcalde José Luis Martínez Almeida assegura que la capital ja ho té tot a punt per rebre els campions en una gran rua.
4: Nuestros servicios de seguridad de emergencias están preparados diseñando los últimos detalles del operativo para que los madrileños lo único que tengamos que preocuparnos es de poder celebrar y sobre todo aclamar a un equipo que ya va a quedar para siempre en nuestra memoria.
0: I és que després d'aterrar tindran una primera cita al Palau de la Zarzuela on els Reis el rebran i on es desplaçaran posteriorment a la Moncloa per ser rebuts pel president Pedro Sánchez i altres autoritats. Pel que fa a les celebracions, a les 6 de la tarda l'escenari instal·lat a la Cibeles acollirà programació de música i espectacle, tot esperant els campions. Serà al voltant de les 9 de la nit i després que recorrin els carrers del centre de Madrid en autobús. Tot això ho podran seguir a partir de les 6 de la tarda a Radio Nacional i Radio 5 en una programació especial. A casa nostra els comuns avisen que faran un seguiment de la gestió del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, després que Mònica Martínez Bravo hagi deixat el càrrec per motius personals. Reclamen que afronti reptes com la renda garantida perquè sigui compatible amb els ingressos del treball i l'ingrés mínim vital i també que millori la gestió de la dependència. Escoltem Aina Vidal.
5: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts perquè no portarà material en aquest cas senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la,

0: en aquest, la renda garantida de ciutadania.
1: I està sent un dilluns complicat pel que fa als incendis que continuen actius a Espanya. El que més preocupa ara mateix és el que es va iniciar dijous passat a la Serra Nord de Guadalajara. De fet, durant les últimes hores s'ha duplicat la velocitat de propagació de les flames per

0: i altres 6 localitats. En total hi ha més de 800 persones de 21 poblacions fora de les seves cases. A l'Aragó hi ha millors notícies. L'incendi a la comarca de les Cinco Villas, a la província de Saragossa, està estabilitzat. Els tècnics han autoritzat la tornada a casa aquest matí de més de 900 persones. Els qui hauran d'esperar a la tarda o a demà, perquè s'ha de revisar una carretera, són els veïns d'Orés i Assín, la localitat més afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior de l'Aragó.
1: El término municipal está totalmente destruido, no queda nada, no hay ni nada verde, quiere decir, está todo quemado. Y luego pues hay unas 10 casas afectadas, entre 10 y 14. Aquí hay unas dudas, no las tenemos muy claro, pero hay 3 de ellas que están totalmente destruidas.
0: I més qüestions. 8 detinguts en un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la policia local de l'illa, el Maresme, que han desmantellat un cultiu d'interior de marihuana. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. Les investigacions van començar davant diversos avisos de la forta olor que se sentia al carrer i per l'entrada i sortida constant de persones d'un immoble. Els agents han intervingut més de 1.300 plantes en una plantació repartida entre 2 pisos d'una casa. La investigació també va detectar que tenien una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica que hauria defraudat uns 59.000 euros. Els detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Mataró. I un apunt de serveis perquè el funicular de Vallvidrera estarà tancat del 27 de juliol al 28 d'agost per les tasques anuals de revisió i manteniment. Durant aquest període, Ferrocarrils de la Generalitat habilitarà un servei alternatiu d'autobús que cobrirà el mateix recorregut i horari habitual del funicular. Doncs així acabem. Tornem amb més notícies al punt de la una, aquí a Ràdio 4.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: destí t'aduden aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospita, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Comença la coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita, edició estiu, un espai de conversa, de complicitat i d'aprenentatge. Som Esther Bages i Laura González i en els propers minuts, d'una banda, comptem amb l'Oriol Canals. L'entrevistem per la seva novel·la No dormiràs, un thriller inquietant que arrenca fent esclatar la lluerna del Palau de la Música. I després amb el Jordi Coromines repassem, com sempre, la història amb el nostre còmplice rastrejador habitual. I avui ens detindrem a la biografia de l'escriptora Anna Maria Matuté, sens dubte una de les veus més personals de la literatura del segle XX. Doncs això tenim com a menú. Moltes gràcies per ser-hi. Comencem.
11: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
12: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
13: El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
12: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Roger Sijón, Cole Porter.
13: Sí, mi amor.
9: Sota sospita.
11: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
9: Amb Laura González.

0: Avui és un plaer comptar aquí al Sota Sospita amb l'Oriol Canals per parlar de No dormiràs, la seva, el seu thriller, que ja fa temps que va publicar, fa uns mesos, que ara també s'ha traduït al castellà de la mà de Roca Editorial. Benvingut al Sota Sospita.
1: Moltes gràcies.
0: Oriol, moltes gràcies per aquesta història, que és veritat que com a lector no en ves, és aquella que té uns quants girs, que no la pots deixar, que comença amb una escena molt forta, que et submergeix en un món molt atractiu, no només perquè l'escenari en el que comença el coneixem tots els catalans i totes les catalanes,

0: sinó perquè destrossa el patrimoni cultural. Explica'm què passa al Palau de la Música amb aquesta lluerna fantàstica, amb una estrena mundial de l'Orquestra Filharmònica, quan, de sobte, tot esclata.
1: Està, el, com bé deies, el concert inaugural de la gira de la Filharmònica de Barcelona, una gira mundial que l'orquestra està capitanejada pel Víctor Alemany, que és el gran referent de la, música clàssica a nivell mundial. Sí. És un catalanet d'aquests universals que tant ens agrada tenir. I resulta que quan està sonant Nessun Dorma de Turandot de Puccini, la lluerna modernista en el moment més àlgid de la cançó esclata i cau a plom un senyor penjat d'una soga al coll. A partir d'aquí, doncs, us podeu imaginar que es munta un Cristo de Maria Santíssima.
0: Sí, és tremendo.
1: I la sergent Martina Roca, encapçala un equip d'investigadors que haurà d'esbrinar què hi ha al darrere d'aquest succés.
0: Clar, o sigui, cau de la lluerna que esclata penjat un tio, que resulta ser un músic de l'orquestra.
1: Sí.
0: En el públic hi ha les autoritats, els polítics, no? La gent de l'alta de la cultura, les personalitats, tothom vol sortir corrents, hi ha qui ho està gravant en vídeo, perquè clar, l'espectacle és l'espectacle, que aquí també hi ha, durant tota la història, bastinant també allò, la crítica en aquest món de la imatge, de les xarxes, de la immediatesa i de les fake news també.
1: Sí, la veritat és que avui dia és que la gent ho grava tot. Sense filtre, van a sac. Alguna vegada he comentat que em va frapar molt veure els atemptats de la Rambla, com amb el cordó policial al carrer Palà i a l'alçada de Rambla Catalunya, de Rambles, perdó,
0: de la Rambla,
1: hi havia el cordó policial, la gent gravant amb el mòbil, amb terroristes que volien pelar gent, em va petar el cap, i vaig dir, ostres, fins a aquest punt vols ser el primer a penjar-ho a les xarxes? Fins a aquest punt podem arribar? I després també una cosa preocupant és aquesta tendència generalitzada d'informar-se a través de les xarxes. Crec que és modèstia, perquè crec que és un error i que la gent hauria d'anar més a mitjans de comunicació contrastats. I no és perquè estigui a una ràdio contrastada ni perquè jo treballi en un diari contrastat.
0: Això.
1: És que realment, si no, te la poden colar com volen.
0: Evidentment, vull dir, no té res a veure pujar un titular i una foto feta immediatament, que la ràdio és immediatesa, d'altra banda, però tu contrastes una font, contrastes una notícia, vull dir, quan la notícia és per part de professionals, hi ha un codi ètic que has seguit per tal de donar els fets amb la màxima imparcialitat possible, que mai existeix del tot, perquè diuen que on hi ha una mirada d'un periodista doncs hi ha una mica de parcialitat, però vaja, intentes que els fets siguin els fets, intentes explicar les coses, i clar, després això la xarxa s'ho carrega tot.
1: I que aquest periodista d'aquest mitjà se li caurà el pèl si s'inventa alguna cosa.
0: Evidentment.
1: A un senyor que s'obre un compte de Twitter que posa carallot 77, no li passarà res. Per tant, s'ha de fer pedagogia en aquest sentit, sota el meu punt de vista.
0: Doncs aquesta primera escena de No dormiràs, amb la lluerna esclatant del Palau de la Música, amb aquesta persona que cau penjada, que és un membre de l'orquestra, que es retransmet i que es penja i que es viralitza, etcètera, etcètera, que és l'inici d'aquesta història. A partir d'aquí passaran moltíssimes coses. Com ens deia l'Oriol, el Víctor Alemany és el capdavant d'aquesta orquestra, és aquest català il·lustre, no? I ens portarà per una gira, ell i els membres de l'orquestra, per una gira mundial. Passarem per diverses ciutats europees, però clar, resulta que aquests membres de l'orquestra, després d'aquest primer que cau penjat, van rebent, no?, aquest missatge per part d'algú que no saben qui és, que els hi diu Nessun Dorma, que els hi diu no dormiràs.
1: No dormiràs. Aquesta persona que canvia els missatges sap un episodi del passat.
0: Del passat d'ells.
1: El vol fer públic. Aleshores, convida els culpables a sortir públicament als mitjans de comunicació i a explicar què van fer. Bàsicament el que vol és que pateixin la pena del telenotícies. És a dir, doncs,
0: de l'escarni públic, diguéssim.
1: De l'escarni públic, sí,
0: de la
1: sí,
0: vergonya.
1: Perquè molta gent ha arribat a cert punt de fama i d'estatus, el pitjor que li pots fer és que es dubti d'ells en públic. Això és una cosa que porten molt malament, molt malament. I exemples en tenim un fotimer darrerament als mitjans.
0: Sí, perquè viuen d'aquesta imatge pública, no? Intocable,

0: i doncs mira, igual no són intocables, no? Llavors aquesta persona d'alguna manera busca justícia però també venjança. Al cap i a la fi no sé quina és la diferència de vegades entre la justícia i la venjança, és, si, depèn de si la imparteix el sistema o no.
1: Si la línia és molt fina, la línia és molt fina,
0: no? Però sí que vol que paguin per allò que han fet, que té a veure amb un tema que també està a l'ordre del dia. Sí. No sé si vols explicar alguna cosa al respecte o no.
1: Bàsicament es tracta d'un tema d'abús, val? L'abús de poder que acaba derivant amb altres abusos. Jo crec que, el gràcies a Déu, el tema de l'abús sexual està agafant molta... La gent està agafant molta consciència de què és això. Jo pensava fer uns dies, quan jo en tinc 47 d'anys, quan tenia 25, veia coses en el món laboral que avui no passarien al filtre.
0: Evidentment.
1: Per tant...
0: I callàvem tots,
1: I callàvem tots. Però, per tant, crec que hem fet bona feina.
0: Sí.
1: S'ha fet bona feina.
0: Exacte.
1: Amb temes d'abusos de poder, crec que anem bastant enrere. Crec que anem bastant enrere en aquest sentit. No s'ha avançat gens. O una mica, potser, però no al nivell. Per tant... combinar totes dues coses en una novel·la, pues, i fer aquesta crítica social dins el llibre, doncs crec que estava bé per poder deixar una miqueta, ni que sigui la reflexió.
0: Com és la Martina Roca, que hi ha al capdavant d'aquesta investigació?
1: És una persona alegre, té una parella de la qual n'està molt enamorada. No és... M'interessava amb la Martina trencar l'estereotip de policia, home... mig desgraciat, segurament amb barba i fumador,
0: sí.
1: Un punt alcohòlic...
0: Bevedor de whisky, sí.
1: Exacte, depressiu.
0: Sí.
1: No. Ella és una noia que va rapada perquè va decidir rebotar-se amb la seva mare una vegada i així es va quedar.
0: A l'Obrin Spears. No,
1: exacte.
0: Broma.
1: Bueno, a la Cine O'Connor.
0: Això.
1: A la Cine O'Connor, amb unes arracades molt grans, i és una persona alegre, però que té una espina clavada per una investigació que no va resoldre i que diguem que serà el motor per ajudar a resoldre aquesta investigació, la del penjat del Palau.
0: I és molt xulo quan l'Oriol ens porta per aquella part del Palau que no coneixem. Vull dir, sempre, no?, aquell backstage, aquelles oficines, aquelles... Què hi ha darrere de les parets fantàstiques del que estem acostumats a veure quan anem al Palau de la Música? Doncs l'Oriol ens ho ensenya.
1: Sí, vaig tenir la sort de que la gent del Palau em va poder donar un cop de mà fent... un tour per allà on no es veuen,
0: sí.
1: Quan vas de les coses que no es veuen quan vas a veure un concert, l'altra banda de la lluerna, que no és tan espectacular, però sí que és molt curiós de veure com és, està rodejat, està just al pis de sobre, està rodejat d'oficines, que allà és on s'hi fan, doncs, tots els concerts que on es preparen, vull dir, perdó, tots els concerts que la gent veu després. Allà el ticketing, la contractació d'orquestres, les campanyes de publicitat, seguretat, ja tots els despatxos estan allà. I allà al vell mig hi ha un terra de vidre que des del qual pots veure l'escenari. Jo, que tinc vertigen, és horrorós.
0: Ostres!
1: M'hi acosto molt poc. I veus també la lluerna per l'altra banda, que evidentment doncs veus com s'ensorra cap a baix,
0: sí.
1: I té està encerclada amb unes parets de vidre perquè la gent no faci animalades. I hi ha unes barres de ferro que la sustenten, que això deu ser un tema arquitectònic. Ja.
0: Val, d'acord. I a mi, mira, també em va interessar molt el tema perquè amb una altra qüestió se'n parla molt. Cada vegada que hi ha algun concert, ja no de música clàssica, però en general, d'una gira, d'un artista, que no sé què, es posen a la venda les entrades i tal qual, no? I llavors van canviant de preu i s'esgoten en unes hores i no sé què. Llavors, una cosa semblant, relacionada amb altres trames i amb altres maneres il·lícites de guanyar diners, apareix també a No dormiràs. I a mi em va agradar molt això perquè també té una translació a la realitat. Vull dir, hi ha un negoci del món del concert actual
1: bestial,
0: que se'ns escapa.
1: Bestial, bestial. Jo vaig ser un dels... tontos, per dir-ho d'alguna manera, que va estar davant d'un ordinador durant 8 hores per tenir una entrada per anar a veure Oasis a Gran Bretanya. Ho vaig aconseguir. Un dels millors concerts de la meva vida. Però et donava una sensació de ser un idiota. A vegades trobo falta les cues a Gran Via Ribau, sincerament.
0: Clar.
1: Jo crec que ara és molt més democràtic perquè algú de la Vall d'Aran que vulgui anar al concert, no fer-lo baixar a Barcelona, doncs, home, què vols que t'hi digui?

0: però estic convençut que hi ha mil maneres millor de fer-ho.
1: Hi ha una màfia al darrere, segur,
0: Segurament, perquè és que no... O sigui, allò que els bots comprin entrades, al cap de res veus les entrades oferint-les a Twitter al triple del preu, a Viagogo, a StubHub, a... Ostres, què vols que t'hi digui?
1: No és aquest el tema, diguéssim, però sí que hi ha quelcom relacionat amb la venda d'entrades. A mi em va, salvant les distàncies, però llegint No dormiràs, i amb aquests vincles que hi ha entre el negoci de l'orquestra, de la gira, amb un altre negoci il·lícit, etc. Em va recordar una mica el cas Gürtel. Saps per què? Perquè feien servir agències de viatges també per... tot molt tèrbol. No vull entrar en detalls, però tot molt tèrbol.
0: Tot molt tèrbol, però que té una traslació a la realitat claríssima.
1: Sí.
0: Claríssima.
1: Vull dir, és que no t'has inventat res al final. Perdona que t'ho digui. O sigui...
0: No, és així, és així. al final també, quan ets autor, també... tu penses en una història i vols fer-la, almenys jo, en el meu cas, i com tants d'altres, la vols fer creïble. I molts cops només cal mirar les notícies ja tens un fotimer d'idees.
1: Doncs us recomano la lectura de No dormiràs. Si no te la vas llegir l'any passat, doncs tens l'opció, la tens en català, la tens en castellà, i coneixeràs doncs qui és en Víctor Alemany, el que es posa els dos rellotges, no? Recordo...
0: Dos rellotges,
1: amb aquests tics que d'allò, aquest senyor doncs que és el gran il·lustre, el senyor carismàtic, que tot ho té, no? I com aquell castell metafòric pot esclatar com esclata la lluerna, diguéssim, no? I com hi ha aquesta persona a l'ombra que els hi va enviant aquests missatges de no dormiràs, i realment tu llegint, doncs tampoc dorms. Oriol, ha estat un plaer tenir-te al Sota Sospita. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Els pèls de punta, el Nessun Dorma, aquesta ària de l'òpera Turandot de Giacomo Puccini, que fa servir Oriol Canals al llarg de tota aquesta història, No dormiràs. És veritat que la traducció literal és aquesta, però és com més com un desig o gairebé un ordre, no?, en l'òpera original, que ningú dormi, diguéssim.

i el moment clau més famós, el vinxeró, repetit amb una intensitat creixent, que és gairebé com una declaració d'obstinació, de desig i de poder. No és només amor romàntic, hi ha orgull, desafiament i fins i tot una mica d'ombra fosca en aquesta victòria anunciada. Una ària intel·ligent, amb aquesta calma continguda que va creixent fins al clímax explosiu, i bé, com saps, la canta el príncep Calaf en el tercer acte. El context, a més, és gairebé cruel, no? La princesa Turandot ha ordenat que ningú dormi a la ciutat fins que es descobreixi el nom del misteriós príncep que ha resolt els seus enigmes. Si no ho aconsegueixen, hi haurà execucions. I enmig d'aquesta tensió, Calaf canta amb una seguretat absoluta que ella acabarà sabent el seu nom i que ell guanyarà el seu amor. Una de les interpretacions més mítiques, en tot cas, Franco Alfano, i moltes altres que segur que has pogut escoltar, degustar, ja sigui en directe, ja sigui a través de mitjans, en fi, que no volia pas d'estar-me de comentar, no? Com copsa, com arriba fins a tots els poros, fins al més dintre del cos cada vegada que l'escoltem, sens dubte forma part de la memòria col·lectiva. Continuem al Sota Sospita a Ràdio 4, entreteniment cultural i social. Anem amb el Jordi Corominas.

0: A la sessió d'Història i Biografies d'avui amb el Jordi Coromines ens centrem en una biografia, però ens serveix per entendre els canvis socials, polítics, la situació, el context de la postguerra a partir d'una escriptora que és una de les veus més personals de la literatura espanyola.
1: Sí. No, a més és que me'n vaig adonar que, clar, l'any passat va ser el centenari del naixement.
0: Ah.
1: Però no se'n va parlar gaire.
0: És veritat.
1: A veure, en general, amb aquests naixements, commemoracions, etc etc, en aquest país sempre hi ha any, no sé què, no sé quantos.
0: Ja.
1: Hi ha cartellets pel carrer i ningú se n'assabenta de res. O sigui, hi ha un problema de comunicació o de la forma de fer els homenatges.
0: I d'enaltiment, també, moltes vegades, de les nostres figures, vull dir, més enllà de Miró.
1: Sí, evidentment. Sí, Miró. De...
0: per una qüestió evident.
1: O Casals, no sé.
0: Sí, però hi ha moltes altres personalitats il·lustres que han deixat una empremta i un llegat evident i que potser no tenen la mateixa repercussió.
1: Totalment.
0: I vaja, són essencials.
1: Sí, a més, en aquest cas, és que hi havia l'any passat dos centenaris de dona, d'escriptora, de més il·lustre, de les lletres, diguem, espanyoles, però en aquest cas anem a una que era més... Bueno, era catalana com tu, jo, nosaltres, vosaltres, ells. Anna Maria Matute.
0: Anna Maria Matute.
1: Anna Maria Matute.
0: Gran novel·lista.
1: Sí, però és que, a part, sí que em vaig fixar amb el que dius de commemoracions, que recentment sí que se li ha intentat retre algun homenatge. Per exemple, hi havia un carrer Barcelona que puja des d'una plaça que et porta al Parkway, la plaça Sant Llei. El carrer es deia Ramiro de Maeztu i fa poc es va canviar per Anna Maria Matute.
0: D'acord, sí.
1: Amb tanta mala sort que el dia de la inauguració van ficar a la placa, posava escriptora, i llavors el que havia d'anar a continuació era acadèmica. I es van equivocar i van ficar escriptora i acadèmic. Van haver de canviar la placa, perquè, òbviament, ella no era un home.
0: Sí.
1: O no tenia una doble identitat, vés a saber. I després també van posar una placa on crec va néixer, que era el carrer Plató, que és a la zona alta. Més enllà d'això, sí que és cert que pel centenari jo no vaig captar cap activitat, i mentre anava preparant el programa deia, a veure, de què puc fer? Perquè la setmana passada havia promès que parlaríem d'escriptors anys 50 a Barcelona.
0: Sí, en els anys 50 estem aturats.
1: Estem aturats de moment, sí. ja avançarem. Sí. Però em vaig trobar amb el punt de dir, ei, la Carmen Laforet aquí ja l'hem tractat. Ja l'hem tractat massa.
0: Veritat.
1: O sigui, és molt significativa, recomanem a tothom que llegeixi Nada.
0: Nada,
1: fantàstic,
0: per suposat, sí.
1: Tot meravellós. I ja vaig començar a donar voltes entorn als Premi Nadal. I resulta que la Matute, com la Carmen Martín Gaite, en aquells anys 50 el va guanyar. Però clar, vaig dir, ell és de Barcelona, però realment com que va tenir una vida bastant nòmada, no, diguem que els catalans no la tenen tant com seva. I potser és hora de canviar una mica, perquè ella sentia molt de Barcelona i per tant
0: evidentment,
1: catalana, no?
0: Evidentment, clar. Evidentment.
1: I a part, vull dir, la ciutat la va marcar molt, després llegirem uns fragments.
0: D'acord, d'acord. A veure, una persona, a més, que més enllà de que fos de Barcelona, que aquí venia...

0: aquí va morir, aquí va créixer, tot i que va passar un temps a La Rioja en la seva infantesa,
1: sí,
0: crec, no?
1: Va malaltir.
0: Va malaltir i va anar amb la seva família allà, etc. Però ella va ser testimoni d'aquesta Barcelona que s'anava industrialitzant, sí, de tots els aconteixements socials, polítics, etc. Vull dir, ella pertanyia a una família de la burgesia, sí, diguéssim. Evidentment, sempre que parlem d'escriptors en aquesta època, en la majoria de les ocasions sí, parlem de gent de la burgesia.
1: És estrany que sigui obrer, sí.
0: Sí, perquè si ets obrer no et podries permetre. Potser no tenies accés a la cultura, d'una banda.
1: Bueno, ho vam veure una mica amb el Mercè, potser.
0: Sí, i és molt més difícil que tu puguis dedicar-te a escriure si no tens un coixí econòmic que et doni suport, no, i et mantingui.
1: De fet, el pare, em sembla que tenia una fàbrica de paraigües, que és que
0: fàbrica
1: que
0: tenia, no sabia que era de paraigües.
1: Sí, em sembla que de paraigües, que m'encanta, no? O sigui, tu que et dediques, jo fabrico paraigües.
0: Pues mira.
1: És meravellós.
0: Perdona.
1: Sí, sí, no, no, molt útil, a més, ho estem veient
0: sí,
1: al llarg d'aquest
0: any. Sí, no, vull dir, és un negoci que mai pot anar malament.
1: Sí.
0: Excepte en l'episodi de sequera, segurament.
1: Correcte, eh? Però estem veient que són més esporàdics del que pensàvem, no? S'ha de dir que amb el pare es portava molt bé i amb la mare no tant.
0: Ah.
1: Es veu que això la marca força. I mira, jo he trobat un text que em fa bastant... A veure, és molt significatiu, perquè diu: mi vida anterior, mi Barcelona se había cerrado. Diu, entonces, quan era petita, diu, aún conocí una ciudad donde la gente se movía, se revolvía, hablaba en voz alta, gritaba, iba a la huelga. Qué bonita era también aquella Barcelona. Pero ya era una Barcelona adulta y a mí la palabra adulta no me gusta. Me recuerda, diví això, la palabra adúltero.
0: Ah, bueno, comparteixen arrel, no sé si clar, venen del mateix...
1: Com els nens petits no posen banyes...
0: No, bàsicament perquè no estan en aquestes circumstàncies.
1: Aquest s'ha de dir que quan ella era petita, la infància li marca molt, i a més ella diu que quan esclata la Guerra Civil, que també la marca de mala manera, etcètera, etcètera, de cop i volta, quelcom que havia adoptat una mica perquè se sentia impotent amb sa mare, que era ser tartamuda, amb la guerra li desapareix.
0: Ah, curiós. Clar, bèstia. Ella havia nascut el 1925, és a dir, que quan esclata la guerra té 10-11. Llavors, clar, però jo m'imagino que el context de la guerra és tan dur,
1: sí,
0: que aquests possibles, no sé, traumes domèstics que...
1: Se'n van a Norris.
0: Exacte, queden en un altre pla.
1: Escolta, no? Sí. Ja no és important, no?, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí.
1: Sí que és cert que ja la guerra, a veure, li marca molt la infància, perquè després se la coneix molt, també...
0: 11 anys, clar, tenia, clar, però si 25 a 36, 11, sí.
1: Aquesta virtut seva de saber escriure per nens i fer-ho molt bé, i al mateix temps també escriure... mitjançant aquest trauma de la guerra i escriure de la infància a partir d'una certa, com dir-ho, orfandat, no? Perquè hi ha, no ho sé, hi ha una novel·la seva, L'Osabel, que et mostra com els nens també se les apanyen sols...
0: Però fixa't, no?, que tenir aquesta edat i veure com tot el teu entorn entra en conflicte, com els assetja ja no només la violència, sinó també la gana, etc. És un panorama molt, molt, molt bèstia per la mirada d'un nen. Ja ho és per la mirada d'un adult, sens dubte, no? Però en aquesta etapa de formació, l'empremta que deixa és inevitable, i en el cas d'una persona amb aquesta capacitat també d'observació que es dedicarà després a les novel·les, no? I a partir d'aquí a oferir relats que expliquin el món...
1: I a més inesborrable, doncs, sí, totalment.
0: Doncs és absolutament definitori.
1: S'ha de dir, per contextualitzar una mica, que aquí ja hem parlat de Gil de Viedma, hem parlat de Mercè, ens falta potser tractar una mica, perquè ens agrada molt...
0: Hem parlat de Rodoreda, també, que és un altre àmbit, no, també, vull dir... altra perspectiva, diguéssim, la
1: literatura catalana en català, per dir-ho d'alguna manera.
0: Exacte.
1: I aquí tenim la literatura catalana en castellà, podríem afirmar-ho així.
0: Sí.
1: I sí que és cert que la Matute, com li passa a Barral, com li passa a Gil de Viedma, com li passa a Mercè, com li passarà a Ferreter, els Goytisolo, viuen la guerra de nens. Clar, això els hi marca molt, perquè, a més, quan arriben als anys 50, ells estan a la primera edat adulta i diuen: ei, a mi la guerra no m'ha fotut tant com els meus pares, perquè no vaig haver de lluitar, no tenia responsabilitats...
0: No, clar, però els estralls són més que evidents i, clar, per tant, tinc, tot i, per exemple, el meu origen burgès,
1: clar,
0: doncs no comulgo gens amb la situació de qui domina, no?
1: És el que deies tu, tenen una formació intel·lectual.
0: Exacte.
1: I a partir d'aquí diuen: ei, no m'agrada això que estic veient aquí.
0: I a més, tenint en compte que és una dona que escriu, me'n penso, per primera vegada quan té 17 anys, que és quan publica Pequeño Teatro,
1: sí,
0: ella es presenta, en el 49 ja es presenta al Nadal, que queda eliminada, però després la censura impedeix que publiqui aquesta,
1: sí,
0: aquesta novel·la.

0: Luciérnagas,
1: que no publicarà, això ho vaig mirar aquests dies, sí. L'any 93 la publicarà de manera íntegra, perquè el que passa és que està parlant de la Guerra Civil a Barcelona i està parlant dels perdedors. Aleshores, clar, el franquisme...
0: Clar, donar veu a això, el franquisme no ho va permetre. No.
1: Ella més tard va dir que considerava, i és quelcom que els escriptors de l'època estaven bastant d'acord, que els censors eren imbècils profuns.
0: Ja. Yeah.
1: És a dir, tu podies escriure coses així bastant gruixudes i ells no se n'adonaven.
0: Sí.
1: Tot depenia de l'estil, del subterfugi que empressis, i hi havia molts casos que no, però bé, potser aquí era massa jove i aleshores no té encara rudiments, a saber, no?
0: Clar, i el fet de centrar-se en la mirada cap als perdedors era com massa evident que fins i tot sí. Un censor podia entendre que no convenia al règim.
1: I molt aviat, encara que Nada, per exemple, també té un punt així i li funciona, Carmen Laforet, és a dir, la passa, eh? També diuen, em sembla que amb la Laforet el que diuen és que, clar, diu, és una novel·la que escriu una xiquilla, tal, i aleshores que com l'escriu una dona...
0: Ai, aquesta condescendència.
1: Exacte, ja és
0: aquesta condescendència,
1: no?
0: Sí.
1: Ja és inofensiva.
0: Que li va venir bé a Carmen Laforet.
1: Exacte. A la Matut té, diguem que té un tarannà més fort, encara que després veurem que serà víctima d'una brutal depressió que la deixarà 20 anys sense escriure, però quan arriben als anys 50, atenció, ara farem una pauseta, es casa amb un senyor que dona per una novel·la, que també era escriptor, Ramon Eugenio de Goicoechea, i l'any 54, just abans de ser multipremiada, etc etc, neix el seu únic fill, que és Juan Pablo. A partir d'aquí, aquest marit, ho anticipem, té la Marinera, o sigui, és escriptor, però viu del que escriu Ana María Matute, que es veu obligada a fer un conte cada setmana, es veu, per sobreviure.
0: Sí.
1: I hi ha un moment, això ho anticipo perquè és que m'impacta tant que ho he de dir, que es veu que el tio, com que era un vividor, hi ha un moment on li agafa la màquina d'escriure i la ven.
0: I que...
1: Llavors, clar, ja no puedo trabajar.
0: Clar,
1: no?
0: Com vol que escrigui ella.
1: És lamentable.
0: Bueno, tenint en compte, a més, que la feina de la dona estava supeditada completament a la voluntat del marit...
1: Exacte.
0: És que quin drama,
1: era,
0: no?
1: A veure, una cosa molt bèstia. Perquè...
0: Recordeu això, que estem als anys 50, eh?
1: Sí, estem a l'any 54, quan neix el fill, de moment...
0: I llavors amb la relació amb aquesta persona és el que d'alguna manera va ser l'avançada de la depressió de l'Anna Maria
1: Matute. Sí, ella té uns altibaixos amorosos, ara ho veurem, perquè després troba una persona de qui s'enamora de debò, però també hi ha una tragèdia pel mig, és tot molt drama a vegades. Mentrestant, Phoenix, If I Ever Feel Better...

en els anys 50 de la postguerra amb el Jordi Coromines en aquesta sessió setmanal de història i biografies i recorrent la vida de l'Anna Maria Matute, aquesta escriptora que va decidir quedar-se instal·lada d'alguna manera en la infantesa, no? En la mirada d'aquella nena d'11 anys que havia vist com el seu país es veia absolutament devastat per la guerra, que havia après a llegir i escriure de molt petita, que havia començat a escriure contes infantils amb només 5, havia començat a inventar-los, i que tenia d'altra banda una vida atípica, tenint en compte que pertanyia a aquesta família de burgesa, sí. I que ella passava temps a Barcelona, on havia nascut, però també cada any anaven a Madrid i es passaven uns mesos. Això provoca aquesta dualitat, no? Aquest desplegament de ser considerada catalana a Madrid i madrilenya, sí, a Barcelona. I això també forja el caràcter i...

0: amplia la mirada vers la societat del moment i vers els conflictes i les diferències culturals que pogués haver.
1: Sí, a part ella serà molt, com deia, molt nòmada, no tindrà un lloc fix ni molt menys. Després s'anirà a l'illa de Mallorca, on passarà molts anys, serà professora als Estats Units d'Amèrica, més tard tornarà a Barcelona, i sí, tindrà un moviment constant que podem dir que sí, a veure, és el que dèiem, ella se sentia barcelonina, però al mateix temps jo recordo, i clar, no li podré preguntar mai perquè va morir el 2014, sí. Era l'any 2008 o 2009, i un dia, això ja fa temps, no em trobareu aquestes hores en aquells llocs, però a les 5 de la matinada d'un dia a Madrid, a una discoteca que es deia La Note, jo diria que la vaig veure i vaig flipar en colors, perquè tu imagina't, no? Una senyora de 85 anys a un bar musical a les 5 de la matinada a Madrid, i és que era inconfusible. És a dir, amb el cabell així, aquella cara, ulls grans, etc, etc. Sí, sí. No pot ser, és Anna Maria Batut.
0: Aquells ulls que cridaven tant l'atenció, no?
1: Sí, sí, tant de jove com de gran, perquè si podeu mirar les fotografies. He trobat, per cert, i li recomano a tots els oients que si volen consultar-la, és una eina magnífica, una cronologia que trobareu a la pàgina de Radio Televisió Espanyola,
0: sí.
1: On precisament aquests anys 50 s'expliquen molt bé i mostra com, per exemple, que jo això ho havia oblidat també perquè no em fixo ja gaire des de fa temps en el palmarès d'aquest premi, que l'any 54 ella guanya el Planeta.
0: És veritat.
1: Ella guanya el Planeta, que a l'època no seria ni molt menys tan important.
0: Fixeu-vos que fins i tot, més endavant va ser proposada pel Nobel de Literatura, vull dir que poca broma, però és veritat que els grans premis, diguéssim, a més que va ser una de les primeres acadèmiques dones, que n'hi ha hagut poquíssimes.
1: Molt poques, poques.
0: Poquíssimes, doncs, no sé si ella és, no sé, la segona, la tercera, alguna cosa així.
1: A veure, ella té, en els anys 50 guanya el Planeta, guanya el Nadal, guanya el Café Gijón, guanya el Premi Nacional i em sembla que també el Nacional...
0: El Premi de la Crítica.
1: El Premi de la Crítica.
0: També, amb Los Hijos Muertos.
1: En aquells instants és reconegudíssima, però trobem...
0: És nomenada als 60 membre de la Hispanic Society of America.
1: Sí, perquè comença a tenir un prestigi que va molt més enllà d'Espanya. Això també li crea problemes, perquè en algun moment posterior, als anys 70, per exemple, el règim no li concedirà visats per anar-se'n a l'estranger. Quelcom que em sembla molt significatiu, perquè, clar, que la consideraven perillosa directament, o una... Hauríem veure que
0: no
1: era...
0: No amiga, la consideraven no amiga, no més amiga, aviat, sí. No? Sense que anés més enllà, però, evidentment, el seu posicionament, la seva manera de retratar i de veure el món en el que vivíem, doncs era contrari al règim.
1: A més, és curiós perquè, per exemple, la Laforet, quan té onada, tot li va molt bé, però tindrà uns anys també molt negres, on la crítica, que això, a més, es pot veure mil documentals, li pregunta, però vostè prefiere cuidar a sus hijos o escribir, no?
0: És que clar.
1: Aquestes preguntes. La Matute es desmarca d'això i jo crec que encara es fa més corrosiva. A més, té els... Amb perdó, vull dir, amb perdó no, és saníssim dir-ho, té els sants ovaris, per dir-ho d'alguna manera, de dir prou al marit. Hi ha un moment on diu, escolta...
0: Home, amb el primer marit, ella se divorcia quan encara no s'ha divorciat ni Déu.
1: Clar, ni Déu, ja podies dir-ho d'una altra manera. Sí.
0: Això és així?
1: Sí, sí, ella...
0: No, ella què és, el 60, 60 i poc, que es divorcia per primera vegada?
1: El 63 diu prou, sí.
0: Clar, vull dir, qui es divorciava el 63?
1: Diu prou perquè en realitat és això, el marit li agafa la màquina d'escriure.
0: És que clar.
1: O sigui, el marit es veu que se n'anava por ahí de festa... i anava fent la seva vida, però clar, li pagava la dona. Llavors ella coneixerà un empresari que es deia Julio Brocard, que finalment serà el seu gran amor, malgrat mai es casessin, i durant aquests anys 60, diguem que, per què la fan candidata al Premi Nobel? Perquè està expressant, i això s'ha oblidat massa, que és el problema, jo diria...
0: Sí, però pensa, perdona, quan la fan candidata al Premi Nobel de la Literatura ja ha mort en Franco.
1: Sí.
0: I ja és el 76.
1: A veure, pot tenir un punt també de dir, ha de guanyar algú d'Espanya que demostra com en aquell país...
0: Que estem en transició,
1: sí,
0: no? Que estem en un altre moment.
1: I que tenia una literatura que era molt contra Franco, sense ser... A veure, sense declarar-se antifranquista, no? Perquè és com aquelles persones que diuen, jo soc molt demòcrata, doncs jo m'enfio menys, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí.
1: En aquest sentit, ella feia la seva literatura...
0: I ella, quan arriba als 70, s'assuma a totes aquestes protestes dels estudiants, a les universitats, contra el franquisme, que van patir moltes represàlies... Ella també formava part, diguéssim, d'aquest col·lectiu, no?
1: És que ella va als Estats Units, a part, és profe a Indiana, viatja a la Unió Soviètica, després amb el Brocard, amb el seu segon home, l'home de la seva vida, s'instal·la a

0: Sitges, cercant la tranquil·litat l'any 68, amb la qual diguem que té tot molt a prop, però al mateix temps també té
1: aquella torre, el seu refugi,
0: la torre d'Ivori dels escriptors, i en aquell instant sembla que vagi tot molt bé. Ara bé, valga la redundància, què passa? De cop i volta, l'any 1975, això és molt fort, i a mi em genera un impacte, perquè crec que li pot passar a tothom, però és que el seu cas és com ultraemblemàtic. De cop i volta entra en una depressió.
1: Uh-huh.
0: I aquesta depressió...
1: Home, de cop i volta no.
0: Bueno, és progressiva, clar.
1: D'acord.
0: No és que, oli, em desperto i em trobo fatal. Oi, estic deprimit. No, tens un procés, no? És com tot, és com la història mateixa, que també és un procés.
1: Sí.
0: Llavors es troba absolutament desemparada i durant 20 anys, ho podem dir així, gairebé 20 anys desapareix.
1: Uh-huh.
0: Desapareix i aquella que estava destinada a ser, com qui diu, el gran emblema de les lletres espanyoles del postfranquisme, durant molts anys es queda en una espècie d'autoexili d'aquest món, perquè és incapaç de parlar, però ja ho veurem, després d'una cançoneta, ressuscita. I quan ressuscita jo me'n recordo molt bé, perquè clar, era aquell moment on érem adolescents i el títol Olvidado Rei Gudú era arreu, o sigui, va tenir un èxit aclaparador.
1: Va ser arran d'aquí, no?, que va ser escollida acadèmica de l'arreu.
0: Clar, va ser un retorn sonadíssim. Anem a parlar-ho, però abans, Sic Tamburo i El Colore Si Perde.

0: el color es hiperde o no, eh? O no. Ana Maria Matute també jo crec que té, avui estem parlant d'ella per recuperar o per continuar avançant en aquests anys de la postguerra a casa nostra. És clar, la seva mirada sobre Barcelona i sobre l'època en la que ella va créixer també té com no contradiccions, sinó diferents maneres, no? Perquè ella respirava una ciutat que era Barcelona, que era trista, que en la que hi havia gana, en la que hi havia malaltia. Ella havia crescut doncs també amb una malaltia, havia viscut les bombes, havia viscut tot allò, però al mateix temps ella havia crescut doncs parlant de novel·les, passant-se llibres de poesia amb els seus contemporanis, somiant amb un món millor, diguéssim, no? Llavors, ja quan ella parla d'aquesta, en el seu dietari, per exemple, quan ella parla d'aquesta Barcelona, doncs parla d'aquesta, es va enamorar per primera vegada.
1: Correcte.
0: És a dir, ella parla d'aquest entusiasme vital amb el que ella creixia, i és un contrast respecte al context social
1: clar.
0: En el que ella estava creixent. Llavors, aquesta dualitat és molt interessant.
1: Jo crec que és la que vol contrarrestar, precisament, no?
0: I abans que dèiem que tenia aquesta mirada d'infantesa, en algun lloc he llegit que un dels seus llibres de referència era Peter Pan.
1: Sí.
0: De petita. Llavors, clar, aquesta idea de vull jugar eternament, vull ser nen eternament, ella se'l va adscriure i doncs era una persona que tenia un humor molt particular, feia bromes.
1: Sense ser mai cursi, eh?
0: No es prenia massa en sèrio. Bé...
1: A veure, una espècie d'estranyes espècimen, podem dir-ho així, sí. No? Perquè a més en el món literari...
0: Era una tipa molt moderna.
1: Molt. No, i veus que en el món literari que encara passa, la gent

0: es pren massa seriosament, i a l'època sí que tenia una funció més forta que ara. Doncs és això, ella anava al seu aire, molt desenfadada, sempre més o menys expressava el que volia, segurament es refugiava, que és el que deies tu, en la infància, una mica com a petita teràpia.
1: Sí, però és veritat que la seva obra també destil·la pessimisme, sí, de manera inherent i inevitable.
0: Perquè és el que va patir justament en aquell moment clau.
1: No podia ser d'una altra manera.
0: Després passa amb tots ells, perquè és això, abans de fer la Matute, ho tenim pendent, havia pensat dedicar algun programa al Josep Maria Castellet, al Ferreter, tota aquesta gent, que també són uns pessimistes nats, perquè és el que deia, amb la seva infantesa o primera, primeríssima adolescència, passa durant la guerra, llavors els hi genera un trauma, però quan es fan grans, que per això dèiem allò dels 50, cap als 55, 56, en el cas de la Matute ja té 30 anys, però és el moment on a Espanya comencen a haver-hi petites revoltes amb els estudiants,
1: sí,
0: que no han viscut la guerra o l'han viscut en aquell instant i diuen, ei,
1: el que hem viscut és la misèria des del primer temps de la seva existència.
0: Jo no vull això, jo no vull això per la meva vida i per tant vull canviar el país.
1: I aquests joves amb bones formacions i que esdevenen periodistes, escriptors, etc. Clar, és el que tu deies, explicaves abans molt bé, i és que han d'aprendre a sortejar la censura, no?
0: Sí.
1: I llavors ja tenen molt d'entusiasme per explicar, per avançar, etc, però les mans lligades, i llavors això genera un enginy o una sèrie de recursos que aniran desenvolupant.
0: Sí, ho es posen a dins del règim, és a dir, intenten tombar el sistema des de dins, que a vegades és possible, i és una praxis bastant fàcil, no? Primer t'has de ficar, no?
1: Bueno, però és veritat que després, un cop la Matute té aquest renom internacional que tu explicaves, professora a l'estranger, premis a fora, etc, doncs després és molt difícil ja censurar-la, perquè ja ha transcendit.
0: Sí, té una cobertura que la protegeix. I a més, clar, ella podem dir que a nivell literari té una, dues o tres vides, perquè, com comentàvem, després d'Olvidado Rey Gudú, ressuscita salvatjament, és quan la fan acadèmica, guanya el Premio Cervantes, etcètera, etcètera. I quan mor l'any 2014, jo sí que recordo que va ser com una petita gran commoció, i després és el que deia, que aquí a la ciutat, també en part per quelcom que s'està fent arreu i és saníssim, no deixeu de fer-ho, polítics o gent que decideix aquests temes, s'està feminitzant el nomenclàtor de les ciutats, no? Els noms dels carrers. Encara falta molt a tot arreu, perquè es calcula que a Espanya només el 8% dels carrers tenen nom de dona, però en el cas d'Ana Maria Matute es fa un canvi, almenys a Barcelona, ciutat, molt simbòlic, perquè es passa de Ramiro de Maeztu, que era un senyor, anem-ho a dir, no passa res, d'ideologia més aviat simpàtica amb la dictadura, simpatitzava més aviat amb la dictadura, i també anem a dir-ho, un senyor que jo crec que ningú llegeix avui en dia, perquè no ho sé, no sé si es pot trobar a llibreria, Ramiro de Maeztu, i Ana Maria Matute, és això, simbolitza una modernitat, una dona que es supera, té un perfil biogràfic fort i també té una obra que està envellint bé. Aleshores, els noms dels carrers jo crec que han de ballar també en funció de com evoluciona o vol evolucionar la societat, no? I l'Ana Maria Matute, doncs se'l mereixia. A més, que això no ho havia pensat, aquest carrer, si el cerqueu al Google Maps, on sigui, és el que comença a anar cap al Carmel.
1: Ja.
0: Amb la qual cosa ens enllacem Matute i Mercè, no?
1: Sí. Per cert, que acabo de veure que és veritat que tu parlaves al principi de l'any passat, que va ser el centenari del seu naixement.
0: Sí.
1: L'Instituto Cervantes va dedicar una exposició que ja es va acabar al gener, que es veia a la Biblioteca Fuster de Barcelona. Vull dir que potser si sou usuaris de la Biblioteca Fuster heu pogut veure aquesta exposició, però vaja, em sembla que té
0: poc bombo
1: i poca dimensió pel que és el llegat de l'Ana Maria Matute.
0: Bueno, mira que tu i jo hem fet ràdio allà.
1: Sí. Exacte, hem fet programes especials. Destino sí que va publicar l'edició íntegra de Los Niños Tontos en 23 relats, és a dir, que és un llibre que podeu aconseguir, i quan sigui el 2029... està previst que s'obri el llegat de l'escriptora, depositant a la caixa de les lletres de l'Institut Cervantes de moment. Perquè Ana Maria Matute va ser la primera dona escriptora a la que se li va concedir aquest honor, no, aquest premi de les lletres de l'Institut Cervantes.
0: La càpsula, no? Una càpsula, em sembla, d'aquestes, amb Olvidado Rey Gudú i altres històries.
1: Que és la seva novel·la favorita.
0: Sí, correcte.
1: La seva.
0: Després hi ha una biografia d'Alba Mora i Jorge Cascante, que jo no he llegit, però sí que parlen de com precisament el

0: el seu univers literari dona per un text directament molt, molt intens, a part de la vida, encara que jo sempre, i ja ho sabeu, aquí intentem relacionar vida i obra de manera inevitable. Uh-huh. Aquí no hi ha censures que valguin, encara que ella avui la criticarien molt, perquè hi ha una frase, a Góngora va dir que li gustaven los toros i el teatro, i a l'Anna Maria Matute li agradava el tabac i el bosc.
1: El tabac i el bosc, exacte.
0: Va molt bé. No sabem si fumava el bosc.
1: Mira, recordo la darrera vegada que va venir aquí a la ràdio i... Ah, no ho puc dir, és veritat.
0: Per què no
1: ho pots
0: dir?
1: Perquè el que va demanar com a refrigeri...
0: Que era whisky.
1: A les 10 del matí. Era meravellosa.
0: Llavors té sentit que jo la veiés a les 5 de la matinada a Madrid, no?
1: Clar,
0: té tota la lògica.
1: No sé quantes hores tenia, podia anar amb dansa, però vaja, sens dubte, era una personalitat indiscutible, no?
0: Però whisky, va ser, home... Es pot dir.
1: Es pot dir, sí, no?
0: Sí, jo crec que sí.
1: En fi, si no, ja està. Ja ho hem dit. Ja està dit. Una altra cosa pel que fa a los niños tontos, i és que és un exemple de com la censura no anava directament contra ella, però sí que és veritat que moltes vegades doncs no aconseguia, hem comentat abans també, publicar els llibres quan tocaven, li anaven retrasant, on, no? Els censors i censores deien, compte, i
0: cuidao.
1: Parlen d'una que es deia Maria Isabel Niño Más,
0: sí,
1: que quan va mirar-se a los niños tontos va dir que eren microtextos, que eren autèntiques pesadillas i mal ejemplo para los niños.
0: Ah, mira que bien.
1: Sí. I llavors, posteriorment, un altre censor, que era de l'Església, que es deia Francisco Aguirre, va dir que tracta de nens, però no són per nens. I crec que es pot permetre la seva publicació perquè és una lectura
0: per
1: adults.
0: Clar, perquè és per adults. Saps? A veure, l'Església ja ho veurem. També haurem de parlar en algun moment de l'Església en tots aquests especials. A vegades era molt més laxa que no pas els censors franquistes. És a dir, perquè tenia una idea de pietat o estava en aquell moment d'apertura social que de fet va ajudar molt. Ja ho veurem amb veïns i de més. Un dia, i ara això sí que ho he pensat, m'ho apuntaré, cercarem i divertirem a la gent, perquè a veure, és un tema tràgic però que es pot tractar de manera amena, els grans hits de la censura amb novel·les catalanes o que passen a llocs del país, és a dir, Mercè, Mendoza, Rodoreda, Matute,
1: un mix de tots ells.
0: Hi ha perles.
1: Sí. Hi ha
0: grans perles.
1: De les justificacions de la censura a l'hora de no treure una novel·la o de retallar-la, no?
0: De fet, amb l'Eduardo Mendoza té La verdad sobre el caso Savolta, que inicialment es deia Los soldados de Catalunya, i la censura va dir que no podia ser.
1: Home, clar, Catalunya en el títol,
0: no,
1: de què estem parlant?
0: Més, Los soldados de Catalunya,
1: però què estan dient?
0: És la cançó aquella de... Quisiera ser tan alto como la luna.
1: Sí, sí.
0: Hey, hey.
1: Sí. Ostres!
0: Clar.
1: Quin revival ara.
0: Clar, i censura. No posis el títol aquí, no vaya a ser, no?
1: Suposo que no és la cançó que has escollit per acabar, no?
0: No, ens n'anem amb una cançó que és un homenatge a totes les dones i més concretament a la...
1: Quisiera ser tan alta como la luna para ver los soldados de Catalunya.
0: De Catalunya
1: vengo de servir al rey. Con licencia absoluta de mi coronel.
0: Aquest és... No ens anarem amb això, ens anarem.
1: Uau, ostres, és que... No ara, la tenia.
0: Ara s'ha entrat en xoc.
1: No la tenia ja a la memòria i l'he recuperat d'un calaix allà del fons del meu disc dur.
0: Jo m'he emocionat tant que estic a punt d'estornudar, amb la qual cosa...
1: Una cançó del segle XVIII, per cert.
0: Exacte, però censura. I això que em deies, ens anarem amb La Couleur, que no té res a veure amb la cançó que tractàvem abans, Fam.
1: Jordi Colomines, fins la setmana vinent.
0: Ciao.
1: I així tanquem el Sota Sospita, primer capítol de l'edició estiu. Tornem demà a partir de les 12. Adéu-siau.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, Madrid. S'ultimen els preparatius per rebre els campions del món de futbol. Està previst que arribin a 2:45 a l'aeroport de Barajas. Mentrestant, a Barcelona s'ha despertat l'eufòria, encara ben present després de la victòria de la selecció espanyola, Laura Hurtado.
2: Ja ha tornat la tranquil·litat als carrers de Barcelona després de les celebracions d'ahir a la nit i d'aquesta matinada. Tot i això, algunes persones encara es deixen veure amb samarretes de la selecció o del Barça per donar suport a l'equip espanyol.
3: Bueno, en casa tenemos el corazón dividido. Leticia es de España, yo soy de Argentina. Y nada, la verdad que fue un partido muy emotivo.
4: Y no lo celebramos porque él se escondió. Así que no lo pudimos celebrar, lo celebré yo sola.
5: No, bueno, vam seguir tota la família, ens ho vam passar molt bé. Ho vam patir molt al principi pel partit, però bueno, al final amb el resultat ens vam alegrar molt i bueno, seguim celebrant.
2: Un partit que els aficionats titllen d'històric.
0: La CUP assegura que el relleu al capdavant de drets socials no suposa cap canvi en el govern de Salvador Illa. Els anticapitalistes critiquen que el president mantingui tres conselleres reprovades pel Parlament i lamenten que el nou nomenament de Raúl Moreno en substitució de Mònica Martínez Bravo no vagi acompanyat, diuen, de cap proposta realista davant un inici de curs que preveuen especialment conflictiu. Non Casadevall és el secretari general.
6: Tenim tres conselleres reprovades pel Parlament i el canvi no creiem que sigui realment un canvi, no veiem quin canvi és. Senzillament substitueixen per una qüestió que han dit de personals la persona que estava al capdavant de la conselleria per la número 2.
0: I més coses, perquè aquest dilluns comencen a tornar a casa i a poder reobrir els seus negocis alguns dels 300 veïns desallotjats per l'Esvoranc al districte de Sant Gervasi, a Barcelona. Ja hi és la nostra companya, Cristina Martín.
7: Al bar Sant Gervasi, el desallotjament el passat 7 de juliol els va pillar amb el local ple i avui, quan han pogut tornar a entrar, s'han trobat amb tots els plats bruts. Miguel Santamarta és el seu propietari.
8: Ara hem de fer tot un llistat de totes les coses que s'hagin pogut posar dolentes i avui, pues, hem de netejar neveres, endreçar, preparar ja coses per demà i anar a comprar també els productes que faci falta.
7: És el primer afectat que s'ha apropat per poder accedir al seu local. S'espera que els veïns dels dos blocs del carrer Sant Gervasi de Casoles vagin tornant durant el dia d'avui. Queda pendent per tornar un altre bloc del mateix carrer i la resta dels blocs dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid.
0: Avui fa 6 mesos del tràgic accident ferroviari de Gelida en què va morir un maquinista en pràctiques i desenes de persones van resultar ferides després de l'esfondrament d'un mur sobre la via. La tragèdia va posar el focus en la seguretat de la xarxa ferroviària, però també en les condicions laborals dels maquinistes. Denuncien que la pressió, l'estrès i les incidències constants a Rodalies també passen factura a la seva salut.

0: Maquinista de Renfe assegura que va haver de passar una desgràcia com la de Gelida perquè es fes visible que ells també en són víctimes.
1: Nosaltres ens sentim bastant insegurs, amb por i pensant constantment de què ens pot passar, no?

0: tant la salut mental com la física dels maquinistes. En plena internacional són hores de canvi al Regne Unit. Keir Starmer presenta hores d'ara la seva dimissió formalment com a primer ministre al rei Carles III, que nomenarà Andy Barham, l'exalcalde de Manchester, com el seu successor. Àlex Eloi, bona tarda.
1: Bona tarda. Abans de partir al Palau de Buckingham, Starmer ha pronunciat el seu discurs de comiat des dels exteriors del 10 de Downing Street. Envoltat dels membres del seu executiu, ha defensat la seva tasca durant els 2 anys al capdavant del govern, assegura que el Regne Unit és ara més fort i just que abans i ha desitjat tota la sort a Burnham.
2: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation.
1: Presento al rei la meva dimissió i tanco així el llibre del meu temps com a primer ministre. La meva feina està feta. Ara em toca passar el testimoni a Andy Burnham, a qui li desitjo tot l'èxit, té tot el meu suport.
2: He has my full support.
1: Ha dit Starmer. Burnham, qui no ha necessitat unes primàries després de rebre el suport de tots els diputats del Partit Laborista, ja ha avançat en una entrevista amb el diari The Times que governarà diferent i posarà en marxa una bateria de mesures per reduir l'elevat cost de la vida.
0: Gràcies, Àlex. I un apunt més de l'àmbit internacional, perquè la Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros per incomplir la llei de serveis digitals. Brussel·les acusa la plataforma xinesa de no haver fet prou per frenar la venda de productes il·legals, insegurs o falsificats, com ara joguines perilloses o cosmètics tòxics. Així acabem. Tornem amb més notícies al punt de les 2 aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.
4: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitèemergència.org.
5: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
6: Amb Xavi Martínez.
5: Reconeixeu això?

0: Home!
1: Home!
0: Home! Però quin temasso, quin himne, no?
1: Doncs, evidentment, Jordi Sánchez és la veu, és l'ànima d'OBK. El projecte que a principis dels 90 va convertir la música electrònica en banda sonora sentimental de tot un país que estava descobrint llavors les discoteques i el desamor alhora. És aquella sensació de nostàlgia, no?, escoltar-ho.
0: Clar, i des de Sant Feliu de Llobregat, OBK va passar de gravar maquetes gairebé casolanes a vendre centenars de milers de discos amb himnes com Històries d'amor o El cielo no entiende. Buah. I van demostrar que el synth-pop en castellà podia omplir pavellons i emocionar generacions senceres sense complexos.
1: I és que OBK, Laura, totalment, OBK no és només nostàlgia.

0: Estàs escoltant els millors moments de la temporada al Xavifòrnia.
1: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
2: Balandrau, Vent salvatge, és el debut en llargmetratge de ficció del director Fernando Trullols i posa al centre la Bruna Cosí i l'Álvaro Cervantes en una història on la muntanya no perdona i el temps canvia d'amo en minuts, Laura.
3: I el 30 de desembre del 2000, un grup d'amics es disposen a fer l'ascensió al Balandrau. El sol acompanya els muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge, conegut com a torb, desencadena la pitjor de les tempestes de la història dels Pirineus.
4: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ya estamos aquí!
5: ¡Feliz Navidad!
6: ¿Y esto significa?
5: Si quieres casarte conmigo.
7: Subimos al Balandrau.
8: Igual luego nos vemos allí.
9: El que pierda se come las noches de los niños llorando durante un mes. ¡Eh!

0: seguir buscando al grupo de cinco aquí.
1: ¡Soldamos!
0: Nosotros no pararemos hasta encontrarlos.
2: Es que mi hijo està vivo.
3: Llargmetratge de ficció inspirat en els fets que van commocionar tot un país fa 25 anys al Pirineu català.
4: És una pel·li de supervivència, sí, però jo crec sobretot que és una pregunta que et queda clavada, no? Què passa quan la natura et fa entendre que no negocia? Bé, a veure si ens poden donar respostes als protagonistes. Què tal, Bruna? Com estàs? Bona tarda.
5: Molt bé, bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
4: No, gràcies a vosaltres. Hola, Álvaro. Álvaro Cervantes.
6: Hola, bona, què tal?
4: Gràcies a vosaltres perquè sabem que porteu una tralla de promo, de viatges... En fi, us agraïm molt. I més les hores, és l'hora de la digestió.
6: Eh? Sí, realment sí, però estem molt contents, molt contentes d'acompanyar aquesta pel·lícula.
4: Que guai.
6: Que ha sigut un viatge molt intens, però ple d'amor, no? Ple d'amor, començant per tot l'amor que hi ha posat el Fernando Trullols, que s'ha deixat l'ànima per rendir homenatge a tantes persones que van viure, no?, aquest episodi, aquests fets, tant les persones que van formar part del rescat com, evidentment, el Josep Maria.

0: Vilà, supervivent, i les persones que ja no hi són, però ens han acompanyat en tot el procés i han estat molt, molt a prop durant el rodatge.
1: Quan t'endinses en una història basada en fets reals, què pesa més? La por de no estar, diguéssim, a l'alçada, no? A l'altura, o la necessitat de ser honest fins al moll de l'os?
2: És que crec que ho has dit molt bé. Jo crec que les dues coses pesen, però a la vegada és el que deia l'Álvaro també, que el Fernando ha estat el guia de muntanya d'aquesta pel·lícula. Ell volia que fos un homenatge a totes les persones que ho van viure i ho ha fet des del respecte, el rigor i sobretot l'empatia i l'amor cap a aquesta història. Llavors això ens ho va transmetre molt bé des del primer dia i així ha estat, no? Així ho hem viscut i ho hem fet i òbviament doncs, hi ha una responsabilitat com a actors perquè estem al servei d'una història que va passar i que l'hem de constel·lar, hem de fer una ficció sobre això, però a la vegada també hi ha una sensació, o jo he tingut una sensació de facilitat a l'hora d'explicar la història per justament això, no? per haver-me sentit també recollida i acompanyada no només per l'equip de rodatge, sinó totes les persones que han volgut ajudar que aquesta pel·lícula es pugui fer i estrenar.
3: Clar, i el Torb és gairebé un monstre invisible. Com el feu present en la vostra interpretació sense poder-lo realment mirar als ulls?
0: Realment el Torb, jo crec que parlo en nom dels dos, és de les coses més fortes a nivell físic que hem rodat mai. Realment va ser un repte reproduir, no? Intentar apropar-se a la realitat del que és un Torb. I era una de les missions de la pel·lícula, no? Realment va ser un rodatge a un plató, a un estudi, i aparentment, no, el que pot semblar una cosa més fàcil i més còmoda es va convertir en la part més difícil de rodar, perquè evidentment no passava en fred en l'estudi, però sí totes les turbines, no, per aixecar aquest vent amb fum, amb tota la neu artificial, no, feta amb cel·lulosa que t'entrava als ulls, no? Ens l'empassàvem, van ser jornades molt intenses i molt angoixants, no? Realment hi havia moments que ens costava literalment respirar, i això com a actors evidentment et posa la facilitat d'entrar en situació, però el dia a dia, no, anava pesant, no?
2: Clar, jo recordo molt que al principi per nosaltres ens vam espantar una mica perquè era molt difícil interpretar amb aquestes condicions perquè no podíem gairebé ni obrir els ulls, no? I el primer dia de rodatge era com ho farem? I fins que no vam acceptar que segurament aquest impediment ens ajudava, perquè si et poses a la pell del que realment va ser aquest grup d'amics, és que no, dins un torb no pots obrir els ulls, no? I llavors fins que no ho vam entendre i acceptar i portar a favor de la interpretació, va ser un bon susto.
1: Sí, sí. Constel·lar, m'ha agradat molt com ho has dit abans.
2: Sí, sí, per mi és una pel·lícula que el que fa és constel·lar unes persones que ja no hi són i altres que per sort sí, i d'alguna forma és anar a revisar el que va passar i tornar-los a fer present d'alguna manera, no? I en aquest sentit, doncs, jo estic molt contenta perquè el Josep Maria, quan va fer el visionat, primer va dir que el Torb va ser exactament així, que és una cosa que sobretot el Fernando es va quedar molt tranquil, perquè ens preocupava que funcionés a nivell d'imatge, que tingués el mateix impacte de vent, de la impossibilitat de sobreviure allò. I després també el que hem anat rebent fins ara és que la feina que hem fet interpretativament està molt a prop de l'energia dels personatges que van viure, no?
1: La supervivència pot ser egoisme en aquelles situacions, i l'egoisme pot ser supervivència. També, això s'explica a la pel·li?
0: Jo crec que no... Crec que el terme egoisme no entra en una situació així, no? Realment la supervivència és un instint, no, que aflora, i realment doncs és el que en aquest sentit el Josep Maria el va salvar, no? El va salvar, i sí que ell explica, això t'ho explicaria millor ell, però que que d'alguna manera aquest instint de supervivència el va inhibir emocionalment en molts moments per seguir endavant, no? I per aferrar-se

0: a la vida i realment penso que és de les coses més difícils a reflectir a la pantalla, no? Aquest instint de supervivència, aquesta fortalesa mental, no? Realment era un dels reptes que es pogués transmetre, però a la vegada a nivell plàstic, no? Interpretativament és molt difícil doncs reflectir-la i d'alguna manera doncs per mi la meva consigna, jo que em vaig dir a mi mateix, era estar més a prop de la vida, no? que de la por a la mort, no?
1: Recordem que s'estrena ja, és demà. Demà als cinemes, tothom als cinemes, hem d'anar als cinemes, que és aquell temple on es comparteixen coses tan meravelloses, i penso que aquesta pel·lícula s'ha de veure en un cinema, a la gran pantalla.
0: Home, realment hi ha una feinada a nivell tècnic, no? I hi ha moments realment molt impressionants i val la pena veure-la en cinema, doncs per tot, no? Per les imatges, pel so...
2: Per la banda sonora...
0: Sí, penso que és una experiència sensorial en si, la pel·lícula, i segurament doncs, molta gent que, si no la veu ara al cinema, quan la vegi després... Li farà molta ràbia de dir, hòstia, aquesta pel·lícula...
1: Que típic, això.
0: M'hagués agradat veure-la en cinema, no?
1: M'ha passat vegades a mi.
0: I crec que és una oportunitat. De fet, moltes sales ja estan esgotant entrades. O sigui,
1: què dius?
0: Si realment el públic la vol veure el primer cap de setmana, doncs és un bon moment ja per començar a ubicar el seu cinema.
1: Que guai, enhorabona, per cert.
0: Gràcies.
3: I com us ha canviat a vosaltres com a actors i com a persones en rodar aquesta pel·lícula? Heu canviat la manera d'entendre el risc, la prudència o fins i tot allò mític de jo controlo?
2: Jo crec que tot el rodatge, els actors ens emportem experiències i aprenentatges. En aquest cas, per mi, diria que l'aprenentatge més important que vaig tenir és una mica el que transmet també la pel·lícula, que és que la vida és molt fràgil, és molt extraordinària, mai saps el que et pot passar i per tant ens hem d'aferrar al present, a l'estar aquí i a l'ara i a posar valor al fet d'estar vius. Mm-hmm. I això crec que ara ho estic dient d'una manera molt racional, però quan rodàvem les escenes tan límit, encara que fos en un plató, i realment et poses a la pell d'aquella situació, és més fins i tot una experiència física el que hem pogut viure i m'emporto per sempre més això i espero poder-ho recordar, no? En aquests moments que tens el cap ficat amb coses de dir, ei, un moment, o sigui, estem vius, estem aquí i la vida és meravellosa i extraordinària, no?

0: Sí, és d'aquelles pel·lícules que ens farà valorar que estem aquí, que cada dia ens llevem. Jo intento repetir-m'ho molt, això, sí. També fer-me moltes fotos mentals de la gent que estimo, dels moments macos i especials, però crec que especialment aquesta suposo que ensenyarà aquesta fragilitat del cos i sobretot la fragilitat també del vincle de les persones, no? Com és la relació dels personatges en aquesta pel·lícula?
1: Doncs realment ha sigut preciós poder viure, no?, aquest vincle d'aquesta parella, el Josep Maria i la Mònica, que era un amor molt pur, molt còmplice, i realment doncs, tenim una sèrie de situacions i seqüències on hem pogut explorar-ho, no? I sempre és maco, no?, d'alguna manera, atravessar situacions d'amor, no?, on els personatges s'estimen, i realment el Josep Maria i la Mònica eren preciosos, són preciosos, i crec que els espectadors disfrutaran molt de conèixer-los.
2: Vam fer una feina molt interessant en aquest sentit. Vam fer moltes feines diferents, perquè jo crec que la pel·lícula té una feina interpretativa on vam treballar amb el Fernando i també amb l'Aida de Sàgarra, que va fer un treball de coach excel·lent, on vam poder jugar i assajar i improvisar antecedents dels personatges, on ens vam poder doncs, fer una mica la base de la relació del Josep Maria i la Mònica. Jo recordo aquells dies molt màgics, en especial, i després també vam tenir l'oportunitat de preguntar al Josep Maria, de fer-li preguntes molt concretes que crec que els periodistes no li fan, però els actors sí. Ell va ser molt generós amb nosaltres i ho vull agrair des d'aquí. Perquè gràcies a ell vam entendre, no?, que aquest primer amor on el futur està per endavant, ells s'acabaven de prometre, tenien planejat un viatge als Estats Units, acabaven d'heretar una casa, no?, estava tot per fer. El vincle del 5 també va ser molt xulo, i després vam fer tota una altra part que normalment en un rodatge jo no havia tingut tant oportunitat de fer, que és tota una part molt més tècnica. Vam haver d'aprendre a esquiar, en aquest cas l'Àlvaro i l'Edu ja sabien esquiar, però l'Anna, el Pep i jo érem bastant patates i llavors havíem d'aprendre a esquiar, i no esquí de pista, sinó esquí de muntanya. I també vam tenir una sessió que la recordo especialment amb un metge especialista en hipotèrmia i congelació, que ens va fer una masterclass i ens va ajudar, almenys a mi, em va ajudar molt a entendre les etapes de per on passen cada personatge, no?, en una situació límit com estar dins un torb.
3: Uau!
2: Sí. Mm.
0: Que bèstia, eh?
3: Que fort, que fort.
0: És bestial.
3: És que, clar, Balandrau ben salvatge té una història que també sobre memòria i respecte, al final, què us semblava intocable? Hi havia alguna cosa que us semblava intocable i que vau decidir protegir-ho durant el rodatge, i com ho vau protegir?
1: Realment nosaltres ens hem limitat a posar cos i ànima, no?, en explicar la història, i realment la història està explicada prèviament en un documental, i la cosa era encarnar-la, no?, era encarnar-la i posar-li tot el cor. I en aquest sentit, com molt bé deia la Bruna, el Fernando Trullols ha sigut un superguia, i en tot moment ens ha estat recordant, no?, la importància, no?, de ser dignes, no?, com ell diu, d'aquesta història i d'aquestes persones.
2: I per ell també el que era molt important és poder demanar... Ell és bastant espiritual, és una persona amb fe a la vida, i ell, de fet, a l'inici de rodatge va demanar permís tant als bombers, al supervivent, a les persones que van col·laborar com a voluntaris, però també va demanar permís als que ja no hi són. I de fet també recordo molt intensament el primer dia de rodatge vam fer uns minuts de silenci abans de començar, i l'altre dia a Camprodon els vam tornar a fer, perquè realment l'acostament per fer aquesta pel·lícula és des de l'amor i el respecte a totes les persones que ho van viure.
1: Sí, es va iniciar amb un minut de silenci, com deia la Bruna, i es va acabar el rodatge també amb un minut de silenci, no? I l'altre dia a l'estrena a Camprodon doncs, va ser molt, molt bonic veure a tot el teatre, no?, tantes persones que van formar part de la història i també del rodatge, doncs fent aquest minut de silenci com per, bueno, donar d'alguna manera, fer un homenatge i demanar aquest permís, no?, a les persones que ja no hi són.
0: Us noto emocionats, solemnes fins i tot, no? Hi ha una vibra, sí, com... Us ha marcat aquesta pel·lícula. Esperem que ens marqui també a totes, a tots. Demà ja està als cinemes. Us agraïm molt la vostra presència aquí avui i que tota la sort del món. Moltíssimes gràcies i enhorabona, no només per aquesta pel·li, hem vingut a parlar de Balandrau avui, evidentment, ben salvatge, però que teniu unes carreres que ens han enamorat i que espero que el millor estigui per arribar, així que...
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
0: Gràcies als dos. Avui, dos monstres, eh? En el millor sentit de la paraula, cinematogràficament parla, l'Álvaro Cervantes i la Bruna Cusí amb nosaltres.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. 16 anys després, un altre jugador del Barça, Ferran Torres, va emular ahir el mític Andrés Iniesta i li va donar a la selecció espanyola el segon mundial de la seva història. Marga Lluc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hi ha moltes similituds a aquella final de 2010 a Sud-àfrica contra Països Baixos. Ahir a Nova York el gol de la victòria també va arribar a la pròrroga, concretament al minut 106 de partit i marcat per un blaugrana.
3: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
2: Una victòria per 1-0 contra Argentina i un Ferran Torres que va sortir des del banquet al minut 62 substituint Oyarzabal, que ha estat el preferit de De La Fuente en la seva posició durant el Mundial i que només va ser titular en el primer partit contra Cap Verd per l'absència, per precaució, per la lesió de Lamine Yamal. Un Ferran que no havia marcat cap gol i que havia estat criticat va ser l'heroi de la final.
3: És el secreto que sempre ha dicho el míster, que esto es un equipo de 26, esto estamos por encima de las individualidades y cada uno dentro del torneo ha tenido sus momentos.
2: Ferran va ser nomenat el millor jugador de la final i Rodri el millor jugador del Mundial. El gol va arribar tard i quan Argentina jugava amb 10 homes per l'expulsió d'Enzo Fernández, però el cert és que l'equip espanyol va ser superior en tot moment i va minimitzar una selecció argentina que no va xutar a porta en 90 minuts i només va inquietar els darrers minuts de la pròrroga amb un Leo Messi que no va poder aquesta vegada ajudar l'equip a revalidar el títol aconseguit 4 anys abans a Qatar i en el que és més que probablement el seu darrer partit en un Mundial perquè tindrà 43 anys al pròxim. En tot cas, amb 39 anys, l'ex-blaugrana ha fet un Mundial excepcional, amb 8 gols i 4 assistències. Excepcional també el paper al llarg de tot el campionat del blaugrana Pau Cubarsí, que amb només 19 anys va rebre el títol de millor jugador jove del Mundial.
4: Estoy ahora mismo, te diría que en un sueño, parece que todo sea irreal. La verdad que estoy inmensamente agradecido de que haya podido haver jugat este Mundial, esta experiencia única con mis compañeros y ahora celebrarlo.
2: Cubarsí, per tant, distingit amb un premi que no es va endur la màxima estrella de l'equip, Lamine Yamal, que ha brillat menys del que s'esperava després d'arribar a la cita recuperant-se d'una lesió. El seleccionador De La Fuente, però, el felicitava.
5: Tengo unas palabras también de reconocimiento muy grande hacia Lamine. Ha sabido jugar otro fútbol, un fútbol que le va a ayudar a madurar y a ser mejor futbolista de lo que es. Y nosotros estamos muy agradecidos que ha sido un futbolista, insisto, que se ha sacrificado por el bien del colectivo.
2: El Mundial guanyat ahir per Espanya va ser el tercer títol de La Fuente amb la selecció absoluta després de la Nations de 2023 i l'Eurocopa del 24. Un Mundial, el de la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans, que ha estat valorat per la premsa mundial, que avui es feia ressò de la gran superioritat en la final contra Argentina i al llarg d'un campionat on va anar de menys a més i on la selecció espanyola ha estat considerada com la que ha fet el millor joc i anomenada la millor selecció del segle XXI.
0: Gràcies, Marga. A Madrid s'ultimen els preparatius per rebre els campions del món de futbol. Està previst que arribin a mitja hora a l'aeroport de Barajas. A 6:15 serà rebut pels Reis al Palau de la Zarzuela i després pel president del govern espanyol a la Moncloa. La ministra d'Esports, Milagros Torón, ha felicitat els jugadors i el cos tècnic pel títol als micròfons de Ràdio Nacional.
6: Y venimos muy contentos, yo especialmente, por lo que ha supuesto este Mundial.

0: doncs arribaran cap a les 9 del vespre per protagonitzar la gran celebració amb l'afició. Parlem ara dels incendis. El que va començar dijous passat a la Serra Nord de Guadalajara ja en termes de superfície el pitjor de la història de Castella-La Manxa. De moment ha cremat 26.000 hectàrees en un radi de 120 quilòmetres i ha obligat 1.200 persones de 28 poblacions a marxar temporalment de les seves cases. Elena Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La situació s'ha complicat tant en les últimes hores que el president autonòmic, Emiliano García Page, ha dit que la ràpida propagació del foc va obligar ja a la nit a enviar un missatge d'alerta als habitants de diverses poblacions mentre jugava precisament la final del Mundial. Afortunadament, de moment, no hi ha hagut danys personals.
2: Es verdaderamente titánico el esfuerzo que estamos planteando. Una vez que se ponen a salvo las vidas humanas, la prioridad absoluta está, por supuesto, en proteger los núcleos urbanos.
1: El principal inconvenient està sent el vent. De fet, durant les últimes hores s'ha duplicat la velocitat de propagació de les flames per culpa de les fortes ratxes que han arribat als 50 km per hora. Mentrestant, a l'Aragó, les notícies són més esperançadores. L'incendi a la comarca de les Cinco Villas, a la província de Saragossa, està estabilitzat. Els tècnics han autoritzat la tornada a casa aquest matí de més de 900 persones. Els que hauran d'esperar a la tarda o a demà perquè s'ha de revisar una carretera són els veïns d'Orés i Assín, la localitat més afectada.
0: I en plana judicial, l'Audiència Nacional, l'exparella del ministre José Luis Ábalos i del germà del seu assessor s'han acollit al seu dret a no declarar davant del jutge del cas Coldo. Míriam Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda. Jéssica Rodríguez, imputada per la seva contractació a les empreses públiques Ineco i Traxatec, s'ha negat a respondre a cap pregunta, incloses les de la seva defensa, tot després que el Suprem assegurés que havia cobrat d'ambdues companyies subcontractades per Adif, però que mai hi havia anat a treballar. El tribunal ja va dir en la sentència del cas Mascaretes que la seva contractació va ser impulsada des de la direcció de DIF i que Rodríguez es va beneficiar dels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat Ismael Moreno també ha citat Joseba García, germà de l'exassessor ministerial Coldo García, qui presumptament signava els parts de treball de Rodríguez a Ineco. No ha declarat, encara que sí que ha afirmat que no va participar en la seva contractació a l'empresa. De la seva banda, l'exalt càrrec de DIF, Ignacio Zaldívar, tampoc ha respost a l'interrogatori.
0: I d'un altre cas que esquitxa el PSOE, l'excap de gabinet del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, haurà de lliurar en el seu judici el seu telèfon mòbil i el clonat del dispositiu. Míriam.
3: Juan Manuel Serrano haurà de fer-ho per ordre del jutge Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire a l'Audiència Nacional. Segons ha pogut saber Radio Televisió Espanyola, Serrano també ha estat citat a compareixer el pròxim 5 d'agost per a verificar el clonat o acordar-ne un de nou si fos necessari per incorporar la informació a la causa.
0: Canvi de govern al Regne Unit. Keir Starmer presenta aquest matí la dimissió al rei Carles III, que encarregarà la formació del nou govern Andy Burnham. En el seu discurs de comiat des de Downing Street, Starmer ha defensat la feina feta durant els dos anys al capdavant de l'executiu i ha desitjat tota la sort al seu successor.
4: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation.
0: Presento al rei la meva dimissió i tanco així el llibre del meu temps com a primer ministre. La meva feina està feta. Ara em toca passar el testimoni a Andy Burnham, a qui li desitjo tot l'èxit que té tot el meu suport, ha dit Starmer. Burnham, qui no ha necessitat unes primàries després de rebre el suport de tots els diputats del Partit Laborista, ja ha avançat en una entrevista amb el diari The Times que governarà diferent i posarà en marxa una bateria de mesures per reduir l'elevat cost de la vida. I començàvem parlant del Mundial de Futbol i Madrid, dèiem, ja ho té tot a punt per rebre aquesta tarda la selecció espanyola campiona del món.

I evidentment Aitana encapçala el cartell d'actuacions d'una festa que començarà a les 6 i en què també hi participaran Lola Índigo, Art de Bogotà i diversos DJs. La cantant catalana serà una de les més esperades, sobretot després que la seva cançó Superestrella s'hagi convertit en la banda sonora no oficial de la selecció durant el Mundial.

Doncs fins aquí el repàs de les notícies més destacades de l'àmbit nacional i internacional. Ara posem el focus a casa nostra, amb tota l'actualitat del territori i les notícies més rellevants d'arreu de Catalunya.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda, la normalitat torna als carrers després de les celebracions pel segon Mundial de la selecció espanyola.
2: Vam patir molt al principi pel partit, però bueno, al final amb el resultat ens vam alegrar molt.
3: Y menos mal que Ferran marcó el gol que nos dio la victoria.
4: Tenemos el corazón dividido. Leticia es de España, yo soy de Argentina. Y nada, felicitar a Estela, en este caso, a España.
1: Més de 40.000 persones es van aplegar als carrers de Barcelona per seguir la final i la festa es va allargar fins ben entrada la matinada, sense incidents destacats i amb civisme, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Agraint el comportament cívic del conjunt de la ciutadania durant la nit de... Durant la nit d'ahir, a excepció d'algun fet aïllat, doncs podem dir que ha estat un bon comportament.
1: Una selecció, la Roja, que s'ha fet campiona del món amb la presència de 9 futbolistes catalans. Aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Queden a aquesta hora encara algunes incidències, no massa, a la xarxa viària. Destaca sobretot el tram entre Gelida i Martorell, a l'autopista AP7. Es manté amb uns 4 quilòmetres més o menys de lentitud, aturades sentit nord, sentit Barcelona o sentit Girona, a causa d'aquest accident que deixa encara un carril tallat. En aquesta autopista AP7, en aquest cas, a la demarcació de Girona, a l'altura de l'Àscara, hi ha hagut un vehicle que s'ha incendiat i de moment queda un carril tallat en aquest punt en sentit sud, de moment uns 2 quilòmetres de trànsit lent amb aturades també en aquest tram de la P7. A la resta, únicament destacar la ronda litoral de Barcelona. Aquí queda un tram de lentitud aturades en cada sentit, en sentit de Trinitat de Zona Franca a Montjuïc i en sentit Llobregat de Prim a la Barceloneta. És tot, bona tarda.
1: I el temps, atenció, perquè tot sembla indicar que aquesta setmana arriba una nova onada de calor. A Emet, Juan Carlos Piña.
7: Durant les pròximes hores, al terç sud de Catalunya creixeran núvols d'evolució on s'esperen tempestes i precipitacions dèbils amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. La Emet manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona i Lleida i a l'interior de Tarragona i Barcelona. És de nivell taronja perill important a la província de Lleida.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Ha estat una nit de molta festa pels seguidors de la selecció espanyola. 9 jugadors catalans formaven part de l'equip que nit es va alçar amb el segon Mundial de la Roja, imposant-se a Argentina per 1-0. Milers de persones ho van viure en pantalles gegants a diverses ciutats catalanes, a més de 46.000 a Barcelona. Una nit que quedarà en el record de molts. Laura Hurtado.
8: Encara durant aquest matí, moltes persones han sortit al carrer amb samarretes de la selecció, també blaugranes, per donar suport a l'equip espanyol.
9: Estuvimos celebrando hasta las 2. Yo hoy me despertaba a las 6 porque tenía que ir a la oficina, vestida de la selección, obviamente.
4: Bueno, en casa tenemos el corazón dividido. Leticia es de España y yo soy de Argentina.
10: No lo celebramos porque él se escondió. Así que no lo pudimos celebrar, lo celebré yo sola.
2: Estem molt alegres pel Barça, per la Masia, pel Ferran que va marcar. I no, estem molt orgullosos de l'equip, la veritat.
11: Se ha visto que el ambiente era espectacular.
12: El esfuerzo ha sido grandísimo por parte del equipo español, que han trabajado como equipo, ¿no? Y eso se ha notado muchísimo.
8: Els aficionats tilien la victòria d'històrica.
1: Gràcies, Laura. En uns minuts a l'Espai pels Esports repassarem tots els detalls d'aquesta segona estrella. De la política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, oficialitza el primer canvi en el si del seu govern. El cap de l'executiu ha nomenat el fins ara secretari general de Drets Socials com a nou conseller, en substitució de Mònica Martínez Bravo. Aquesta tarda prendrà possessió del càrrec en un acte al Palau de la Generalitat. Els detalls amb la Lorena Enns. Bona tarda.
13: Bona tarda. Si a 4:45 es farà oficial...

0: que d'aquest primer relleu en el govern de Salvador Illa, just quan es compleixen 2 anys des que va ser investit president. Per primera vegada encapçalarà el Departament de Drets Socials un conseller que ha estat educador social. Ell és Raúl Moreno Montaña, fins ara secretari general del departament. Ha estat gairebé 10 anys diputat al Parlament i és un perfil continuista. Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA.
0: Es tracta d'un canvi demanat per la pròpia Martínez Bravo per motius personals. Fonts properes al govern confirmen que el relleu ja estava acordat amb el president i que el seu objectiu és tornar al món acadèmic, tot i que continuarà vinculada al projecte progressista. Durant aquests darrers anys, l'encara consellera ha protagonitzat la refundació de l'antiga DGAI a l'actual Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència. Aquest òrgan, recordem, va ser assenyalat per la Sindicatura de Comptes per pagaments indeguts. Així les coses, Moreno ja podrà participar demà en la seva primera reunió del Consell Executiu.
2: Doncs aquest primer canvi en l'executiu d'Illa ha marcat part del debat polític de la jornada. Els comuns seguiran de prop, diuen, la gestió del nou conseller de Drets Socials davant dels grans reptes que encara té per davant aquesta conselleria. Aina Vidal és la portaveu.
3: Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
2: Des d'Esquerra, Elisenda Alemany assegura que la remodelació del govern respon a un executiu d'habilitat.
4: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa.
2: Crítics també des de Junts que consideren que aquest relleu és cosmètic. Josep Rius.
5: Per tant, és un govern que acumula crisi rere crisi i, per tant, substituint doncs, puntualment una consellera, nosaltres, Junts per Catalunya, entenem que, evidentment, no resoldrà res.
2: Passa 1:15 PM. A Soses, al Segrià, segueix la consternació per la mort violenta d'una veïna de 75 anys la nit de dissabte. Les banderes onegen a mig pal mentre els Mossos segueixen investigant els fets i els veïns demanen que resolgui el crim al més aviat possible. Lleida, Joana Cendra.
6: Des de dissabte al vespre, els quasi 2.000 veïns de Soses viuen consternats pel crim de la Dolors Agustí, una veïna del municipi de 75 anys que va sortir a passejar el seu gos i no va tornar a casa. La família va donar la veu d'alerta i finalment la va localitzar en un panissa a 200 metres del poble, en un camí asfaltat que uneix Soses a Maitona, amb signes de violència i un tall al coll que s'hauria causat amb una ampolla. L'Ajuntament va convocar ahir 1 minut de silenci i també es van decretar 3 dies de dol que acabaran demà al migdia. De moment no hi ha persones detingudes, però els Mossos estrenyen el cercle de la investigació sobre la qual hi ha secret de sumari. Els veïns demanen que resolgui aviat aquest crim que ha trastocat la rutina de Soses.
2: Ens situem ara a Barcelona. Els delictes a la capital catalana baixen de l'ordre de l'11% en el darrer semestre, mentre que aquells relacionats amb armes blanques han baixat un 21%. Repunt, però, dels homicidis amb armes de foc relacionats amb bandes de l'est i tràfic de drogues. Explica'ns Maite Boada.
7: Baixen els delictes en general a Barcelona d'un 11% el primer semestre de l'any en relació al mateix període del 2025 i tot i que la multireincidència es manté, hi ha 2.200 delinqüents amb risc de persistència que haurien comès 6.276 delictes. Els furts també baixen d'un 21%. Ara bé, en el que portem d'any, gairebé han mort el mateix nombre de persones a trets que tot l'any passat a Barcelona. Unes accions vinculades a les bandes criminals i relacionades amb el tràfic de drogues. Per aquest motiu, Núria Parlon, consellera d'Interior, i Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, demanen canviar la legislació al govern central.
8: Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7, per tant estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
9: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades.
7: Pel que fa a les denúncies per agressions sexuals, aquestes disminueixen d'un 9,4%. En l'àmbit estricte de la violència de gènere, la reducció és, però, del 14%.
2: Canviant de qüestió, la precarietat en la que viuen les persones sense sostres complica encara més a l'estiu. La manca d'espais per protegir-se de la calor els dificulta trobar espais lliures i a cobert. Per això, la Fundació Arrels ha posat en marxa una nova campanya per denunciar aquesta situació. De què tracta Marc Esparza?
10: A l'estiu els ciutadans fem més ús dels espais públics i també allarguem els nostres horaris. Això fa que per les persones que dormen al carrer sigui més complicat trobar un espai per descansar. I també és més complicat trobar refugis climàtics. Bea Fernández, directora d'Arrels.
11: Que ara a l'estiu doncs és més fàcil la vida al carrer i malauradament no és així, sinó que en molts casos es dificulta, ja sigui per, ja digui, per la calor, per el descans, per bueno, la resta de nosaltres, doncs el fet d'estar més al carrer, a vegades ocupem espais que aquestes persones habitualment fan servir per descansar o per protegir-se o per deixar les seves pertinences. Tot això és un cúmul de circumstàncies que dificulta encara més la seguretat i el descans d'aquestes persones.
10: La campanya Homeless Go Home vol fer visible aquesta situació.
11: Ojalà poguéssim dir Homeless Go Home, però per dir-ho significa que abans haurien de tenir una casa per poder-los dir. I com que no la tenen, una mica és la crida que fem, no? De dir, s'ha de facilitar recursos estables, allotjament estable, no únicament solucions d'emergència, per poder fer un bon abordatge del sensellarisme.
10: A Barcelona, 1.982 persones dormen al carrer, segons el darrer recompte de la Fundació Arrels.
12: Edició migdia.
2: La signatura d'hipoteques esquiva la frenada al mercat immobiliari i es dispara un 10% a Catalunya el mes de maig, quan s'han signat més de 7.500 préstecs sobre habitatges. Climent Sabater.
13: Les més de 7.500 hipoteques signades al maig és la segona xifra més alta aquest mes des de 2010 i suposa un augment del 10%, el tercer més important d'Espanya. A més, es dona en un context de frenada de les compravendes en un mercat impulsat per les famílies, que requereixen de més finançament que els inversors, destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
14: I això explica que, malgrat que les xifres de venda sembla que s'estiguin estancant, el nombre d'hipoteques augmenti i també augmenti l'import mitjà d'aquestes hipoteques.
13: La quantitat total que han concedit els bancs es dispara per sobre del 20% i l'import mitjà supera ja el llindar dels 200.000 euros, després de créixer un 11%. També repunta l'interès mitjà fins al 2,98%, la taxa més alta de l'últim any. En contrast amb el que passa a Catalunya, al conjunt d'Espanya la signatura d'hipoteques trenca 22 mesos consecutius a l'alça i cau una dècima al maig.
2: Encara sobre habitatge canviem, però de qüestió, aquest dilluns comencen a tornar a casa i a poder reobrir també alguns negocis. Parlem dels 300 veïns desallotjats per l'Esvoranc al districte de Sant Gervasi a Barcelona a causa de les obres de la línia del metro. Allà hi és la nostra companya Cristina Martín.
15: El primer en tornar ha estat el propietari del restaurant Sant Gervasi, a qui el desallotjament el va trobar amb el local ple de clients fa gairebé dues setmanes. Miquel Santamarta.
16: M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
15: De ben a prop ho veia Domingo Fínez, propietari de la pizzeria Verona, on es va produir l'esvoranc.
17: Estoy contento porque vamos, va todo para adelante. Ahora mismo acaba de hablar a entrar el restaurante de aquí al lado, lo estamos viendo en directo, y yo voy a entregar los papeles que me ha pedido la Generalitat para provisión de fondos para unos meses, para que a mí no me falte nada y que los compañeros cobren el 100%.
15: Tot i que els veïns podien tornar des d'aquest matí, de moment només ho han fet 3 pisos dels més de 10 que hi ha en aquests dos blocs.
2: I avui fa 6 mesos del tràgic accident de Rodalies a Gelida, en el que va morir, recordem, un maquinista en pràctiques i també va haver desenes de ferits. Aquella fatalitat va canviar la gestió de la xarxa ferroviària catalana, buscant millorar la seguretat i reduir les incidències en els usuaris que ja, de fet, estan afectant la seva salut mental. Però què hi ha de la salut dels maquinistes? La nostra companya Anna Banyeres ha parlat amb alguna d'elles.
18: El caos diari de Rodalies havia promogut estudis sobre l'impacte en la salut dels passatgers, però com explica l'Eli, maquinista a Renfe, va haver d'ocórrer la desgràcia de Gelida per visibilitzar que també pateixen.
19: Nosaltres ens sentim bastant insegurs, amb por i pensant constantment què ens pot passar, no?, en el nostre horari laboral. Mai ens han preguntat res al respecte. Nosaltres també som persones.
18: De fet, l'Eli assegura que si de per si la conducció afecta la seva salut emocional, s'afegeix el complir amb uns horaris. I això acaba tenint conseqüències també a la salut física dels i les maquinistes.
19: Tu no descanses bé, no?, si estàs amb un estrès, amb un angoix així. T'afecta en el teu dia a dia i en el cas de les noies, doncs, afecta indirectament o directament al teu període mensual.
18: Sense oblidar la responsabilitat de dur persones, però com remarca Mònica Ricou, experta en dret laboral de la UPF, estan treballant.
20: Si els usuaris estan en el trajecte cap a la feina, ells estan en la seva feina, incrementat perquè les persones usuàries es suposa una pressió.
18: Una situació que no té horitzó perquè les obres d'emergència no tenen data de finalització.
2: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
12: Esports. 16 anys després, un altre jugador del Barça, Ferran Torres, va emular ahir el mític Andrés Iniesta i li va donar a la selecció espanyola el segon mundial de la seva història, a la final contra Argentina. Amb moltes similituds, aquella final de 2010 a Sud-àfrica contra Països Baixos, ahir a Nova York el gol de la victòria també va arribar a la pròrroga, concretament al minut 106 de partit i marcat per un blaugrana.
21: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
12: Un Ferran Torres que va sortir des de la banqueta al minut 62 i que només va ser titular en el primer partit contra Cap Verd per l'absència de Lamine Yamal, que ha brillat menys de l'esperat perquè sortia de lesió. Excepcional també el paper al llarg de tot el campionat del blaugrana Pau Cubarsí, que amb només 19 anys va rebre el títol de millor jugador jove del Mundial.
22: Estoy ahora mismo, te diría que en un sueño, parece que todo sea irreal. La verdad que estoy inmensamente agradecido de que haya podido haber jugado este Mundial, esta experiencia única con mis compañeros y ahora celebrarlo.
12: Malgrat que el gol arribés a la pròrroga, la selecció espanyola va ser superior en tot moment a una Argentina que no va xutar pràcticament a porteria. Messi es va quedar a les portes del seu segon títol en tres finals, però va fer un gran campionat als 39 anys i possiblement ahir va jugar el seu darrer partit en un Mundial, fent més gran la seva llegenda. Un Mundial, el de la selecció espanyola, que ha comptat amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans. Mentrestant, els equips de casa nostra continuen fent la pretemporada. A la del Barça s'ha afegit avui Araujo, després de no haver jugat ni un minut amb Uruguai al Mundial. L'equip blaugrana inicia la seva segona setmana pendent de l'oficialitat del fitxatge d'Adeyemi i de la sortida de Ter Stegen. L'Espanyol, de la seva banda, afronta els tres darrers dies a Navata, on demà jugarà contra el Pau francès, i a segona el Girona comença avui l'estada a la Vall d'en Bas. Josep Guardiola.
23: Els de Quique Álvarez han encetat la seva tercera setmana de treball, obrint 5 dies d'estada a la Vall d'en Bas, on tenen el calendari 2 partits amistosos. Aquest dimecres contra la Unió Esportiva Olot, dissabte contra l'Alavés. Recordem que aquest passat cap de setmana va empatar 0 davant de l'Alcassià de l'Aràbia Saudita.
12: I en tenis, la catalana Paula Badó s'ha hagut de retirar per problemes físics a la final del torneig romanès de Iassi quan perdia amb l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Malgrat la derrota, Badó se torna al top 100 mundial i podrà jugar a l'Open dels Estats Units.
2: Gràcies, Marga. De la cultura, Maria del Mar Bonet, Estrella Morente, Maite Martín, Lucía Fumero o Tarta Relena són algunes de les veus que protagonitzaran aquesta nit l'estrena del nou espectacle gestat per aquest 50è aniversari, Cançons del Grec, 50 anys de música, ponts i mestissatge. Agnès Batllà.
24: És l'artista que més vegades ha actuat al festival. Pol Segarra n'és un dels directors.
25: És veritat que és el primer nom que tots vam tenir clar que havia de ser en aquest llistat, la primera porta que vam trucar inequívocament. Ens interessa també la Maria del Mar, no com a gran representant de la nova cançó, sinó per a tota aquesta feina amb músics d'arreu del món.
24: Maria del Mar Bonet serà una de les protagonistes de l'espectacle, però també Estrella Morente, Rosa Zaragoza, Maite Martín, Lucía Fumero, Tartarrelena, Borja Penalba o Alba Careta, i l'encem el coral del taller de músics, una varietat d'estils representativa del festival, com explica la directora musical Cristina López.
26: I encara que siguin que tenim molts estils diferents, sí que hi ha una cosa que és transversal a totes les artistes i els temes, que és aquesta banda i aquest cor. El cor sempre ha sigut la veu del poble, no? Per nosaltres era important tenir aquestes 20 veus que a vegades feien de pont entre el que estava passant a l'escenari i el públic, perquè representaven aquest públic, no? Representaven el cor grec.
24: Des de la cançó d'autor, la nova cançó, el flamenc, el jazz o les formes més contemporànies es retroben aquesta nit al Teatre Grec en una ocasió única per rememorar el llegat musical d'aquests 50 anys de festival.
2: I un altre 50è aniversari, el de Carrie, el clàssic del gènere de terror sobre la novel·la de Stephen King, també Quién puede matar a un niño, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de Tesis, d'Alejandro Amenábar, són algunes de les novetats de la 50è edició del Sitges Festival, que s'ha presentat aquest matí i que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre, una cita que també tindrà com a eixos l'adolescència i una incursió al cinema fantàstic asiàtic. Àngel Sales, el director del festival.
27: Està sent una edició amb una participació prèvia impressionant, hem rebut rècords de propostes. Això fa que, bueno, tot vaya una mica més lent en la selecció, perquè hi ha moltíssima pel·lícula que veure. Tinc que dir que molt interessants, hi ha moltíssim material interessantíssim, molta direcció de jove, nova, de tots els països, de països que abans no tenien notícies de generar cinema fantàstic. Estan molt contents amb això.
2: I avui marxem amb la veu de Judit Nederman. Sí, jo...

La cantant i compositora actua aquesta nit al Festival Nits d'Occident als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. El concert celebra 10 anys de trajectòria de la cantant, marcada per la poètica, la sensibilitat i l'amor per la música. Amb ella marxem, la informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv.cat, i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

Coti fa anys que juga en una lliga diferent, eh? Perquè, clar, seria la lliga del cantautor capaç d'escriure himnes per ell i alhora posar la seva firma a cançons que han fet carrera amb veus d'altres. Entre el pop d'autor i el rock amb pols llatí, ha construït un catàleg que a Espanya i a l'Amèrica Llatina sona a memòria compartida.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'empresari Julio Martínez Martínez, investigat pel cas del rescat de Plus Ultra, assegura en un escrit enviat a l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va intervenir en l'operació. Martínez, que declara demà dimarts davant del jutge, afirma que, tot i no ocupar cap càrrec formal, Zapatero liderava l'estratègia de la seva empresa i la captació de clients. L'expresident, en canvi, nega qualsevol irregularitat. Aquesta és una notícia de darrera hora que acabem de conèixer i que ampliarem en els propers butlletins informatius. La selecció espanyola ha aterrat fa uns minuts a la terminal 4 de l'aeroport de Madrid-Barajas procedents de Nova York després de proclamar-se campions del Mundial 2026 contra l'Argentina. I la nit a Madrid s'ultimen els preparatius per rebre els campions del món de futbol. Està previst que arribin, com deia, a mitja hora cap al centre de la ciutat. A 6:15 el rebrà el Reis al Palau de la Zarzuela i després el president del govern espanyol a Moncloa. La ministra d'Esports, Milagros Torón, ha felicitat els jugadors i el cos tècnic pel títol als micròfons de Ràdio Nacional.
2: Y venimos muy contentos, yo especialmente, por lo que ha supuesto este Mundial. Lo dije desde el primer momento, tenemos una magnífica selección, tenemos un magnífico seleccionador y desde el principio dije, vamos a ganar el Mundial. I hoy traemos la copa.
0: I la celebració serà aquesta tarda als carrers de Madrid. L'alcalde José Luis Martínez Almeida assegura que ja ho tenen tot a punt per la Gran Rua.
3: Nuestros servicios de seguridad de emergencias están preparados, diseñando los últimos detalles del operativo para que los madrileños, lo único que tengamos que preocuparnos es de poder celebrar y sobre todo aclamar a un equipo que ya va a quedar para siempre en nuestra memoria.
0: Una rua que començarà cap a les 7 de la tarda i acabarà a la plaça de Cibeles, on els campions arribaran cap a les 9 del vespre per protagonitzar la gran celebració amb l'anfitrió. Tot això ho podran seguir a partir de les 6 de la tarda a Ràdio Nacional i Ràdio 5 en un programa especial. Més qüestions. 500.000 de persones estrangeres a Catalunya tenen dret a vot a les eleccions municipals, però moltes no exerceixen aquest dret a causa de les dificultats administratives i burocràtiques. Un informe del CIEMEN proposa mesures per fomentar el vot de les persones migrants a Catalunya. Toni Conde.
4: L'informe del Centre Internacional Escarrer per a les Minories Ètniques i Nacionals apunta que 508.412 persones dels 26 països de la Unió Europea i altres 13 països amb acords amb Espanya tenen dret de vot a les eleccions municipals. El CIEMEN defensa que les dificultats, com la necessitat d'haver d'inscriure's per poder votar, limiten el dret de vot i minven la democràcia. Per això proposen eliminar aquest requisit i que aquest dret es pugui exercir només amb el padró, desburocratitzar i facilitar la informació a les persones migrants per fomentar el vot. David Minovas, president del CIEMEN.
5: Si el que es vol és garantir que les properes eleccions municipals hi hagi realment una resposta electoral contra el discurs d'odi, el que cal fer és facilitar que aquelles persones que són víctimes d'aquest discurs d'odi tinguin la possibilitat de participar electoralment votant.
4: L'informe també fa una fotografia d'on són les principals concentracions de migrants amb dret a vot per poder fer propostes i estratègies adaptades a cada municipi. En total, a Catalunya hi ha 1.200.000 residents estrangers, dels quals 700.000 no tenen dret de vot a cap elecció.
0: Gràcies, Toni. Obrim plana internacional. Andy Burnham ja és el nou primer ministre del Regne Unit. El líder laborista ha acceptat l'encàrrec del rei Carles III de formar govern després de la dimissió de Keir Starmer. En el seu primer discurs a Downing Street, Burnham ha admès que el país necessita recuperar l'estabilitat després d'una dècada marcada per la crisi política oberta amb el Brexit.
6: That's why we will change politics, to make it more collaborative.
0: Burnham ha promès un nou model polític i econòmic que, segons diu, funcioni per tots els ciutadans. Ha assegurat que vol trencar amb la inestabilitat.

0: Mort d'un soldat a l'Iraq a causa d'una detonació controlada d'un explosiu iranià és la tercera baixa de l'exèrcit d'ençà que s'acabés l'alto el foc entre Teheran i Washington fa una setmana. Se suma a les altres dues morts d'altres uniformats de Jordània, a més de la desaparició d'un altre militar. Com a resposta, Estats Units ha llançat aquesta matinada una nova onada d'atacs sobre la regió, la novena consecutiva, on, segons el president Donald Trump, l'Iran ha patit molts danys i militarment ho han perdut gairebé tot. Aquesta nit els han donat un cop molt dur i ha estat en honor als soldats morts. Estats Units intenta així evitar que l'Iran no bloquegi més l'estret d'Hormuz mentre diu està oberta a la diplomàcia real. Teheran ha replicat amb bombardejos contra instal·lacions a Kuwait i Bahrein mentre amenaça Washington amb una resposta contundent si hi ha noves ofensives. En total, 17 militars estatunidencs han perdut la vida fins al moment des que va començar la guerra contra l'Iran el passat 28 de febrer.
1: Gràcies, Àlex. Doncs això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel. Ràdio 4.
3: Eva, què t'han dit a seguretat quan han vist aquest floret?
4: Han obert molt els ulls. I m'han dit, no cal que el passis pel control, perquè és evident que això... ja sabem el que
3: ja és,
4: no? No cal rajos X, no?
3: Déu-n'hi-do, això què fa, un metre? Més d'un metre.
4: Potser, jo diria que una miqueta més.
3: Més d'un metre. Mm. I d'on ve aquest floret?
4: Mira, me'l va regalar un amic. De fet, és l'únic objecte, et diria així, com de valor sentimental que tinc a casa. És que no en tinc.
3: No guardes res.
4: I va ser un regal tan... Em va fer tantíssima il·lusió. No m'ho esperava que em regalessin.
3: Per què fas esgrima?
4: No faig esgrima, no. Porto una espada d'espadí, una mena de floret tatuat al braç.
3: Sí, ja ho veig.
4: De quan vaig escriure Boulder. I aquest amic meu doncs, va pensar que em faria molta il·lusió tenir un floret de veritat i allà el tinc penjat al capçal del llit, la veritat.
3: Al capçal del llit?
4: Em va semblar un lloc molt escaient.
3: Què dius?
4: Sí, no sé, hi quedava bé.
3: No és gens romàntic, això.
4: No, això és molt romàntic, trobo jo.
3: Ah, sí?
4: No? Molt decimonònic, potser, diria.
3: Això sí, això sí. Tens més tatuatges?
4: Sí, tinc algun altre més.
3: A on?
4: No, hi entrarem, en això.
3: Relacionats amb els llibres, també.
4: No. Volia escriure, estava escrivint el llibre Boulder i Boulder és una dona que porta l'illa de Xiloé tatuada al pit, no?
3: Sí.
4: I jo corria per Buenos Aires i vaig pensar, ostres, potser podria introduir un capítol explicant el moment del tatuatge, no? Dic, doncs ves aquí a qualsevol d'aquestes cantines i
3: o sigui, te'l vas fer a Buenos Aires.
4: A Buenos Aires, sí.
3: Ahà.
4: I finalment el capítol aquest no va aparèixer i m'he quedat amb el floret.
3: Servirà per qualsevol altra història, no?
4: Sí, no, al final serveix per mi, no? De fet,
3: el
4: floret era l'instrument d'entrenament, no? Per després la gent, bueno, al segle XVIII, els nobles que es volien batre en duel, no? I a mi el duel em sembla una activitat molt, molt entretinguda. M'encantaria sortir al carrer i trobar-me un duel.
3: Afortunadament han desaparegut els duels, eh?
4: Bueno.
3: Les xarxes socials,
4: ah, sí,
3: una,
4: mira,
3: miqueta,
4: no
3: eh?
4: No hi entro, no hi entro,
3: duels.
4: Em quedo amb els florets, jo.
3: Avui la nostra irrepetible, amb floret inclòs, és l'escriptora Eva Baltasar.

0: Viva Baltasar, benvinguda a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Et dic que és l'objecte més original que ens han portat mai, eh?
1: Mira que bé.
0: Molt bé, molt bé. Poeta, escriptora, una de les veus més influents i llegides de la

0: literatura catalana. Molta poesia abans del tríptic de novel·les per Magel, Boulder i Mamut, publicats per Club Editor. Tot va començar amb el poemari Laia i ara acabes de publicar la novel·la Peixos. Ho explicarem de mica en mica al llarg d'aquesta conversa. Sé que t'agrada molt l'aïllament, per tant, no t'agrada l'exposició. I, per tant, t'agraeixo moltíssim que estiguis aquí avui a la ràdio. Vens de Cardedeu.
1: Gràcies. Vinc de Cardedeu.
0: Per què t'agrada l'aïllament, Eva?
1: Perquè vaig passar bona part de la infància bastant aïllada i és un... sé estar sola i m'agrada. És el que... Per mi és casa, l'aïllament, no? També em permet connectar amb mi, tinc un món interior força ric, diria, i també és necessari per escriure,
0: ja.
1: Molt necessari. No només el moment que estàs escrivint, sinó un aïllament així perllongat al llarg del temps, doncs perquè permet aquesta obertura per on es mostra l'escriptura.
0: Hi ha molts escriptors que escriuen a Barcelona.
1: No, segurament també podria fer-ho.
0: I d'alguna manera es deuen aïllar, no? Suposo
1: que sí. Clar. Sí, sí, al final, capdavant, jo el que necessito és tenir temps propi i l'habitació pròpia,
0: sí,
1: la de la
0: sí,
1: golfa.
0: Sí. Sí, sí,
1: sí. Sí, tenint temps, jo puc escriure, podria escriure, crec, en qualsevol lloc, però això, ja. Una cambra aïllada, i hores, moltes hores.
0: Et deu semblar que tots estem bojos, no?, a la ciutat?
1: A veure,
0: connectats contínuament.
1: No, bojos no, és el que hi ha. Les meves filles estan connectades contínuament també, i no em semblen boges, no? Estem en aquesta època. Jo simplement que he intentat, doncs això, no entrar a les xarxes, preservar, jo necessito silenci, necessito quietud, per tant és una cosa que a mi no em fa bé. No considero que els altres siguin bojos, si creieu que us fa bé.
0: Ja dic jo que sí que estem bojos una mica. I hem de dir que acabes de publicar Peixos, com deia, la teva cinquena novel·la amb Club Editor, després de la trilogia i d'Ocàs i Fascinació. T'ho he dit a micròfon tancat, però m'ha meravellat aquesta història, una història d'amor molt potent. Però digue'm, si us plau, que mai has viscut una història com aquesta.
1: Mira, et diré que n'he viscut de pitjors.
0: De pitjors?
1: Sí. I tantíssima gent, M'estic trobant amb lectors també que
0: han viscut... Que t'ho
1: expliquen. Sí, sí, sí. Hi ha històries, hi ha relacions molt monstruoses pel món. I està bé perquè al capdavall...
0: Està bé?
1: Si no, home, està bé que n'hi hagi, la vida és així. És a dir, si aconsegueixes aprendre d'això, jo ja no en repetiré cap de tan monstruosa.
0: Això sí.
1: Clar. Ja està, és a dir, és allò que, mira, parlant d'amics i enemics,
0: quantes?
1: No?
0: La primera no va servir de lliçó?
1: No, em va costar molt aprendre.
0: I la segona tampoc.
1: Ai, que em va costar aprendre moltes hòsties. Mira, tinc 47 anys, a punt de fer-ne 48. Bueno, ja. encara estem a la meitat del metro, que diuen, no? Bueno, doncs ja n'he pres una mica i és molt.
0: Ja n'hi ha prou,
1: Ja n'hi ha prou,
0: ja
1: sí.
0: Ha prou.
1: Sí, sí, sí.
0: No fas autobiografia.
1: No. No, no, no. Jo sempre explico que parteixo de paisatges de la meva pròpia vida.
0: Mm-hmm.
1: Paisatges, i a partir d'allà ja ficciono.
0: Però hi ha moltes coses que concorden.
1: Sí, hi ha cosetes que concorden,
0: moltes.
1: I em fa gràcia perquè després els lectors diuen, ostres, aquí, com t'has passat, no? I dic, oh, no, doncs, i penso, carai, doncs ho vaig edulcorar una mica perquè no semblés tan greu, segueix semblant greu, no?
0: Sí,
1: o et troben en llocs on, que són totalment imaginats, fragments que són totalment ficticis, no? I en canvi, en llocs on potser sí que has mostrat una miqueta una esclatxeta, allò es passa per alt.
0: Aquí t'ho has posat una mica fàcil perquè la veu narradora és una escriptora com tu.
1: Sí.
0: Aquí hi ha moltes coses de tu, segur, no?
1: Sí, hi ha
0: tot. I coincideixes.
1: Sí, tot el que fa referència a la reflexió sobre el fet d'escriure, que és una cosa que a mi meravella, que fan alguns escriptors, fan aquells llibres o llibrets sobre això, què és el fet d'escriure per ells, què suposa. A mi m'encanten aquests llibres, és una cosa que jo em veig incapaç de fer, no la faria mai, però ho col·lo aquí a la novel·la, no? Aquesta escriptora... Jo gairebé et diria que tot el que dius sobre l'escriptura, jo ho sento així, també.
0: Mm-hmm. Mm. Per exemple, diu que l'escriptura no allibera de res.
1: Mm. Sí, sí.
0: I és curiós perquè la majoria d'escriptors diuen que sí, que és un fet terapèutic, no?, fins i tot.
1: Sí, pot ser-ho.
0: Per tu no ho és.
1: De fet, és una gran eina terapèutica. Jo no et diria que sigui terapèutica per mi. Jo crec que el poder que té, més que el d'alliberar, que pot tenir-lo per algú, és un poder molt, molt més meritori, molt més gran i meravellós, que és que permet cancel·lar el passat. És a dir, mitjançant l'escriptura, i això passa en el llibre, pots fer que una cosa que ha passat no hagi passat. No? És un quàntic, això. És meravellós, Jo dubto de coses de la meva vida.
0: Sí.
1: Que passades pelsades de l'escriptura ja no sé si van ser o no van ser.
0: Mm-hmm.
1: O com van ser.
0: Clar.
1: Per tant, desitjo creure que són tal com les he escrit.
0: I aquesta escriptora s'enamora de la Vic

0: Victòria, que dedica només uns mesos a treballar en un lloc per vendre peix fregit, també es dedica a la pintura. Tu has dit moltes vegades allò de «és ella», que és el que diu l'escriptora,
1: sí,
0: de la Victòria.
1: Quan la veu,
0: és ella.
1: Sí, sí, tens aquella mena de revelació, veus aquella persona i dius «ja està, és ell o és ella», no?
0: Sí, t'ha passat?
1: Sí, m'ha passat, m'ha passat.
0: I per després tant... han sigut monstres.
1: Exacte. Per tant, està clar que l'únic amor...
0: Serà l'amor... el proper o la propera monstra,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Ja. No, no. També m'ha passat de pensar que és ell o és ella i realment, doncs, sí, va ser-ho durant un temps determinat. No va ser un monstre, va ser meravellós, però es va acabar. No? L'amor també saber acomiadar, si cal.
0: Home, i l'amor, a més, no ens deixa veure com és la realitat.
1: Exacte. L'enamorament, sobretot.
0: O l'enamorament.
1: Clar, l'enamorament, clar, és una malaltia i és meravellosa. A tots ens encanta estar enamorats, no? I tenir aquella sensació de... que ets gairebé una superpersona, no? Perquè no dorms i estàs bé, no menges i et trobes bé, no? I estàs completament obsessionada amb aquella persona que tens al davant i tot el teu món comença a orbitar al seu voltant, no? I és el que vol l'enamorament, un vincle molt ràpid. I a partir d'aquí és on, quan es pot començar a construir l'amor, no? Però mentre t'estàs enamorat ets sec.
0: Tinc un dubte. La Victòria s'enamora de la narradora?
1: Jo, la narradora no ho expressa. Podem pensar que sí, podem pensar que no.
0: Per això.
1: Jo penso que està molt enamorada de si mateixa, la Victòria. És complicat.
0: És el que jo penso, sí, sí. Així és la gent manipuladora, no?
1: Sí, sí, aquest perfil narcisista que diuen avui en dia, no?
0: Sí, sí.
1: O maltractador, també, bueno, sí, una mica d'una barreja de tot.
0: Llegeixo un fragment, només un petit fragment, perquè tampoc vull destripar res d'aquesta novel·la. Diu: «No penso concedir-li cap més brindis, però alhora m'he rendit. La part de mi que no acata promeses em lliga. Sé que sóc de la Victòria, que li pertanyo com una ànima a l'infern. No vull anar cap a ella mentre hi vaig, mentre enganyo i disposo sortides. Estic perduda, enamorada. Estic enamorada i estic perduda. Tremolo i vull llançar-me. La miro i m'hi tiro».
1: L'amor, eh?
0: És perdre's, no?
1: És perdre's.
0: Però està bé perdre's.
1: Pots perdre't. Sí, és clar. I retrobar-se. I retrobar-se. I no acabar destruït en aquesta pèrdua.
0: Recomano molt als oients la nova novel·la d'Eva Baltasar, Peixos, publicada per Club Editor en català i Random House en castellà. Però això no és tot, Eva, perquè s'ha pogut veure a la Sala Texas de Barcelona la versió teatral de Permagel, que es va publicar el 2018.
2: Als 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts. És massa tard. És massa tard. És fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa. Menteixo i pregunto, menteixo i pregunto, és el meu estil.
0: És una de les grans apostes de la temporada als teatres, protagonitzada per una excel·lent Maria Rodríguez Soto i dirigida per Victòria Spunsberg. Què et va semblar la primera vegada que les vas veure sobre els escenaris?
1: Mira, la vaig veure el dia de l'estrena,
0: sí,
1: i em va meravellar, perquè jo estava precisament... No sabia res, no vaig participar en res de l'adaptació.
0: És curiós, això.
1: Sí, no.
0: No vas voler,
1: no vaig voler-ho,
0: no.
1: Vaig pensar, aquesta és l'obra que faran elles, no? Jo ja vaig fer la meva obra i sobre això, llibertat, no? El creador també, per, no sé, sorpreneu-me, i molta confiança també en la Victòria i en la Maria Rodríguez. I em va... Ara, mira, una cosa, és molt senzill. Jo, quan pensava en la protagonista de Permagel, em veien a mi, sense ser la meva història, però em veien a mi i posava la meva cara... I ara hi poso la cara de la Maria Rodríguez. M'ha alliberat molt.
0: I la història no és teva.
1: Sí,
0: no?
1: I em va commoure molt, també. I em va semblar meravellós el canvi estructural que van fer. A mi em semblava un llibre complicadíssim d'adult teatre. Qualsevol llibre m'hi sembla, però aquest més, no? Que té molts salts temporals.
0: Sí. És diferent, és molt diferent.
1: Sí, sí. I bé, li han donat tota una seqüència temporal, no? I la Maria, que fa tots els papers de l'auca tan bé, no? Que te la creus tant, és meravellós.
0: I és tan difícil parlar del suïcidi?
1: Sí.
0: Tan difícil?
1: Fixa't que...
0: Perquè és tabú.
1: Sí, això m'ho deien molt quan va sortir publicat el llibre. Oh, com que valenta, no? I pensava, no, valenta no, el capdavall és un tema que m'interessa a mi, un tema que jo no he pensat mai, ni molt menys en suïcidar-me, no? Però la mort sí que és un d'aquells temes que t'acompanyen al llarg de la vida i reflexiones. I jo, clar, vaig escriure el Permagel, de fet, sense saber que seria una novel·la, sense saber que seria publicada ni llegida, per tant, amb una llibertat absoluta, no? I vaig tractar aquells temes que m'interessaven a mi.

0: mi. Jo el que vaig començar a escriure i vaig descobrir una veu que em seduïa molt, que és el que he seguit fent després amb les altres novel·les, i vaig dir, dona, on em portis? Jo vinc amb tu, no? I em va portar a passar per aquesta passarel·la del suïcidi, també.
1: En algun lloc has dit que la memòria és una construcció. Ara veurem què construeixes amb nosaltres. Tirem la vista enrere.

0: Vivaldi et porta a la infantesa.
1: Sí, sí, sí. A casa meva escoltàvem música clàssica i els Beatles. Ja està. Està bé, no està malament.
0: Que també són uns clàssics,
1: sí,
0: ja, els Beatles.
1: Sí, no, i tant, no? Llavors, aquesta versió de Max Richter, que sí, a mi m'encanta. A més, la pista aquesta de la primavera, no? Que és quan sembla que ha d'eclosir en alguna cosa, ha de brollar alguna cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: hi ha com
0: sí,
1: una energia allà concentrada, molt incipient, que sortirà per alguna banda i és la
0: de
1: sensació
0: ressorgir,
1: que tinc.
0: Eh?
1: Sí. És la sensació que tinc quan em poso a escriure. I,
0: sí.
1: Sí. I alhora em connecta amb aquells moments d'infància que estava molt sola a casa i, a més, amb molts llibres. Vaig tenir aquesta sort que passava moltes hores sola, però estava envoltada de molts llibres i, clar, per mi és un benestar increïble en escoltar això.
0: Eva Baltasar Cerdà. Mm-hmm. Vas néixer a Barcelona el 26 d'agost de 1978. Digue'm què recordes més de la teva infantesa, a més de Vivaldi, dels Beatles, d'aquesta biblioteca... Mm. Per exemple, la relació amb els pares.
1: Ells treballaven moltíssim, sí, treballaven molt i compartíem estonetes... Mira, potser el més bonic que et podria dir eren les vacances d'estiu. Això sí, era meravellós. Sí, 15 dies amb una caravana per Europa, que en aquell moment, ara sí que tothom va per tot arreu, no?
0: Sí,
1: però
0: sí, sí, sí.
1: Molt la Selva Negra, Àustria, no? Les muntanyes, els Alps... Sí que aquells 15 dies, doncs és el que... I a més, estar tots junts, és que era una cosa molt... I menjar coses diferents, no? Com... És potser el que recordo
0: sempre
1: més.
0: Sempre t'ha agradat viatjar, de fet, no?
1: No. No, viatjar no m'agrada gens.
0: No?
1: No m'agrada
0: viatjar.
1: Però ho has
0: fet.
1: Ho he fet molt.
0: I llavors?
1: I acompanyant les traduccions ho he de fer, perquè
0: clar,
1: jo, si pogués, em quedaria al menjador de casa, o sigui, em quedaria a casa.
0: Escolta, i per què treballaven tant els teus pares?
1: Doncs per mantenir-nos, no? El
0: ja,
1: meu pare prim treballava en un banc. I després la meva mare és una dona feta a si mateixa que ens cuidava de nosaltres i un dia va començar a estudiar, jo ho recordo, que de tant en tant ens quedàvem a dinar a l'escola doncs
0: sí,
1: perquè ella havia d'anar a Barcelona a fer exàmens o coses i sí, va muntar una empresa d'administració de finques i clar, hi va dedicar moltes i moltes hores
0: clar,
1: de la seva vida.
0: I amb qui passaves més temps és amb la teva germana petita.
1: Sí, però no recordo gaires escenes amb la germana. Crec
0: no,
1: que estàvem bastant aïllades les dues, sí, no ens hem fet mai gaire, és curiós. Jo passava més temps a mi mateixa i amb els llibres, que bàsicament és això. I fent deures, i fent còpies. Jo m'auto, entre cometes, castigava, però no és així. Jo vaig estudiar els capellans a la primària i allà havia un càstig en aquella època molt, molt, molt habitual, que era fer còpia, no? Portaves mai còpia. I a mi pensava, jo em portava tan bé que no em castigava mai, jo pensava, és que jo vull fer còpia, no? Llavors vaig començar a agafar llibres de la biblioteca i me'ls copiava, i copiava llibres, m'encantava.
0: Sí, sí, tant és així que vas començar a escriure amb 3 anys.
1: Sí, molt petiteta.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, molt petitona. De fet, el primer record que tinc de la meva vida és... Jo devia ser més petita, igual tenia 2 anyets. És estar amb el meu avi, la seva falda, i jo amb un full de paper i amb un llapis que anava fent una mena d'escriptura inventada, que eren com muntanyetes, i jo li anava explicant el conte que anava escrivint. Ah, és bonic.
0: Sí, que això ve de lluny, eh?
1: Mira, sembla ser, es
0: I,
1: pot
0: i
1: pensar
0: a,
1: així.
0: A la teva habitació hi havia una biblioteca.
1: Sí.
0: Per què
1: sí,
0: la van muntar allà?
1: Mira, perquè no hi havia lloc al menjador. Hi havia un moble molt gros, però d'aquests poc capaços, un moble bastant inútil, no? I la meva mare era del Círculo de Lectores i anaven
0: sí,
1: arribant llibres que ella no tenia temps de llegir, però en seguien arribant, eh? No es va donar de baixa, això li agraeixo molt. Perquè arriba un moment en què van dir, doncs, ja no hi caben enlloc, doncs a l'habitació de la nena muntem una prestatgeria i els anem posant allà i sobretot no els llegeixis, que
0: no
1: encara
0: els
1: no tens l'edat. Però clar, tampoc hi havia un candau. I què diràs? A una crita li dius, no vagis cap allà i què fa? Home, anar a investigar, no? I sí, sí, de ben petitona. Hi havia molts autors llatinoamericans, no? Cortázar o...
0: García Márquez. Vargas Llosa.
1: Perfectament.
0: No?
1: Agatha Christie. A mi em va fascinar. I aquest interès per la mort crec que em ve d'allà.
0: I és veritat que t'emportaves els llibres a tot arreu?
1: Sí. Sempre anava amb un
0: sempre
1: llibre.
0: Sempre anaves amb un llibre.
1: I m'ho permetien, eh? Tenia aquesta sort. O sigui, jo anava un dia al restaurant, jo anava amb el llibre, al cotxe, al lavabo,
0: però
1: a l'escola,
0: al
1: a tot arreu, sí, sí. Fins i tot amb el plat davant, jo seguia llegint. Sí. Sí, sí, ben miop.
0: Per cert, quan tenies 3 anys, vau marxar de Barcelona i vau anar a viure a Vilafranca del Penedès.
1: No, tenia menys. Sí, potser... Tens raó, uns 3, sí, uh-huh, sí, sí. Vam marxar de Barcelona per feina, suposo, per feina del meu pare. Sí, sí, vam anar a parar a Vilafranca del
0: Penedès,
1: que per mi és el meu poble, és a dir, jo em sento més vilafranquina que res, no? Jo veig les vinyes i ja em sento a casa. Sí, sí, i allà vaig passar la infància fins als 18 anys, que vaig tornar a Barcelona per estudiar.
0: Ho has dit així de passada, però què recordes del col·legi?
1: Home, que era el meu lloc...
0: De l'escola Sant Ramon de Penyafort de Vilafranca.
1: Sí, senyor. M'encantaven a l'escola, mira.
0: Sí?
1: M'agradava moltíssim, m'encantava... És que... I a més, en una escola religiosa, no?
0: No ho sents.
1: Amb aquella capella on fèiem la pregària cada dia, on fèiem misses, i arriben a ser monges, i ho he dit sovint, dic, és que potser m'haguessin captat, perquè és que se'm va obrir un univers, i era una creient fervorosa, i no, i sobretot, ara que hi ha amb l'església a molta distància, però sí que valoro molt el fet d'haver estat formada en una tradició, no? Que m'ha alimentat molt a nivell d'iconografia, de lèxic, no? D'imaginari... Que, ja et dic, que em val la cristiana catòlica, però hagués valorat igualment la musulmana o la budista, és que m'és igual, però una tradició que a mi em sosté i que m'ha alimentat molt.
0: Mm-hmm. I durant tot aquest temps, aquesta infantesa, joventut, escrivies un diari personal.
1: Mm-hmm. Que ben informat que estàs, eh? Sí, sí.
0: Durant I què tota hi escrivies? Què hi posaves?
1: Una mica de tot. Vaig començar escrivint què em passava cada dia, però després ja m'inventava coses. Una mica... El Permagel va sortir així, eh? Arran d'un exercici
0: ja,
1: que em va...
0: Arribarem. Sí.
1: Sí, mira, el que fos. És que era passar un parell d'hores cada vespre allà inventant o hi afegia també coses, flors que m'havia trobat, paperots, inventant històries. Sí.
0: I malauradament no ho guardes.
1: Res, jo ho llenço tot. No, malauradament no, està bé. Jo, de fet, quan entrego un llibre ja que surt publicat, esborro l'arxiu del meu ordinador.
0: Sí?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Tot net. I als 17-18 anys comences a escriure poesia.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sobre?
1: Sobre els temes, no t'ho sabria dir, era més
0: no.
1: Un joc amb el llenguatge. Era un joc amb el llenguatge. Jo de petita llegia diccionaris. M'encantava llegir diccionaris i em va semblar que era molt divertit fer una poesia així més en mètrica, la feia en mètrica, no com la que ja tinc publicada, que no, que és més vers lliure, però sí que em fascinava el fet d'anar buscant
0: sí, paraules
1: que encaixessin. Sí, era com un joc. Era com una mena de trencaclosques i alhora era molt creatiu i alhora em portava, jo penso molt en imatges, no? I em portava a llocs, bueno, i més hem passat la infància també tan tancada i llegint tant. Tens la imaginació com molt viva,
0: sí.
1: Molt desperta, no? Doncs em duia a llocs, en llocs molt fascinants.
0: I ho llegies en veu alta?
1: No, crec que en aquell moment no.
0: I no li ensenyaves a ningú?
1: No, jo
0: llavors?
1: Ho llençava i ja
0: està. Ah, ho llençaves.
1: Sí. I he llençat i cremat llibres de poesia sencers.

0: Dius que aquesta cançó l'has escoltat moltíssim.
1: A Los Hermanos Gutiérrez.
0: Sí.
1: Crec, mira, és que jo sóc molt poc melòmana. No
0: ja
1: tinc
0: sé,
1: cultura
0: ja.
1: musical, no, gairebé no escolto música, però si alguna cosa he escoltat de la meva vida...
0: T'hem tingut martiritzada buscant cançons.
1: Sí, m'heu martiritzat pensant les 5 cançons de la meva vida, ni idea. No. Però sí, a Los Hermanos Gutiérrez els he escoltat molt. I és l'única música que puc escriure, ai, que puc escoltar, perdó, mentre
0: escrius.
1: Sí, no hi ha res més, que la resta em pertorben molt. Però em porten a un lloc, els Hermanos Gutiérrez, un lloc que jo penso que ja hi he estat sempre, no? Així un lloc àrid, inhòspit, no et sona una mica música de l'oest?
0: Sí.
1: No, del Far West.
0: Home, de fet, aquesta es diu El Bueno y el Malo.
1: El Bueno y el Malo,
0: m'encanta. Ens falta el feo.
1: Sí, també. Bueno, deixem-ho aquí.
0: I vas però... estudiar pedagogia. Per què?
1: No ho sé ni jo. Va, sí que ho sé. Jo en aquell moment no sabia què estudiar. Anava cap a Història de l'Art i, mira, m'hagués interessat molt
0: Filologia,
1: fer-ho.
0: Filologia, no, també?
1: No. Anava més cap a Història de l'Art. Però tenia l'única
0: amiga... Vull dir que
1: tot
0: indicaria que hauries d'estudiar Filologia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, doncs no.
0: Tot
1: però
0: aquest recorregut que hem fet fins
1: podria
0: ara...
1: Podria ser, però m'interessava molt l'art. Sí, és molt pictòric. Ja abans et deia, no?, que penso molt en imatges, no? I l'art m'interessa moltíssim. No en sé ni un borrall, però m'interessa molt. Però en aquell moment tenia una amiga a l'institut, l'única que tenia, que la seva germana estudiava pedagogia i ella era molt bona narradora.

0: i m'explicava d'una manera fascinant tot el que la seva germana feia a la universitat, i em va com seduir i vaig dir, doncs jo cap allà. El que passa és que 3 mesos després d'haver començat la carrera vaig veure que no, que allò no era el que jo m'esperava, i vaig demanar als meus pares de canviar.
1: Però la vas acabar, eh?
0: Em me la van fer acabar. Bueno, vaig acatar. Em van dir, el que comença s'acaba. I ho vaig fer.
1: I mentre estudiaves, això ho has explicat moltes vegades, mentre estudiaves vas treballar de dona de la neteja.
0: Sí,
1: no?
0: sí, vivia aquí a Barcelona. I sí, vaig començar treballant
1: abans
0: de cambrera.
1: Sí.
0: Sí, clar, però era molt millor ser dona de la neteja. És que sent cambrera en alguna cadena, en algunes cadenes on no et deixaven ni beure aigua, que havies de beure cafè, unes coses horribles. I a més, tractar amb tanta gent, jo prefereixo estar sola, i clar, netejar cases, moltes vegades estava sola.
1: Clar, et deixaven sola.
0: I a més, jo sóc molt tafanera, molt curiosa, i no és que comencés a obrir portes i portetes, però una casa, el sol fet de passejar-hi... No sabria dir, sóc bastant respectuosa. Potser algun armariet de bany, sí. Per si hi havia una miqueta de pols. Però sí, a les cases t'expliquen moltes històries, i a mi això em fascinava molt del fet de netejar cases.
1: Això després ho utilitzaries a ocasi fascinació, sí. La qüestió, et llicencies en pedagogia, tot i que després vas estudiar filosofia a la teva manera.
0: Sí,
1: no?
0: sí. De fet, vaig estar molts més anys estudiant filosofia des de 7 a 8, sí, per diferents universitats, fent el recorregut. Jo no volia el títol per res, hi havia assignatures que no m'interessaven gens, però sí, feia les assignatures que m'interessaven a mi.
1: I Erasmus a Berlín.
0: I un Erasmus a Berlín.
1: Per què Berlín?
0: Perquè vaig pensar, jo vull llegir Heidegger, vull llegir Hannah Arendt, vull llegir Kant en alemany, que és l'idioma Nietzsche, no? En alemany. I vaig pensar, i com que sóc tan intel·ligent...
1: Però en sabies alemany?
0: Sense saber res d'alemany, en 6 mesos n'aprendré. I evidentment es va demostrar que no era tan intel·ligent. No vaig aprendre res d'alemany. I amb prou feines una mica d'anglès, no, diríem? O sigui que res, va ser una experiència, vaig viure molt tancada a casa.
1: Escrivint també.
0: Sí, escrivia. Escrivia cartes fictícies. Si em trobava tan sola.
1: A qui escrivies?
0: Bueno, gent imaginària. Sí.
1: I els hi explicaves el que t'estava passant allà a Berlín?
0: Sí. Tal qual.
1: La qüestió, que vas estar escrivint durant 10 anys. Poesia.
0: Sí.
1: Per què poesia?
0: No ho sé ni jo.
1: No ho saps?
0: No ho sé, perquè escrivia poesia. Vaig començar com un joc, com et deia, i després... És que m'agrada. M'agrada perquè et permet fer un treball amb el llenguatge, que és més que un treball, que és un ball, no? Que és un festeig i és una festa. I m'hi trobo molt bé. I, de fet, jo escrivint narrativa no sento haver abandonat la poesia. Jo treballo el llenguatge poèticament igualment. No l'he abandonat mai.
1: Sí.
0: Ni tan sols és prosa poètica, eh? Però això de buscar el ritme, la música, estar ficada allà dintre, no? Aquest espai de creació, a mi és que em dona la vida.
1: Vull que m'expliquis quina relació té un escriptor o una escriptora amb la literatura, amb l'escriptura, quan no el llegeix ningú.
0: Bé, jo mentre publicava poesia tenia la sensació que no em llegia ningú. Potser em llegia algú, però amb poquíssima gent, no?
1: Sí.
0: La relació que tenia... Clar, jo la relació que tinc amb l'escriptura és molt íntima sempre. Ara sé que...
1: És a dir, tu escrius per tu,
0: no
1: escrius
0: pels lectors. Jo no penso mai en el lector, mai. Mai. De fet, el llibre d'Ocàs va ser un llibre arriscat. La part de la fascinació és molt arriscada, però jo no vaig pensar, és que necessito que s'entén... No, jo l'entenc així, aquesta part, per tant, serà així, no? I arribi com arribi. Evidentment, si després és un llibre que és llegit i valorat, jo estic molt contenta i molt més agraïda encara, no? Però per mi és un acte molt íntim, és molt d'anar cap endins, d'estar sola i d'anar cap a l'inconscient i desvetllar, anar a tocar, no? D'anar a despertar una mica aquells monstres que hi ha allà, i és una manera de conèixer-me també, i de conèixer també l'inconscient col·lectiu, que és dins del nostre cap també.

0: a la teva vida, el 2002, va ser mare per primera vegada en 24 anys. Com ho vas viure?
1: Sí, crec
0: perquè eres molt jove.
1: Va ser el 2003, jo crec.
0: 2003.
1: Però podria ser. Com ho vaig viure? Jo volia ser mare. Jo volia ser mare jove. De fet, ho tenia al meu cap molt ben pensat. Vaig pensar, així, quan en tingui 40, la meva filla ja serà major d'edat, com aquell qui diu, i ja està, no?
0: I que voli.
1: I ja està, que voli. I mira, encara viu a casa amb mi.
0: I jo, espera't.
1: I jo contenta, eh? Estem molt bé. Estem molt bé. No sé, volia ser mare i ho vaig ser. No m'ho vaig pensar.
0: O sigui, no va ser massa aviat.
1: No. I ara? No, al contrari, va ser meravellós. A més, jo estava sola amb ella, treballava a la universitat, en un grup de recerca, podia passar moltes hores a casa i vaig estar gairebé el 100% del temps amb ella els dos primers anys, fins que va començar a tocar, buscar escola, potser, i llavors va ser quan me'n vaig anar...
0: Amb 26 anys,
1: sí,
0: ho deixes tot.
1: Tot.
0: Deixes
1: tot,
0: la universitat...
1: La feina, el pis... Tot, menys la meva filla.
0: I te'n vas a viure a una casa de muntanya.
1: En una zona molt aïllada, sí, al Berguedà, un dels millors anys de la meva vida. A més, hi vaig arribar allà que no sabia res... Res de la vida al camp, diríem, no? I tampoc pensava que... O sigui, em vaig trobar una vida molt poc bucòlica, no? Però vaig aprendre
0: moltíssim.
1: No tenies
0: llum?
1: No, una de les cases que vaig viure en dues, una no tenia llum. No, però bé, seguíem una mica el cicle solar, no? Teníem nevera, però és igual. No? Anava a casa d'un veí, a posar alguna rentadora...
0: I tenia autosuficiència, no?
1: Bastant. Tot el que vaig poder, sí. Un hortet que vaig anar aprenent, també teníem animals, teníem gallines, cuidava xais, conills, també. I després fèiem intercanvi amb els veïns. Doncs jo anava a donar classes de repàs a una nena que hi havia allà i la mare tenia un colmado i em deixava agafar verdura, no? És aquesta mena d'economia que a mi m'encanta, no? Que no passa per enlloc, que ningú controla. Doncs sí, van ser 3 anys. Va ser poc temps, però van ser intensos.
0: Mm-hmm. Intensos també escrivint, perquè escrivies i cremaves.
1: Molt. Escrivies. Tenia una bona llar de foc.
0: Estava aprenent,
1: clar, havia d'escriure i cremar, és el que es fa.
0: No te n'has penedit mai d'haver cremat?
1: Mai.
0: No.
1: Ni dels llibres que... Mira, una vegada tenia un llibre de poemes tot acabat a l'ordinador, em va entrar un virus i el vaig perdre sencer. I vaig pensar, mira, jo no ho sé veure, però més valia que hagués desaparegut. Jo sempre penso que la vida va a favor, no?
0: Ja.
1: Encara que jo, que d'entrada no m'agradi. Mm-hmm. Per tant, quedo tranquil·la.
0: I van ser 3 anys fins que t'enamores.
1: Ah, sí.
0: I t'enamores molt.
1: Moltíssim.
0: Mm. I ho deixes tot, també.
1: Sí, em vaig anar a viure a Girona, fixa't tu.
0: Què tal el canvi?
1: A veure, Girona és una ciutat molt humana, és una ciutat on s'hi viu bé. Jo vaig viure-hi bé a Girona, però
0: sí,
1: sempre em va quedar aquella cosa de tornar al lloc més petit. De fet, ara estic en un lloc més petit, no?
0: Mm-hmm.
1: Cardedeu és
0: sí,
1: més petit. Però bé, estava enamorada. Quan estàs enamorat, te'n vas on sigui.
0: I t'enamores tant de la Laia que decideixes escriure-li un llibre,
1: sí,
0: enquadernar-lo...
1: Mm. Bé, sí, jo el vaig escriure i vaig pensar,
0: sí,
1: ostres, m'agradaria regalar-li, però ben enquadernat. I vaig pensar, mira, jo sempre somio un gran. El presentes a un bon premi i si guanya sortirà publicat i li podràs regalar el seu exemplar, no? I vaig tenir la gran fortuna que el vaig presentar al Premi Miquel de Palol de Girona,
0: sí,
1: ella era d'allà,
0: sí,
1: i va guanyar. I per tant, doncs, el van publicar i li vaig poder obsequiar.
0: Recordem què deies quan vas recollir aquest premi.
1: Uf!
0: El 2008,
1: mare,
0: pujaves
1: Déu,
0: a l'escenari.
1: No parlava gaire bé.
0: Sí, una miqueta conversaves amb el periodista i també escriptor Martí Gironell a l'auditori del Palau de Congressos de Girona.
2: Què és aquest amor que porta a escriure d'aquesta manera?
3: Què és?
2: Qui és? On és?
3: Qui és? És la meva companya, està asseguda.
2: On és la Laia? On és la Laia?
3: A veure, ara mateix no ho és tot, però és una part molt important de la vida.
2: Home, i és el motor també de la teva creació.
3: Sí,
2: teva,
3: no? sí.
2: A mi que m'havien dit que eren haikus i lafranquins, perquè...
3: No.
2: Veig que són un pèl més llargs, però igualment intensos i bunyins.
3: Sí.
2: Tens més poesia a punt? Perquè, clar, després del que ens acaben d'explicar la Rosa,
3: sí,
2: la Núria,
3: sí,
2: i el jurat de Miquel de Palol, dius, volem veure més obra de l'era d'Altesà.
3: Sí, tinc més poesia. Sí, n'escric. Jo escric una miqueta cada dia i mira, doncs es va acumulant.
2: Tens algun Rafael?
3: Sí, bé, dins de la poesia catalana, Miquel Martí Pol, Maria Mercè Marçal.
2: I de vegades veus de dones potents per la Maria Mercè Marçal?
3: Sí, més potser per la banda de la literatura o de la filosofia, Isaac Dinesen o Hannah Arendt.
2: Escolta, l'enhorabona
3: per
2: aquest premi.
3: Doncs moltes gràcies.

0: de la Laia. Per molts anys.
1: Gràcies.
0: Eva Baltasar, del 31è Premi Miquel de Palol.
2: Home, vas dir unes quantes coses, eh?
3: No em reconec gens, eh? Quina gràcia. És que sóc una... No, anava a dir, és com si fos una altra persona. No, sóc una altra persona. És que...
2: Estaves emocionada.
3: Quina criatura. Ah, quina criatura. Estava emocionada, no ho sé. Estava nerviosa. Jo crec que estava molt nerviosa.
2: I hi havia la Laia, allà.
3: Hi havia la Laia i jo mai havia parlat en públic. És una persona... Era tímida, ara ja no ho sóc tant. Era molt introvertida. Això ho segueixo sempre, no es nota. I no vaig dir gran cosa.
2: Sí, sí, sí, has parlat dels teus referents,
3: sí, una no,
2: de com escrius, que escrius cada dia, no?
3: Sí, sí, sí. Sí.
2: En re, en
3: quina
2: dos
3: gràcia,
2: minuts has dit moltes
3: gràcia.
2: Coses. L'amor amb la Laia, 10 anys.
3: Sí, 10 anys.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí, sí, un amor llarg. Mm. Mm. Bueno, un llarg, a veure, hi ha amors d'una nit que són molt llargs, també.
2: També és veritat. I de 10 anys, que són molt curts.
3: Eh? Exacte.
2: Després de Laia, Atàviques Feres, Reclam, 12 treballs, Medi Aquàtic, Poemes d'una embarassada, Vida limitada, Animals d'hivern, Neutra, Invertida, tots i cada un amb premis.
3: Mm. Sí.
2: És curiós, això. O era la forma de publicar?
3: Era la forma de publicar, jo
2: la
3: crec.
2: La forma de publicar era guanyar
3: premis. Jo no sabia que existia, que podies anar directament a una editorial.
2: Ho vas veure amb el Miquel de Palol i vas
3: exacte,
2: dir,
3: i vaig dir, doncs mira, seguim. No sé. Sí, era, no sabia, tampoc hi havia gens literaris, desconeixia molt el món. O sigui, igualment tampoc no participava gaire del món literari, no? A part de... No recitava, ni anava a recitals, no... Només llegia i escrivia.
2: I guanyaves premis.
3: I guanyava alguns premis, sí.
2: Et vas arribar a acostumar?
3: Sí, sí, sí. No, però jo sóc una persona bastant tranquil·la, diríem, eh? Jo quan allò que et cau del cel un premi o te l'adjudiquen i tampoc perdo el món de vista perquè sé que, bé, a la vida hi ha de tot, no? I com que també travessem els nostres inferns, t'ajuda també a valorar les coses bones però sense perdre gaire el món de vista. No,

0: Amsterdam. El 2018 va saltar la narrativa amb Per Magel i m'agradaria que ens expliquessis com es cou aquesta novel·la. Ho has mencionat una miqueta al principi, perquè tot parteix de l'exercici que demana una psicòloga d'escriure la teva vida en 4 pàgines.
1: Exacte.
0: Tenies 30 anys.
1: Ah, mira.
0: Per què vas necessitar, primer, ara m'ho expliques, el tema de l'exercici, però per què vas necessitar anar a la psicòloga?
1: Suposo que tenia necessitat de parlar amb algú, no tenia amics, perquè no n'he tingut fins als 40 anys.
0: Sí.
1: I bé, tret d'aquesta companya de l'institut que et deia, però ja està. I part del meu conflicte potser també tenia a veure amb la parella, per tant, jo no la veia com una interlocutora possible, també problemes de comunicació moltíssims. I vaig pensar que anar a parlar amb el capellà potser no seria la millor idea, per tant, vaig anar a una psicòloga. I sí, després d'una primera sessió llarga, no?, em vaig estar explicant la meva infància, que és el que em va demanar, em va dir que em veia molt desestructurada i que el que m'aniria bé és escriure la meva biografia en 4 pàgines. I bé, em va semblar un exercici raonable, el vaig començar a fer, vaig veure que m'avorria moltíssim i que sense adonar-me'n començava a introduir mentides per fer-ho més interessant, no? Vull dir, per fer la lectura més interessant per la psicòloga, no? Llavors hi ha un moment en què vaig dir, ostres, atura't, perquè això no, és honest. Com em semblava molt divertit, com a experiència, vaig pensar, costarà molt sostenir tanta mentida al llarg de diverses sessions, no et serviran les sessions de res i perdràs molts diners, a més, no? Llavors el que vaig decidir va ser aturar la teràpia, això sí, perquè jo havia trobat una veu que em seduïa molt, que és la veu de la protagonista de Per Magel, sí. No? Que ja no explicava la meva vida, ja ficcionava a partir de la meva vida. I vaig dir, mira, on em porti. I em va conduir a escriure.
0: Però escolta, li vas arribar a ensenyar aquestes pàgines a la psicòloga?
1: No. No. Allà
0: no hi vas tornar?
1: No.
0: Però la vas avisar, no?
1: Suposo que sí, no me'n recordo.
0: No ho sé.
1: Sóc molt oblidadissa, suposo que sí, la devia avisar.
0: Escolta, i és cert que a la primera presentació de Per Magel no hi havia ningú?
1: Hi havia molt poqueta gent. Era un dimarts a Barcelona, a la Calder, recordo. Plovia i jugava al Barça. I a mi no em coneixia.

0: ningú, i llavors està molt ben acompanyada per la meditora, per l'Antònia Carrer-Pons, que ara és, bueno, és molt amiga meva, que en aquell moment també acabava de publicar el llibre Club Editor i va venir, i eren quatre gats. A mi, jo vaig estar molt còmode, perquè eren pocs. Ja. L'editora no devia pensar el mateix, potser.
1: Escolta, li hem demanat a la teva amiga que ens expliqui com ets.
0: A l'Antònia Carrer-Pons,
1: sí, sí.
0: No m'ho puc
1: aquí
0: creure.
2: L'Eva és una gran amiga. És una persona generosa, amable, comprensiva, una persona en qui es pot confiar per qualsevol cosa. Té dues virtuts que per mi són imprescindibles en una bona amiga. Amb ella es pot estar en silenci i amb ella es pot riure. La veritat és que nosaltres dues parlem molt, riem molt i callem una mica. Ens vam conèixer gràcies a Club Editor, que és com una gran família. Ens vam fer amigues el dia de Sant Jordi de l'any 18, ho recordo perfectament, quan vam anar a l'esmorzar institucional i vam fugir-ne tan aviat com vam poder, atabalades per la gentada. Vam anar a fer un cafè, vam començar a xerrar i encara no hem parat. Mira.
0: Quin regal, és meravellós.
1: Ara
0: gràcies.
1: Sí, has trobat amb qui xerrar.
0: Oh, i tant, no, no. Tinc alguns amics i algunes amigues, sí, poquets, però l'Antònia, amb l'Antònia viatgem, amb l'Antònia fem de tot. Parlem cada setmana, és com família. De fet, ens diem germaneta, jo sí. Dic germaneta.
1: Perquè a les dues us agrada viure una miqueta al marge.
0: Valorem molt,
1: no?
0: I ella és molt social, eh? I surt molt i té molta vida social, però valorem molt la nostra soledat, la nostra independència també, no? Ens fa molt lliures això també.
1: Mm-hmm. Clar, jo no sé si et va fer menys lliure l'èxit de Permagel.
0: No ho sento així.
1: No?
0: En quin sentit?
1: Com vas viure aquest èxit, no? Perquè
0: ah, no,
1: has d'explicar-te, has de fer entrevistes,
0: sí,
1: has de fer presentacions,
0: sí.
1: Clubs de lectura...
0: Ara m'hi he acostumat. Això és el mitjó que es va girant. Ara del dret, ara del revés. Jo, i per això, no puc escriure quan estic acompanyant un llibre,
1: per
0: no?
1: Per això dic que això
0: sí,
1: treu
0: sí.
1: Una miqueta de llibertat, no?
0: Sí.
1: Tens
0: sí,
1: l'agenda
0: sí.
1: Més plena.
0: Sí, però per altra banda, el que m'ha... Sí, no, i és així, eh?
1: Uh-huh.
0: També intento després reservar mesos d'agenda buida, no? Per,
1: ja.
0: Per escriure. Però m'ha permès una cosa molt, molt important i molt bonica per mi, que és viure d'escriure.
1: Clar.
0: Clar. Jo acompanyo els llibres i em sento una mica com, bueno, com una mare, no? Que vinga, va, fins que ja volen sols, però després puc estar mesos només amb l'escriptura.
1: Perquè això seria impossible amb només la poesia.
0: Viure d'escriure
1: sí.
0: En aquest país ara mateix, jo diria que és impossible, jo no ho he pogut fer mai. He pogut estalviar una mica i guanyar un premi que estava una mica més ben dotat que els altres i estar dos mesos sense treballar, no? Això sí que ho he fet i, de fet, el que sempre he posat és l'escriptura per davant. No m'he casat mai amb cap feina. I si en alguna feina m'han proposat matrimoni, i dic que no. Sortic corrents.
1: Adéu. Després de Permagel, Boulder, que va ser el primer llibre en català candidat al Premi Booker Internacional, que és un dels més importants de la llengua anglesa. Això sí, havies guanyat ja el Premi Òmnium a millor novel·la el 2020, per exemple. No sé si et passa amb totes, però he llegit que et vas enamorar de la protagonista de Boulder.
0: No em passa amb totes amb aquesta intensitat. Amb Boulder va ser una cosa... Si em vaig arribar a tatuar un floret, per l'amor de Déu,
1: ja.
0: No hi era, no? Sí, no sé per què vaig començar a obsessionar-me amb aquesta protagonista i en aquell moment estava casada i tenia una sensació d'infidelitat.
1: D'infidelitat.
0: Amb la meva dona en aquell moment, perquè jo em llevava al matí i el primer que pensava és que es buidi la casa i jo m'he d'anar a trobar amb ella. Clar, jo mentre escric, jo mai tinc la novel·la al cap abans d'escriure, no sé qui... Qui em trobaré? Jo estic coneixent algú i cada moment és una cita. Cada dia que t'asseus davant de l'ordinador o ara que escric bastant a mà davant de la llibreta, escriure és com tenir una cita amb aquella persona que et va revelant coses d'ella. I jo em vaig caure rendida als peus de la Boulder. M'hi emmirallava molt, era una part de mi que a mi que reconeixia, però també l'admirava molt, no? I em va seduir. I, bueno, vaig acabar divorciant-me. No diré que fos només per això, no?
1: Uh-huh. Però et vas adonar que
0: sí,
1: no volies tenir una relació
0: sí,
1: com aquella.
0: Sí, com aquella, exacte. Sí, sí.
1: És curiós.
0: Sí, sí.
1: Per cert, en una entrevista en el diari El País, l'abril del 23, Pedro Almodóvar va dir que li havia agradat molt Boulder i que li encantaria portar-la al cinema. No, no ha sabut res.
0: No, no, no sé res de res. A més, he demanat explícitament a la Maria Boigas, a la meva editora, a l'editorial, sí, al meu agent, sisplau, igual això del teatre va ser el mateix. A mi no em digueu res de si hi ha inquietuds per fer una pel·lícula. No em digueu res, no vull saber res fins que no estigui a punt de signar, si és que es dona el cas.
1: Ja. Yeah.
0: Si no, jo vull viure tranquil·la.
1: Si hi ha negociacions, tampoc ho vols saber.
0: No, jo confio en els meus editors.
1: Ja, ja.
0: Si cal consultar alguna cosa, jo me la consultaré.
1: Sí, sí. La trilogia la vas tancar amb Mamut, després de Permagel i Boulder. Abans una miqueta més, és veritat que vas revisar 200 vegades Ocàs i Fascinació?
0: Sí, sí, com a mínim. Ocàs i Fascinació. Perquè no podia parar, no podia parar. Vaig quedar atrapada a la Fascinació, que és una part del llibre que a sí, mi... Jo em llevava a les 4 de la matinada, molt d'hora. Una mica era com entrar en aquell temple, no?, d'aquella casa on hi ha una protagonista que està durant una mena de deessa, de verge que té allà,
1: sí,
0: i no sabia sortir d'allà. I llavors vaig treballar el llenguatge. És que una setmana abans d'entrar a impremta, el llibre, jo encara el tenia retingut, retocant el ritme... cada, les agudes, les planes, i havia de ser perfecte, que evidentment no ho és, no hi ha, mai serà perfecte, no? Però sí que no vaig parar, volia més que tot el, sobretot les dues parts, però sobretot la de la Fascinació, que fluís molt, a més és un llibre amb moltes capes de lectura, ser molt subtil perquè fos ambigua també, i que cadascú pogués fer la seva lectura i que totes fossin vàlides, no? Llavors el vaig treballar molt en aquest aspecte.
1: Mm-hmm. Perquè el teu mètode de treball és revisar, revisar i revisar?
0: Molt, és més molt. Que escriure. Jo si un dia escric 5 línies, sóc molt feliç ja, no? I sé que l'endemà o les esborraré o les retocaré, o jo sí, és com fer un... et diré, un brodat, no?, que és vinga puntadeta i puntadeta, yeah, i al cap dels mesos veus que allà comença a haver alguna cosa, no?, doncs és així.
1: Però et pot convertir en una obsessió.
0: Sí, quan estic dins de la novel·la és una obsessió, però m'ho passo tan bé, és a dir, quan estic amb aquella persona, que sol ser la protagonista, sóc tan feliç que aleshores em volen. No... està bé estar dins d'aquella obsessió.
1: Explica'm com és la teva habitació pròpia.
0: La que tinc ara, sí, on hi ha el floret, hi ha el mullit també, el llit amb el floret.
1: Sí, sí, sí. Com és la taula,
0: és interior,
1: el que veus...
0: Mira, és una habitació interior d'una casa que els argentins en diuen casa chorizo, no?, que és així molt allargada, llavors d'una davant i darrere, que hi ha llum, però l'habitació, dues habitacions del mig, són fosques, i m'he quedat una habitació, les meves filles tenen les bones, i jo tinc una de fosca.
1: Prefereixes fosca?
0: És molt més silenciosa, i prefereixo escriure amb poca llum. Llavors escric gairebé sempre amb llum artificial, en una tauleta molt menuda, que és que no fa ni dos pams d'ample, i tinc molt poquetes coses. Tinc els meus llibres escollits, no sé, el meu perfum, un petit joier, que ja veus que no porto gairebé joies. És que no tinc gairebé res. I no tinc això. Tres portarretrats molt petitets, que hi ha a cada un... Bueno, hi ha una fotografia de la Teia, la meva filla més petita, la Gera, la gran, i a l'altra hi ha una fotografia meva de quan jo era petita. Som tres nenes. I poca cosa més... no, tinc poca roba també, és que no... És molt senzill, és com una cel·la de monja, diria.
1: Sí, és el que estava pensant.
0: De fet, va haver una època que tenia un... Després de deixar una d'aquestes relacions monstruoses, em vaig posar un llit individual, molt feliç, pensant, ja està, s'ha acabat. El torno a tenir doble, però vaja.
1: No cap ningú.
0: Per si de cas, no?
1: Estàs escrivint ara?
0: Sí, bé, a veure... M'hi poso tot just ara. Ara acabo d'arribar de la Fèria del Libro de Madrid.
1: Sí.
0: I ha estat, diria jo, l'acte que tancava aquesta promoció dels peixos. I, per tant, jo tenia una novel·la començada abans de que sortissin els peixos. M'agrada deixar una novel·la començada perquè així sé que m'està esperant, no?, allà al final del viatge, del túnel, diria. I sí, ara tot just la reprenc i em meravella perquè tinc la sensació que m'ha sabut esperar, ha tingut paciència... És una història on jo volia ser-hi, vull ser-hi dintre un any, si puc, i em fa molta il·lusió.
1: Amb una dona com a protagonista, també.
0: No us ho puc dir, això.
1: Ai.
0: No ho sé, perquè és molt incipient la novel·la, però ja ho veurem.
1: Ja. I la poesia?
0: Segueixo escrivint poesia fent narrativa, com he dit abans.
1: Ja. Però si anem a la llibreria... Si anem a la llibreria, Eva,
0: llibre...
1: no trobarem a poesia.
0: No, clar. L'últim
1: trobarem
0: llibre...
1: a narrativa.
0: Sí. Tens tota la raó.
1: No Xile és l'últim.
0: No Xile és l'últim, sí. Que va sortir a finals de l'any 21.
1: Sí.
0: I ara he començat una mira, no fa pas gaire, he començat... Tinc un projecte al cap, de llibre de poemes. Sí?
1: T'agraden o no t'agraden els clubs de lectura?
0: En general, m'agraden. Hi ha alguns que no funcionen com haguessin hagut de funcionar, però bueno, em vaig aprenent també.

0: ja m'ho passo bé.
1: També la protagonista de Peixos parla d'aquests clubs de lectura.
0: I ha estat una provocació, això dels peixos. Dir, voleu carn? Doncs aquí tenim. Hi ha peixos, però carn també. Vinga, anem als clubs de lectura. Són divertits perquè, a més, tots són molt diferents. Cada club té el seu color. N'hi ha que funcionen com grups d'amics o d'amigues. Ja, sol haver-hi molta més dones que homes.
1: Clar, però no els tornes a veure mai més.
0: Exacte. Són trobades molt curioses perquè de vegades ens hi despullem molt, la gent es despulla molt en els clubs i penso, ostres, bé, ells tenen la sensació que em coneixen perquè m'han llegit.
1: Clar.
0: Jo amb elles no les conec de res. Valoro molt aquella mostra, no?, d'aquell moment tan íntim que compartim, però després sí que marxes i dius, ostres, és que possiblement no els torno a veure mai més, no? I és una sensació com estranya. Però és reconfortant, també, perquè m'agrada tornar sola a casa amb el cotxe de nit.
1: Clar.
0: I pensar que ja està.
1: Però fan
0: ja
1: lectures
0: està.
1: Que potser no t'havies ni imaginat.
0: I tant.
1: No?
0: Sí, passa. Jo recordo en un club que al final de la novel·la Permagel és un funeral i hi havia una lectora que va interpretar que era un casament. I clar, jo la paraula funeral no apareix en el llibre, jo l'entenc amb ella i no, la resta de lectores la volien fer entrar en raó d'alguna manera, no? Dir, no, de veritat, que és un funeral. I ella no, ella deia, no, és que és un casament. I em miraven a mi com si jo tingués la resposta, no? I jo no la tinc, perquè de fet el llibre és el mateix per tots, però hi ha una part del llibre que jo tinc al cap quan escric i que no mostro. I
1: clar.
0: Aquesta capa, aquesta part, tothom l'omple amb els seus desitjos, amb les seves projeccions, amb els seus prejudicis. I aquella dona volia un casament, volia un happy end. Que per mi era una història que acabava amb un casament, acabava horrorosament, no? Però sí, tenia raó, perquè deia, no, és que hi ha una església, hi ha flors, com els casaments, no? Hi ha un músic, com els casaments, i jo li deia, bueno, la gent està plorant, diu, és que jo ploro tant als casaments. Doncs ja està, dic, felicitats. És un casament.
1: Clar que sí,
0: per tu.
1: Clar que sí. I deies al principi que moltes persones s'han sentit identificades amb Peixos.
0: Sí, m'he trobat amb... I tot just estic començant a fer clubs, però ja m'he trobat amb molts lectors que m'han dit, o bé, ostres, jo he viscut una relació semblant, perquè hi ha abús, hi ha maltractament,
1: hi ha
0: molta manipulació, sobretot, no? O gent que això encara em fa més feredat, no? Que em diuen, estic en una relació així i me n'estic adonant llegint el llibre, no? Que, per altra banda, doncs, m'alegro moltíssim, no? Aquesta presa de consciència arran d'un llibre de ficció, no? I, home, valoro molt que aquesta sinceritat. Són trobades molt, molt honestes amb els lectors, de vegades. Molt boniques.
1: Eva Baltasar, escriptora, medalla d'or al mèrit de les Belles Arts el 2024. Mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i jo, de veritat, recomano molt als oients la novel·la Peixos, publicada per Club Editor en català. Moltíssimes gràcies. I marxem amb La Rosa Enflorece, amb la veu de Montserrat Figueres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre Irrepetible. Fins la propera.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem situats a Algèria, des d'on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat la selecció espanyola després de proclamar-se campiona del món.
2: Me permitirá que empiece por darle las gracias a la selección española, al equipo técnico, por su juego, por su esfuerzo y por la victoria, porque es una victoria, lógicamente, de todos los españoles y españolas.
0: L'equip ja es troba a Madrid, on ha aterrat aquest migdia amb la Copa del Món després de superar l'Argentina per 1-0 a la final disputada ahir als Estats Units. Els jugadors tenen ara una agenda institucional intensa, seran rebuts pels Reis al Palau de la Zarzuela i més tard pel mateix Pedro Sánchez al Palau de Moncloa. A l'arribada a Barajas, el seleccionador Luis de la Fuente, el capità Rodri i el president de la federació han exhibit el trofeu davant dels mitjans de comunicació. La jornada acabarà amb una rua en autobús descobert dels principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles, on milers d'aficionats esperen els campions en una gran celebració. Tot plegat es podrà seguir en directe a partir de les 6 de la tarda per Ràdio Nacional i per Ràdio 5 amb una programació especial. Més qüestions. Ho avançàvem fa tot just una hora. L'empresari Julio Martínez, amic de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, assegura que va ser ell qui va marcar els passos a seguir perquè l'aerolínia Plus Ultra aconsegueix finançament. Ho afirma en un escrit enviat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el rescat públic de 53 milions d'euros concedit a la companyia durant la pandèmia. Martínez, que declararà demà dimarts com a investigat, ha explicat que Zapatero li va presentar el cas, li indicava les gestions que li calia fer i el mantenia informat de tot el procés. També assegura que va ser l'expresident qui va comunicar finalment a Plus Ultra que la CEPI havia aprovat l'ajuda pública. L'empresari confirma més que la seva consultora, Anàlisis Relevante, va cobrar una comissió d'aproximadament l'1% per la intermediació. En canvi, Zapatero sempre ha negat haver influït en el rescat i ha assegurat davant del jutge que no va parlar amb cap responsable del sector públic sobre aquest expedient. Pel que fa a la política catalana, a 4:45, el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà oficial el primer canvi en el seu govern. El fins ara secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno Montaño, prendrà possessió del càrrec com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, un anunci que ha generat debat entre l'oposició. Clara Ontanyón, bona tarda.
3: Bona tarda. Els comuns diuen que seguiran de prop la gestió del nou conseller. Aina Vidal, portaveu.
4: Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
3: Crítics des d'Esquerra i Junts, Elisenda Alemany creu que el govern està debilitat i Josep Rius que és un canvi cosmètic.
5: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen.
6: Substituint doncs, puntualment una consellera, nosaltres, Junts per Catalunya, entenem que evidentment no resoldrà res.
3: El nou conseller, Raúl Moreno Montaña, participarà demà del Consell Executiu.
0: Ho acabem de conèixer, una dona de 78 anys ha mort ofegada aquest diumenge a la tarda en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Tot i que la van treure de la piscina abans de l'arribada dels serveis d'emergència, el SEM finalment no va poder fer res per salvar-li la vida. És la 8a víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. A més, en aquest període també han mort 12 persones a les platges catalanes i 3 en aigües interiors. Protecció Civil és per això que insisteix a extremar les precaucions. I atenció, perquè aquesta setmana arriba una nova onada de calor. La EMET preveu que les temperatures comencin a pujar demà amb el pic màxim dijous, quan es podrien assolir els 45 graus en alguns punts de l'estat. També s'esperen nits molt caloroses i presència de calitja. Si es compleixen les previsions, divendres i dissabte els termòmetres baixaran i el cap de setmana serà una mica més suportable pel que fa a les temperatures. Mentrestant, a Catalunya es manté el risc extrem d'incendi. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa a 37 municipis i continuen les restriccions d'accés a 3 espais naturals. I pel que fa al temps aquesta tarda, doncs les pròximes hores s'esperen núvols d'evolució al terç sud de Catalunya que podran venir carregats de tempestes i precipitacions dèbils amb fortes ratxes de vent. Les temperatures, això sí, es mantenen amb pocs canvis, amb màximes

0: Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons aquest estiu es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
1: Ràdio 4.

0: Ai, Déu meu, les 4 i 6 minuts a Ràdio 4, que estem començant aquesta aventura que ens ha de portar a compartir les tardes de Ràdio 4 des d'avui dia 20 de juliol fins al proper 4 de setembre. Aquesta aventura estiu XL, i hi ha un munt de gent que l'ha fet possible, que la presentarem després, per cert. I mira que maco començar el dia en el que Espanya, ha guanyat el Mundial. A més, estem molt contents de tornar aquí a Ràdio 4 per compartir aquest estiu en aquesta data important, perquè és l'any que Ràdio 4 complirà el proper 13 de desembre 50 anys. 50 anys de la primera ràdio en català. Bé, doncs vaig a dir el nom de l'equip perquè som molts. Per cert, que aquest programa deu donar diners o alguna cosa perquè tenim molt públic. Jo crec que han venut entrades per aconseguir cash i estan recollint pressupost per pagar el nostre sou. Està a l'equip, doncs, un munt de gent, com veia. La Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Trevé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Judit Mavina, la Sònia Justícia, el so està el Martín Noia, i en una estona us presento una persona que no sé... Bé, ara us explico. Arrenquem, Martín, arrenquem.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Què? Que, no, és que a mi un dia em van dir que havia de fer un programa d'estiu i vaig dir, qui em podria acompanyar al meu costat? Vaig començar a tirar la gent de mirar. Hi havia una persona que estava, no sé, durant molt de temps, amb la seva creativitat, tancada en una gàbia, amb clau, sense alliberar-se, sense poder expressar-se lliurement, i vaig pensar, ha de ser ell. Ha de ser Marc Cabena.
2: Una abraçada, Joan Tomber! Quant de temps.
0: Sí, quant de temps. Escolta, no sé què he fet. Espero que no m'hagi de penedir quan acabi l'estiu. No, a veure, que jo...
2: Tu ara m'has de preguntar com estàs, Marc.
0: Bé, sí, ja, però coneixent-te, començo pel final.
2: Estic molt bé, Joan, molt content de ser aquí, amb tu, a la primera en català, i amb moltíssimes ganes de viure un estiu XL.
0: Exacte, que és com es diu el programa, Estiu XL, perquè pensem que en petits grans moments podem fer un gran estiu que serà un estiu XL. I compartirem cada tarda de 4 a 7 a Ràdio 4, de dilluns a divendres, en aquesta programació estiu que, bé, ve carregada de moltíssimes coses. Jo penso que, mira, como dicen siempre, el movimiento se demuestra andando. Per tant, anem a començar, arrenquem amb els nostres padrins.

0: Bona tarda, Uri, bona tarda, Roger. Com esteu? Perquè ja ho sabeu, veig que la coreografia la feu a qualsevol indret, a qualsevol lloc.
1: Estem molt acostumats, ja.
0: Sí, no?
1: Que és la primera vegada que ens fan padrins d'alguna cosa.
0: Home, home, és una ocasió
1: fantàstica. I hem aprofitat per ballar i celebrar, clar.
2: Potser no l'última, eh?
1: Oh. Ja.
0: Però hem sigut els primers, eh?
1: Ara. Ojito.
0: Això que quedi sempre clar. Escolta, una cosa importantíssima. Aquesta cançó està sent un bombazo. És a dir, s'ha convertit també en un viral. La podem trobar a molts llocs. De fet, a Televisió Espanyola, Catalunya, la 2CAT, esteu sonant moltíssim. Esperàveu tot això?
2: Aviam, esperar, no. Perquè sí que és cert que és molt difícil que va ser una cosa així. Sí que quan l'estàvem fent sempre ho diem, que quan estàvem tornant d'un cap de setmana que ens vam dedicar a fer cançons i va sortir aquesta cançó, vam estar tot el viatge de tornada en bucle posant-la una i una altra vegada, i des del principi, quan l'ensenyàvem a la gent, tant gent del sector com públic, tothom flipava. Deien, què està passant amb aquesta cançó, amb aquest hook que s'enganxa? Increïble.
1: Sí, és d'aquestes coses que llavors no pots saber com reaccionarà la gent. Tu tens la sensació que has fet la cançó més guai, perquè la gent la rebia com una cançó molt guai i tal. Després el que passi un cop surti, ho decideix la gent, no? I estem contents perquè ha estat una miqueta el que ens imaginàvem que seria la nostra millor cançó.
0: Home, però en el fons sí que passa que quan tu seus amb un amic teu

0: amiga teva, li poses una cançó allà a l'estudi i l'escolta i li mireu la cara, ja veieu si allò li encaixa o no li encaixa. Si és sincer, a lo millor si vol alguna cosa. Si no, és igual. Hi ha una forma d'entendre's que és amb les mirades, amb les cares, no? I això... Si no us han dit res, si no heu vist res sospitós, és que la cançó tenia bona, bona sortida.
1: Aquesta és la pregunta profunda de l'entrevista.
0: Després direm qualsevol bogeria, però això es nota.
2: No, jo crec que sí, els teus amics sempre els ensenyes, o familiars i tal, i els ensenyes, i tothom té una opinió. És veritat que això és un barem, però de vegades t'equivoques, igual que tu, de vegades penses que has fet un bombazo, i quan surt no era tan bombazo.
3: També hi ha molts amics de Nínxol. Amics que...
2: Els agrada molt alguna cosa específica.
3: Que els agraden molt les coses, molt indies, molt guais, no sé què. I també hem fet cançons així, més anades d'olla, però aquesta cançó justament s'anava una mica de l'experiment i ha connectat amb la gent d'arreu.
1: Aquesta cançó és una cançó jackpot, gran premi, adjudicat i doble premi, a més a més. Cançó de l'estiu, des de ja ho és, fa temps que ho és, però és la cançó de l'estiu 2026. I, a més a més, la cançó de l'estiu XL. Un aplaudiment pels nostres padrins!
0: Ja està. Apa-li! Això és normal, eh? No us preocupeu. Passen coses aquí de tant en tant... I el megàfono?
1: Me l'he deixat a Madrid.
0: Menys mans.
1: Però a qualsevol botiga aquí ja es pot comprar un, eh?
0: No cal.
1: Un mini megàfon d'aquests de joguina, de nen petit.
0: No cal. Avui portar megàfon, saps? No, sisplau. Escolteu, dieu que feu pop nocturn. Clar, la nit dona per molt. Perquè la nit pot ser una nit de festa, una nit romàntica, una nit de mirar estels...
3: Ep, warnings.
2: Sí, exacte.
0: Què passa? Nosaltres... Pop nocturn. Què vol dir pop nocturn?
2: Hem tingut sempre aquesta idea, o és la idea amb la que vam fundar el grup i el concepte del grup i tal, que és que totes les coses bones i dolentes de la vida, però les importants, són les que passen de nit, diguéssim, no? Les més bèsties, les que potser te n'arrepenteixes durant molt de temps o les que et canvien la vida per bé.
0: O les que no te'n recordes.
2: O les que no te'n recordes, que també poden ser molt fortes.
3: Portem unes setmanetes també, que déu-n'hi-do, eh? Nosaltres, del pop nocturn.
2: Sí, llavors, bueno, vam decidir que les nostres històries i les coses que expressaríem molt, el concepte aniria sempre al voltant de la nit, de les estrelles i de com és tota aquesta doble cara, no? És veritat que ens hem anat tan grans i també això ha anat canviant, eh? Nosaltres hem anat baixant revolucions. Però, bueno...
0: Espera, un moment, que m'acaba de dir una frase ara mateix que m'acaba de frustrar moltíssim.
1: Aquesta és la resposta profunda de l'entrevista.
0: No, profunda no. Que us heu fet grans.
2: El Roger no tant.
3: Últimament ho diu molt, però si no és cert.
0: Això no m'ho podeu dir vosaltres.
2: Sisplau. Perquè el Roger el veus molt gran, però jo no sóc tan...
1: Fa 25 anys jo hauria fet una bestiesa, però ja l'hauria fet.
0: No, però...
1: M'estic contenint.
0: No, és que
1: autocontrol.
0: Saps quina és la manera de saber que t'has fet gran? Jo us ho explico. Tu, de sobte... Bueno, hi ha diverses, però la principal és quan tu puges a l'ascensor de casa teva amb una veïna i va amb el seu fill, amb el seu nen, i un dia et diu, deja passar el xico.
3: El senyor.
0: Hi ha un dia que canvia i diu, deja passar el senyor. I aquell dia, la teva veïna, perquè ella li ha vingut en gana, t'acaba de sumar 15 anys més. Però no l'has decidit tu. Ho ha decidit ella, que ja no ets xico, ara ets el senyor.
1: Veig la teva anècdota i la doblo. Vaig més enllà. Vinga. Saps que t'has fet gran? Quan estàs preparant el primer programa d'això que s'anomena Estiu XL,
0: sí.
1: I el nostre estimat tècnic, el Martín, et diu, ah, sí, esta canción es la de La culpa fue del cha-cha-cha.
0: Sí, sí.
1: Com dient, me suena una.
0: Una.
1: Por lo menos me suena una de las 50 que estamos preparando.
0: Sí, sí, també és una altra indicació. N'hi ha més, eh? Hi ha molts més. Anem a escoltar una mica de música. Tenim moltes. Martín, per què no ens sorprens amb una de les que tens de Sirlen i l'escoltem? Vinga, va, tira. I em dieu quina és.
2: Aquesta cançó és la que obre el show.
0: Anem a presentar-la.
2: Això és No m'importa, de Sutherland. I és la cançó que obre els shows, almenys aquest estiu, aquest, el Tuturutur, que és el que estem, la gira en la que estem immersos aquesta temporada.
3: Considerem que és una cançó infravalorada de Sutherland, sí, diguem-ho així.
0: Ah, sí?
3: Diguem-ho així. És una cançó que la vam treure pensant, uah, ens encanta, té un llenguatge així irònic, una tornada que ho peta màxim, i va passar bastant desapercebuda.
0: Però se va fer una cosa, perquè veiem que no és una cançó desapercebuda, posa-la des del principi i anem a escoltar-la. Perquè no es digui que aquí l'hem menyspreat, sisplau, Martín. Des del principi, la cançó de Sutherland. Vamos allá.

0: quart i dos minuts de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4 en aquesta primera edició de l'Estiu XL. Estem amb el Ciberland, que estan sent els nostres padrins. Clar, és que també som una mica cutres, també, eh?
1: Per què?
0: Venen de
1: Això
0: padrins,
1: ho aquí. Tu?
0: No,
1: ho
0: no, no, tu? Cadena. Venen de padrins i ni pastissos ni res. Pff, un altre dia això...
1: No, és que la figura del padrí ja no és el que era, eh? La figura del padrí ja no és la que era.
0: D'alguna manera, un dia d'aquests, eh? Perquè això no pot ser. Seguim parlant de vosaltres i vau ser un dels primers grups que va portar una cançó al Benidorm Fems en català. O sigui, una cançó que sonava així.

0: Que això també és hitazo. O sigui, és hitazo, hitazo.
1: També infravalorada.
0: No, perquè...
2: Home, ara, ara.
1: I molt. No és fer la pilota, eh? Jo no sóc aquí per fer la pilota, però aquesta cançó és un hitazo, és un tamacle. Perquè en català no és temazo. La Montse Vidal ho diu sovint. És tamacle.
0: Ho he de tocar a la Montse. Que
1: si ho diu la Montse Vidal,
0: jo li faig cas. A mi, que Miguel Amoso, sempre li faig cas.
1: Ara, això és una cançó fantàstica.
0: Escolta, com us veu plantejar anar al Benidorm Fest i tenir aquesta possibilitat d'anar a Eurovisió a representar Espanya i allò que hauria sigut una bogeria?
3: Aquest és molt fort, aquest és molt fort. No, el tema és que va començar una mica com una broma, perquè en algun moment Twitter, en l'època que Twitter ja no és el mateix, però abans...
1: Quan
3: es deia Twitter, etc. Va haver un moment en què algú, un eurofan, va dir, hòstia, si ara que, ara que s'obrirà aquest nou certamen, que és el Benidorm Fest, si algú es poden presentar propostes en català, a mi m'agradaria que Sunderland fos el grup que presenta proposta. I llavors vam veure-ho i vam dir, bueno, ojalà.
1: Dit i fet.
3: I llavors la comunitat eurofan, tothom, tornant-se loco, no? I nosaltres, però flipant, perquè, o sigui, d'entrada, que no existia el Benidorm Fest aquell dia, eh? Llavors, va sortir les bases del Benidorm Fest, llengües cooficials es poden presentar íntegrament amb la llengua cooficial. Vam dir, bueno, doncs ja està. Vam decidir presentar un tema del nostre disc, que l'única que durava menys de 3 minuts, i la vam presentar, i a la primera edició vam quedar suplents. O sigui,
2: al costat de Lid, no?
3: Sí.
2: Els suplents eren Lid i...
3: Sunderland i algú més.
2: Però gent bèstia, gent totxa.
3: Noms molt forts. I clar, vam dir, uau, això si ens hi posem una mica de seriositat i ho fem bé. I l'any següent vam fer Que esclati tot, que era una cançó molt més ben preparada, i encara ara dono gràcies de que no ens seleccionessin la cançó que vam seleccionar el primer any, diguéssim.
2: No estava mal, Tragèdia o Calor.

0: mal, però m'hagués agradat veure'ns a nosaltres fer allà defensant-ho, perquè era un altre concepte. Crec que s'ha dit tot. Tenia una gràcia, una adrenalina, no?, que vam poder fer molta canya allà.
1: Clar, perquè aquesta és l'altra, quan tu presentes una cançó per aquests tipus de... per Benidorm Fest, concretament, ja no has de pensar només en la cançó, sinó principalment en la posada en escena, que requereix, m'atreviria a dir, molta més feina que la cançó com a tal.
2: Home, però la coreografia que heu fet ara és molt maca, eh? Teniu ganxo, eh? Fent sí. Les coreografies aquí, un vestidito i quedeu moníssims.
3: Ah, no és massa complicada, que això s'agraeix.
0: Sí, jo ho agraeix molt. És la gràcia. Això, aquesta coreo és de la... És un tren que va fer la Marta Roig, que és una fan tiktoker, que li estem molt agraïts perquè fes la coreo i està molt bé perquè és molt senzilla i tothom... fins i tot nosaltres podem fer aquesta coreo sense cortocircuitar. Aleshores, la podem fer, la gent s'ha animat també a seguir-nos el rotllo i estem molt agraïts, clar.
2: Escolteu una cosa, demà teniu una nova versió del Gitazo amb Pau Black Ops. Això que ha passat, expliqueu-nos, que no la podem escoltar avui.
3: Per què no ha vingut aquesta noia? És clar, la meva pregunta.
0: Que... Hòstia, la pobreta... Paula...
3: Que la companyia ara és bona. Però amb ella seria millor.
1: Sí,
3: segur,
1: total.
3: Segur.
1: La Paula és una noia meravellosa, una artista que portem admirant des de fa molt temps, que ho peta, també ho ha petat molt a TikTok, ho ha petat molt fent el seu pop rock característic, i ens van escriure per plantejar-nos aquesta proposta de fer aquesta col·laboració, i hem aprofitat per fer una nova versió del Tututurú, amb parts noves també de composició, i també amb una nova producció que té un punt una mica més estiuenc, una mica més merenguero, amb alguna part així pop-rock guitarrera. O sigui, té novetats, sense tampoc ser gaire diferent de la identitat.
0: Sense destruir la versió original, exacte, però que fos una mica més estiuenc.
3: Mantenim l'essència de l'original. Sí. Molt bé.
2: Podríem fer una pregunta una mica indiscret. La porteu a sobre? És que igual us en va... No sé.
3: Jo la contesto. La resposta és sí.
2: Segurament. No la posarem segur, però potser podríem fer... No, perquè no els podem ara mateix. Però potser els podríem haver enganyat d'alguna manera, o jo què sé, per posar-la i posar-la en primícia abans que ningú la cançó. Bé, de moment sí que teníem algunes pinzellades i ens heu dit com sonarà a partir de demà aquesta cançó, perquè surt aquesta mitjanit, aquesta matinada, a partir de les 12 de la nit, que això està... Ja, com a mínim sabem l'hora a la que la podem escoltar en aquest dia. En un dia especial que tenim molta ressaca pel Mundial de futbol. L'heu seguit o no, el Mundial de Futbol?
1: Nosaltres no som gaire futboleros. Mm-hmm. Ho hem seguit, però allò... No? Amb certa distància. Tampoc no ens impliquem allò emocionalment. Vinga!
0: Sí, el més futbolero d'aquí és l'Andreu, que és el que no hi és, i és futbolero perquè és molt del Barça.
3: Per aquest motiu no ha vingut avui.
0: Clar. Justament l'únic que li podíeu preguntar.
2: Sí. I una altra cosa que us volia preguntar. Vosaltres, fa una estona dèieu, aquest estiu estem immers a la gira, parlem de dates, on us podem veure aquest proper estiu a Catalunya? Ja sé que els artistes sou moltes vegades de venir a fer la promo, parlar del disc i no recordar la gent que teniu.
3: Tenen tants bolos que ni ho saben.
2: No, per això.
3: No saben ni quan ni on.
0: Però si com pot que ser... tenim el mòbil, si vols.
2: Pues sí, estaria bé fer una mica d'agenda.
1: Jo me'n recordo sense mòbil, fins i tot, eh? Aviam.
0: Bueno. Jo trauré el mòbil perquè a vegades
1: pots
0: diu
1: comprovar, si vols.
0: Castellfollit del Boix quan és Castellfollit de la Roca. Sí. Vale? Vull dir que...
2: Fem una cosa. Tu vas dient les dates,
1: vale?
2: I em dius si és correcte o és incorrecte.
3: Que verifiqui, sisplau. Endavant.
1: Vinga. La següent, 27 de juliol, Salou.
0: Molt bé.
3: És bona?
1: 28 de juliol, Cubelles.
0: Molt bé, està molt bé. I a més, és difícil perquè ens les van canviar. O sigui, ens les van apuntar al revés.
2: Molt bé.
0: Que, i les ha dit bé en l'ordre que toca. Molt
3: dos
0: bé.
3: Dos a
2: zero. Has fet els deures. Seguim.
1: Continuem amb aquest joc. El dia 2 d'agost, 31 de juliol, Rossell. Castelló.
3: Ha rectificat dintre del temps.
0: M'ha vist la cara i ha dit, no, això no anem bé. Però ara ha rectificat, 31 de juliol, Rossell, que és Castelló.
1: Correcte. Després tenim 2 d'agost, els Pallaresos.
0: 2 d'agost, els Pallaresos, sí senyor, Tarragona, província de Tarragona.
1: I què més? Llavors tenim 14 d'agost, Granollers, Festa Major.
0: T'has equivocat en un número, tio.
3: Mira que anava bé,
0: No és 14.
1: Com que no és 14 d'agost?
0: És 24.
1: 24?
3: Llàstima.
2: Bueno, jo crec que ho he fet bé, eh? Roger, has aprovat, eh?
3: 5 de 6. Si no ha apuntat malament, 5 de 6.
2: Home, està molt bé, eh? Jo t'hagués posat una bona nota d'examen. O sigui que...
1: Més o menys.
2: I entre concert i concert, què esteu preparant? Perquè, clar, nou vis, noves propostes...
0: Això, vull dir... A nosaltres el Tututurú ens ha anat molt bé perquè ens ha donat un temps... Durant molt de temps s'ha sonat el Tututurú i hem pogut fer totes les cançons que conformen el disc que volem treure l'any que ve. Aleshores, anem carregats de temes, tenim les properes novetats ja fetes i contents, traient-nos una mica la pressió de què hem de fer després del tututru. I llavors, quan tinguem tot empaquetadet, l'any que ve, no sabem quan, però...
1: No és de mentida, ho tenim tot preparat ja, sí. I bastant agendat. Vull dir que tenim material...
0: Queda posar-li el llaç final, sí. A... Clar, ho d'empaquetar tot.
2: A veure, Roger, jo crec que l'Uri no estava mentint. O sigui, però clar, tu aquí l'has deixat una mica en evidència, eh? Quan has dit, no és mentida, eh?
4: Quan
2: no és mentida.
4: Creieu,
2: us prometo que no és mentida. O sigui, ja. Semblava que... No sé, eh?
1: Jo... És que és una cosa que es porta, el generar hype, no? No, sí, estem preparant, però ho diem de veritat. Vull dir, ho tenim ja tot preparat.
0: Hem tingut mesos per preparar-ho, les coses com són.
4: Ho deies jo abans, la paraula clau és jackpot. Jackpot.
2: Hi ha molta pressió després d'un èxit tan gran per fer un nou disc i que compleixi les expectatives que la gent espera de vosaltres?
0: Sí. O sigui, no sé si la gent les posa, però tu te les poses segur. Perquè no havíem tingut mai l'èxit que havíem tingut amb el Tututuru i penses, hosti, això és un tren que acaba de passar i ara aquesta onada l'has de surfejar d'alguna manera. No? Per tant, vam tenir unes setmanes de què serà el següent, què serà el següent, què serà... Vam fer unes quantes cançons i vam acabar contents de dir, vale, això està molt bé. Llavors,
2: I a més de fer música, a més de fer bolos, entre estona que teniu lliure, què feu per desconnectar una miqueta i tranquil·litzar-vos i agafar aire i inspiracions? Com ho feu, més o menys? Què? Hobbies, aficions?
1: Aviam. Seguint amb la línia de la música...
2: Perquè tu també, clar, tens música en solitari, tu.
1: Ah!
2: Clar, és que, clar, tu només... Tu fas més coses.
1: Ben vist, ben vist.
2: Sí, clar.
1: Sí que és cert que estem molt amb la onda de la música, perquè l'Uri i jo compartim un estudi i quan no estem fent les cançons a Siderland, estem fent cançons per artistes i per empreses i li fotem molta canya a la música. Teatre musical, també... però què fem? Què fem per de la música, Uri?
0: Bàsicament, això, ens dediquem a fer produccions musicals i composicions, a vegades. De vegades hi ha cançons que sentim a les ràdios dels artistes que també han passat per l'estudi i no només les hem produït, sinó que també les hem escrit. És una que ens fa molta il·lusió, ens fa estar sempre connectats amb la música i no només estar amb Siderland, que crec que també ens faria estar en un bucle molt d'això, sinó que provem altres estils, provem altres coses, aprenem molt dels artistes amb els que treballem i crec que això a nosaltres ens va molt bé.
2: Això queda molt maco, però fora estones has dit que porteu molts dies de pop nocturn. Per tant, si porteu molts dies de pop nocturn, volia saber què feu quan feu pop nocturn, a més de fer música.
3: Però tenen placer, ho tenen tot pensadíssim. Eh?
2: No, clar, és
0: clar,
2: que
0: fa una estona el que fem de nit, el que fem el mes que ve.
3: Depèn del que convingui vendre, diem una cosa o diem l'argument bé.
2: És que tenen aquí molt ben preparat el discurs, però abans han començat dient... Aviam, portem molts dies fent molt... Jo dic, a veure, el suquillo.
0: Bueno, te l'explico superfàcil.
3: Si us plau. Vinga.
0: De fet, l'altre dia vam estar celebrant, això fa una setmana, vam estar celebrant que un amic nostre que era membre de Siderland fa un temps...
1: L'Albert.
0: Ell va marxar a viure a Rússia per motius personals i tal.
3: La parella.
0: També, sí, la veritat és que sí. I llavors porta un any fora, diguéssim, no? I ara a l'estiu ha tornat a Catalunya a passar uns dies i vam dir, bueno, anem a celebrar una miqueta que estàs per aquí i vam sortir de festa tots quatre.
1: I al final no va ser una miqueta, o sigui, vam celebrar fins al final, pràcticament.
0: Exacte, va ser bèstia. I va ser el nostre nou capítol del pop nocturn. Això va ser molt divertit, va passar bomba.
2: Però a mi m'agrada això, Marc. Ara, quan haguem de quedar, podem dir allò de quedem aquesta nit per fer una mica de pop nocturn.
0: Això.
3: I volem celebrar fins al final. M'he quedat amb aquesta frase. No fa pas tant que jo celebrava també les coses fins al final. Ara ni celebro.
2: Bueno, ja arribarà.
3: No fa pas temps.
2: Ja arribarà algun dia.
3: Jo tinc un dubte. Puc fer una pregunta?
2: Sí, i tant.
3: Perquè com no em mira, no s'ha donat Joan Barutel, que fa mitja hora que estic així, com un nen petit a classe.
2: No miro, estic mirant-los
3: sí,
2: a ells.
3: Ell sí.
2: No, estic mirant cap allà, sí.
3: Un dubte. Jo sóc molt tafaner de mena i la meva pregunta seria... Quina rutina teniu com a formació abans de posar un peu a l'escenari, abans de cada bolo? I, sisplau, expliqueu la que no podeu explicar.
1: L'Uri és de les rutines.
0: Hòstia, ara, perdó per decepcionar-te, però tot el que fem es pot explicar.
3: Doncs endavant.
0: M'encantaria tenir alguna cosa secreta, però...
3: Fins a les 7 en tenim temps.
2: I després, també.
0: Sí. Quan vam estar fent el Benidorm Fest, vam adoptar com una espècie de ritual abans dels assajos i l'actuació del Benidorm Fest, que era amb una part de Que esclati tot, que és el...
3: Temacle.
0: Doncs aquella part ens agafem entre tots fem una espècie de hack.

0: butxaca, picant el terra, i al final una de les frases les cantem, la cridem tots alhora. Després ens abracem tots un per un i som molta penya. O sigui, els abraços aquells duren bastant, perquè som 5 músics, 4 ballarins, 2 tècnics. I això són 12 abraçades abans de pujar.
1: Demano, sisplau, fer això per acabar l'entrevista.
2: El què?
1: Quina és la frase que diu?
3: Si tu no m'estimes...
1: I si tu no m'estimes, no?
0: Sí.
2: I això com ho hem de fer ara?
1: Per acabar l'entrevista, quan sigui el moment, no, tu manes...
2: Hauríem d'anar acabant perquè tenim ja...
1: Doncs jo ho faria.
2: Que continuar, però...
1: Jo ho faria ara.
2: Però aquí enmig, ara.
1: Abraçats,
2: Estem una mica lluny,
1: la frase també. Quina era, perdona?
3: Si tu no m'estimes...
0: Us he de recordar si tu no m'estimes, vale. Però jo us faig la haca tota sencera.
1: Molt bé, som-hi.
0: Vale. De peu? O...
2: Però espera, anem a acomiadar-los primer i llavors els acomiadem amb la frase que és si tu no m'estimes.
0: Sí, però jo faig la haca i tothom al final si tu no m'estimes.
2: No, t'ho dic perquè l'altre dia vam fer un anunci per la programació d'estiu i tenia una frase i no me'n recordava, saps? O sigui que jo sóc bastant curtet per això. Me l'has d'apuntar.
1: Ara hem d'acomiadar el convidat com s'acomiadaven els convidats fa 25 anys.
2: No, els acomiadarem primer, que els agraïm que siguin els padrins del programa, no? Home, que els hi hem de dir, perquè és que si no sembla que no els estiguem... Home, gràcies per venir, gràcies per tallar la cinta de l'entrada a l'estudi, per inaugurar el programa, per estar aquest estiu amb nosaltres.
1: La haca.
2: Posarem molt la versió de la Paula Cops amb vosaltres demà quan surti.
3: Pixo la haca sobre, va, sisplau.
2: I ara...
3: Si tu no m'estimes...
2: Si tu no m'estimes, espera que m'ho apuntaré, perquè si no ho diré. Si tu no m'estimes...
0: Us donarem el senyal, i llavors vosaltres heu de fer això, vale?
2: Va, ens aixequem? Veureu que ho fem de
0: peu?
1: Va, sí, de peu. Això
3: està gravant, eh?
2: Ens aixequem, eh? Espera, és igual, si agafi això d'antic... Nosaltres estem molt bojos. Jo el Martí vaig tenir una reunió i el vaig avisar. Tu no et preocupis que fem tonteries.
4: Té un punt a carau que això, no?
0: Sí, té un punt a carau.
2: Comença.
5: Vull tancar-me a casa. Mentre el sol m'abrasa.
3: Qui vull ser la?
5: Estic cansat perquè hauria de lluitar.
3: Si no estimes!
2: Gràcies, Iberland. Seguim a Ràdio 4 a l'estiu XL.
6: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Tenim una tarda avui molt mogudeta aquí a Ràdio 4 Estudis en aquest dia d'inauguració, perquè, com sabeu, ahir a Espanya doncs, va guanyar el Mundial de Futbol. Farem seguiment aquesta tarda de tot el que passa. Parlarem també del Mundial d'ahir, del partit, del postpartit, de la festa. També farem una espècie de cobertura. Que marxaràs a Madrid, tu, ara, a fer la cobertura de la Rua?
1: A Cibeles, què tenim? És la pregunta.
0: Tu?
1: Ah, jo, a Cibeles,
0: sí,
1: ara.
0: Sí, posem això una mica...
1: Si aquest matí vinc de Madrid, amb l'ave de primera hora del matí, i ara d'anar a Cibeles, no?
0: Vinga, anem a parlar... M'encanta aquesta cançó de la Shakira, per cert, eh? Jo es cavalleria com la Shakira, però no sé.
1: La paraula és tamacla.
0: Sí, jo crec que tenim per aquí també una altra persona que s'acompanyarà aquest estiu. David Balaguer, bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu? Tot bé?
0: Bé, fem el que podem, David. Tu com estàs?
2: Jo bé. La veritat és que estic molt content de formar part d'aquest projecte, perquè aquí ja veus que conec molt bé que tornen a la ràdio després de molts anys.
0: Sí, sí.
2: I això fins i tot m'està generant uns nervis abans de començar, eh?
1: Idem. Balaguito, idem.
2: Ui, això, idem, eh?
0: Això d'idem...
2: Sí, és una sensació...
0: És molt gost, això d'idem, eh?
1: Oh, my...
0: Escolta, David, què volies explicar-nos avui? Perquè, clar, jo sé que venies, però com el David Balaguer, com interrogant amb potes, moltes vegades, doncs l'hem de deixar volar i que ens expliqui les coses que ell vol explicar-nos. Jo sé que volies parlar del Mundial.
2: Sí, parlar una mica del Mundial, d'entrada, dir que... Sí, és molt curiós perquè quan s'acaba un Mundial, mira que aquest any jo, per exemple, he vist potser 10 partits del Mundial, no n'he vist més. 10 partits del fotimer de partits que hi ha hagut, perquè ja sabeu que cada any hi participaran més seleccions perquè el negoci se segueixi, doncs, se segueixi com inflant de calés, no?
1: Més sí, encara? I... El proper, sí, disculpa, David, hi haurà més seleccions que enguany?
2: Sí, perquè l'Infantino és un tio amb una gran cobdícia que sempre vol més i més diners. I aleshores, què passa? Per tenir més diners, què has de fer? Ampliar el negoci. I si participen més seleccions, automàticament hi ha més partits, els preus de les entrades, que ja sabem quins són, fa que hi hagi més partits i que, per tant, la gent, si vol anar a veure partits, hagi de pagar més, i, per tant, ja ho tenim fet.
1: Aquest és el meu amic, que... atacant cap a dalt, sí, sí. Atacant el poderós.
2: Home, Infantino, és que realment Infantino és un paio bastant sinistre, eh? No sé si en sabeu alguna cosa d'aquest personatge, però és un tio bastant sinistre. Llavors, res, vull dir, la qüestió és que jo... És molt curiós perquè cada vegada estic més en desacord amb com s'està portant el futbol actualment. S'ha convertit en un negoci que és una trituradora i llavors, tot i així, quan s'acaba el Mundial no puc evitar que avui jo senti una pena i tingui una buidor. És molt fort, tot i que he vist, ja et dic... Només entre 10 i 15 partits he vist. I a més han estat dolentíssims els que he seleccionat per veure, han estat partits dolentíssims. És a dir, realment no hauria de sentir aquesta buidor, però la sento, perquè t'agrada que hi hagi aquesta remor de fons. Tu no seguir-ho, però que de fons saps que hi ha partits, que avui juga a França, que demà juga a Anglaterra, que debuta a Cabo Verde, no? Coses d'aquest tipus, que encara que tu no ho estiguis seguint cada dia, fil per randa, hòstia, que t'emociona que hi hagi això pel fons, no?
1: I si t'agrada però... el futbol, com és el teu cas, encara amb més motiu, sí.
0: M'has desdit, sí, David, ja... que a partir d'avui t'has quedat com orfe?
2: Sí, sí, m'he quedat... Sempre em passa, eh? Quan s'acaba un Mundial, sento una... Seria la paraula, seria buidor, directament. Una buidor que després, evidentment, es repara en dos dies, eh? D'aquí dos dies ja s'ha passat, però em passa també, és una sensació molt similar a quan se celebren uns Jocs Olímpics, quan els Jocs Olímpics s'acaben el dia de la clausura, el dia que fan la clausura dels Jocs Olímpics, no us passa que sentiu, encara que no us agradi l'esport o encara que no ho seguiu, no sentiu una buidor, perquè, clar, això ja no torna a passar fins d'aquí 4 anys,
0: de
2: que
0: cert.
2: Jo ja seré un home de més de 50 anys, no?
1: És ja va més enllà, curiós, perquè... ja pensa en l'edat que tindrà.
2: Penso en l'edat, perquè clar, hi va haver un moment quan jo era petit, quan era un paio, per exemple, a Mèxic 86, que jo tenia 10 anys, no? 10 anys, 9 anys tenia jo a Mèxic 86. Clar, allà, en aquell moment, tots els futbolistes són més grans que tu. Jo tenia l'àlbum de cromos i anaves mirant els futbolistes i veies les dates de naixement, tots, evidentment, són més grans que tu. Uns quants anys després arriba el Mundial del 94 i, hòstia, allà en aquell moment ja mires els cromos i veus que hi ha tios que són de la teva edat. I alerta, que la cosa es complica. Van passant els Mundials, arriba el Mundial, per exemple, de l'any 2000, i allà ja n'hi ha molts que són més joves que tu. Fins que arriba, per exemple, el... aquest ja no diguem, perquè clar, ja tinc 49 anys, però quan arriben els mundials que tu ja tens 37, 38 anys, hòstia, tots aquells paios que hi havia anteriorment que eren més grans que tu, de sobte tots són més joves que tu. Tots són més joves que tu, però és que no només els jugadors, sinó que arriba un moment que els entrenadors també són més joves que tu.
1: I no només no tots, són més però... joves, disculpa, David, sinó que podrien ser fills teus.
0: Sí, sí. Sobretot molts, dels que, sobretot molts dels que hi ha en aquesta selecció, precisament.
2: No, no, i és més, ha arribat un moment també que els pares dels futbolistes també són més joves que jo.
1: És veritat.
2: El pare de Lamine Yamal és més jove que jo. I clar, arribarà un moment que podria ser l'avi de tots els futbolistes. I clar, això em fa pensar molt en quan això vagi avançant, no? El Mundial del 2030, del 2034, 2038, clar, arribarà un moment. Quants Mundials em queden a mi per veure i per viure? Doncs no ho sé, però tampoc en són tants, eh? Tampoc en són tants. Llavors, us vull explicar una cosa...
0: A veure.
2: ...que a mi em va fascinar d'ahir, que és que vaig anar a veure la final amb un parell d'amics meus. Vam anar-hi... Ho diré clarament. Vam anar a veure el partit un bon amic meu que es diu Arcadi i un altre que es diu Marc, que és aquesta persona que és aquí a l'estudi amb tu, Joan Barutel.
0: Sí, sí,
1: David,
0: ja sé qui és.
1: David, sisplau, no ho expliqui, persona, sisplau.
2: Sí, aquesta persona que tens aquí al costat va veure el partit d'Espanya-Argentina ahir amb mi en un bar i tal. I llavors va passar una cosa que és fascinant, que a mi m'agrada molt quan passa això, que és que estàvem seguint el partit i arriba la pròrroga. El partit acaba amb empat a 0 i arriba la pròrroga. I salta el nostre bon amic Marc Cadena.
1: Salta, eh? Ja.
2: Salta, sí. S'estava fotent el tio.
0: Que estrany.
2: Una aigua i uns fideus amb ternera.
1: Que lamentable tot plegat, David.
2: Fideus con ternera. I em pregunta, diu, encara hi ha el gol d'oro? I clar, jo em vaig quedar garratibat, em vaig quedar glaçat, perquè el gol d'oro era una cosa que existia fa molts anys, que era quan hi havia una pròrroga, és una normativa que vam fer durant una època que realment no va funcionar perquè empobria molt l'espectacle. O sigui, sí que creava com una expectació, perquè era un gol que si tu el marcaves a la pròrroga, automàticament ja guanyaves aquell partit i la pròrroga s'acabava. És a dir, la pròrroga dura 30 minuts. Si tu marcaves el gol al minut 5 de la pròrroga, doncs ja està, finiquitada, i guanyava l'equip que havia fet aquest gol d'or. Però clar, és que això va ser fascinant, perquè el Marc Cadena va formular aquesta pregunta i la formulava amb un to molt seriós. Jo primer vaig pensar que estava fent una broma, però no, era seriós. I clar, penses, hòstia, però és que el gol d'or... Sabeu quan es va abolir el gol d'or?
1: No ho
2: diguis.
1: Sabeu
2: quan va deixar d'existir el gol d'or?
1: No ho diguis, David.
2: L'any 2004. L'any 2004.
1: És que a mi m'agrada molt el bàsquet, jo sóc de bàsquet. Què passa?
2: Han passat 22 anys.
1: David, digue-ho tot, explica-ho tot. Sí, jo vaig ficar la pota amb el tema del gol d'oro, però qui va endevinar qui donaria la victòria a la selecció espanyola? Explica-ho tot.
2: Vas dir que el Ferran Torres, això també. Ja, però jo em volia quedar amb això del... Em vull quedar amb això del gol d'or, perquè és una cosa que a mi en aquell moment em va meravellar. Perquè això... Quan es fa això com a broma, ja és molt divertit. És a dir, quan algú fa la broma de... Encara que existeix el gol d'or i està fent una broma d'una mica de cunyat, no? Però és una broma que està bé, té certa gràcia. El gol d'or es va abolir l'any 2004 i el 2026 fas aquesta broma, 22 anys després. Quan es fa aquesta broma, a mi m'agrada, és divertit. Però encara és més divertit quan és real, quan aquella persona ho està preguntant de debò. Hòstia, és que l'any 2004, quan es va suprimir el gol d'or... Sabeu que Leo Messi encara no havia debutat amb el Barça?
1: Bé, però són coses que et marquen i que ja t'acompanyen tota la vida.
0: David, et puc dir un...
2: Sabeu qui era el president del govern? Aquell any hi va haver dos presidents del govern, Aznar i Zapatero,
0: exacte,
2: perquè hi va haver eleccions. O sigui, quan hi havia gol d'oro, quan el gol d'oro es va suprimir, quan el gol d'oro es va abolir, el president del govern era Aznar i després José Luis Rodríguez Zapatero. O sigui, realment, Marc Cadena és un home que viu molt desfasat, perquè encara no sabia que s'havia suprimit el gol d'or i han passat 22 anys. Lamine Yamal, evidentment, no havia nascut. Encara no hi havia la llei antitabac, és a dir, vosaltres, l'any 2004, quan es va abolir el gol d'or, podríeu estar fumant aquí a l'estudi de ràdio,
1: sí,
2: si
1: sí,
2: no
1: sí, sí, sí. Sí que ho fèiem,
2: podríeu
1: sí.
2: Podríeu estar fumant aquí tranquil·lament.
0: Sí, sí,
2: vull
0: sí.
2: Que és una cosa, és una cosa que em fascina, i això em fa pensar en una cosa que és molt curiosa, que és la quantitat de coses que nosaltres no sabem i de les quals encara no ens n'hem ni assabentat. Això és molt fort, eh?
0: Ara, que, molt vols, fort, ara que vols perquè... ser, David, vident per saber el futur, vols que et digui una cosa, David?
2: No. Dic coses que han passat que no sabem que han passat.
0: Ah, no, això està clar. Però també les del futur. Sí, sí. Les del futur, perquè jo tinc una cosa. Quan... Porto uns dies, jo estava molt preocupat perquè avui començava el programa i havíem de parlar de futbol i clar, saps que quan hi ha un aconteixement així, tot el programa es desgavella. Tu fas una escaleta, però canvia tota perquè sí, la sí, ràdio és així de viva i directa. I el que ven anava dient, no te preocupes que d'octavos no passen. No te preocupes que de quartos no passen. No te preocupes que d'aquí no passen. I li vaig dir, mira, Marc, dedica't al que vulguis, però mai siguis vident.
1: Com es nota que no veieu youtubers i streamers que ho estan patant ara sense parar tot el món? Aviam, això es diu... un tema... Es diu mufa, o una cosa així. O mufa o antimufa. És a dir, que dius el contrari del que vols que passi. I d'aquesta manera queda passant.
0: Clar, sí, ara serà això. O sigui, si alguna vegada li has de demanar consell sobre el teu futur a Marc Cadena, no ho facis.
1: Antimufa, de tota la vida.
0: Perquè no encertaràs. O sigui, no encertaràs. No. Bé, David, doncs ha sigut un plaer compartir amb tu aquesta reflexió sobre les coses que hem de viure i que no hem vist i han passat, i també sobre les que futurament viurem en uns anys, quan siguem ja avis i besavis dels futbolistes que vinguin en un futur.
2: No, perdoneu, però sí, no, ja acabo, però és que estava pensant en... Bé, és igual, no ho comento perquè... Sí que ho comento.
1: Sí. Aquí no deixem cap cosa a mitges, eh?
2: Amb coses, no, perquè estava pensant coses... És una mica negre el que diré ara, però coses que no sabem, però que han passat, perquè això és com quan algú et diu, hòstia, sí, hòstia, i del José Luis, què tal, el José Luis que s'ha anat fet, i et diuen, no, és que el José Luis es va morir fa 10 anys. És que és exactament això.
1: Això m'ha passat aquest matí aquí.
2: Coses que han passat i que no sabem que han passat, és que és molt fort.
0: Sí.
2: I, no, és que això és així. I d'aquestes, però agrapats, eh? Amanats.
0: Amanats.
2: Però és igual. Oh. Amanats.
0: Quin català més pur.
1: Li posem deures a cara a la propera setmana, al meu amic?
0: Sí. Necessitem, David, que tu, en la teva experiència radiofònica de fa tants anys, escoltis el programa i el proper dilluns que intervinguis, o el dia que intervinguis, ens diguis doncs, què hem de fer per millorar el programa, sisplau, David. Fes els deures. Un decàleg, els 10 consells per fer un bon programa de ràdio.
1: Ets el consultor de l'estiu.

0: Excel, per què? Perquè sí, així s'ha de seguir.
1: Sí, ja està, perquè ens ve
2: sobretot, sobretot fugiu del tòpic radiofònics, eh?
1: Com per exemple?
2: Fugiu dels tòpics radiofònics d'estiu.
1: Ah.
2: No vull que digueu ni una sola vegada,
0: allà, el que hem
2: no
0: fet.
2: Sé si potser ja s'ha dit alguna vegada, però no digueu que fareu un programa fresc. Això, si us plau, que ningú ho digui. Perquè si algú de vosaltres dos, Joan Barutel i Marc Cadena, en algun moment detecto que dieu la paraula fresc, un programa fresc, tindreu dos programes de sanció.
0: Picadet, ho podem dir, picadet.
1: I refrescant?
2: Picadet, tampoc.
1: I refrescant?
2: Refrescant, tampoc. Refrescant, tampoc. Hi ha moltes paraules tabú. Moltes paraules tabú en un programa
1: masses,
2: de teu.
1: Masses, David, masses. O sigui, al final no podem dir res,
2: Sí. Joan, ets un professional amb molts anys a les teves esquenes, amb molts anys a les teves cordes vocals.
1: Bueno,
2: estàs preparat per no dir la paraula refrescant.
1: Intentaré, Intentaré fer-te cas. David Balaguer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'estiu XL aquí a Ràdio 4. Esperem que sigui aquesta la primera de moltes per compartir reflexions en veu alta amb els nostres oients. Bon estiu, David. Gràcies.
2: Bon estiu, David. Que vagi bé, que us ho passeu molt bé, que ho gaudiu molt.
0: Fins gràcies. A la propera setmana.
1: I ara una miqueta de música, Cadena. Adéu, David. Una miqueta de música. Mira, i avui vull posar una cançó, atenció, eh?
0: Fresqueta?
1: No és fresqueta. T'explicaré. És la primera cançó que ja vaig posar a la ràdio. Quan vaig fer el meu primer programa a una ràdio local.
0: Any?
1: Doncs 1988.
0: Cançó?
1: L'escoltarem ara. És un tema de Kylie Minogue que es diu Hand on Your Heart.
3: Ai, la meva cançó.

0: Les grans cançons de Kylie Minogue. Jo som molt fan de Kylie Minogue. De fet, la meva gossa es deia Kylie. O sigui, imagineu-vos, jo soc fan de Kylie Minogue. Producció dels grans productors dels finals dels 80 i principis dels 90, Stock Aiken i Waterman.
1: No faré cap comentari perquè és el cel. El cel o...
0: La meva gossa, sí.
1: O on van els gossos bons.
0: Clar, clar.
1: Però tela, eh?
0: Tela el què?
1: Posar a una gossa el nom de Kylie...
0: Perdona, és pitjor anar a la platja i que una dona es giri i li digui a les nenes Jennifer, Shakira, Chenoa, que nos vamos. Jo què vols que et digui? Entre una cosa i l'altra prefereixo posar la meva cosa a Kylie. A veure què vols que et digui. Pon una musiquica, Martín. Pon algo de fondo.
2: Estiu XL.
1: Va, culpa meva, culpa meva, perquè els gossos gosses és un tema que no s'ha de tocar mai.
0: A veure, és que també he anat al parc i... Beckham, Beckham, ven aquí, Beckham. I jo m'he comit el Beckham.
1: Ma, Beckham no sé jo, eh? Beckham no sé jo.
0: Jo l'he escoltat. Tu has anat a... Espera un moment. Tu has fet visita a Pipicans?
1: Sí.
0: Pues, quan passes Pipicans, escoltes tot tipus de noms. O sigui, per tant...
1: Saps que allà a Madrid no diuen Beckham?
0: Ah, no?
1: Diuen Beckham.
0: Beckham.
1: Acabat en Enna.
0: Enna, ah, molt
1: de
0: bé.
1: De Navarra. Diuen Beckham, Beckham, diuen Bellingham, Miriam...
0: Ah, està molt bé,
1: el
0: sí.
1: Que sigui .com.
0: Ah, .com, sí, sí. Això està
1: però
0: molt
1: parlen molt bé el castellà, allà.
0: Està molt interessant. Per cert, que, clar, ja sabeu que ahir va guanyar el Mundial de Futbol a Espanya, ah. I nosaltres, clar, estem preguntant, volem obrir un tema del dia, un meló, perquè vosaltres pugueu participar al telèfon de l'Estiu XL, el telèfon d'antena, que és el 900-450-455, 900-450-455.
2: Truca'ns al 900-454-455.
1: Ara, la senyora ho ha dit molt bé.
0: Clar, sí.
1: Tu no sé si ho has dit també.
0: No, és que saps què passa? Que jo a mi m'agrada sempre posar algú que ho digui, clar. Perquè generalment la gent que ho diem, com ens en sabem de memòria, ho diem molt ràpid i els oients no poden agafar i no tenen boli per agafar. Llavors, avui volem preguntar-vos doncs, com va el Mundial per vosaltres ahir? Com el veu viure? En qui el veu viure? Què us va semblar el partit? I per això obrim el telèfon d'antena. El 900-450-455. 900-450-455.
2: Truca'ns al 900-454-455.
0: Vinga, anem a fer una coseta. Mira, Cabena, tinc un problema.
1: Digues.
0: Tinc un problema, un gran problema, per cert. A veure, com t'explico jo això? És un moment... Bájame un poco la música, Martín, que és un moment de declaració aquí un poc, gràcies.
1: No, declaració no, ja t'ho dic jo.
0: A veure, és que tinc un problema. És que tinc una... Jo confio molt en tu, eh?
1: Sí.
0: Moltíssim.
1: Ho saps, ho saps bé.
0: Fa molt temps que ens coneixem i si he de demanar consell, li demanaria a una persona com tu.
1: A la vida,
0: Sí.
1: A qui ha confiat en mi... Com li han anat les coses?
0: Fantàsticament malament. Però bé, comencem. Escolta una cosa, jo vull confiar en tu, vull demanar-te consell. Mira, tinc un amic...
1: T'escolto.
0: Sí, tinc un amic que té un amic...
1: Amb moltíssima atenció. Un amic que té un amic.
0: Que té un amic. El que li ha dit que vindria a fer una cosa que realment no és el que farà.
1: Aviam, tenim un amic, amica. Sí, jo m'apunto perquè si no, no em queda...
0: Sí.
1: Amica,
0: exacte.
1: Que té un amic, amic B.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Sí,
1: amica,
0: sí.
1: Amic B.
0: Sí.
1: I què passava?
0: I a l'amica li ha dit a l'amic B que vindria a fer una cosa, saps?
1: Sí.
0: Que no és realment el que acabarà fent.
1: Ai.
0: Sí. I ara ja és a dir... Ai, perdona, el meu amic li ha de dir al seu amic que allò que venia a fer no és el que farà.
1: Fa molts anys que et conec.
0: Sí, no, no.
1: M'equivoco si et dic que l'amica... Series tu. I l'amic bé. Jo? M'estàs dient que m'has mentit? O que no m'has dit tota la veritat, que és el mateix? Bé, no sé què és pitjor, mentir o no dir tota la veritat.
0: A veure, tu m'has dit... O sigui...
1: No, ets tu qui em va dir a mi.
0: A veure, jo
1: no vaig dir ningú.
0: No, jo t'explico. Jo vaig dir un bon dia...
1: Sí.
0: Que vindries a la ràdio.
1: Això de bon dia està per veure, encara.
0: Sí, bé, però que vindries a la ràdio. Que estaries a la ràdio aquest estiu.
1: Sí.
0: Tu, a la ràdio, hi ets ara mateix?
1: Sí.
0: Estàs aquí?
1: I encantat de la vida.
0: Fantàstic.
1: D'aquí no em mouen fins que s'acabi la temporada d'estiu, perquè aquest programa es diu Estiu XL. I on s'emet?
0: A Ràdio 4.
1: Perquè emissora... que no s'identifica...
0: És emissora que no existeix.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Tornem doncs, als amics.
0: Als amics, exacte, Cadena. Doncs jo volia dir una cosa, és que aquest amic... Bé, que sí, que sóc jo. Jo vaig dir que estaries de la ràdio, i a la ràdio hi seràs.
1: Sí, bé.
0: Sí, no? Però això de que ens havien contractat per fer un programa... És que és

0: com una mica... com a sobredimensionat, saps? Realment... a veure, jo t'explico...
1: Per què fas servir aquestes paraules tan estranyes? Aviam, aquí
0: mira,
1: què passa?
0: Mira, que no ens han contractat per presentar el programa, que aquí ens han contractat perquè tot ho han marxat de vacances, sí. I el que volen és que vigilem l'edifici, recollim la correspondència, passem la mopa, fem els vidres, mantinguem això net i va tant en tant, obrim el micro, convidem a quatre col·legues i fem veure que fem un programa de ràdio.
1: Que jo tinc família, sí, allà, eh? Tinc tot, una nena tota... petita que m'espera a Madrid, eh?
0: Sí, sí,
1: jo he deixat a la meva família, he deixat a la meva filla Delta de 2 anys,
0: sí.
1: Allà sola, amb la seva mare, i aquest és un tema diferent. I per què?
0: No t'enfadis. Però una cosa, que jo t'explico que això és així, val? Que funciona d'aquesta manera, i...
1: Això no quedarà així.
0: No, no, més o menys t'explico que la cosa no canvia d'una altra manera.
1: Li dius tu a la Delta, eh? Que la coneixes, jo, també, li dius,
0: sí,
1: tu.
0: Sí, jo li dic el que vulguis, però que tinguis en compte que hem de fer tot això,
1: bé,
0: val? Que si tu veus que en algun moment
1: ja
0: hem de passar la mopa, mm-hmm, i que aquesta fulla que tu veies si era el guió, que no, no, que no és el guió.
1: Però si això és el de menys, això no em fa mal, el que em fa mal què és? I ho saps perfectament.
0: Saps qui són ells, no?
1: Que m'hagis ocultat informació, m'has mentit.
0: Ves tota la gent que hi ha aquí?
1: Que són figurants?
0: Clar.
1: No existeixen?
0: No.
1: Què és això?
0: Figurants.
1: Matrix?
0: Figurants. Són figurants.
1: És a dir, això no s'està matent?
0: M'ha costat una... No, això sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ah.
0: Perquè es deixen entrar a parlar per la ràdio de tant en tant. Es deixen entrar per la ràdio de tant en tant i...
1: Això,
0: i
1: clar, no, això no queda així.
0: No, no, no, ens deixen entrar.
1: Això no queda així.
0: Ens deixen així, jo. Què vols que et digui?
2: Vine cap a aquest moment. Vine.
0: No, no, ara parlem. Ara parlem
2: i
0: no, no, ara anem.
2: Veus aquest puny?
0: No, tranquil·litza't.
2: Tranquil·litza't.
0: Mira, anem a canviar la cançó que t'havia dit, Martín. Posa Mike and the Mechanics. Vale? I així anem... Vinga, posa Mike and the Mechanics.
1: Aclapa a tothom, va.
0: Mike and the Mechanics, aquí, improvisant sobre la marxa, com sempre.
1: El Mike i el Mechanics.
0: Exacte. Amb aquesta cançó que es diu Oh My Soul, que dóna bon rotllo, va. Així te me calmes un poquito, ok?
1: Punyito, Joan.
0: No, tranquil·litza't.
1: Sí, punyito.
0: Tranquil·litza.
1: Doble punyito, Joan.
0: Tranquil·litza, vinga.

0: Una de les grans cançons de Mike and the Mechanics, aquesta que es deia Over My Shoulder, de l'any 1994, que hem recordat aquí a Ràdio 4, quan manquen segons perquè sigui les 5 de la tarda, en aquesta primera hora de l'estiu XL. Arriba la informació a Ràdio 4 i després, a la propera hora del programa, parlem de tot el jaleo que hi ha muntat en la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol 2026. Fins ara mateix.
1: Són les 5.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Raúl Moreno ja és oficialment el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El fins ara secretari general del departament acaba de prendre possessió del càrrec en un acte al Palau de la Generalitat. Busquem els detalls. Lorena Enns, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, Raúl Moreno Montaña ja forma part del govern de Salvador.

0: Pedro Illa com a nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Moreno ha promès el càrrec en un acte al Palau de la Generalitat. Ho ha fet davant de tots els consellers del govern i també de la consellera sortint, Mònica Martínez Bravo. El president de la Generalitat ha agraït a Martínez Bravo la tasca feta durant aquests dos anys i ha destacat que es tracta d'un relleu continuista.
1: Un missatge d'estabilitat i de continuïtat. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit, en tots, en particular en aquests, són les polítiques que seguirem fent.
0: El president també ha reivindicat la defensa del servei públic i, sobretot, la política entesa com a servei públic. Recordem que ha estat la pròpia Martínez Bravo la que ha demanat aquest relleu per motius personals. La exconsellera tornarà al món acadèmic i continuarà vinculada al projecte progressista. D'aquesta manera, el govern celebrarà demà el seu primer Consell Executiu amb Raúl Moreno, al capdavant de Drets Socials.
2: Gràcies, Lorena. I, d'altra banda, ho acabem de conèixer, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Soses presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona aquesta localitat del Segrià ahir diumenge. També tenim una darrera hora des d'Antequera. A Màlaga, la Policia Nacional ha confirmat la mort violenta d'una jove de 30 anys al seu domicili. Presentava ferides d'arma blanca, tot i que sense el resultat de l'autòpsia no es poden confirmar de moment les causes de la mort. La investigació està oberta i no es descarta que es pugui tractar d'un cas de violència masclista. La seva exparella s'hauria suïcidat i la principal hipòtesi és que es tractaria de l'autor del crim. És la quarta dona víctima d'una mort violenta les últimes setmanes a la província de Màlaga. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, així com al seu entorn. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. És a punt de començar la celebració de la selecció espanyola després de proclamar-se campiona del món.
3: Orgullosa de cómo jugó la selección española y con muchos nervios porque no quería llegar a penalti.
4: Lo que se ha visto que el ambiente era espectacular.
5: Bueno, yo es que estuve en mi casa, lo vi en mi casa porque sabía que si ganaba España se iba a liar por la calle y eso, y para verlo más cómodo lo vi en mi casa, la verdad.
6: Estuvimos celebrando hasta las 2, yo hoy me despertaba a las 6 porque tenía que ir a la oficina, vestida de la selección, obviamente.
2: L'equip ja és a Madrid, on ha aterrat aquest migdia amb la Copa del Món, després de superar, com dèiem, l'Argentina per 1-0 a la final disputada als Estats Units. D'aquí mitja hora, la selecció espanyola serà rebuda pels Reis al Palau de la Zarzuela i després pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Moncloa. Tot seguit començarà una rua en un autobús descobert pels carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles, on aquesta nit culminarà la celebració del títol mundial amb música i actuacions. Tot plegat es podrà seguir en directe a partir de les 6 de la tarda, d'aquí menys d'una hora, per Ràdio Nacional i Ràdio 5 amb una programació especial. Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja vola de tornada a Madrid precisament per aquesta celebració del triomf de la selecció després d'aturar-se a Algèria per anunciar un acord polític per augmentar el subministrament de gas entre els dos països. Maria Huguet, bona tarda.
7: Bona tarda. Algèria ja és el principal proveïdor de gas a Espanya. Prop d'un terç de gas que rebem és d'allà. Ara caldrà concretar a nivell tècnic de quan serà aquest augment. Pedro Sánchez ha volgut destacar la bona relació entre els països, estratègica, també ha dit, més enllà de la qüestió energètica.
8: Evidentemente no se trata solo de una relación de suministro, queremos también colaborar para afrontar juntos los retos de la transición energética, de la innovación tecnológica y también de la digitalización de infraestructuras.
7: Sembla tancat, doncs, el conflicte que desencadenava el canvi de postura d'Espanya respecte al Sàhara. Comparteixen la voluntat d'obrir una nova etapa i a l'octubre se celebrarà una reunió entre els dos governs.
2: Gràcies, Maria. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores, al terç sud de Catalunya creixeran núvols d'evolució on s'esperen tempestes i precipitacions dèbils amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona i Lleida i a l'interior de Tarragona i Barcelona. És de nivell taronja perill important a la província de Lleida. És una informació d'EMET.
2: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4.
10: Ràdio 4.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol

0: Les 5 i 6 minuts després de la informació puntual, com sempre, aquí a Ràdio 4. Comencem la segona hora de l'estiu XL, primera hora superada, cadena.
1: Superadíssima.
0: Encara s'ha tapat una mica la meva notícia que t'heu donat i tal. Estàs una mica més tranquil, ho estàs païnt, com et portes.
1: Ara fes veure que no ha passat una dena. Ara fes veure això, sí, sí. Vale. No, tot molt bé, sí.
0: Tot molt bé, no? De moment.
1: Seguim, sisplau.
0: Bueno, ja és una bona notícia saber que això serà així.
1: Molt bona.
0: En aquesta propera hora farem un especial mundial. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. És meravellós. Mira que la cosa semblava quan va començar que no tenia gaire recorregut, però finalment tot va anar molt bé i ja ho resumirem en aquesta propera hora de programa. Si us sembla bé, el que fem és arrencar-la.
2: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I per parlar de futbol i de tot el que va passar ahir, doncs tinc per aquí el Josep Maria Rubí. Josep Maria Rubí, bona tarda.
3: Joan Barutel, bona tarda.
1: Eminència, trobat, eminència.
3: Marc Cadena, bona tarda.
1: Eminència.
0: Natàlia, què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, molt bé, i tu?
1: Eminència,
0: doncs,
1: també.
0: Doncs mira, no sé, jo aquí fent el que puc, bonament. O sigui que...
4: Ja està, ja t'has estrenat. El divendres estaves nerviós, avui ja està, ja ho has fet.
0: Sí, està, sí, això és veritat, ja està, eh? Un cop que ja comences, ja la cosa va passant una miqueta més...
1: Ja ha passat el pitjor.
0: Sí.
1: I la veu bé, no?
0: Bé, més o menys. Però bé, bé, estic tranquil. No explicaré el gag.
4: Clar, jo el Joan no el conec massa, porta des del matí dient, oi, la veu, tampoc se't nota tant.
0: Serà ara, eh?
4: Estàs bé, no?
0: Serà ara.
3: Sí. Els que el coneixem una mica més no li hem fet ni cas.
1: No, no, no. Però és que... Bé, i encara sort que no ha explicat la història que va anar al cap i no sé
4: ah,
1: què
4: no
1: va passar.
4: Ah, no ho explicat encara, eh?
1: Encara no, tu, ja espero que no ho expliqui.
0: No, però...
1: És... A més, cada cop, allò que fa Joan, cada cop que expliques aquest gag o aquesta anècdota, ho expliques d'una manera diferent.
0: No, això no.
1: Sí.
0: No, és la mateixa.
1: Bé, o sigui...
3: Però sembla nova.
0: No.
3: Cada vegada sembla nova.
0: Clar, és que sempre tu pots fer el mateix, però has de vendre de manera diferent.
1: Tu tens un punt de vedet, un punt de Lady Gaga, Lady Gaga vibes, que...
0: Bé, sí, de vedet,
1: sempre
0: sí.
1: T'han acompanyat i, oi, casualment, el primer dia de programa, ai, la veu que em falla, que no, puc parlar, que no podré... Vinga, va, som-hi.
0: No, però és que jo saps què passa? Que, a veure, a mi m'agradaria que em passés això si fos per alguna cosa glamurosa. És a dir, m'hi diuen avui, estàs afònic perquè ahir vas estar celebrant els gols del Mundial. I diria, vale, pues dic, seria guai, no?, dir això.
1: Un glamur.
4: Doncs, sí, és el que t'anava a dir, no sé si molt glamurós,
3: bueno, depèn,
4: però... Okay.
3: No,
4: però
3: depèn. Si tens nens petits o... No. O animals a casa, no.
0: Però que hi ha un motiu, saps? És com, per exemple, m'has trencat un peu. Tothom. Esquiant? No. Trepitjant malament una escala. Home, ja que ho fas, com a mínim que sigui esquiant. És a dir, al final, sempre donen un punt de glamur si et passa una cosa d'aquestes, que sigui fent alguna cosa que estigui bé, no fent una
1: tonteria.
0: Natàlia,
1: talla,
0: però bé.
1: Talla, sisplau.
4: Que no anem al Mundial, eh,
0: anem
4: Joan?
0: Anem cap al Mundial. Que ja són les 5 i 10 i anem malament d'esquelet. Al final, el pla B començarà avui a les 10 de la nit. Serà el pla C. Josep Maria Rubí, ahir vam guanyar el Mundial de Futbol. Què? Com va anar el partit? Perquè jo només vaig... Jo no entenc de futbol gaire,
3: Quin partit? És que no va haver partit.
0: No, només feien que semblava poc.
3: És que avui ens hem dedicat a la redacció d'esports a parlar de si aquesta generació és millor de la de 2010 a Sud-àfrica, si Espanya s'ha convertit ja històricament en la tercera millor selecció europea de la història del futbol, només darrere d'Alemanya i d'Itàlia. És que no va xutar entre els tres pals en 120 minuts a Argentina. És que Espanya va sotmetre a la vigent campiona fins ahir, com m'ha sotmès abans a França, a Portugal i menys a Cap Verd.
0: Sí, sí, sí.
3: Menys a Cap Verd a la resta de rivals que se li han posat per davant en aquest
0: Mundial.
3: Però mira,
0: Mundial. Jo crec que la gent també és molt cruel, eh? Perquè quan va passar allò de Cap Verd, tothom ja, quin desastre, De La Fuente no té ni idea, que no sap, estàs fixant l'equip...
3: El 2010 va ser igual.
0: És que som així.
3: Calcat, el primer partit el va perdre Espanya, volien fer fora Vicente del Bosque, aquell equip no funcionava per res. És que
1: aleshores Espanya, si no m'equivoco, va passar la fase de grups perquè Iker Casillas va aturar un penal contra Paraguai o Xile.
3: No, això va ser després a les eliminatòries.
1: D'acord.
3: Sí, sí, sí, però... Que 16 anys
1: després... Va començar
3: després,
1: molt malament.
3: Sí, 16 anys sí, sí. Després, ho tenim tot idealitzat i en realitat és que semblava una mica vides paral·leles, el de 2026 amb el de 2010.
4: També cal dir que Cap Verd ha estat la sorpresa. No ens ho esperàvem, vam començar el Mundial molt confiats i molt confiades i patapam, de cop teníem allà una selecció que jugava en futbol.
3: Jo tinc la sensació de que Espanya, com d'altres seleccions de les més bones amb aquest Mundial,

0: El de 48 equips, on tot era molt llarg i la primera fase era una miqueta de... Jo crec que els dos o tres primers partits els han pres com si fos els amistosos de pretemporada, entre cometes, eh? Molt, molt entre cometes.
1: Però
0: ho tenien tot perfectament mesurat. Jo tinc la sensació que la planificació ha estat genial, fantàstica, per part de Luis de la Fuente i el...
2: Sí, però hi ha alguns dels partits que han jugat que ha sigut en el darrer moment quan han guanyat, eh?
0: Perquè bueno,
2: Portugal,
0: clar.
2: Portugal fue una mica més...
3: Sí. I... La selecció portuguesa, clar, és potent. Que...
0: El moment Miquel Merino, sí, i contra Bèlgica, i sí.
2: S'ha vist una mica més i...
0: Però és que és un Mundial.
2: Sí, ja.
1: Jo tinc la sensació, sense ser un expert ni molt menys, que les veritables figures han arribat rebentades a aquest Mundial. Hi ha excepcions, segur, però penso en figures de la selecció espanyola, Lamin Yamal, Pedri, el que han dosificat sobretot als últims partits, i no sé, què passa aquí, què es pot fer perquè no arribi tan patada.
0: Però què cal fer?
1: Aquesta gent.
0: Però si no cal fer res. Si, si és que jo crec que és la demostració de que l'èxit és d'una forma de fer les coses, d'una manera de generar futbolistes... Tota aquesta gent, o la majoria d'aquesta gent, han compartit generació en categories inferiors i fa molt de temps que es coneixen i fa molt de temps que juguen amb aquesta filosofia futbolística i de vida, podríem dir. I jo crec que aquest Mundial el que demostra és que a Espanya i a la Federació Espanyola i a les seleccions espanyoles, des de petitets, hi ha una fórmula que és una fórmula d'èxit. És una fórmula d'èxit perquè semblava que fa dos anys l'Eurocopa Espanya l'havia guanyat perquè Lamine Yamal estava en el seu prime, no? que s'hauria de dir ara, i que Nico Williams doncs era poc menys que Lamine Yamal. Bueno, doncs Nico Williams va arribar lesionat i es va tornar a lesionar i ha jugat 4 estones i tampoc no ha brillat en aquestes 4 estones. Lamine Yamal va arribar lesionat, ha anat jugant, però ha fet un gol en tot el Mundial, ha desequilibrat ben poquet, i tot i així, el joc d'Espanya ha arrasat, quan ha arribat l'hora de la veritat, a equips tan bons com Portugal, com França o com Argentina.
2: A mi el que em passa... Jo no entenc gaire de futbol, eh? Ara tampoc n'hi ha.
3: Però ahir vas veure el partit o no, Joan?
2: Sí, que el vaig veure. Val. Sí, estava...
3: Per com has introduït el tema, dic, a veure si no ves ni la final.
2: No, que sí que l'he vist, i també vaig veure la semifinal. Sí, porto uns dies veient futbol, cosa que si ve que la meva família no s'ho creuen encara.
1: Quina intenció de Mundial, semis i final.
2: No, estic en el meu prime, també. El que passa és que jo veia el futbol que s'estava fent i, sincerament, em semblava molt barruer, molt, un atac molt bèstia.
0: El de la final?
2: Per part de l'Argentina, tant el que van fer ells com el que van fer quan van jugar amb Anglaterra. O sigui, em va semblar molt bèstia.
0: Discrepo.
3: Què dius?
0: Discrepo.
2: A veure.
0: La segona part d'Argentina contra Anglaterra és una segona part molt bona. Des de que comença. La primera oportunitat és de Julián Álvarez, que a tothom se li ha oblidat. En realitat, el que va ser una jugada aïllada va ser el gol d'Anglaterra. La primera part va ser drogadura. Dels d'Escalón i Messi i companyia.
2: Sí. I sóc jo que sóc.
0: Van enfangar el partit a la primera part i quan ja el tenien on volien, van passar per sobre d'Anglaterra a la segona part.
3: Ahir estaven fossos.
0: Se li ha fet llarg el Mundial d'Argentina i en cap moment vam tenir... No vam poder ni enfangar el partit. No tenien forces ni per enfangar el partit. I després és que Espanya fa semblar pitjor a tots els equips que juguen contra ella. I ahir també.
2: Però, escolta, això jo no entenc molt, perquè com tu deia, però...
1: Sí, ho has dit 50 cops,
2: però
1: Joan.
2: Perquè quedi clar, sí. Perquè encara m'ho heu d'explicar les coses. Escolta una cosa, jo no estàvem buscant masses faltes i l'altre no les pitava. I
3: bueno, forma part de la seva estratègia,
2: sí,
3: no?
2: Sí, perquè era molt bèstia.
3: No?
0: Jo crec que s'havia venut un partit que és el que tothom tenia en el cap que passaria, que en realitat no va passar.
2: Uh-huh.
0: Tampoc. A mi el partit em va semblar el d'un equip clarament superior a l'altre i l'equip inferior només caldria demanar-li que es facin els gols en pròpia porta. No, hauran de buscar el que tinguin, el que puguin. Argentina ahir estava en unes condicions molt inferiors. Ja et dic, a banda de qüestions futbolístiques, jo vaig tenir la sensació de que estaven fossos, de que no tenien forces ni per enfangar el partit. Van passar coses, jugades aïllades, tant, no sé què... Sí, però no.
3: I creus que l'arbitratge...
0: És que no va haver ni polèmica.
3: Creus que l'arbitratge va ser prou contundent?
0: Però què més voleu?
3: Home, doncs jo, alguna altra targeteta que hagués tret, la veritat.
0: Però què voleu, que acabin amb 7?
1: Aquesta dona està indignada.
3: Home, jo em vaig indignar molt.
1: No t'ho quedis a dins, allibera't.
3: Aquells nervis. Mira, avui la contractura que porto. Home, per favor.
0: De veritat, juraria que aquesta tensió i aquesta lupa a sobre de l'àrbitre no us va deixar gaudir tant com hauríeu pogut gaudir del partit i de l'exhibició de la selecció espanyola. És que no va bé ni això. És que va ser un recital del principi al... Anava a dir al final, no, als darrers 5 minuts
3: sí,
0: ja es va patir una mica,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí,
0: que va poder anar als penals, que... tranquil·lament, sí, sí. La final, eh?
2: Que ja estaven molt enfadats i anàvem a anar per totes, eh? O sigui, allà estaven, que diem, encara sí. Anem a penals.
3: I en Messi, com el vas veure?
0: Ahir?
3: Sí.
0: O en tot el...
3: Ahir.
0: En tot el Mundial, genial. Ahir, pobret Messi, jo crec que estava tan fos com la resta de l'equip i no va saber trobar solucions, és que no el van trobar en cap moment. Potser un parell de conduccions que Espanya va aturar, que si les hagués aturat Argentina de la manera que les van aturar, ens haguessin posat les mans al cap, eh? I haguessin demanat targeta groga i tal, i no sé què. És que Messi no va existir, com no va existir Mbappé, com no van existir les figures de Portugal, ni les de Bèlgica, ni les de ningú. És que Espanya en 8 partits ha encaixat un gol. És que Espanya ha jugat de meravella en tot.
1: La clau és d'anul·lar les figures dels seus rivals.
2: La clau és el porter, que ha sigut, no l'han mogut, o sigui, perquè com veieu el de la Fuente, quan algo funciona no lo toques.
0: Aquesta discussió l'hem tingut, també.
2: I no ha tocat res.
0: La del porter, que algú deia a la redacció, però si no li han xutat, no és el millor porter Unai Simón. Bueno, però és que Unai Simón és un jugador molt important en la forma de generar futbol de la selecció espanyola. Espanya, quan té la pilota, juga amb 11, que la majoria dels equips juguen amb 10. Uh-huh. Espanya juga amb 11, perquè l'11 és Unai Simón. Unai Simón sempre deia que havia après molt de Luis Enrique a l'hora de on i com s'ha de començar la jugada. I quantes vegades recordeu que qui comença la jugada a Espanya no és cap dels centrals, sinó que és el porter, uh-huh, que decideix la port o Cubarsí.
1: Quasi totes.
0: O el lateral, o aquesta la tiro en llarg, o aquesta ha vingut Rodri. Unai Simón és molt bo. Potser no és el millor porter parant del món, no ho és, però Unai Simón és molt bo.
2: I estàs d'acord amb els premis que es van donar després d'aquests individuals a Pau Cubarsí?
0: Oh, estàs d'acord? Ho diu, aquests premis.
1: Aquesta pregunta la tenia jo també preparada.
3: Va,
0: MVPs. Ho diu, aquests premis.
1: Obrim la ronda d'MVP, sisplau.
0: Va. Rodri ha fet un gran Mundial, però ha estat millor el Mundial de Rodri que el de Pedro Porro? No m'atreveixo a dir-ho. Ha estat millor el Mundial de Rodri que el de Dani Olmo? No m'atreveixo a dir-ho. O Cado Yarzábal, no m'atreveixo a dir-ho.
1: Però si depengués de tu, a qui li hauries donat l'MVP?
0: És que potser no li dono un jugador d'Espanya. És que potser jo li dono a Messi.
1: Em sembla bé. Apunto.
0: És que potser li dono a Messi.
1: Josep Maria Rui,
0: és que
1: Messi.
0: Se li ha de donar a un jugador de l'equip campió, habitualment, no? Bueno. Que no està malament, eh? Que Rodri és un tros de jugador que sense ell no s'entén la selecció espanyola ara mateix. I va començar molt malament, també.
1: Però cal teu
0: MVP... Deien que si calia, o si potser podia entrar Zubimendi. Mira com ha acabat Rodri.
1: El teu MVP, Messi.
0: Per Messi.
1: Natàlia, MVP. Ho té claríssim.
3: És que no ho sé. És que potser estic d'acord, amb el Rubí.
1: Messi, també?
3: I No. Ah. Que potser no caldria destacar... Ja tens la selecció guanyadora, no? Potser no cal destacar un.
1: Mullat una mica.
2: Home.
1: El teu preferit. Sentiments.
3: Jo Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal? MVP?
3: Sí.
1: Lamine Yamal. Joan Barutel. MVP, sisplau.
3: Encara que només n'hagi marcat un,
0: veure,
3: Rubí, d'acord?
0: I a Aràbia Saudí.
2: Jo soc bastant de Lamine, també.
1: Lamine Yamal.
2: Sí.
1: Però Lamine Yamal o el seu germà?
0: Vosaltres sou...
3: Home, és que el germà de Lamine, per favor.
1: És el meu MVP.
3: És el meu MVP. Mira, puc canviar?
1: Kenny és meu.
0: Ahir va sortir poc, eh?
3: Sí. Bueno, va sortir d'esquena emocionat.
1: Ja va bé que vagin dosificant també l'exposició, no?, d'aquest nano. Però Kenny és el meu MVP. I hi ha un MVP femení, també.
2: No, no comencem.
1: Sí, MVP femení. No és Alexia Putellas.
2: Que no hi era,
1: el meu MVP femení és Vero Boquete. Vero Boquete, comentarista de la 1, que per mi ha estat tota una revelació, tot un descobriment.
0: Doncs escoltaves les 4 darreres temporades que hem tingut a Vero? Vero Boquete és la millor.
1: Vero Boquete, MVP.
0: Vero Boquete és la millor. I per tant, rectifico... Treu a Messi i posa a Vero.
3: Escolta, també li haguéssim pogut donar una parella d'actors internacionals, Javier Bardem i Penélope Cruz, que han estat uns altres dels protagonistes d'aquest Mundial, eh?
4: És que i els seus fills.
2: I els seus fills. Havia moltíssima gent VIP allà.
4: Guapos perquè sí, eh? Guapos perquè sí.
2: Això és genètica. És genètica.
4: Bardem
2: és,
4: i Penélope.
2: És el jamón, hijo. És que allà, o sigui, clar, mengen pernil i les coses surten bé.
3: Clar.
2: Menjava la terra, que s'han portat cap allà. Bé, doncs, escolta, abans de marxar, Rubí, tu que ets una persona d'esports, les pauses d'hidratació són d'hidratació o de facturació? Aquesta pregunta la farem molt avui, eh? Tu que ets una persona d'esports.
0: Cal un extra d'hidratació en un estadi on hi ha jugadors amb màniga llarga? Jugant a cobert, amb aire condicionat... Jugadors amb màniga llarga? Bueno, jo crec que respon sol.
2: Sí, sí, però vull que siguis directe. Estàs responent sol, però...
0: Anuncis. Publicitat. Anuncis, pasta,
2: sí, és facturació. Sí, és ja perquè...
0: Han canviat el futbol.
2: Sí, sí, tant i tant.
0: El futbol en aquest campionat del món s'ha jugat en 4/4. És així.
2: Anem a parlar... Segueixes aquí amb nosaltres, Rubí?
0: Perquè... Si no em feu fora, jo em quedo, clar.
2: No, pots quedar aquí fins que vulguis.
0: Parlareu del descans?
2: Sí, sí, ara anem amb la Natàlia a parlar d'aquestes coses. Perquè, Natàlia, ha sigut molt mogut el descans. També la gent ha pogut viure el partit de moltes maneres. Tenim una mica de tot, és el que ens vens a explicar ara mateix.
3: Doncs sí. A veure, és probable... que tothom... A veure, és que ahir qui no va veure el partit?
2: Veus, aquesta vegada jo t'haig de dir que sí que el vaig veure.
0: Una de cada 6 persones, segons el que ha
3: veus?
0: Sortit.
3: Veus, jo m'atreveixo a dir que tothom ahir va veure el partit, però clar, la mitja part és el típic moment per anar a la cuina, agafar la truita de patates que has deixat preparada, no sé què, no sé quantes, i potser algú es va perdre la mitja part. No patiu, us portem un resum, però us portem un resum des de l'inici, perquè clar, un dels anfitrions d'aquest Mundial era els Estats Units i ha dit una cosa, aquí qui som els reis del show? Els nord-americans. I ho van demostrar. Van començar amb cares conegudes, com les d'Iniesta, Kempes o Carlos Alcaraz, que van ser responsables de presentar la Copa del Món a tota l'afició. I una altra de les cares que vam veure va ser Tom Cruise, que va fer un discurs sobre el poder de la unió del futbol.
5: Bueno, de fet, estic aquí amb la meva parella.
3: No, anem al tallo, Tom Cruise, Martín, amb aquesta cosa èpica que tenen els nord-americans, la música de fons... Mira'l. Moreno, ben fort, parlant d'aquest poder, aquesta emoció. Va dir coses molt importants. No, però amb el to que ho va dir, doncs ens ho vam menjar tots. Després va arribar la Jennifer Hudson, una cantant nord-americana que és de les poques actrius que té tots els grans premis musicals que dona l'Acadèmia de la Música nord-americana, i va cantar l'himne dels Estats Units.

0: Va ser curiosa aquesta actuació. Ella meravellosa, una veu espectacular, anava preciosíssima, anava acompanyada de diversos cossos policials dels Estats Units. Cal? Em pregunto, potser no. Tot va continuar amb l'himne de la FIFA, interpretada per Robbie Williams, Nicole Scherzinger, una cantant espectacular que ho va patar molt amb les Pussycat Dolls, que va estar durant molts anys amb Lewis Hamilton. D'això et sonava!
1: Per això em sonava!
0: D'això et sonava!
1: Oh, amb l'Arcadi i el David, ben ser incapaços de...
0: I també vam poder escoltar a Laura Pausini. Hey,

0: molt èpic, ells tres vestits de blau amb totes les banderes participants al Mundial de Fons. Aquesta va ser la primera part de la cerimònia abans del partit, i a la mitja part, després de la primera part del partit, molt a l'estil de la Super Bowl, van tapar la gespa. El meu pare patia, no sé
1: per què.
0: Perquè diu,
1: però si ja estava feta, ja estava feta pols.
0: Estava feta caldo, oi, la gespa?
1: Sí.
0: Ai, Déu meu. Total, van tapar la gespa i van fer una mitja part, molt a l'estil, com dèiem, de la Super Bowl. Un show, per cert, que estava sota la direcció artística de Chris Martin, el cantant de Coldplay, i que va començar amb la reina del poble, Madonna.
2: Jo ahir, quan la vaig escoltar, em vaig quedar més tranquil, eh? Em vaig quedar molt tranquil amb Madonna, perquè quan va fer la mitja part d'Eurovisió fa un munt d'anys, bé, va desentonar i desafinar, que jo pensava...

0: Ah, va, com ho fas igual...
1: Perquè ahir anàvem dos de parxís.
0: Ai, sí, sí, ja.
1: I això sempre bueno, ajuda.
2: Hem de pis, també.
3: Clar.
2: Que conduï el
3: cotxe.
2: Us
3: he de confessar que jo, a la mitja part, vaig ser de les que va anar cap a la cuina agafar el tros de truita de patates, i quan vaig sentir a Madonna va ser com... Vaig sortir. I quan vaig veure que anava acompanyada de Ronaldinho i Ronaldo... Bueno, això...
1: Bueno, això ho dius tu, que eren Ronaldinho i Ronaldo.
3: Rubí.
0: Home,
1: a mi em van semblar el ros i el pèl roig de patxís.
3: Bé,
2: potser
3: jo...
2: estaven fets amb IA.
3: Jo... No, no, no.
0: Eren reals, perquè a més estaven com molt contents de la Madonna, perquè
3: no,
0: anaven
3: no, no.
0: somrient.
3: Home, anaven
0: somrient.
3: No, ja són dos personatges que acostumen a somriure.
0: Sí, sí.
3: Però tu imagina't allà conduint, després sortint de la maneta amb la Madonna, moníssims. Em va cridar l'atenció que escollís aquest music, una cançó antiga ja de Madonna, del disco homònim Music del 2000, perquè acaba de publicar Confessions 2, perquè Madonna ha tornat a tope, i jo pensava que agafaria una de les cançons d'aquest últim treball. M'imaginava una col·laboració amb Sabrina Carpenter, una cosa així. De cop que agafés Music, a mi em va desquadrar una mica, però bueno, potser va ser una exigència de Chris Martin.
2: Acaba de dir antiga. Jo... Digues.
3: No, bueno.
2: Acaba de dir antiga una cançó del 2000, eh?
3: No, home, no, no. A veure, tenint en compte que acaba de publicar un disc.
0: Sí, sí, que no es faci promo, el disc que acaba de treure.
2: Tota la raó.
3: El que tenia més sentit és que...
0: Tens un aparador brutal a tot el món per promocionar la cançó que acabes de treure.
3: Però bueno, Madonna està a tope i ho va demostrar ahir. Després de l'actuació de Madonna, va arribar un moment curiós. L'escoltem.

0: Que abans he fet una cosa molt lletja, que és dir que la Nicole Sturges-Francis va ser parella de Lewis Hamilton, doncs ara he de dir que Gustavo Dudamel és el marit de la Maria Valverde, per equiparar.
1: Carai!
0: Efectivament. Aquest director d'orquestra veneçolà va actuar al costat de la Filarmònica de Nova York, la Simfònica Simón Bolívar de Venezuela, al costat, per això deia que era random, dels Muppets.
1: Boníssim.
2: Això em va encantar.
0: Mira!
2: Em va encantar.
0: I van fer aquesta versió meravellosa de Seven Nations Army i aquest cant coral que s'ha fet viral del Mundial, d'aquest rem tradicional viking en un homenatge a Noruega. Tot seguit, un dels grups que més boges porten a les adolescents arreu del món.
2: Escolta, jo no sóc adolescent i també em porta bots.
0: T'agrada BTS?
2: Home, jo conec l'RM, el V, el Jimin, el Jin...
1: Superar-me, superar-me.
2: Soc superar-me, jo. A mi m'encanta BTS, el Jungkook, home, jo...
3: La meva filla me'ls va explicar tots,
2: clar,
3: també.
2: Clar, clar, home.
3: Com avui el Joan.
0: I com els vas veure ahir?
2: Esteu parlant, home, meravellosos, els com millors, sempre. Són els molt millors. Bons, sobretot el Jungkook, que és molt bo.
3: A mi em van obligar a sortir de la cuina.
2: Sí, sí.
0: Doncs al moment que Ruby i jo vaig sortir per Madonna, Ruby va sortir per BTS.
1: Quin falset, eh?
2: Jungkook.
1: Meravella.
0: També... Ojo, d'aquí 4 anys, quan fem el Mundial aquí, aquest so és espectacular, eh? O sigui, el so de l'actuació d'ahir és que no va haver-hi cap moment que patissis... Bueno, un moment del Justin Bieber, que després el comentem, que es cola una mica el vent, però a banda d'això... O sigui,
1: no hi ha playback
0: impecable.
1: Aquí? No és playback, això?
2: Tenen, jo crec que la base musical sota, per si no canten, perquè sí que es va notar com un moment que va sortir el Jimin
0: no
2: i es va separar el micròfon i sonaven de fons, perquè és veritat que hi és, però ells canten en directe a sobre.
1: Si ho dius tu, Joan, no crec.
2: Es nota. Però el moment que es notava.
1: És una passada d'actuació.
2: Vámonos.
0: Bueno, doncs aquest és Dynamite. Si us plau, entreu al web de Ràdio 4 que podreu veure l'estreaming perquè en Barutel està a tope. Escolta, que els Muppets no van ser els únics personatges de ficció que van veure durant la mitja part. Per què vam veure
3: No era Justin Bieber?
0: A mi em va fer moltíssima il·lusió. Ara en parlarem, de Justin Bieber. Ah. Però jo estic supercontenta per ell perquè venia d'estar una mica al pou.
3: Mira, la meva filla em va dir textualment: papa, no sabes lo contenta que estoy.
0: Veus que és mona la teva
1: filla. El va veure també.
3: Bueno, molt bé. El va veure amb millors ulls que jo, crec.
0: Sí. Però qui va donar pas a Justin Bieber? Doncs dos dels protagonistes de Ted Lasso, una sèrie meravellosa sobre, per exemple, entrenaments de futbol, són en Jason Sudeikis i Brendan Hahn. Amb que també va ser espectacular i efectivament, bueno, els escoltem, vaia que els tenim, escoltem el touch. Coach, I gotta say, the first half of halftime knocked my darn socks off. Bueno, molt divertits ells, de vinga, ara arriben, surten amb una d'això, com es diu això? Cap

0: porten de llum? Aquestes pantalles.
1: El cartelón.
0: El cartelón, doncs surten amb un cartelón amb
1: nosaltres
0: una J i una B, com per donar ànims a Justin Bieber. Li diuen, tu no pateixis, no estigui nerviós, que no t'escolta ningú. I tot seguit, Justin Bieber es marca un acústic meravellós amb el seu Everything Hallelujah.

0: Potser Chris Martin podia haver escollit un altre ordre, eh?
1: És que no estic gens d'acord. O sigui...
2: Una pregunta, Natàlia. Tu és Believer?
1: No. Jo no soc Believer. A mi el Justin Bieber ja em va pillar una mica... És que aquí no em veus? Ja tinc els meus anys, eh?
2: Però no ho sembla.
1: Però ja em va pillar gran. Però Justin Bieber venia d'un moment foscot.
2: Sí.
1: Marc, per favor, va fer ja un acústic en el seu Coachella que va ser molt comentat perquè reprèn una mica aquesta essència de quan ell estava doncs, sol fent els seus vídeos per YouTube, perquè va ser un dels primers artistes que ho va petar venint de la plataforma YouTube.
3: L'actuació del Coachella, que va ser la gran estafa de tota la història de la música, perquè el paio aquest va pujar a l'escenari,
1: narrativa,
3: va obrir un PC, un portàtil, el que fos, i va buscar al YouTube els seus propis vídeos i després va cantar per sobre d'ells.
1: Però escolta una cosa, jo crec
3: si
1: que Chris Martin...
3: Si això no és una estafa, quan va cobrar? Quan va cobrar? 9 milions d'euros, una veritable
1: bestiesa. Estem parlant de per Coachella, eh?
3: Sí, sí.
1: Vale, sí, home, clar.
3: Home, va. I una cosa només. Sempre que s'ha cantat aquesta cançó...
1: Sí.
3: Després, en qüestió de poc temps, hi ha hagut una notícia...
4: Tràgica.
3: En el món de la música.
1: Jo l'únic que et puc dir és que els futbolistes estaven molt contents perquè molts d'ells eren fans de Justin Bieber. Però bueno, que el Marc Cadena, oi?
2: Sí.
1: No li agrada en Justin Bieber. Segurament li va agradar la Shakira.
2: Hombre.
3: Què, aviam. Compara, sisplau.
1: La veritat és que va estar molt bona, eh? Shakira amb Burna Boy, amb aquest Dai Dai, la cançó oficial d'aquest Mundial. Si Madonna és la reina del pop, Shakira és la reina dels Mundials. És el quart himne oficial que fa. També va fer el del 2006 a Alemanya amb Keeps the Light, el del 2010 amb el Waka Waka, el del 2014 a La La La, i aquest Dai Dai, moníssima, ella amb els seus amb
0: I
1: nens.
0: I els nens?
1: Oi, els nens aquells eren moníssims.
0: Els nens només a l'alçada del germà de la Min.
1: Sí, total. Quin poderío, quin poderío. Bueno, doncs molt... Per cert, us he de dir que Shakira no cobra res per fer aquestes cançons oficials dels Mundial. Ella té doncs, un acord amb la FIFA. De fet, passa el mateix amb la Super Bowl, que els artistes que actuen a la mitja part no cobren res. El que passa que aquest Dai Dai, ella té els seus drets d'autor, pugen les reproduccions i... cobrarà aproximadament uns 4 milions d'euros només de drets d'autor per aquesta cançó. Les mujeres facturen, sí. Carinyo. I després d'aquest moment meravellós, un moment que a mi em va semblar fluix. L'actuació final, on ja vam veure Chris Martin dels Coldplay i, bueno, tot de nens, d'un cor, per cert, que es diu PS22, que és un cor infantil de Nova York, que van cantar una...
2: Perdona, pots repetir, eh?
1: PS22 Curse.
2: Oh, m'encanta.
1: Oh, yeah, my friend. Sí, et recordo que no sabia dir la Nicole Scherzinger. Escoltem el moment del final, va. Més la van enfocant com a Donald Trump, aquest missatge d'amor, d'unió... Bueno, això ja ens ho ha dit en Tom Cruise. Ja està. O sigui, em va semblar una mica... Ja. Massa amor, massa bon rotllo, i no estem en un moment tan maco i tan happy flowers com ens esteu venent. Això és el que jo vaig pensar bonament amb el meu entrepà de truita de patates.
4: Totalment d'acord.
2: Totalment. Era entrepà, no era una,
1: bueno,
2: una tapeta?
1: Vaig fer una tapeta, sí, perquè fa de mal menjar.
2: Ah, vale. És que dic, ara a veure si resulta que t'has menjat un entrepà, un bocata de patates.
0: La pregunta és si li tornen a fer l'encàrrec a Chris Martin, repeteix el que va presentar ahir? A que no?
2: No.
4: Seguríssim que no.
1: Jo el ritme em va semblar ben trobat, eh? O sigui, cançons més animadetes, d'altres més tal... Em va semblar que estava bé. Home, es va fer curtíssim.
0: La FIFA encara està per darrere de la Super Bowl, eh?
2: Jo, sincerament, si voleu que sigui sincer, m'esperava un show molt més heavy. M'esperava una cosa amb més jaleo. El vaig veure que estava bé, que havia molts grups... Ja, bueno, però cadascú vol tenir la seva opinió. Jo m'esperava una cosa
1: molt millor. Rosalia Mundial 2030, no? Rosalia...
2: Sí, clar, està clar, però, per exemple, un exemple per posar aquí, perquè, clar, aquí a Espanya, si lo hacemos con según quién, igual nos dormimos. Espero que...
1: Fent amics el teu primer dia, les tardes, l'estiu, eh?
2: Jo som molt sincers, que hi ha molts artistes espanyols que si els portes a fer segons què, si et queixes de la cançó aquesta del Justin Bieber, aquí estem dormint tots la becaina entre una part i l'altra, eh? O sigui que, a veure, o fem aquí una miqueta de vidilla o aquí ens morim tots. Perquè aquí, és que clar, els artistes internacionals...
1: Sí, a mi em va agradar molt.
2: A mi ahir, jo esperava, no sé, tant d'anunciar-ho espectacular. També no hem parlat de Post Malone, que també va actuar al principi.
1: Sí, al principi.
2: Que també va sortir i a mi em va agradar molt, i realment és un tio que s'emporta un munt de premis també, i que va estar a la primera part, i em va sorprendre. Més que res perquè jo esperava, no esperava que a la primera part hi haguessin actuacions musicals, m'ho esperava tot més a la mitja part, saps? Llavors em va sorprendre bastant quan a la primera part van aparèixer tots aquests
0: clar,
2: artistes.
0: Però és que mitja hora ja era prou, el descans...
3: I llavors, bueno. I em diuen un show malíssimo, no estic d'acord. A mi em va agradar també perquè tampoc tenia unes expectatives massa grans. És a dir, que bé, a mi em va agradar. De l'1 al 10, no soc ningú per puntuar, però puntuo. De l'1 al 10, un notable, un 7.
1: Jo també. I una crítica que sí que li faig en aquesta part més de cerimònia i d'espectacle de la final d'ahir és, hagués costat molt trucar a un Catriel i Paco Amoroso de part d'Argentina i a una Rosalía o a una Aitana, ja que el Superestrella no ha parat de sonar durant el Mundial, per part d'Espanya?
2: No.
1: Jo crec que no tant.
2: Home, l'Aitana va entrar des de Casa Televisió Espanyola per donar sort al...
1: I hagués anat encantada.
2: I tant.
1: A Nova York.
2: I tant que sí.
1: I Catriel i Paco Amoroso, molt probablement també. Llavors, jo aquesta coseta de, doncs, escolta, tenim a dos equips a la final, aquesta producció es fa ràpid.
2: Sí, i tant. Jo penso que
1: sí. Jo això ho vaig trobar a faltar.
2: Jo crec que sí. Jo crec que també, i a més, home, dins d'una final que, bàsicament, qui estaven jugant a la final eren dues persones de llengua llatina, doncs no vam escoltar un trosset de Shakira que va cantar en espanyol, però...
1: I Laura Pausini.
2: I ja està, però...
1: Que dic, els italians deuen estar contentíssims.
2: Sí, però, clar, no va haver més en espanyol, saps? O sigui, ja que estan dos equips d'aquí, podia haver actuat algun més.
3: Mundial.
2: O sigui que crec que hauria de ser així. Parlem del Mundial. El Mundial és meravellós, és fantàstic, és fenomenal, tots estem encantadíssims amb el Mundial.
3: Així, amb passió, molt bé, Joan.
2: Sí, jo tinc una passió amb el Mundial
0: Què
2: fantàstica.
0: Què faràs avui sense partits, Joan?
2: Uf, no sé. Avui jo crec que el que faré és...
3: Tens una sensació de buit, total.
2: És descansar moltíssim perquè, ui, aquests dies veu tants partits, agafar tota la teoria de com es juga a futbol... Bé, estic
0: la importància
2: mica...
0: d'Unai Simón...
2: Sí, exacte. Poder dir el nom de la Fuente i no inventar-me'l, saps? Perquè jo sóc una mica com el meu pare, que el meu pare s'inventa els noms. I jo sóc una mica també.
3: El de la Fuente, com es diu?
2: Lluís. A veure, això encara arribo, eh?
3: Figura eminència, també.
2: Això encara arribo. Juli, bona tarda. Ah. Ui, com estàs? Què tal?
4: Molt bé, amb ganes de parlar de números, de xifres.
2: Exacte, perquè volem... El Mundial és molt maco, com dèiem. Acaba de dir a Natàlia que la Shakira s'embolsarà com 4 milions d'euros.
1: De la repercussió
2: del Day-Day. De la repercussió del tema oficial del Mundial.
0: No es confirma però... que no cobra res.
2: Sí, exacte. Això és no cobrar
1: directament
2: res.
1: Directament de la FIFA, directament de la FIFA.
0: Vale.
2: Però nosaltres volem parlar també del Mundial en números i volem saber, doncs, què genera aquest Mundial de futbol per tothom, pels jugadors, per la FIFA, per l'hostaleria, i per això tenim aquí amb nosaltres el Julio, perquè realment quin és l'impacte econòmic del Mundial, Julio?
4: A veure, el Mundial de Futbol genera un impacte rècord de 1.500 milions de dòlars en inversió publicitària global. A més, els ingressos directes de la FIFA, només per patrocinis i drets de màrqueting, superen els 2.800 milions de dòlars, convertint-lo en un dels esdeveniments esportius i comercials més lucratius del món. L'esforç per obrir espais publicitaris en el torneig i també per a espremer al màxim la rentabilitat que té a les audiències es traduís en que s'ha augmentat un 15% la facturació de la FIFA en drets televisius respecte a fa 4 anys al Mundial de Qatar, situant-se en 3.925 milions de dòlars. Tampoc podem oblidar que la venda d'entrades suposen altres 3.000 milions de dòlars. Aquesta ha estat una xifra important i que sabem que tot el món no podia permetre's aconseguir una entrada per anar a veure un partit de futbol, encara que fora de la fase prèvia.
2: O sigui que... I si, no ho sabem, no? Però si una entrada és tan cara, la revenda deu ser ja la bomba, no?
3: No, és que no es podien aconseguir ja entrades pels canals oficials i ja era tot a la revenda, perquè
2: per això.
3: I tot hi ha vies oficials de revenda.
2: És que això ja
3: una barbaritat.
4: Inclús la gent que ha volgut anar a la final havia de pagar 8.900 euros en aquests viatges organitzats, que era el vol i l'entrada per al partit.
2: Ai, Déu meu. I la novetat que estaven comentant abans de les pauses d'hidratació, que com he dit també són pauses de facturació.
4: Negoci. Pur i dur. L'impacte és... Doncs considerable. Anem a fer càlculs. Amb 104 partits en disputats, en dues pauses d'hidratació per en contra, el torneig ha generat 208 finestres comercials addicionals. Si cadascuna d'elles permet emetre 4 anuncis de 30 segons, el Mundial incorporat 832 nous espais publicitaris que no formaven part del model tradicional, perquè això ha estat un invent d'enguany, no? Al igual que se fa a la NBA, als partits de futbol americà, hem de treure el màxim profit. Doncs tenim 832 nous anunciants que poden ocupar aquests espais. De fet, als Estats Units, en una cadena com la Fox, es tradueix en 250 milions de dòlars en ingressos addicionals amb escenaris optimistes que eleven aquesta xifra per damunt dels 300 milions de dòlars.
3: M'estic marejant, Joan.
2: No, ja. Tenint en compte que, més clar, cada canal de televisió que assumeix i que compra els drets per emetre el Mundial al seu país, tot això també ho rendibilitza. O sigui,
3: Jackpot.
2: En aquest cas, a Televisió Espanyola no, perquè no tenim publicitat, clar, però a altres llocs estan traient molta pasta. O sigui, és una cosa molt, molt rentable. I ara parlem de les seleccions. De quan guanyen les seleccions?
4: Que també guanyen les seleccions.
2: Està claríssim.
4: Doncs bé, Espanya, com a campiona, s'emporta 50 milions de dòlars, o el que és el mateix, uns 44 milions d'euros. La subcampiona argentina, 33 milions. Anglaterra, que va quedar tercera, 29 milions. I França, que va ser la quarta, 27 milions. No hi ha molta diferència entre tercer i quart. Cada país participant es va emportar, independentment de la seva classificació, només per anar, per participar, 9 milions de dòlars, a banda del 1,5 milió que es va donar a cadascuna d'elles per preparació. En total, la FIFA va distribuir 871 milions de dòlars entre els 48 participants, un rècord històric també per a la competició.
0: Recordem que això va a les diferents federacions, dels països participants. Exacte. I després ja, quan comencen les concentracions, els capitans de totes les seleccions van al president de la federació i li diuen, que hay de lo mío.
2: Escolta, una cosa...
0: Si guanyo...
2: Espera un moment, a veure...
0: El passic, quin és?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ja podem fer un equip de futbol, ja deixem-nos de ràdio. Anem-nos a jugar a futbol.
5: Perquè les primes es tanquen, òbviament, abans que comenci la competició.
0: Sí, clar.
2: Déu meu.
0: És de les coses més xules que es fan quan comença la concentració.
5: I a més... La conversa de ser maca, no? Els capitans, suposo... Sí. Amb l'entrenador i el president de la federació. No?
0: Arribaran així amb un full, com sí. El que porto jo, amb quatre números, i diran, escolta, m'he enterat que la FIFA aquest any, si guanyem el Mundial, pagarà més de 50 milions de dòlars.
2: Mira, això ens ho explicarà el Julio, perquè què s'emporten els jugadors d'Espanya per guanyar aquest Mundial?
4: Doncs bé, cadascun dels 26 jugadors de la selecció espanyola s'endú 756.000 euros. Hagi jugat o no?
1: Ah.
4: O
1: sigui, cadascú... Queda dir que per ells és un trunyo, eh?
0: Multiplica? Sí. Bueno.
5: Sabem,
1: A veure...
0: Tots no són la mina, eh?
5: Et salva l'estiu, eh?
0: Que tots no,
1: home,
0: són
1: no, la... a mi la vida, saps? Però
0: multipliqueu això per 26?
2: Exacte.
0: Que seran
5: quina barbaritat,
0: uns
5: sisplau.
0: 20, no?
5: Com estic suant avui?
2: Ara no,
0: uns 20, no 21, calcul... 22, sí. més el que s'emporti al cos tècnic i de més, doncs no sé, a mi així... calculant...
5: La mare que els va matricular.
0: És la meitat. Però és la meitat, més o menys. L'altra meitat l'ha d'administrar la Federació Espanyola amb d'altre tipus
1: d'inversions. I el seleccionador?
0: Home, sí, el seleccionador cobrarà...
1: També 700 i pico mil.
0: No ho sé.
2: No ho sé, però...
0: No sé si el cos tècnic computa com a X jugadors i s'ho reparteixen entre ells, això no ho sé.
2: Però veieu que maco és l'esport? És molt maco l'esport, eh? Però també genera... L'esport sí que genera diners pels jugadors, però també genera negoci, doncs, per exemple, per l'hostaleria.
4: Sí, perquè segons les previsions d'hostaleria d'Espanya, el Mundial ha suposat un dels majors impulsors de l'any per al sector. Els bars i cafeteries incrementen la seva facturació entre un 25 i un 30% cada vegada que es juga a la selecció espanyola en un horari favorable per a consumir fora de casa, com per exemple els partits que s'han disputat a les 9 de la nit, que ha estat l'horari més habitual de la selecció espanyola. Després de la classificació d'Espanya per a la final, la patronal va estimar que només en aquest partit, el que es va jugar ahir, podia generar-se més de 130 milions d'euros d'ingressos addicionals per a l'hostaleria espanyola.
2: Anem a preguntar, Natàlia, la truita de patates era comprada o era feta a casa?
1: No, feta a casa.
2: Per tant, tu no has pujat al nivell de consum a l'hostaleria aquests dies?
1: No. Jo tot ho vaig anar a comprar.
2: Has comprat els ous, has comprat les patates, sí. Que això també és important, però no estava feta.
1: Que jo soc de truita de patates amb ceba, Joan.
2: Molt bé. En ceba?
1: Home.
5: Com ha de ser?
2: A mi també m'agrada en ceba. A mi la ceba també m'agrada molt, eh? Parlem de les apostes, perquè és una altra de les coses que la gent aquests dies tira i també dona diners.
4: Clar, per a fer-se ric o no.
0: No.
4: Podem dir que...
0: Normalment no.
4: Avui ja no existís una xifra oficial dels diners apostats de 2026. Analistes del sector estimen que el volum mundial d'apostes durant el Mundial podria situar-se entre 60.000 i 100.000 milions de dòlars, sumant mercats regulats i aquells que no són

0: regulats, és a dir, el mercat negre. Els experts consideren que el Mundial ha pogut moure diversos centenars de milions d'euros d'apostes a Espanya, probablement entre 500 i 1.000 milions d'euros en apostes, encara que aquestes, com hem dit, és una estimació.
1: Molt bé, i també ahir va ser un dia especial en les audiències, va ser un dia brutal.
0: Mm-hmm. Sí, perquè, Natàlia, l'audiència ha estat, podem dir que, pels núvols.
2: Home, èxit d'audiències, Ràdio Televisió Espanyola ho ha petat.
3: Històrica, sí. Audiència històrica.
0: Sí, perquè la victòria d'Espanya en la final del Mundial de Futbol ha arrasat aquest diumenge en audiència en reunir enfront del televisor una mitjana de 15.706.000 milions de persones i arribant a una quota de pantalla del 87,1%. 2.054.000 d'espectadors de mitjana i una quota de 66%. En la fase ja final de l'encontre, en la part de la pròrroga, va ser l'audiència que va tindre la U. I la 2CAT ha tornat a fer rècord històric gràcies a aquest Mundial amb 477.000 espectadors o una quota de pantalla del 15,3%, un rècord històric.
3: No em deixeu sols, sisplau, acompanyeu-me. Enhorabona a tot l'equip.
1: Enhorabona a tot l'equip de Televisió Espanyola, però sobretot a la 2CAT, perquè s'està fent un projecte molt maco i és importantíssim que també ens tinguin com a referència a l'hora de veure els partits de futbol. Més números relacionats amb aquesta casa, perquè...
2: Doncs sí, continuem amb més dades i números relacionats amb Ràdio Televisió Espanyola, que més 33 partits dels 104 que s'han disputat en aquest Mundial. De fet, tu, Rubí, m'imagino que has cobert algun Mundial?
4: Sí, dos.
2: Quantes persones acostumen a estar involucrades en els mundials?
4: En la tele moltes més que a la ràdio.
2: Moltes, eh? No sé si li podem preguntar al Carles González, que ell és director adjunt d'Esports de Ràdio Televisió Espanyola i cap de Teledeportes. Carles, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Molt bé, felicitats per tot el curro que porteu fent totes aquestes setmanes. Quants companys a Ràdio Televisió Espanyola hi han estat involucrats en aquesta cobertura del Mundial?
5: Buf, mira, això és... A veure, jo et diria que al voltant dels 250, perquè hem de tenir en compte no només el personal desplaçat. Hem fet programes diaris des de Sant Cugat, també a Madrid. Hem estat un promís de 8 hores diàries amb informació de Mundial, a més de... Això descomptant els partits, partits a banda. I a part hem afegit aproximadament... tots els companys de xarxes socials, de la part digital, que també és importantíssima, i també, per raó abans dels rècords de tele, els de digital també han estat estratosfèrics.
2: Déu-n'hi-do.
1: Déu meu, quines... Sí. A més, les dades que estàvem parlant també fa poca estona d'audiència, enhorabona, Carles, per la feina que heu fet tots. Escolta, com heu viscut el Mundial vosaltres? Perquè, clar, al final... Un està vivint el Mundial de dues maneres, no? Des de l'evolució a Espanya fins als dies d'avui, que guanya, però també hi ha una part de feina. És a dir, clar, llavors has de separar una mica el sentiment amb el que és la feina. Sí. Com ho feu, això?
5: Sí, sí, sí. Bueno, mira, jo dic que hi ha com a tres fases, no? Per mi, hi ha una fase que mai es té en compte, però és importantíssima, que és la planificació d'un event com aquest. Aquest ha estat un event, jo diria que des de que jo estic a la casa, que ara farà ja gairebé 40 anys, el més complex, perquè hem tingut 4 fusos horaris diferents. Que realment la part al voltant dels partits, alguns partits, recordareu el de que tancava el grup d'Espanya contra Uruguai 2 de la matinada, per exemple, uh-huh. que era l'hora espanyola. Però al matí ja havíem d'estar pendents dels programes que es feien des d'Espanya. El primer que el teníem era un abans a les 12, després un altre a les 2, a la tarda una a les 4. Després, en funció del partit, teníem aproximadament hora i mitja, 2 hores de previ i una hora de post, aproximadament. Hi ha aquesta part de la planificació que és supercomplexa. Després va llogar els equips en allà, és a dir, els redactors que avui està a Dallas, demà està a Miami, i d'aquí 3 dies va a Nova York. Els vols, els hotels, tot això és molt complex, sí. I després hi ha la part de la pròpia execució, no? I després hi ha la part de com vendre el producte que ja has donat, que és la part, bueno, els serveis informatius, la part aquesta que us deia digital, és a dir, que tot això no s'ha aturat i ha estat, a més, un Mundial llarguíssim, de 41 dies. O sigui que tenim unes ganes ja de poder veure-ho. I entremig, això que entenc que preguntes,

0: Tavo, com es viu amb l'emoció del campionat? Doncs bueno, ahir era molt, molt maco veure la gent. Aquí, jo estic aquí a Madrid aquesta setmana reforçant una mica la coordinació i molta gent, sobretot de la gent jove de l'equip, amb samarretes i seguint el partit ja com a afició abans de posar-se a treballar o després de posar-se a treballar.
1: Parlaves de la planificació, Carles. M'imagino que ja esteu treballant amb el Mundial del 2014, 2030.
2: No pot ser, impossible.
1: 2014, t'imagines?
0: No. Abans vindrà els Jocs de Los Angeles, que sí, amb això sí que ja estem, que seran el 28. Sí, i uns jocs també són complexos perquè són moltes seus, el Josep Maria ho sap perfectament, són moltes seus, també té aquesta part de, diguem-ne, que se t'escapa pels costats, i ara estem en això. Pel que fa al Mundial del 30, sí, ja es fa alguna reunió, hi ha una comissió interministerial en la que també formem part de Televisió Espanyola, part del síndic, dels ministeris implicats, i alguna cosa ja s'està fent, però no arriba encara al nivell de, per exemple, que comencem ara ja a un 30% a mirar a Los Angeles.
3: Però vaja, Jocs Olímpics, els esteu preparant ja a any i mig vista? Sí. I el proper Mundial, la propera Copa del Món de Futbol, també comença a haver-hi les primeres reunions ara.
0: Sí, són reunions ja més aviat. Sí, perquè són reunions que, és a dir, els ministeris que organitzen, sobretot el d'esports, però també hi ha l'interior, en fi, ja comencen a mirar una miqueta, i sobretot volen aprendre de les experiències d'anys anteriors. Per exemple, la part de producció televisiva pregunten com ho hauríem de fer i
3: què ha funcionat, què no, què es podria millorar, no?
4: En tot cas, Carles, això d'aquí a 4 anys ja sé que queda molt, ja sé que queda molt i hi ha moltes coses per davant, més urgents, no sé si més importants, que un Mundial aquí a casa, un Mundial de Futbol, no sé si hi ha moltes més coses en la nostra població que siguin més importants, però és com el giravolt final, no? La selecció espanyola defensant títol,
0: sí.
4: I aquí a casa, sí. Li explicava jo abans a la Natàlia, al Joan i al Marc, que la final va ser tan rodona per la selecció espanyola, bueno, podia haver estat més còmode el resultat, però la final havia estat tan bona, tan brillant, que avui, en comptes de parlar del partit, ens hem dedicat a veure si aquest equip és millor que el de 2010, que si Espanya ja és històricament el tercer o el quart millor país de la història del futbol, i estàvem mirant a 2030. 2030 pot ser, no sé, la darrera pantalla, no?, d'aquesta professió.
0: Pot ser preciós. Jo crec que pot ser un Mundial espectacular, la veritat. I que jo crec que aquesta selecció espanyola, que a més és encara molt jove, però ja tindrà experiència, bueno, defensar el títol, fer-ho a casa. Hem de recordar l'altra vegada que el Mundial es va fer a Espanya, que va ser tot el contrari, que l'equip era bé, no, diguem-ne, no va ser la millor organització ni el millor rendiment esportiu. Bé, jo crec que pot ser un Mundial molt maco i també tindrà complexitat organitzativa, perquè a banda de la pròpia cobertura per tele i per ràdio, aquí ja tindrem una presència també en el comitè organitzador i donarem idees i donarem visions, no?
5: Carles, jo abans estem pensant en el 2030, però hem de pensar en el que està passant ara mateix, perquè ara mateix recordeu que tant Ràdio 1 com Ràdio 5 i també vosaltres, a Televisió Espanyola, al canal Teledeporte, a RTV Play, a la 2, estem fent una programació especial amb tot el que està passant amb la rebuda dels jugadors que venen ara mateix a fer la seva rua. És a dir, que encara no heu acabat la feina, us queda molt poquet per acabar la feina, però no heu acabat encara.
0: Mira, em traieu del control, perquè estàvem començant la programació d'avui, que acabarem, jo calculo, cap a la 1. Ara estava arribant l'autobús, crec que ja estava arribant a Zarzuera, quan he deixat per uns moments el control, i a partir d'aquí, doncs, un no parar, amb 8 o 10 punts crec que tenim despassats entre el recorregut i la part final, i que la gent ho gaudeixi molt, a veure també com dona, quin resultat dona demà d'audiència, però seria una manera maca d'acabar d'acabar tot això, tota la festa.
5: Home, Carles, no us heu de preocupar, jo crec, per l'audiència, eh? Enhorabona, perquè les dades són brutals, perquè la dada d'ahir és espectacular.
0: Sí,
5: o sigui,
0: sí,
5: és una cosa meravellosa. O sigui, jo crec que també és una cosa molt bona quan treballes amb un mitjà, doncs que tinguis aquesta recompensa, no? El reconeixement del públic i de l'audiència, i també dels professionals, perquè fer una cosa tan complicada, sí, els companys també ho valorem moltíssim, perquè sabem a què costa.
3: A qui li podríem demanar, Carlos, una samarreta d'aquestes blanques que han dit els companys amb els que heu connectat i el logo de RTV, aquell alça del pit a l'esquerra, on està el cor.
0: Oh, sí, això ho podríem posar...
3: Podria ser, sisplau...
0: Podem parlar amb els de màrqueting, que ho posin en marxa.
5: Home, doncs mira, estem una mica curts de regals. Apunta tu.
3: Una talla XL per mi, sisplau.
0: I els li direm a Maria, li direm a la Maria Izaguirre.
1: Vinga.
0: Que, faci una sèrie limitada.
3: Gràcies.
5: Exacte, gràcies.
1: Un enviament cap a recoronat, Carles.
5: Exacte.
3: Una guapíssimes. Vinga, són guapíssimes.
5: Sí. Una caixeta gran,
0: sí,
5: eh?
0: Que sí. Han triomfat molt, eh? Han triomfat molt.
5: Sí, sí.
0: I Espanya ha jugat amb aquesta samarreta amb més partits que amb la vermella, i la veritat que es veu pel carrer, per cada vermella veus quatre de les blanques.
3: No, però, disculpa, company, a mi la samarreta, aquesta segona equipació, la que sigui de la selecció, no m'interessa. No, no, jo vull la de Ràdio Televisió Espanyola. Samarreta
0: també
3: blanca, bueno, amb el logo aquí, a l'alçada del pit.
5: No, no, i americanes, que em semblen superxules, sí, amb el logo de la tele, que són molt xules, això.
0: Sí, les que portem la gent...
3: Aquesta és la bona.
5: Doncs, mira, Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta tarda. Et deixem tornar al control, perquè la cosa està ara mateix en acció. Enhorabona a tot l'equip que ha fet possible la transmissió d'aquest Mundial a Ràdio Televisió Espanyola. I bé, que vagi tot bé, i seguiu preparant el que ve després, les Olimpiades, el 2030, i el que calgui, per seguir informant a tothom com el que som, la ràdio pública d'aquest país, la tele pública d'aquest país. Gràcies, Carles. Bona tarda.
0: Doncs moltes gràcies. Estem molt cansats, però molt contents.
5: Bé, ara hi ha un dies de relax i això torna a la normalitat d'un altre cop. Agafa forces.
0: Exacte. Una abraçada a tots.
5: Gràcies. Bona tarda.
3: Bravo. Bravo.
5: Doncs mira quina meravella. Jo estic molt content, que surtin aquestes audiències i que la tele i la ràdio es valori, perquè fem una feina cada dia tan xula que, home, és molt, molt maco que estiguem així. Us haig d'acomiadar en aquesta hora. Encara volem repassar més coses del Mundial. Ho farem a la pròxima hora, la tercera. Estem desgavallant l'escaleta. Jo us puc dir la veritat? No sabia per on anàvem. O sigui,
1: anem fent.
5: Ara ho puc dir, però...
3: Però
5: ara
3: què passa? Ja... Que això és un especial Mundial, també. No?
4: S'assembla a l'escaleta que tenia Chris Martin.
5: Sí, no sé.
4: Pel disseny del descans. No,
3: com si haguéssim guanyat el Mundial, tu.
5: És que hi ha un pedazo escaleta i jo deia, però per quina plana anem? Dic jo, no sé per on anem ara mateix.
4: Ara una balada, ja estic vivent. Vinga, ara una balada.
5: No, una balada no posarem.
3: No tinc com per estudiar de cine tocón.
5: Doncs no, marxem amb una cançó una miqueta més canyera. Julio, Josep Maria Rubí, Natàlia...
1: A pensar que anaves a posar Julio Iglesias.
5: No,
1: dic,
5: home, no
1: sé jo, ara, aquesta hora.
5: Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda per apropar-nos a l'actualitat del Mundial. Seguirem amb els virals del Mundial després de les notícies. Anem cap a l'informatiu, el butlletí de les 6 de la tarda, i després seguim amb l'última hora d'avui de l'estiu XL. Fins ara mateix.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove a Soses, al Segrià, presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys. Maria Huguet, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, els Mossos han confirmat a Ràdio Nacional a Lleida que es tractaria d'un noi de 18 anys detingut a una casa de Soses a primera hora d'aquesta tarda. Avui no es preveu que passi a disposició judicial. Sospiten que el detingut té relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys, com deies, la nit del dissabte, que va sortir a passejar el gos i ja no va tornar a casa. La família va alertada l'absència de la dona i, finalment, se la va localitzar a 200 metres del poble, a un camí asfaltat que uneix el poble de Soses amb Aitona. Presentava signes de violència. L'Ajuntament va convocar un minut de silenci i també va decretar 3 dies de dol que acaben demà al migdia.
0: I a Antequera, a Màlaga, la Policia Nacional ha confirmat la mort violenta d'una jove de 30 anys al seu domicili. Presentava ferides d'arma blanca, tot i que sense el resultat de l'autòpsia no es poden confirmar les causes de la mort.

0: La investigació està oberta i no es descarta que es pugui tractar d'un cas de violència masclista. La seva exparella s'hauria suïcidat i la principal hipòtesi és que es tractaria de l'autor del crim. És la quarta dona víctima d'una mort violenta les últimes setmanes a la província de Màlaga.
1: Gràcies, Maria. Recordem que el 016 i el 900-920 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat compareixer al Parlament per explicar el relleu al capdavant de Drets Socials. Segons ha pogut saber Ràdio 4, ha estat el propi cap de l'executiu el que ha sol·licitat donar explicacions sobre el canvi que ha fet oficial aquest mateix dilluns. Raúl Moreno, el fins ara secretari general de Drets Socials i Inclusió, ja ha pres possessió del càrrec en un acte al Palau de la Generalitat en substitució de Mònica Martínez Bravo. La consellera sortint ha estat la qui ha demanat el relleu per motius personals. Demà la Junta de Portaveus del Parlament acordarà l'ampliació, si s'escau, de l'ordre del dia del ple amb la compareixença demanada pel president. Més qüestions. Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Els bombers de la Generalitat treballen amb 4 dotacions per sufocar un incendi, una petita represa que s'ha generat en una zona que quedava verda dins del perímetre cremat pel foc de la setmana passada. Des de la distància es veu una columna de fum. Segons els bombers, és habitual que generin represes d'aquest tipus i continuen considerant que l'incendi està controlat. Precisament aquesta zona d'Aiguamúrcia ha generat preocupació als veïns i l'Ajuntament perquè en poc més d'una setmana s'han declarat 5 incendis. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals investiguen el cas i no descarten que es tractin d'incendis provocats. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquesta represa i ens fixem també en la situació que es viu a Espanya, que afronta avui un dia complex pel que fa als incendis. Clara Ontanyón, bona tarda.
2: Bona tarda. Els incendis forestals afecten especialment a Guadalajara i Saragossa, però amb escenaris molt diferents. El foc que fa 5 dies que crema a Sierra Norte de Guadalajara està fora de tota capacitat d'extinció. Ha cremat ja 26.000 hectàrees en un perímetre de 120 quilòmetres i afecta 28 localitats. Escoltem a dues veïnes desallotjades.
3: El dia anterior de l'evacuación ya estábamos avisados de que teníamos que tener preparados para salir en el momento de que nos mandara la alerta.
2: És el pitjor incendi que ha viscut Castella-La Manxa i el vent d'aquesta tarda pot fer empitjorar la situació. En canvi, a Saragossa la situació és més favorable, els bombers han pogut estabilitzar l'incendi d'Orés i ara es comença a planificar el retorn dels veïns a casa seva sota estrictes mesures de seguretat.
1: Gràcies, Clara. I a aquesta hora, Ràdio Nacional i Ràdio 5, la programació especial comença amb motiu de la celebració del títol de campions del món de la selecció espanyola, aconseguit ahir la nit contra l'Argentina als Estats Units. A aquesta hora, l'equip, que ha aterrat a Madrid aquest migdia, es troba en una recepció oficial amb la família reial al Palau de la Zarzuela i després es trobaran amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Moncloa. Tot seguit començarà una rua en un autobús descobert pels carrers principals de Madrid fins la plaça de Cibeles, on aquesta nit culminarà la celebració del títol mundial amb música i actuacions. Ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, diverses incidències a l'AP7, un petit incendi de vegetació a l'AP7 a la Junquera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, provoca una mica de lentitud, no sembla important. També un accident a l'AP7 a Vallgorguina, en sentit a Barcelona. Aquí han topat dos camions i estan pendents de ser retirats. I hi ha 3 quilòmetres d'aturades. En el cas de Mollet hi ha hagut un accident, però ja s'han retirat els vehicles, però encara queden, també en sentit Barcelona, un parell de quilòmetres. S'afegeixen també aturades a Barberà, en sentit Tarragona, i a Castellví de Rosanes, un altre accident, en sentit Girona, un carril tallat. Pel que fa a la C33 i la C58 amb aturades de Montcada cap a Trinitat i una mica de moviment a les rondes. Això és tot. Molt bona tarda.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4.

Són les 6 i 6 minuts. Seguim a Ràdio 4 després de la informació i comencem nova hora, l'última del primer estiu XL en aquest dilluns dia 20 de juliol. Recordeu que aquesta és l'aventura que compartirem aquest estiu des

0: futbol, el Mundial de Futbol, que va acabar ahir. Hem estat parlant anteriorment del que va passar. Però sempre això genera molta opinió, genera molt moviment, genera que la gent opini, parli, expliqui, i per cert, això ho estem fent amb vosaltres. Recordeu que, si voleu, ens podeu trucar per telèfon al telèfon de la ràdio al 900-454-455, 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
0: És el telèfon de contacte perquè ens pugueu dir, doncs, com heu viscut el Mundial, què veu fer ahir quan estàveu mirant el Mundial. Bé, una mica de saber el caliu a casa, perquè molta gent es va asseure al costat del televisor a veure o RTV Play a qualsevol lloc. Jo el vaig veure ahir des de RTV Play a la final del Mundial. Bona tarda, Marina Fernández, com estàs?
2: Molt bona tarda, Joan.
0: Gerard Travé, bona tarda, com
3: molt
0: estàs?
3: Molt bona tarda, Joan.
0: Marc García, bona tarda, com estàs? Benvingut a la casa, que també t'incorpores avui, tu, eh?
4: Sí, sí, hi ha moltes ganes.
0: Amb moltes ganes, eh? Has vist ja tot?
4: Sí, sí, sí.
0: Tu t'ubiques?
4: Bueno, és una mica laberint, eh?
0: Veus, com no sóc l'únic?
3: Encara espera, una mica.
0: Tinc l'opció que jo em perdo. Jo sempre
3: l'he vist, bueno, vist patir una
4: mica. No, el Gerard m'havia de guiar perquè, si no, malament rai.
0: Doncs haurem d'anar els dos agafats de la mà per arribar fins l'estudi. Anem a parlar dels virals. Marina, com tenim el tema? Perquè doncs hi ha molta opinió, molt...
2: Hi ha molt contingut. De fet, avui hem fet una selecció tan gran que ens hem hagut de quedar amb molt poca cosa i hem fet alguns destacats. I volem destacar una cosa que té relació amb Lamine Yamal. Aquest cop no l'ha liat el seu pare. El seu pare, sabeu que normalment sempre és motiu de debat i de polèmica. Avui la que l'ha liat és la seva àvia, a Rocafonda. De fet, una de les nostres companyes que coneixem molt bé aquí a Ràdio 4 i que és una reportera increïble. La va entrevistar ahir hores abans del partit a Mataró i pel programa de Corazón, i primer hem de recuperar el moment. Escoltem-lo.
5: Me decías que era conformista y que es muy bueno, que le decías, ¿qué quieres de desayunar? Y él decía, lo que haya, abuela, lo que haya.
6: Siempre que hay, siempre que hay. Cuando yo voy al Mercadona y allá comprame Milka.
5: Bueno, no te falta decir tantas marcas, digo yo.
6: Comprame Milka.
5: Lo que le apetecía a la Lamine Yamal, pero ya sabemos más sobre él.
6: Dulcemont.
5: ¡Ay, ay, ay!
6: Dulcemont y Milka, yo traí. Tres botelles o dos botelles.
2: Bé, l'àvia de Lamine Yamal no parava de dir marques, tot i la recomanació de la nostra companya Marina Sala. Ja sabeu que aquí a la ràdio pública, a les emissores públiques, no es recomana que fem menció de marques, no és la recomanació que es fa. Però bé, ja sabeu que el codi deontològic no l'ha de saber tothom, així que bé, crec que tenim ja la Marina Sala, la nostra companya estimada, crec que tenim en directe, oi ja?
7: Hola.
2: Hola, què tal, Marina? Quina situació, eh?
7: Ai, la meva mare mia.
2: Com va ser? Com va ser? Explica'ns.
7: La veritat que tothom l'ha fet molta més gràcia que a mi, perquè jo no vaig pensar...
0: Clar, tu tenies la marrona a sobre, saps? O sigui, tu pensant, com la tallo? Perquè no diguin marques.
7: Jo, en el moment fatal... I després també fatal, o sigui, molt contenta d'haver pogut aconseguir la seva àvia, de parlar amb ella, també amb el seu cosí, però clar, jo fatal, i pel que he vist, a tothom li va fer molta gràcia, i jo, bueno, vale, doncs em consola. Sí.
2: Sí, de fet, avui has estat titular a tots els diaris digitals, si fem una cerca, a una reportera, la lia con la abuela de Lamine Yamal, no és aquest el titular?
7: Sí, sí.
2: Com et sents? Com et fa sentir això?
7: Mira, doncs va començar... Doncs em consola molt i em sembla molt graciós i molt guai, perquè al final aquestes coses passen. M'agrada molt que la tele tingui això, que arribi a més gent que d'altres maneres no arribaria, encara que sigui per aquests gafes i aquestes coses del director. I sí, sí, doncs va començar perquè veient el partit, no sé qui em va enviar per Instagram un enllaç. Després, no sé qui més, em va enviar un altre enllaç. Després, no sé qui més, em va enviar un altre enllaç. Després, quan vaig mirar el mòbil, tot un grup d'amics també estaven... Buah, ahora en... Ara no diré jo el nom.
2: No cal repetir-ho.
7: En tal sitio se habrá agotado... I tothom la risa. Llavors jo avui ja ho he publicat a les meves stories a Instagram i tothom encara més, ja, ja, ja, ja, ja, ja, la que has liat, no sé què, no sé quant, tothom partint-se. Les meves cares, tothom diu, és que m'encanten les cares que pones, és que com eres així, no sé què.
0: Mira, no. Jo penso que avui la casa de Lamine deu estar ple de les marques que...

0: Quan havia enviat de tot, o sigui, perquè és el que els hi passa a aquesta gent, que diuen qualsevol cosa i el dia següent les barques t'han omplert la casa, eh? O sigui...
1: Doncs mira, si volen, a mi també m'ho poden omplir.
0: Home, doncs mira, jo no diria pas que no, eh?
2: O sigui... M'ha semblat entendre també que deia una marca de vi.
0: No, perquè
1: ja,
0: hi ha sucs...
1: Ja, és que jo pensava...
3: Que?
0: Hi ha sucs,
4: també.
3: Ah, clar.
1: En el moment del directe
3: home,
1: també estava pensant.
3: No sé per què ha anat el vídeo directament.
1: Però no li trobo el sentit. Pues eso es culpa nuestra, que mira dónde se nos va la cabeza.
3: Sí. Tota la raó.
0: O sigui, no, clar, no. Seguem...
1: Abans va dir també una altra marca d'una altra botiga.
4: D'esports, no? Si no...
1: Sí. És que a més, és que jo havia parlat amb ella abans. Vull dir, et pots preparar poc l'entrevista amb certes persones i certs moments. Però, clar, li fas una pregunta i dius, vale, doncs això després, quan estem en directe, m'ho dius tal qual. I ni tal qual, ni tanto, ni muy poco, cuando. O
4: sea, i com és la via?
1: Quan expliques altres coses, nada que ver, jo, ai.
4: I Marina, com va ser la via?
1: Dius algo,
4: com va ser la via després del directe?
1: Ella no, o sigui, en cap moment es va donar... De res.
4: No, noi. Semblava que no t'escoltava directament.
1: Ni després tampoc, no. No es va adonar. De fet, ella em va dir que era una persona molt tranquil·la i ho podem comprovar, no? Perquè tan tranquil·la que...
0: Bueno, ella...
1: Ni es va notar.
0: Clar, ella que sabia què estava fent. Escolta, doncs, una bona forma de passar-ho bé també en aquest Mundial, perquè, a més, la relació que tenen amb la Mil i la seva àvia, sempre que apareixen és molt tendre, és molt maco. I això també es transmet, no?, quan veus la tendresa que té una persona tan jove amb les persones grans, jo crec que és un moment molt maco per viure i penso que, bé, si ella és així, és espontània, doncs la dona és espontània. Escolta, que fer dir. Podem saber qualsevol de nosaltres. Ja està.
4: O sigui, la naturalitat és el que més agrada.
1: Tendresa, també és aquest moment així divertit, sí.
0: Doncs sí. Marina, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda i bé, mira, a veure si tenim sol i també les marques se'n recorden de tu. que també...
1: Ojalá, com el programa de ojalá la segunda, pues ahora ojalá me llegue un poquito de... No de vino, que no era vino.
0: Sucs. Eren sucs.
3: Però s'hi poden enviar i benvinguts.
0: Sí, també fan sangria.
1: Us ho comparteixo.
0: També fan sangria. Gràcies, Marina, bona tarda.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu,
1: patronats.
4: Doncs bé, jo crec que hem de seguir, no?, comentant més virals i més moments del Mundial a través de les xarxes. I jo crec que primer hem de recordar el golaç de Ferran, que va ser el minut 106 de partit, perdoneu. Escoltem-lo.
5: La centrada possible, rematada. Aquí, gol!
4: El valencià ens ha deixat aquest moment històric, que ens recordarà també, s'assimilarà una mica, no?, el d'Iniesta, seran Iniesta i Ferran, no?
3: Quin número tenia? El 7, no?
4: Ens quedarà clar.
6: Us prometo que mai havia recordat celebrar un gol. O sigui, vaig fer un crit que ni jo mateix sabia que podia fer.
0: Ah, sí? Tu també vas fer això?
6: Vaig fer un crit.
0: Sí?
6: Espectacular.
0: És que hauríem d'haver fet una cosa també preparada, una gravació de cadascú de nosaltres a casa per saber com reaccionàvem als gols en el partit.
4: Si us dic com em va pillar a mi el gol...
0: Com em va pillar?
4: Jo vaig anar al fòrum. Vaig anar al fòrum, vaig aguantar la calor, la pudor també, perquè va ser horrorós allò, i vam aguantar fins la segona part, quedaven potser 15 minuts de partit i encara no havien marcat Ferran, i vam decidir marxar. Vam agafar un Cabify, i estàvem veient...
0: Vam agafar un vehicle que ens transporta...
4: Perdoneu, un transport privat, diguem, i en aquell moment estàvem veient durant el mòbil el partit en el mòbil, i justament va marxar la transmissió i de sobte passem per un bar que estava a petar i comencen a cridar com a bojos i li diem al conductor, hòstia, qui ha marcat? Frena en sec i tirem cap enrere, que jo pensava que atropellem algú, i vam deixar el cotxe allà aparcat i vam anar al bar a veure qui havia marcat i jo vaig començar a cridar com una boja i vaig dir, ha marcat Ferran, el nostre estimat Ferran, i jo menciono això perquè Ferran ha estat un noi que ha cridat l'atenció a les xarxes, especialment de dones com jo, que el futbol ens la repentim, clar.
3: És guapo, no?
4: És guapot. Mira, tan guapo... té molt bon cabell.
6: Té un molt bon cabell.
4: És tan guapo que s'ha fet viral aquest àudio, que ara sí el podem recuperar, Martín, on bueno, una noia va decidir fer la, recuperar la línia dels jugadors de la selecció i bé, quan va arribar el moment de dir al Ferran, bueno, escoltem-lo.
7: Oyarzabal, Dani Olmo, Lamin Yamal, oh Ferran, oh Ferran.
2: És un dels vídeos, un dels àudios del Mundial, eh? Podria ser tu, aquesta noia.
4: Jo podria ser la noia que crida així al Ferran,
6: us
4: la veritat.
6: Us puc confessar una cosa?
0: Què?
6: Des d'aquest, oh Ferran, tants vídeos de Ferran, m'estic intentant deixar el seu cabell.
0: Ah, sí?
6: M'estic intentant deixar el seu cabell.
2: Pensava que no has dit que et canviaries el nom.
6: S'ha de créixer, però...
0: Home, ja sabeu que hi ha una teoria que diuen que quan algú guanya un partit de futbol, 9 mesos després, neixen molts nens, hi ha molts naixements, i s'acostumen a posar els noms de qui ha marcat el gol. Això és una cosa que passava molt temps. No sabem si es continua mantenint aquesta tradició.
4: Però aviam, aviam.
2: I és un paio que tant al Barça com a la selecció, aquest Mundial tampoc s'ha lliurat, l'han criticat moltíssim.
0: Uh-huh.
2: Moltíssim. Ha estat una de les dianes, de les crítiques, de més d'un...
0: Va fer la seva declaració finalment i ho va comentar i va dir que havia estat molt matxacat. I, que mira
2: i a mi m'agrada que ell, per aquest motiu, doncs, hagi marcat un gol històric.
4: Home, si ja tenia nòvies i xicotes al darrere, ara sent el que ha marcat el gol del Mundial, ja ni t'explico.
2: Tu la podries imitar la noia de l'àudio o no?
4: Podria, però la meva dignitat em pot més,
2: bé,
4: la veritat.
2: Bé.
4: Veus, ell... I tinc xurri, també, que aquesta és una altra.
0: Cadena, ella té dignitat, no com vosaltres.
2: Acaba de dir, tinc... Xurri.
0: Sí, sí. Seguim.
4: Doncs bé, en aquest sentit, les noies ens hem... hem seguit molt al Mundial, és un fet que podríem dir inèdit, i s'ha creat un concepte que potser Marc i Joan no el coneixeu tant, però jo crec que vosaltres, l'altre Marc, el Marc García i el Gerard, sí que coneixeran el concepte de FIFE. Les noies ens hem tornat FIFES, o sigui, amb aquest Mundial.
0: T'acaba de dir un altre cop, gent gran. O sigui, a tu i a mi. Vale. Sí, sí,
4: si us parlo del concepte FIFE, sabeu de què
2: no,
4: és?
2: No,
4: parlat,
2: no, no,
4: sí,
2: jo sí.
4: Marina,
2: sí. No.
4: Ah,
2: jo sí.
6: A mi em sap greu, però jo no sé el que era. No, em sap greu.
4: Ai, Déu-n'hi-do.
6: He fet que sí amb el cap.
2: Que jo estic molt al dia,
4: Ah, mira,
2: tot això.
4: Mira,
2: FIFA és, bé, que juga contínuament al FIFA.
4: Més o menys.
2: I que s'interessa pel món del futbol.
4: Sí, seria algo així, un prototip d'home que segueix molt al futbol. Normalment s'associa a un tio que té poca responsabilitat emocional i, bueno, hi ha hagut molt mem en això, al TikTok.
8: És un estereotip, això.
4: És un estereotip, totalment. Completament. Vull dir, no vull caure en la generalització, però és un estereotip.
2: Molt bé, Marc.
8: Perquè, òbviament, jo, com a gran aficionat del futbol...
2: I del FIFA,
8: òbviament.
2: Moltes hores al FIFA, moltes hores, molts campionats.
8: Jo em considero una persona amb responsabilitat emocional i també amb altres inquietuds.
4: Clar que sí. Però ja sabeu que les xarxes tira molt el que és generalitzar els estereotips i s'ha fet molt viral el concepte de FIFA i aplicar-lo a les noies. Per tant, us podeu imaginar que les xarxes han corregut virals, per exemple, de noies que anaven amb la samarreta i diuen ja em sento la necessitat d'ignorar a una noia amb la que parlo durant tota la nit mentre veig un dels partits del Mundial. Aquesta ha estat una mica la tendència, però us haig de dir que no ha estat tot negatiu, no ha estat tot crítica cap als homes, us heu de fer una idea que no ha estat tot en aquest sentit. Però jo crec que em quedo amb aquest viral, em quedo amb la idea de que cada cop són més dones les que seguim el futbol i que jo crec que és un viral que canviarà, bueno, que marca, bueno, que exposa que les coses estan canviant i que probablement el Mundial que ve ja no se'ns farà estrany que una dona segueixi el Mundial amb aquesta intensitat i amb aquestes ganes de veure els partits.
0: Mira, jo del futbol, haig de dir, i estic molt content també amb el futbol femení, que tenim una representació brutal del futbol femení aquí al nostre país, que ho han fet molt bé. I a més també han demostrat les dones una vegada més que són molt més valentes que els homes perquè han demostrat la seva diversitat sexual, cosa que en el futbol masculí no
4: això
0: passa.
4: Això és cert.
0: Això és una cosa que s'ha d'aplaudir. I tant de bo algun dia es pugui tenir el mateix nivell de llibertat sexual
4: doncs
0: en el futbol masculí com en el femení.
4: Doncs...
0: Seguim parlant de més coses, Marina.
4: Doncs més enllà, crec que ara el Gerard té la seva pren la paraula perquè ens parlaràs una mica també d'aquest final mal sabor per Argentina, que
6: sí.
4: Tots hem vist en el Mundial.
6: Jo em sap greu, però jo posaré el focus en Argentina perquè jo no, crec que els companys de la casa ho saben, però jo no li tinc molta simpatia a Argentina.
0: Ah, no?
6: No li tinc simpatia. És que jo sóc més a Cristiano. Ah. Soc més de Cristiano Ronaldo, llavors, clar, jo vinculo a Messi i tot, i bueno, jo crec que això, crec que se'm nota una mica.
2: I en tot el matí no ho ha dit, eh? El
6: no ho he dit.
2: Ho diu ara, que està per antena, que sap que ens hem de callar la resta i bueno, deixa anar la bomba.
6: Jo crec que està bé que els oients ho sàpiguen, no, ja. No. Però jo, sobretot, aquesta imatge que...

0: ha deixat Argentina després del partit. És a dir, més enllà del nivell de joc, que no cal dir que Argentina ha deixat una imatge molt pobra, veiem que les estadístiques pràcticament fins al final del partit no fa cap remat, però jo vull centrar-me en això, aquestes imatges extraesportives que han sortit després del partit. És a dir, hem vist el comportament brut, les ganes constants a provocar, l'expulsió d'Enzo Fernández, que veus que és una acció ja que ve de la frustració, però sobretot aquestes impressions arriben al seu clímax al final del partit. Per què ho dic? Primer, quan l'àrbitre pita al final del partit, que veus tots els jugadors d'Argentina ja decebuts, veus tots els jugadors d'Espanya corrents al mig del camp a celebrar-ho, veiem l'intent de cop de puny que fa Molina a un jugador de la selecció espanyola, que crec que en aquest cas era Rodri. No estic segur, però, home, ja aquest primer cop de puny ja és un reflex del que ha sigut Argentina en aquesta final. I després, també vull ficar el focus en la figura de Paredes, que no sé si heu vist la jugada que...
1: L'hem vista.
0: Primer, com empenya a Eric García, però sobretot a mi m'ha deixat flipat, ho sento per la paraula, però el placatge que li fa Gavi. Que el pobre Gavi, el pobre, no es pot ni aixecar quasi, i després també quan Espanya aixeca el trofeu, tota la selecció argentina d'esquenes.
2: Vaja.
0: No sé, crec que una mica falta respecte.
2: S'estaven acomiadant de la seva afició.
0: Clar, no? L'excusa era que estaven saludant a tota la grada, donant les gràcies, però, home, jo
3: just
0: crec
3: que moment, no?
0: Just en aquell moment, sabent que la selecció està aixecant el trofeu...
2: Però veig que hi ha una paraula que flota l'ambient, però que no s'ha pronunciat.
4: Quina és?
2: El joc de la selecció albiceleste va ser...
0: Brut. Molt brut.
4: Bé,
0: però... Va, és... bueno, jo crec que aquí molta gent de la casa tenia com aquesta simpatia per Argentina de sí, que Messi arribi a la final...
2: Perfecte,
0: que la
2: Messi, possiblement, sí.
0: Jo no sé si han canviat d'opinió o no. Ens estic mirant ara, no ho sé, però jo crec que han passat una mica cap al meu bàndol.
5: Home, Gerard, amb tot el que ha donat Messi pel Barcelona, jo crec que m'agradaria trencar una llança per ell, perquè tot i que el joc de la selecció argentina durant la final no fos el que més ens hagués agradat als amants del futbol, crec que durant tot el Mundial, tot i no fer un futbol brillant, han tirat d'una èpica, d'un orgull, d'una casta guerrera, que jo crec que només té la selecció argentina realment.
2: Són canxeros.
0: Són canxeros.
2: Són canxeros.
0: Són canxeros.
4: Vinga, avancem, que ens queda molta feina, que encara ens queda molta roba per planxar.
0: Després, crec que un moment molt xulo i bonic a destacar és més aviat fora dels terrenys de joc. Parlo concretament en un avió, bàsicament a xarxes socials ha sortit un vídeo de, bé, un avió que tenia un vol, que coincidia durant el partit. Llavors, clar, com el vol tenia lloc durant el partit, la gent no se va assabentar del resultat, i quan l'avió aterra, arriba a la seva destinació, el pilot comunica a tots els passatgers el resultat final d'aquest partit. I bé, en aquest vídeo de xarxes socials, es transmet aquests moments de nervis, emocions fortes, que ningú sap com ha anat el partit, i bé, és un moment on esclata l'eufòria espanyola dins de l'avió.
6: Lamentablemente, no. Aquellos que tengan... una camiseta de España con una sola estrella tendrá que comprarse otra.
0: Aquí una mica jugant amb l'emoció de lamentablemente, però al final ha sigut un final feliç.
2: Un fora de sèrie el pilot, el comandant o qui fos,
4: sí,
2: no sé.
4: És que hi ha molt pilot que és locutor,
2: Sí, sí.
4: Sí, en sèrio, que saben fer-ho molt bé,
2: Lamentablement.
4: Ja porten temps i ja tenen aquest... Saben vendre una mica... No és tan formal. S'ha perdut una mica el formalisme i acompanyen més.
2: I aquella pausa, Lamentablement, pausa.
4: Sí, sí.
3: Tots patint.
0: També ho dic, A veure, poden haver causes de força major, però amb els dies que tenim a l'any per viatjar, agafar un vol el dia de la final del Mundial, justament quan s'està jugant el partit.
4: Bueno,
0: coses de la vida,
4: quan
0: però...
4: Quan et toca, potser és que estava d'oferta el vol a segons quina companyia low cost per poder viatjar.
2: I a segons quina destinació.
4: Exacte, o sigui, que no hi ha més remei. Què més, Gerard?
0: Ja per acabar, jo crec que és necessari reivindicar una vegada més la figura del germà de Lamine Yamal, que suposo que tots el coneixeu, el Kane, que és molt mono, transmet molta tendresa en els mesos anteriors amb els seus vídeos, amb el seu germà fent balls i tot, I bueno, això és una cosa que ens agrada i ho hem vist en aquests darrers partits, contra Àustria, contra Portugal, contra Bèlgica, sempre que hi havia un gol de la selecció espanyola ja era com el protocol d'enfocar la cara del germà.
1: És que a més quan reacciona la seva cara, és, les faccions em recorden més una persona adulta de 40 anys que un nano que té que com a molt 3 anys, no?
2: És que ho viu com un adult.
1: Exactament.
2: I la cara que posa i com crida.
1: Exactament. Sí.
4: Home, també s'ha...
2: Totes i tots som Kane.
4: Sí, també és veritat que té un entorn que dona per això. És a dir, clar, és que jo ho he viscut des de petitó i al final deu flipar, va, veure el seu germà allà enmig. I això tant. Deu ser brutal. O sigui, una cosa que és molt, molt heavy, imagina't, no?, per un nen. Sí. I quan, jo crec que quan sigui més gran i se n'adoni del que estava vivint, llavors és quan ell encara se n'adonarà del que estava gaudint. Però ara mateix és un nen, no?, i un nen ja sabeu que no té filtre.
2: Però ja era el que té i no oblidarà mai.
4: No. És que és una cosa brutal. Marc, per cert, que has estat al carrer perquè volíem saber com ha viscut la gent aquest Mundial. I bé, explica'ns una mica com anava la cosa.
5: Doncs molt bé, o sigui, òbviament la gent molt eufòrica després del partit d'ahir. Moltíssima gent amb les samarretes. I com vam veure, no?, les pantalles gegants, plenes, la gent que va veure el partit amb les seves famílies, amb grups d'amics. I volíem veure una mica això, com van viure el partit, amb qui... com es va viure una jornada que ja forma, no?, part de la història de l'esport en aquest país. Uh-huh. I podem escoltar què ens ha dit la gent.
4: Anem a veure.
3: Bueno, vam viure, jo ho vaig veure amb els meus amics, que vam anar aquí al fòrum, que vam posar la pantalla aquesta, la pantalla molt gran, i bueno, al final, doncs, quan va marcar Ferran, tothom ens vam posar a cridar, superemocionats. Al final, després de totes les crítiques a Ferran i tot, crec que també s'ho mereixia molt. Bueno, vam sortir tots a celebrar, clar, al final allà hi havia tanta gent.
4: O sigui, hi havia moltíssima gent en el lloc aquest on feia pudor, en teoria.
2: No feia ni tanta calor ni tanta pudor.
1: No, que no, ja et dic jo que sí.
4: Mira, m'has contat una altra.
7: Vaig estar a casa amb la meva família i, bueno, va ser una sobrada d'Espanya que va ser molt superior a Argentina i, bueno, al final va fer justícia el partit. No em va agradar molt com va jugar Argentina, fotent pals i tot, no em va agradar molt, però, bueno, vaig sortir al carrer a Badalona, que visc allà, i un ambient de locura, o sigui, brutal.
5: Però no tothom va viure el partit de la mateixa manera. Alguns van optar per veure el partit més tranquils i compartir-lo, fins i tot amb amics argentins.
8: Bueno, vaig viure a casa d'un amic que va fer una mini barbacoa amb gent, algun amic argentí també, i bueno, l'argentí no portava gaire bé, de fet a la prova va marxar per allò de les càbales que diuen ells de no trencar el malefici.
5: Però aquest cop no li va sortir tan bé com a Qatar, i és que els argentins, per la seva banda, els hi va tocar viure la cara amarga del futbol, superats en tot moment per una Espanya que va mereixer el triomf.
9: Fuimos con un amigo a solas, porque bueno, estábamos un poco ansiosos, sabíamos que se venía un partido difícil y así lo fue. Y bueno, lo vivimos como lo viste, o sea, vapuleados realmente, porque la verdad que fue aplastante España. Futbolísticamente fue muy superior. Sí, una expulsión innecesaria, viste, para una final, o sea, sabes que estás con una amarilla, no vas a ir así fuerte. Sí, cambió mucho el partido, lo ideal sería haber llegado por lo menos a los 120 con los 11 y ver si llegábamos a los penales, que era la única manera que, por lo que se veía, que teníamos de llegar al arco.
2: Amb les ganes us veu quedar, amb les ganes.
5: Assumit prou bé la derrota, no?, per ser argentí.
2: Sí, m'ha sorprès.
4: Sí, sí, i bueno, inclús el seleccionador, que després va fer unes declaracions a les quals, bé, va assumir la seva derrota, que també era una cosa...
5: I es va emocionar amb unes imatges que realment trenquen el cor, perquè és que es trenca ja la roda de premsa, demanar disculpes a l'afició i, bueno, que ara tindrà un breu període de temps on pensarà què fer amb el seu futur, si seguir o no amb la selecció argentina.
4: Home, jo crec que tampoc és...
0: Home, a mi m'ha deixat una mica sensació de...
2: Preocupat,
0: adeu, adeu.
2: T'has quedat preocupat.
5: No, jo crec que es quedarà, i més després d'haver guanyat el passat Mundial, arribar a la final d'aquest, ha fet mèrits per quedar-se i s'ho mereix.
2: I a més que Scaloni és un paio que cau molt bé.
4: Sí, però crec que, home, esportivament sabeu que tothom un guanya i l'altre perd, i s'ha de saber perdre i s'ha de saber guanyar, no hi ha més remei.
1: Forma part del joc, totalment.
4: Per això juguem.
2: Qui va guanyar ahir?
4: ahir va guanyar Espanya. Sí, sí, ho tenim clar, eh? I de fet, si voleu, podeu seguir també per Ràdio 1, per Ràdio 5 i per la Televisió Espanyola, per TV Play, per on vulgueu, perquè ho estaven explicant a tots els llocs.
1: Avui repetiran el partit, a la nit, per si voleu reprendre.
10: Allà hi serem.
0: Tornarem a mirar.
4: Una altra vegada.
0: Tornarem a cridar.
4: Doncs, Marina, Gerard, Marc, gràcies per haver-vos acompanyat amb aquests virals i sabent una mica l'opinió de la gent que ha viscut aquest Mundial. Seguim quan són 2:15 de 7 de la tarda, aquí a Ràdio 4, des de l'estiu XL.
11: Estiu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
4: I comença la setmana, i quan comença la setmana ens hem de preocupar de com ens anirà aquests propers dies, doncs, la nostra vida en general. I jo crec que la persona que millor podia explicar tot això, perquè ella d'això té una amiga molt concreta que li fa tota la predicció, és la nostra companya, estimada companya, Àurea Calvo. Àurea, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda, companys.
4: Què tal, com estàs?
12: Estic emocionada, estuprèndida, il·lusionada. No sabeu quina emoció sentir aquestes veus que estimem tant. La veritat, com quan puges en un avió. Estic en aquest estat d'excitació.
2: Maca perquè sí. Maca perquè sí.
4: Doncs mira, anem a fer una cosa, Àurea. Anem a escoltar una cançoneta que podem posar ara mateix.
12: Un tamacle d'aquests que ha dit
4: el Cadena. Per exemple, jo què sé, te voy a decir la 3, que tenim al full. I hi reprenem en un 3 i no res l'horòscop per aquests propers dies aquí a Estiu XL a Ràdio 4.

0: Una de les grans cançons de Rick Astley i aquest Together Forever quan són 2:15 de 7 de la tarda aquí a Ràdio 4 des de l'estiu XL.
1: Estiu XL amb Joan Barutel.
0: I com dèiem abans d'escoltar aquesta cançó de Rick Astley, estem amb l'Àuria Calvo. Àuria, bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
0: Com estàs? Bé, sembla que estigui a la Conxinxina. Àuria, bona tarda.
2: Hola, estic.
0: Sí, sí, hola. Què tal?
2: Em sents bé?
0: Doncs no gaire, La veritat, no sé què ens passa avui. Amb la cobertura, que sembla que no tenim bona sort. Se'ns talla, no? Bé, doncs fem una cosa, mira. Jo, com sóc una persona d'improvisar, si no passem un dia sense horòscop, tampoc passa res, oi? Podem saber demà la previsió dels horòscops, no? No, sí, no? Demà podem saber. Un dia sense horòscop, ja sabem com ha anat el dilluns. I, si et sembla, anem a fer el déjà vu i anem a saber quines són les cançons que més van sonar en un moment

0: Marc Cavena, bona tarda.
1: Déjà vu.
0: Déjà vu és una secció en la que cada dia repassarem les cançons que van sonar en diferents estius de diferents anys i, a més, també recordarem una mica el que va passar en aquells estius. Una secció meravellosa que s'ha preparat amb Marc Cavena, de la qual ell té guió, jo no, per tant, no sé què passarà.
1: Digue-li preparar, digue-li...
0: Sí, ja, però que jo, per si de cas, ho dic abans de començar.
1: Per quin any vols que comencem?
0: Doncs jo crec que estaria bé, per exemple, a l'any 1990, et sembla bé?
1: Bé, perfecte. Quina edat tenies tu?
0: Jo al 90. Doncs tenia 15 anys.
1: Pas malament. Any 1990. Aquest, Joan, va ser allò que es coneix com un any frontissa. M'agrada molt aquesta paraula.
0: Frontissa. Frontissa.
1: És a dir, un any que va provocar una mena de punt d'inflexió amb el que el món ja mai més no seria com abans l'havíem conegut.
0: No, em fa por això que dius, eh?
1: Amb aquesta música de fons encara més. Aviam, prova d'això que acabo de comentar és que el gener de 1990... Aquesta m'ha fet molta gràcia, especial gràcia. Es va inaugurar el primer McDonald's a la plaça Pushkin de Moscou.
0: Vaja, que això era molt complicat en aquella època.
1: Unió Soviètica. Moscou, capital de la Unió Soviètica. El primer McDonald's allà es va inaugurar. No està malament. Al febrer, un mes després, Nelson Mandela... Nelson Mandela és alliberat després de 27 anys a la presó, feta amb el que va començar el que és la fi de l'apartheid, és a dir, la fi del moviment segregacionista que dominava aleshores tot el país. Estem parlant de Sud-àfrica. Més coses. Durant la primavera de l'any 1990, el Discovery de la NASA va posar en òrbita el telescopi Hubble, que encara deu continuar donant voltes, eh?
0: Segurament.
1: Per l'espai exterior. Per què va ser important aquest telescopi? Perquè va ser el primer que va captar imatges nítides de l'espai profund, és a dir, imatges sense el que seria la distorsió de l'atmosfera.
0: Ahà. Escolta, i sonava música aquell any, no?
1: Música.
0: Per exemple, anem a començar amb una cançó d'exemple.
1: Som-hi.
0: Per exemple, aquesta. Marc, balles?
1: Amb tu no.
0: Que
1: aquesta va ser la primera cançó que jo vaig presentar com a locutor.
0: Ah, sí?
1: Bé, no aquesta, sinó la versió en anglès d'aquesta cançó.
0: Ah.
1: Per què sona ara en temps de l'estiu XL? Perquè és la banda sonora de Pretty Woman. Pretty Woman, won't you pardon me, Pretty Woman? I couldn't help but see, Pretty Woman. Julia Roberts, Richard Gere, Pretty Woman.
0: Una pel·lícula que l'han repetit a la tele 52.335 vegades, tot sigui dit, i la gent la continua mirant.
1: La meva mare,
0: sí,
1: a un amic meu i d'aleshores i a mi, ens volia, bé, al cinema, però a veure Dick Tracy. Dick Tracy, que estava protagonitzat per Madonna.
0: Sí.
1: Què li vam dir, el meu amic David i jo? Que la Madonna, el Vitti i el Dick Tracy, que ni hablar. Que volíem anar a veure la Julia Roberts, que aleshores ja començava a ser un fenomen mundial, no només a la pantalla, sinó fora, també. Què vam acabar veient? Pretty Woman. O sigui, no he oblidat, ni mai oblidaré, la primera escena de la pel·lícula, a la que surt la Julia, en pantalla gran, aquella foscor al cinema, impressionant. I, a més, una banda sonora plena de cançons guapíssimes.
0: Sí, hi ha moltes.
1: Jo la tenia en CD, perquè al 90 ja començava a haver-hi CDs... i el CD va començar a guanyar la batalla al vinil i al casset. Any 1990, fa 36 anys.
0: Doncs, escolta una cosa. Tenir CD en aquella època també era que tenies... perquè no costava igual el CD
1: no.
0: Que el casset, eh?
1: La meva
0: el...
1: família potser, però jo no. Jo tenia la típica cadena musical, cadena hi-fi, hi-fi, a dalt de tot el vinil, sí? Però a sota del vinil hi havia el CD. I després la doble platina,
0: sí.
1: Els equalitzadors al mig,
0: sí, ja va,
1: i ja està, no?
0: Això també ho recordo. I en aquella pel·lícula hi havia una cançó que es deia The King of Wishful Thinking, una cançó d'una gent que es deia en Go West, que sona

0: Així de bé.
1: Però explica-ho tot. Per què sona ara mateix en temps d'Estiu XL?
0: Doncs sona Estiu XL perquè aquesta cançó m'agrada moltíssim i perquè és la cançó del final de la pel·lícula quan arriba Richard Gere, puja per l'escala i li dona un ram de flors amb la limusina. Sí, estic fent un spoiler, però jo crec que Pretty Woman l'ha vist tothom. Anem a escoltar-la.

0: The King of Wishful Thinking, una de les cançons de Goa és de la pel·lícula Pretty Woman.
1: Aquesta la presentes també tu o no?
0: Aquesta jo crec que sí que la vaig enganxar, eh?
1: Repassant l'any 1990, l'estiu XL, 90 any també de Mundial.
0: Ah, sí?
1: La ula que no para d'aparèixer avui, eh?
0: Vaja.
1: 1990, any de Mundial de Futbol, es va celebrar a Itàlia, va guanyar Alemanya Federal, i és que aleshores
0: sí,
1: hi havia encara dues Alemanyes.
0: Ah.
1: La Federal i la Democràtica. L'oriental, l'occidental. Bé, aleshores...
0: T'hauries de canviar el micròfon, cadena. Sí, sí, aquest millor, eh?
1: Serà per micros, aquest estudi.
0: No, no, si n'hi ha, si ha molts. És com hem fet expressament per lluir el mobiliari.
1: Bé, el tema de les Alemanyes. La reunificació de les dues Alemanyes no es faria efectiva fins mesos després, però bé, d'aquesta manera es posava el que és punt i final a la Guerra Freda. Va caure el mur mesos abans, i eren anys, com dèiem abans, de molt nerviosisme a nivell geopolític. Més música, més cançons d'aquell any 1990.
0: A veure, anem a escoltar música. Vaja.
1: Vaja, l'has conegut a la primera, eh?
0: Vaja. 100 minutos de Maxi.
1: Si això fos un concurs, l'hauries endevinat ja.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Saps que aquesta cançó va ser la primera cançó d'una formació espanyola programada a la MTV? MTV, canal nord-americà de videoclips, que aleshores estava molt de moda, o començava a estar de moda, sobretot a tot el món gràcies a aquesta cadena. Héroes del Silencio, Joan Barutel. Héroes del

0: Silencio, amb el Bunbury al capdavant.
1: Sí, i aquesta cançó...
0: Com es diu?
1: Entre dos tierras. Mira, mira, anem a escoltar, anem a escoltar.
0: Amb aquesta intro que no acabava mai, no, no acabava mai.
1: No, això era un batiment pel locutor per la fitxa que comença a cantar.

0: Doncs sí, sí, sonava la música de Héroes de Silencio al seu Entre Dos Tierras. Seguim parlant de més coses que vam
1: passar. Dóna'm 5 segons, sisplau, 5 segons.
0: Per què?
1: Ai, no, m'agrada molt el que has fet. Una manera molt natural de cantar, eh? La
0: sí.
1: Que toma les hores.
0: Sí, sí, sí, sí. Com fa ell?
1: Més veus de l'any 1990. Va, parem atenció a la veu d'una dona que va protagonitzar una de les polèmiques més sonades de l'any 1990 i per extensió també de tota la dècada. Durant un programa en directe, a la BBC,
0: sí.
1: Va fer miques una foto, però una foto no de qualsevol.
0: No.
1: Una foto...
0: del papa.
1: Del sant pare.
0: Exacte.
1: Aleshores era Joan Pau II.
0: Parlem de Sinéad O'Connor amb el seu tema Nothing's Compares to You. Una de les muses de Prince, precisament, aquesta noia.
1: Prince que va tocar. Va tocar a Barcelona aquell any, també. Va ser un dels concerts més destacats, però n'hi havia més.
0: Sí.
1: I en aquest cas, de més veus femenines.
0: Sí, va ser... m'imagino qui és. És Rosa, en aquell moment?
1: The Blonde Ambition Tour.
0: The Blonde Ambition Tour.
1: Blonde Ambition és molt bo, eh?
0: Sí, sí, és molt bo. I va ser un concert que jo vaig presenciar i és brutal. Estem parlant del concert de Madonna.

0: Així m'agrada. Tothom movent els braços i fent la coreo d'aquesta cançó.
1: Puc fer de Lolita, com en tu cara me suena?
0: De Lolita?
1: Sí, que fa anècdota, anècdota, anècdota.
0: Endavant.
1: Puc fer de Lolita?
0: Avanti, Barotell.
1: T'explico l'anècdota. Mira, en aquest concert jo vaig anar, vale? Tenia 14 anys, 15 anys, no, 15 anys, no? I vaig anar amb el carnet de premsa de la meva ràdio local.
0: Sí.
1: Val? I vaig, jo dic, vaig anar a la porta...
0: Teva perquè tu hi eres o perquè era propietat teva?
1: No, de la ràdio local on jo hi era.
0: Molt bé.
1: Llavors vaig anar amb el carnet de premsa. Tu imagina't el control que havia en premsa abans, eh? I ensenyo el carnet a la porta i em deixen entrar al concert. Val? I quan ja estava dins de l'estadi, que era l'estadi Lluís Companys actual, dic, ai, no m'he agafat entrepà de casa. I vaig sortir a casa, vaig baixar a buscar l'entrepà i després em van tornar a entrar a deixar entrar. Ara vas així a un concert i no et deixen passar ni cap control. I a més, aquest concert va ser un concert molt especial perquè va ser un event que es va emetre per Ràdio Nacional d'Espanya i per Televisió Espanyola. La transmissió la va fer Constantino Romero i Lola. O sigui, van ser les dues persones que van fer la transmissió per la U de Televisió Espanyola i per Ràdio Nacional. Per tant, va ser brutal aquell concert de Madonna a dues hores, en el que no para, i que, per cert, si et pots, tens l'oportunitat, mira-te'l.
0: Va ser puntual o no?
1: Sí, i tant.
0: Sí, puntual? Clar.
1: Home, un nen de 15 anys...
0: I quin vestuari, eh?
1: Sí, sí, va ser brutal.
0: Li va fer el modista aquell del Jean Paul Gaultier.
1: Exacte, brutal. I uns ballarins també molt bé. Va molt maco. Seguim.
0: Més música?
1: Sí.
0: Més música, sisplau, avanti amb la propera cançó. Compte com comença.
1: Oh.
0: Amerikonski, eh? Amerikonski és la primera paraula que s'escolta. Amerikonski.
1: The Power.

0: La música de Turbo B, Penny Four, eren Snap, i aquesta va ser la seva primera cançó forta d'èxit, que es deia The Power.
1: Joan, si jo et dic, es mira per on es toca, quina cançó del cap d'aquell any, 1990...
0: Home, jo crec que és MC Hammer, no?
1: No, es pot tocar, no ho pots tocar. Sí. You can't touch this.
0: Sí.
1: MC
0: sí,
1: Hammer. Can't touch this.
0: Can't touch this. Tu t'estàs adonant que això és adolescència meva 100%? 15 anys?
1: Jo en tenia 12.
0: Jo 15. Imagina't, jo tinc aquest disc, me'l van regalar. Es deia Please Hammer, Don't Hurt Them.
1: I si el títol no era aquest, t'ha quedat molt bé.
0: No, no, és el que era. Però en aquesta època havia molt pique entre aquest senyor i un altre rapero de l'època.
1: Jo l'imitava.
0: Ah, sí?
1: Aquest que dius jo l'imitava. Jo, als 12 anys, era un b-boy.
0: Era un b-boy, també?
1: Saps què és un b-boy?
0: Sí, sí.
1: Doncs jo era un b-boy i anava de rapper per la vida.
0: Amb la gorra.
1: Amb el meu skate, ballava breakdance, allà al meu barri, al Carmel.
0: Sí, molt bé.
1: Sí, Carmel de Barcelona. I bé, ballàvem i cantàvem, o intentàvem, si més no, temes com aquest.
0: No, aquest no crec, eh?
1: Però s'hi acosta bastant.
0: Aquest
1: i
0: no
1: s'hi assembla bastant a un tema de Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Crec que el tenim a punt.
0: Espera, espera, que aquest també té el seu rotllo. Anem per què, no preocupis, Martín, si vols. Ai, aquest. Bé, aquesta cançó que té un sampler del tema Under Pressure, que canta en Queen, amb el senyor David Bowie. With the bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, no faking. Cooking MCs. Però anem a parlar de més coses que van passar a l'any 90. Cadena.
1: Més coses que van passar al 90, doncs bé, Saddam Hussein. Saddam Hussein va enviar les seves tropes a envair Kuwait amb la intenció de fer seves les reserves de petroli del país kuwaití. És un conflicte que va ser l'avançada del que més endavant vam conèixer com a Guerra del Golf. I també al 90 es va explicar al món en què consistia un sistema informàtic hipertextual que es va batejar amb el nom de, compte, World Wide Web.
0: Que és el que ara coneixem com internet, les 3 W.
1: Es va fer com la presentació, no?, de tot el que era, doncs, les pàgines web i el que al cap i a la fi era internet, o internet, no tal com la coneixem ara, però gairebé, no?
0: Mira que ha canviat tot això, eh? Qui imaginàvem nosaltres que estaríem avui sortint per tants llocs i fent tantes coses i arribant tant contingut des d'internet.
1: I mira, Joan, jo el que faria ara és posar la bateria de cançons que queden sense parar.
0: Vinga.
1: Perquè l'any 1990 també sonaven cançons com aquesta.

0: El disc castellà com aquesta cançó és Faldas Mojadas, eren Tan Go, la banda de Nacho Campillo, que això va ser un èxit brutal del seu primer banc. És que ells són dels primers que van cantar al nostre país en Spanglish, un grup espanyol que cantava en anglès, en espanyol, inclús en anglès, amb el seu Manuel Raquel, i aquest va ser un disc que van fer completament en espanyol, i aquest va ser el seu gran èxit d'aquest àlbum.
1: M'agrada tant com m'expliques les coses.
0: No, t'explico, perquè algunes les sé, altres no, però una cosa que sé...
1: Actualitat musical, aleshores, el 90, això era actualitat musical.
0: Això era un bombazo, el 90.
1: Com sí, t'acabi ara?
0: Vinga.
1: Si jo et demano el nom real de George Michael, tu què em dius?
0: Va, ja estem, com sempre, perquè això te n'enfots des que t'ho veia sempre. Georgios Kreakos Panayotos, perquè el senyor era grec i tenia el seu nom, que era aquest. Després el va canviar
1: Georgios
0: més artístic.
1: Panayotas...
0: George Michael, aquí el tens.
1: Soc oricua.

0: Tu has vist el documental de Wham?
1: No.
0: Et recomano que te'l miris.
1: Sí, sí. Val la pena.
0: T'ho recomano perquè Andy Ridgeley, el seu company, el 50%, no t'ho explicaré, no seré spoiler, però recomano que te'l miris, perquè sembla que es van enfadar, i no, és que eren tan bons amics, tan bons amics, tan bons amics, tan bons amics, que ell va decidir que s'havia d'apartar perquè el George brillés. I això és molt maco d'algú. T'ho dic perquè ho sàpigues. Imagina't.
1: Però per què m'ho dius a mi?
0: No, tu no m'ho dius per res.

0: cada que m'estàs dedicant ara
1: no,
0: mateix.
1: No, jo no dic res més. Jo només t'explico això perquè ho sàpigues.
0: Tens verí.
1: No, no tinc verí.
0: Sí.
1: Seguim, més música.
0: Tens verí a la pell, sí. Com aquesta cançó, també del 1990.

0: Aquí la banda de Santiago Serrano, una de les cançons d'aquell estiu, aquest Veneno en la piel, que és meravellosa.
1: Aquesta era d'edició, sí. El 1990 es va posar a la venda una videoconsola, que va ser la primera videoconsola portàtil que es posava al mercat, que era la Game Boy.
0: Ai, sí.
1: I amb la seva versió més futurista, més avançada, que era la Game Boy Color. Milions i milions i milions d'unitats venudes a tot el món, eh?
0: I també hi havia més música, com per exemple aquesta.

0: Més que res, perquè estaves parlant abans de la guerra del Golfo i olé, olé, Marta Sánchez va anar fins allà a animar les tropes. Va ser una de les coses noticiables d'aquell any.
1: Deixa'm dir que jo aquesta no l'hauria posat, eh?
0: Bon,
1: jo aquesta sí. No l'hauria posat.
0: Aquest disc és molt important d'Olé Olé, es diu Olé Olé 1990. Aquest àlbum està produït per Nile Rodgers, que era batxic, imagina't la producció d'aquest disc, i és brutal. I a més inclou una cançó, que és la versió de La xica Yeye de Conchita Velasco.
1: Pel·lícules d'aquell any. Hem comentat abans Pretty Woman.
0: Sí.
1: Hem de dir també que aquell any es van estrenar pel·lícules com Goodfellas, uno de los nuestros, Scorsese, pur i dur. Què més? Eduardo Manos Tijeras, Tim Burton.
0: I aquesta, i aquesta. Anem per aquesta.
1: Quines ganes de treballar el fang amb les mans.
0: Sí, sí, la pel·lícula Gos, quina meravella, que va ser també el descobriment de Whoopi Goldberg. És on la vam descobrir. Jo, principalment, la vaig veure allà. És on, primerament, la vaig veure més coneguda.
1: Ella és qui salva la pel·lícula, ella i Demi Moore.
0: Sí, bueno, i Patrick Swayze també.
1: Ai, el que dit ara, ai, el que dit ara.
0: En aquell moment també era ídol de tothom. Doncs nosaltres, en aquest moment, en aquesta hora, doncs també tot l'equip ens va fer una miqueta de fang, a fer figuretes de fang. La Natalia Sánchez, l'Héctor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, la producció del Tomàs Gómez, la Judit Mavina, la Sònia Justícia, el so, el Martín Moya, l'Esther Bajes. Bajes, gràcies per estar aquí també, no?, este primer dia. I, Marc Avena, gràcies per tot, eh? Demà més i esperem que millor.
1: A tu sempre, fins demà, si no neva, siau a tothom.
0: Ara arriba la informació de les 7 de la tarda, després els millors moments de Pla B. Fins demà a les 4. Gràcies.
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Els reis Felip VI i Letícia, acompanyats de la princesa Eleonor i la infanta Sofia, han rebut la selecció espanyola al Palau de la Zarzuela després de la victòria al Mundial. Maria Huguet, bona tarda.
4: Bona tarda. Aquest ha estat el primer acte institucional dels campions abans de la gran celebració pels carrers de Madrid. En el seu discurs, Felip VI ha felicitat l'equip pel que ha qualificat de triomf èpic i ha elogiat l'esperit de grup, el joc i la perseverança dels jugadors.
5: Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?
4: Ara la selecció es desplaça al Palau de la Moncloa, on serà rebuda pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Escoltem l'ambient en aquests moments. Ara mateix el president està saludant algun dels jugadors. La jornada, Laura, culminarà amb una rua pels carrers de Madrid i una gran celebració a la plaça de Cibeles amb actuacions musicals i parlaments dels jugadors. Tot això ho poden seguir en directe a Ràdio Nacional i Ràdio 5 amb una programació especial.
2: El president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha admès davant del jutge que l'aerolínia va pagar més de 530.000 euros per la mediació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i del seu soci en el rescat públic de 53 milions d'euros concedit durant la pandèmia. Segons el seu escrit, la companyia va acceptar aquests pagaments per intentar salvar l'empresa. Una part dels diners, 69.000 euros, es va pagar amb bitllets d'avió en classe business. Plus Ultra també ha anunciat que col·laborarà amb la investigació judicial i que ha obert també una investigació interna per aclarir els fets. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ajorna de moment l'aplicació de l'amnistia als exalts càrrecs encausats per les despeses del procés. Clara Ontanyón.
6: L'organisme dona ara 10 dies a les defenses i les acusacions perquè presentin al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons destinats a l'1 d'octubre i a la promoció exterior del procés. La decisió arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i conclogués que aquestes fonts no afectaven els interessos financers de la Unió Europea. Tot i això, el Tribunal de Comptes considera que, abans de resoldre, cal escoltar totes les parts. La causa afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Quan acabi aquest termini de 10 dies, el Tribunal de Comptes decidirà si aplica o no l'amnistia en aquest procediment.
2: Gràcies, Clara. Ens fixem ara en la informació de serveis. A cara de Mas manté el risc d'incendi extrem a 74 municipis de 13 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. A 361 municipis de 34 comarques s'activarà el nivell per perill molt elevat d'incendi. Els agents rurals demanen, això sí, extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones. I arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, hola.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim parlant d'una peixeta amb diverses incidències. Destacar en aquests moments a Vallgorguina encara un carril tallat per un accident en sentit Barcelona, 2 quilòmetres, 3 quilòmetres a Mollet també després d'un accident en sentit Barcelona, 8 que hi ha en aquests moments a la zona de Mollet on hi ha hagut un accident entre dos turismes, s'estan retirant els vehicles i en sentit Girona encara hi ha 2 carrils tallats i 8 quilòmetres de circulació lenta. A Barberà hi ha aturades, també en sentit Tarragona, per volum de trànsit, un accident a Castellví de Rosanes, en sentit Girona, un altre carril tallat i una avaria a Vandellós, també obliga a tallar un carril. Per tant, AP7 amb diverses incidències, com també les rondes amb molta mobilitat, i a l'àrea metropolitana hem de destacar els accessos sud, els diversos punts d'aturada que hi ha a la C32, a la, sobretot a la zona de Sant Boi i Cornellà, i a la part nord a la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Això és tot de moment, bona tarda.
2: També és tot de moment per part nostra, poden seguir informats al portal web rtv.cat i també en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
8: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més a la sintonia de Ràdio 4. Avui és dilluns i és 20 de juliol, el dia que donem tret de sortida a una edició especial del Pla B de Ràdio 4 que anirà des d'ara i fins a pràcticament la primera setmana de setembre. Tots els dies, durant 2 hores, ens dedicarem a recordar bons moments que hem compartit plegats aquí a la sintonia de Ràdio 4. I avui serà una bona mostra perquè ara de seguida tindrem l'oportunitat de recordar el dia que ens va visitar el president de la Fundació Puntcat, és un gran expert en processos de transformació empresarial. Em refereixo a Genís Roc, amb el que vam tenir l'oportunitat de parlar del seu llibre Intel·ligència Artificial, la revolució inevitable. És veritat que el Pla B hem combinat moments tan interessants com aquest amb altres tan divertits com els que sempre ens proporciona el Jordi Mer, que és exactament el que farem a continuació, parlar de, les teories de la conspiració sempre des del punt de vista del Jordi Mer. I després de les 8 del vespre, però el que farem serà recordar una gran entrevista amb Santiago Martínez Vares, assessor, analista polític i autor de Lo que dice el político y lo que la gente entiende. I posarem punt i final, encara falta molta estona, però després de 8:45, recordant un capítol del Diccionari de l'Hortorada de l'Ignacio Rigau, Harry Potter i Disney. Tot plegat des d'ara fins a les 9 a la sintonia de Ràdio 4. Són els bons moments del Pla B. Genís Roca, què tal? Bona nit.
9: Molt bona nit.
8: Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
9: A vosaltres.
8: Genís Roca, jo l'he presentat al Jordi Marca com una de les persones que més en sap de l'entorn digital. Crec que seria segurament una explicació prou real. Podríem fer-ho millor, no? És president

0: hacer que haga.
1: Exacte. Sí.
0: Doncs mira, per
1: sí que és veritat, sí que és veritat. Geni Roca, estàvem tenint una conversa ara i podríem començar d'una manera molt, molt quotidiana, de fet, molt de carrer, no? Perquè m'ha semblat molt interessant. Jo li estava explicant una experiència que vaig tenir per primera vegada aquest diumenge amb les ulleres de realitat virtual, amb una exposició que la recomano de debò, perquè els nanos s'ho han passat bomba, una exposició sobre Titanic a les arenes, que vam baixar al fons del mar. Jo vaig al·lucinar perquè jo no m'havia posat mai unes ulleres de realitat virtual.
0: Vius a la avantguàrdia, eh?
1: Sí, sí,
0: estàs aquí
1: sé,
0: explorant, visquen al límit.
1: Hi ha coses que les faig millor. Sí. No obstant, hi ha coses que les faig millor. Genís, tu em deies, sí, sí. Això és el que evidencia, que si no saps d'una cosa, millor no en parlis.
0: No, que si no l'has provada...
1: Si no l'has provat, tens raó.
0: No, saber-ne no cal, però si no l'has provat, hi ha coses que si no les has provat, primer prova-la i després parlem. I les ulleres de realitat virtual són un bon exemple. La gent que no les ha provat ha vist fotos i vídeos de gent amb unes ulleres fent el ridícul,
1: clar,
0: movent els bracets en un lloc on no hi ha ningú, i ja ha pensat, ostres, això és molt tonto. Prova-les.
1: Clar.
0: Llavors, aquest efecte immersiu realment és sorprenent, i si no l'has viscut mai, ostres, fa pensar que per segons què això pot tenir recorregut.
1: I 20 segons després que ens digués, que ens digués això, el comentari ha evolucionat i ha arribat a un altre punt molt interessant. Diu, l'únic problema que tenen aquestes ulleres és que tendeixen, com altres qüestions que tenen a veure amb l'entreteniment digital, a ser, que són coses en solitari, no?
0: Consums individuals.
1: Exacte.
0: O sigui, la gent ara està escoltant música soles, escoltant podcasts tot sol, mirant sèries tot sol, mirant pel·lícules tot sol. Fins i tot hi ha persones que estan en el mateix menjador i cadascun està amb la seva pantalleta. Llavors, en general, hi ha una tendència a consums individuals, a consums solitaris. Les ulleres de realitat virtual poden fer que tu i els teus fills estigueu a la mateixa sala flipant amb la realitat immersiva, però tu no estàs veient la cara que hi posen els teus fills,
1: clar,
0: perquè tu estàs amb la teva immersió i ell amb la seva. Els consums individuals, solitaris. Per contra, la raça humana, jo confio molt en l'espècie humana, reacciona, i si t'hi fixes, hi ha un increment, té una puja total, guanyen valor els consums compartits. Llavors, la gent va al bar a veure el partit de futbol amb la colla, la gent omple el Festival Cruïlla i se'n van junts. El Festival Cruïlla, que és el festival de casa, el de la ciutat, no saps qui anirà i et compres l'entrada, perquè tu vols anar amb la teva gent, a escoltar música i a passar el dia junts. Llavors, el consum dels directes està guanyant molt de valor.
1: Déu-n'hi-do. Tinc un llibre que es diu La revolució inevitable. Geni Roca, una càpsula, em fa gràcia allò de la càpsula, perquè en realitat és un llibre petitet, però és un llibre molt interessant, sobre la societat de la intel·ligència artificial, que ja som la societat de la intel·ligència artificial, no?
0: Sí, la societat digital, no? Ara estem amb aquest fenomen... Tothom parla d'intel·ligència artificial i amb l'editorial ens va semblar pertinent fer una peça curta, però clara, de... Tot això de la intel·ligència artificial, tot aquest lío, perquè ara les explicacions que rebem de la intel·ligència artificial encara ens les fan els enginyers. Llavors ens comencen a liar que si el machine learning, que si el deep learning, que si els models de llenguatge natural, i aconsegueixen aquesta cosa tan sofisticada de parlar i no entendre-ho, saps? M'ho acaben d'explicar i no entès res. I aquest és un intent de fer un llibre comprensible. Tu ho has dit, és un llibre molt prim i molt curt. Jo dic, és un llibre TikTok, curt i vertical.
1: És veritat, és veritat, és veritat. Ja, dius una cosa que em sembla molt interessant, que estem davant no un canvi tecnològic, sinó un canvi de paradigma. O sigui, és no sé si dir-te un reset, però déu-n'hi-do la de coses que passen a funcionar d'una altra manera, no?
0: Sí, hem abusat molt, d'això del canvi de paradigma. Aquesta expressió és com jo, el partido del siglo, cada any, el partido del siglo. I el canvi de paradigma també estem abusant una miqueta. Però ja sí que crec que és un canvi d'era, i no voldria venir-me molt amunt amb això, però crec tècnicament que és un canvi d'era, perquè a la història de la humanitat, quan tu analitzes què va marcar el pas del paleolític al neolític, o què va marcar el pas de la història moderna a la història contemporània, és una suma de factors, però un dels factors que participa d'aquests canvis és una tecnologia que altera l'ordre de la societat. Hi ha tecnologies que modifiquen l'ordre social. Per exemple, en el Paleolític era

0: amb nòmades. I què és el neolític? L'arribada de l'agricultura. Uh-huh. I què provoca l'agricultura? Home, en lloc d'anar donant voltes per tot arreu, buscant menjar, em quedo aquí, conreu, tinc dues ovelles i no cal moure's, companys, per buscar menjar. I això altera la societat. De cop i volta deixem de ser nòmades, comencem a viure en pobles, un grup nòmades són 14, 15, 20, 30 persones, un poble ja són 100, 200, 300, nous sistemes polítics, models de governança, es transforma la societat. Llavors hi ha tecnologies que transformen la societat, hi ha més coses, però hi ha tecnologies que transformen la societat. Jo crec que a aquestes alçades no hi ha gaire dubte. La tecnologia digital està transformant la societat. Està canviant la manera com aprenem, com juguem, com ens enamorem, com treballem, com tot. Està canviant què és una universitat, està canviant què és la política, està canviant què és la banca, està canviant què és el lleure, està canviant tot. Ostres, potser sí que és un canvi d'era.
1: La pregunta és si estem actuant en conseqüència.
0: I tant. Tots els canvis d'era són una bufetada que els que l'estan vivint no la veuen del tot. Val? Però ens toca participar d'això. Una cosa que està passant ara, tot això és el que intentem defensar en aquest llibre, eh? Una cosa que ens està passant ara és hem comprat un relat molt curtplacista, com si tot fos molt ràpid, molt vertiginós, molt sobtat, molt, molt impetuós. Per exemple, ara estem parlant d'intel·ligència artificial cada dia. Fa 3 anys estàvem parlant de metavers. I fa 6 anys estàvem parlant de Big Data. I és com si anessin les modes tecnològiques anessin succeint molt ràpidament i com si tot fos molt ràpid i molt precipitat. Quan compres aquest marc mental de que tot és molt ràpid i molt precipitat, caus en la trampa de voler solucionar-ho, resoldre-ho o esbrinar-ho també molt ràpid i accelerat. I no. Si és veritat que estem en un canvi d'era, i intento argumentar-ho, això portarà un temps. Llavors, hi ha gent que està visquent això amb cultura de carrera a l'esprint i hauríem de viure-ho amb cultura de marató.
1: Yeah.
0: Prepara't per a una carrera de llarga distància. Diuen, la intel·ligència artificial modificarà el mercat del treball. Sí, però no demà, col·lega. Vull dir, això ens portarà 10, 15, 20 anys. Intento posar-te un exemple. Què és la intel·ligència artificial? Ostres, el que va posar el nom és una mala persona. Si tu agafes una cosa i li dius intel·ligència, i estem tots ofesos. Oh, intel·ligent tu, intel·ligent jo, les màquines no poden ser intel·ligents, i estem en un debat estúpid. És màrqueting dir-li així. Què és la intel·ligència artificial? Software. Senzillament és un programa informàtic. I que té de nou? Per primera vegada tenim un programa informàtic que treu conclusions a partir de o bé un històric de dades o bé un xorro de dades en temps real. Això és nou. Jo tinc un software que pren conclusions a partir d'un històric, i si voleu després posem exemples, això és nou. La síntesi seria: haurem de canviar tot el software que tenim. T'imagines un software de comptabilitat? Sí. T'imagines un software de comptabilitat que mira l'històric i et proposa coses? Això és una altra cosa.
1: Clar.
0: T'imagines un software de planificació de rutes logístiques? Sí. Vale, doncs ara t'imagines un software de planificació de rutes logístiques que té en compte la informació en temps real de tots els carrers i tots els cotxes i et fa propostes? Això és una altra cosa. Llavors arriba un punt que dius, vale, ja no vull tenir un software de comptabilitat antic, ja no vull tenir un software de planificació de rutes antic, i vés afegint la manera de fer guions, la manera de preparar una entrevista, la manera de fer... Sigui que sigui, m'agradaria fer-ho contra un històric o contra un flux dinàmic d'informació. Per tant, canviarem tot el software. Tu t'imagines alguna organització, empresa o qui sigui capaç de canviar tots els seus programes informàtics en 2, 3 o 4 anys? Això ens ocuparà els propers 10 o 15, yeah. Perquè ni tinguent tot el pressupost del món, no hi ha cap empresa que pugui canviar tot el seu software d'un dia per un altre.
1: Però de tota manera, si parlem de 10 anys, 10 anys van molt ràpid. Estem parlant de demà passat, en realitat, no?
0: Exacte. Bueno, això de la intel·ligència artificial, que ara estem aquí fent, escrivint un llibre per explicar què és, ja fa 3 anys que la tenim a la taula, sí, sí. Això es va presentar el novembre del 22, novembre del 23, novembre del 24, novembre del 25... Home, fa 3 anys que estem anunciant que el món canviarà, però de moment ja han passat 3 anys.
1: Yeah.
0: Jo crec que seran 3, 6, 9, 12... Si tan sols recuperem la perspectiva, ho tornarem a controlar una miqueta.

0: estava pensant, permetem, és una cosa, potser una tonteria, però és interessant perquè mentre podríem estar parlant de la intel·ligència artificial amb tots els, amb totes les conseqüències que això té, amb molt positiu, des de l'àmbit de la ciència, de la medicina, etcètera, etcètera.
1: I negatius, si vols.
0: I negatius també. Però fixa't que realment ens fixem amb la intel·ligència artificial quan podem començar a utilitzar eines que fan que apareguem a la foto amb una famós a qui admirem profundament, o apareix el xat GPT i es converteix en un amic pràcticament de moltes persones, no?
1: No, però ja veuràs, això és quan nosaltres, el públic, queda abduït o queda seduït o queda fascinat per aquesta possibilitat. Però per què ens hem posat en el menú ara la intel·ligència artificial? Perquè la necessitàvem. Perquè quina és la tendència que està tenint Internet de manera clara i rotunda? Internet, de manera rotunda, estava tendint cap a serveis personalitzats.
0: Yeah.
1: Per exemple, tu abans escoltaves música, ara escoltes Spotify. I llavors Spotify, a partir dels teus consums musicals, et personalitzen els suggeriments. Llavors la tendència és, a partir de la informació, serveis personalitzats. Netflix, a partir del que tu mires, crec que aquesta sèrie et podria agradar. Llavors analitzo dades i te proposo alguna cosa. Un altre exemple més terrible. Hisenda t'envia l'esborrany de la declaració de la renda, val? Amb les dades que tinc, te surt a pagar 1.500 euros, company. I tu, home, jo, és que sí, bueno, dades en temps real, un ordinador, ja t'ho hem calculat nosaltres. La tendència són serveis personalitzats. Tu fas una cerca a Google, això ho sabíeu, no? Tu fas una cerca a Google i et surt un resultat que si la faig jo, la mateixa cerca. Perquè la resposta que et dona depèn de quina ciutat la fas, depèn de què has buscat abans. És a dir, ara tu engegues el teu ordinador, jo engego el meu, i pactem la mateixa cerca tots dos, i a tu et donarà un resultat i a mi me'n donarà un altre, fent-ho a la vegada, sentats a la mateixa taula. Per tant, la tendència són serveis personalitzats. Si tu vols donar serveis personalitzats a 1 milió de persones a partir de dades en temps real, com pensaves fer-ho? Llavors, la intel·ligència artificial, perdoneu-me la soberbia, es veia venir d'una hora lluny. Jo necessitava un altre tipus de software per atendre l'expectativa d'aquests serveis personalitzats en temps real. Per tant, una miqueta previsible. I això serà llarg, perquè... per exemple, un exemple de salut. Si jo vaig tenir dos atacs de cor i aquest matí el rellotge diu que tinc arrítmies, de veritat que tot depèn de que jo demani hora al metge, ningú em trucarà. Vist el meu historial i vist la dada que està passant ara, si jo t'he autoritzat i t'he donat permís, que aquest és el tema que hauríem de discutir, si jo t'he autoritzat i t'he donat permís, home, tio, espavila, que tinc arrítmies i tinc uns mals antecedents.
0: És curiós perquè hi ha una pel·li que l'altre dia jo, com vaig tenir l'experiència aquesta de les ulleres de realitat virtual, me'n vaig recordar, però una pel·li que no recordo com es diu, era el Schwarzenegger, que la gent s'anava de vacances a una cosa que es deia Memory Call, on es tombaven en un llit i li implantaven els records, que vindria a ser, li preguntaven com li agradava a la gent, amb qui volia tenir sexe i a quin espai del món volia estar, i la gent tenia aquesta sensació. Doncs en aquella mateixa pel·lícula, efectivament, trucaven al personatge de l'hospital per dir-li que li havien guardat hora a no sé quin hospital perquè a no sé quina hora havia de tenir un infart, no?
1: Mira, això ja està passant ara. Si, per exemple, fa gaire que no et compres un camió?
0: Crec que sí, sí, fa un parell de mesos. Sí.
1: Vale, pues, és com les ulleres virtuals. Com que no ho has provat, ja t'ho explico jo.
0: Molt bé.
1: Si ara tu et compres un camió Mercedes, per exemple, dels bons, allò porta una festa de sensors a dintre increïble. Si vols veure el futur de l'automoció, deixa de mirar cotxes, mira camions. Llavors, un camió Mercedes, nou, de trinca, porta una festa de sensors. I Mercedes ja ofereix això que en diuen serveis digitals. Llavors, com que el camió porta molts sensors, per exemple, tu ets camioner, agafes la càrrega aquí a Barcelona i comences a fer via cap a Polònia. Val? I tu vas tirant camió. I els sensors del camió diuen, ostres, ha fet 1.200 quilòmetres i té un consum d'oli superior al previst. Aquesta dada en temps real de quan oli estàs cremant, combinada amb una altra dada de no sé què i una altra dada de no sé quantos, donen un diagnòstic de que tu tens una avaria a la bomba d'oli o en el no sé què d'oli, no hi entenc, val? I el nivell de risc és, passa de 5, quasi amb tota certesa l'avaria que estàs a punt de tenir és aquesta, i llavors el que fan és localitzen el recanvi, l'ubiquen en un taller dintre de la teva ruta, perquè saben més o menys quin dia i hora passaràs pel sud d'Alemanya, i t'avisen i et diuen tens un risc insuportable d'avaria, quan estiguis entrant a Dresde, gira a esquerra, desvia 100 metres, t'estan esperant, que tenen fort el recanvi, et farem la reparació. Això amb els camions ja passa. Jo a vegades amb els metges amb els que parlo i dic, la tendència d'això és, si jo em moro d'un atac de cor sobtat enmig del carrer, m'enfadaré molt amb vosaltres, perquè a mi ja no em toca morir-me així.
0: Que fort, eh? M'ho has dit fa un moment, hauríem d'estar parlant de les dades, qui té les dades.
1: Correcte.
0: Hi ha diferents postures en el món. La Unió Europea considera que això ha de ser un bien comú, anem a dir-ho d'aquesta manera. Altres pensen que són les empreses, altres diuen que això ho han de tenir els estats. Què et sembla?
1: Sí, en el llibre fem també aquesta mirada, no? Com que l'objectiu és entendre el que està passant, també hi ha un capítol petit, tot és petit en aquest llibre, hi ha un capítol petit sobre geopolítica. Si t'hi fixes bé en el que està passant, Estats Units ens està dient confia-li les dades al mercat. Xina ens està dient confia-li les dades a l'Estat. I Europa diu, home, les dades haurien de ser del ciutadà. Uh-huh. I aquests tres models... El problema que tenim els europeus és que quan Estats Units diu confiï les dades al mercat, ells tenen empreses que operen 1.000 milions de clients, Facebook, Google, Apple... vull dir que la proposta americana se sustenta amb algú que ho pot fer. La proposta xinesa, confiï la dada a l'Estat, home, hi ha un estat que gestiona 1.000 milions de ciutadans, vull dir que tenen una idea i la poden implementar, però quan Europa diu el ciutadà hauria d'estar a no sé quin rotllo, això se sustenta en 1.000 milions d'articles científics sobre el tema.
0: Yeah.
1: Però Europa no té la capacitat d'executar la seva proposta sobre 1.000 milions de persones, perquè tenim una governança fragmentada, perquè nosaltres junts no som 1.000 milions, i ens costa molt ajuntar-nos, perquè els francesos són francesos, els italians són italians, els catalans són catalans.
0: Parella d'Europa, vaja.
1: Llavors, la proposta d'Europa és teòrica. I com passa sovint, està molt ben pensada, però no tenim capacitat d'executar-la. Llavors, quin és el paper d'Europa? Una de les coses que apunto en el llibre és... el problema que té Europa és que per primera vegada en 2.000 anys no serà ella qui decideixi com ha de funcionar el món. I això ho hem de... ens dol descobrir-ho i ens dol encara més reconèixer-ho.
0: Déu-n'hi-do. Jordi Merca.
2: Estic al·lucinant, tu.
0: Estàs al·lucinant?
2: Sí, avui estic aprenent molt, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Què és el que més t'ha cridat l'atenció fins ara?
2: Tot una mica. Que m'agrada molt que ha dit això, que hem creat una cosa que es diu intel·ligència artificial, quan els que la hem creat possiblement som el menys intel·ligent que hi ha en aquest planeta, no?
0: Bueno, això potser és important. Els que l'han creat són del més intel·ligent dels que viuen al planeta, no?
2: No ho sé. No,
1: la paraula intel·ligència l'hem regalada últimament.
2: L'hem regalat, exacte.
1: Podria ser que fóssim els únics intel·ligents que hi ha al planeta.
2: Clar, però també, clar, tu dius que s'hauria de dir software, però clar, software artificial queda fatal. Yeah. Evitar que per vendre-ho al mercat queda millor intel·ligència artificial.
1: Però cada vegada que algú digui intel·ligència artificial, pensa, mira, un programa informàtic. I de pas li treus aquest punt de màgia...
2: Windows 95.
0: Però és que, dit aquesta... No, em sembla molt interessant, perquè li perds la por d'alguna manera. És vital, li perds la por, no? S'equivoca molt el ChatGPT, no?
1: No, s'equivoquem nosaltres amb l'expectativa que tenim.
0: Yeah.
1: ChatGPT és un enginy pensat per tenir converses, no per descobrir què és veritat.
0: Yeah.
1: I us està preparat per tenir converses, i ho fa molt bé. Té converses. L'altre dia parlàvem amb un polític famós, no diria el nom perquè no cal, però parlàvem amb un polític famós que em deia, bueno, això de ChatGPT, li he preguntat coses sobre mi i m'ha contestat erròniament. Dic, no t'ha contestat erròniament, t'ha contestat la mitjana del que ha trobat, i de tu s'ha dit de tot. Llavors, la mitjana és la que és. Perquè ja veuràs, què és la veritat? Depèn. Clar. De fet, ara ens posem filosòfics. La veritat no existeix. Tu tens una veritat i jo en tinc una altra. Si ara jo li pregunto a ChatGPT sobre la reconquesta d'Espanya, Us prometo que

0: A Qatar no en parlen en aquests termes. Yeah. En parlen la pèrdua del paradís. Llavors, amb un mateix fet, per uns és una reconquesta, per altres és una pèrdua. Quan jo li pregunti a ChatGPT sota quin context cultural me contestarà. El problema que tenim ara nosaltres com a cultura és que jo li faig una pregunta en català, ell me contesta en català, com que em contesta en català em dona la sensació de que això és proper, però m'ha contestat en català inspirat per informació de Wisconsin.
1: Yeah.
0: Val? Llavors tu li pots preguntar, escolta, com fer una bona sopa, i en lloc de contestar-te com fer una escudella, et pot contestar com fer un chop suey, però en català. Això ens generarà confusió cultural, però també hi ha qui treballa per mirar de corregir-ho.
1: Llegia un article el 15 de setembre.cat, el primer domini cultural del món. Mm-hmm. Fa 20 anys, sí. El Consell d'Administració de l'ICANN feia públic que acceptava la candidatura presentada per l'associació.cat per la creació d'un domini propi, i això ho van recolzar 65.468 persones, 2.615 empreses i 98 entitats de tots els territoris de parla catalana. Jo crec que tenim motius per estar orgullosos del .cat.
0: No? Home, això és... Mira, ara ho estava insinuant amb la resposta que t'he donat abans. Això és espectacular. Fa 20 anys... Anem a recuperar fil, eh? Fa 20 anys no existia TikTok, fa 20 anys no existia Twitter, no existia Spotify, no existia Instagram, no existia res de tot això. Bàsicament, internet eren pàgines web. I les pàgines web tenen nom i cognom. Llavors, per exemple, la pàgina web de Ràdio Nacional d'Espanya, pues segurament serà rne.es. Mm-hmm. Vale? Pues RNE és el nom, punt .es és el cognom, i el cognom és la filiació. La filiació vol dir tu de qui ets. Llavors, tu pots ser d'un tema o d'un estat. .es, Espanya. .fr, França. Els dominis de dos lletres, un país. Els dominis de tres lletres, un tema. .com, comercial. .edu, educatiu. .mil, militar. .gov, governamental. I aquest era el món. Hi havia dominis d'estat i uns 10 o 12 dominis de tema. Comercial, militar, governamental... I en aquestes, els catalans intrèpids van anar allà i van dir, home, hi ha un tema que és ser una cultura. I els americans van dir, what the fuck?
1: Va ser resposta oficial,
0: sí, sí. Sí, sí, de què merdes m'estàs parlant? Sí, home, sí, jo t'ho explico, que sóc europeu. Hi ha un tema que és ser una cultura. I llavors, no totes les cultures queden recollides en un estat. La cultura francesa potser sí que queda recollida en l'estat francès, que ho decideixin ells, però la cultura catalana no queda recollida a cap estat, perquè la cultura catalana és una taca al Mediterrani que n'hi ha a València, a Balears, al Principat, a Andorra, a l'Alguer, al sud de França, i aquesta cultura és un tema i mereixeria tenir adreça a internet. Llavors, el primer cop vam dir-los, doneu-nos el CT, dos lletres, però no va colar,
1: no
0: van
1: va colar
0: fer, es van fer l'examen de país i no el vam aprovar,
1: sí.
0: CT, perquè CA és Canadà,
1: ja, clar.
0: Val? CT, i van dir, bueno, però si no em dones el de país, no sóc un país, però sóc un tema. I ara van dir, hòstia, vine a explicar-m'ho bé.
1: Un llavors, tema sí, sí.
0: Un tema som, i per si ho dubtes, hi ha 65.000 persones, 30.000 entitats, 50 empreses, etc., que estan d'acord amb això, de tots aquests territoris de parla catalana. Això va ser un procés molt llarg, aquí he explicat ara, sembla una broma, però són anys de diplomàcia, anys de gestió. No sempre l'estat espanyol a favor d'aquest tipus d'idees, no? etc., però això al final qualla. I ara fa 20 anys el regulador internacional accepta el .cat, és a dir, accepta per primera vegada a la història que a internet hi ha cultures. Llavors, el .cat és el primer domini cultural, i després n'han vingut molts més, que tots ens tenen a nosaltres com el referent que ho va fer possible.
1: Llavors,
0: això és un cas d'èxit, però ja no dels catalans i aquest rotllo, sinó és un cas d'èxit de la defensa de les cultures a la societat digital.
1: Clar.
0: I la Fundació .cat, que acaba d'aconseguir això, la seva hereva és la Fundació Accent Obert, o sigui, la Fundació .cat, 20 anys després, li han canviat el nom i ara es diu Fundació Accent Obert, jo tinc la sort de pertànyer al patronat d'aquesta fundació, i la Fundació Accent Obert per què han canviat

0: el nom. Ens deien fundació.cat i el que hem dit és, home, defensant un domini ja no en fem prou. Ara, tenir web ja no te salva. Ara has de tenir web, perfecte, però ara què passa amb la intel·ligència artificial, què passa amb els cercadors? Ara fa 2 anys van tenir un cert èxit, perquè li vàrem anar a discutir a Google que quan jo, amb un navegador en català, un ordinador en català, tot en català, li faig una cerca en català, per què no em dona resultats, per què no em dona cap resultat en català?
1: Clar.
0: Llavors era el seu algoritme perjudicava la meva cultura i moltes altres, i vam anar a defensar-ho, i ho vàrem aconseguir. Google va modificar els seus algoritmes perquè hi hagués un mínim de continguts en català quan fas una pregunta en català. Aquesta Google toca el seu algoritme cada setmana, vull dir que donen la raó i t'ho arreglen, però després has d'estar allà cada setmana perseguint. Bueno, però la cultura catalana té una entitat, que és la Fundació Accent Obert, que està pendent de què fa Google, ara estem pendents de amb quins paràmetres me contesta ChatGPT quan li faig una pregunta. En aquest sentit, els catalans fa 20 anys vàrem tenir una entitat que va voler tenir un domini, i jo crec que avui per avui, perdoneu la soberbia, jo no conec cap altra cultura que tingui un actor que la defensi en el món digital. Per tant, jo crec que estem obrint camí i que el problema que tenim els catalans el tindran els francesos, els italians... Mira, la cultura més agredida a internet és la britànica.
1: Ah, sí?
0: Perquè tu fas una cerca en anglès i et surt de tot.
1: Ah, clar, i dels Estats Units, a més a més.
0: Et surt de tot, i de Xina. Tu fas una cerca en anglès i et surt tot. Llavors, si tu ets britànic, com ho has de fer? I si ho mires així, la cultura catalana té avantatges per damunt de l'espanyola, la francesa, la britànica, perquè el meu idioma identifica una cultura.
1: Déu.
2: Ràdio 4.
3: Portem la secció que no li agradaria a l'Iker Jiménez.
1: Uf.
3: M'he posat en un món una mica raro i turbio.
1: Una mica fosc.
3: Del qual no sé si sabré sortir, però només et faré una pregunta ara mateix.
1: Vinga.
3: Tu creus que la Terra és plana o és rodona?
1: Home.
3: Li podíem comentar al Jordi ara d'aquí un rato.
1: Home, ell en sap més que jo.
3: Que ha estat uns dies...
1: Sí,
3: por ahí?
1: Sí.
3: A veure si ha vist...
1: Ha estat navegant uns dies.
3: A veure, sí, ha estat en el seu vaixellet, no?, que tal. A veure si sap, si ha vist la curvatura de... Després li pregunta si ha vist la curvatura de...
1: Però de veritat et vols ficar amb aquesta?
3: Ah, en eso estoy, eh?
1: Sí, eh? Iker Jiménez? Com has anat a parar, l'Iker
3: Jiménez? No ho sé, i estic molt preocupat, perquè, clar, jo porto tot el matí buscant coses sobre l'extramundo.
1: No li hem preguntat al Jordi.
3: No li hem postat lo de la Terra.
1: Jordi, perdona un moment.
3: Abans de que marxis.
1: Tu... Portant. Sí. No, és que et deia abans que tu, com ets capità de barco, no?, el tema de la Terra rodona, que diu... Quan es veu la curvatura, deia ell.
4: Bueno, crec que és a partir... No estic segur si són 12 o 15 milles, però és veritat que quan t'allunyes aquesta distància de la costa arriba un moment en què només veus l'horitzó, i això és la demostració que la Terra és.
3: Bueno.
1: Veus?
3: Bueno, jo he trobat gent a internet que això ho posa en dubte.
1: Bueno, tu a internet pots trobar el que vulguis. Això ja ho saps. Gràcies, Jordi. Gràcies.
4: Res.
3: Què? Clar, jo ara tinc un problema greu, que jo porto tot el matí investigant sobre això,
1: sí.
3: I què passa? Què passa? Que ara internet se m'omplirà d'això.
1: Ah, clar, ara et sortirà per tot arreu.
3: Però és que això és un problema que jo tinc cada dimarts, que vinc aquí a buscar... Jo em passo el dimarts buscant coses per aquesta secció,
1: sí.
3: I dimecres, el meu dimecres és molt entretingut, eh?
1: Clar.
3: Perquè surten coses molt estranyes a internet. Què em va passar? Què em va passar?
1: A veure...
3: M'ha sortit de dintre la Glòria Serna que tengo dentro.
1: La Glòria Serra.
3: Serra, què he dit jo?
1: Glòria Serna.
3: No, sí. Serra. Sí. L'equipo d'investigació que jo porto dentro,
1: sí.
3: M'ha sortit cap a fora.
1: Molt bé.
3: Per què? Jo l'altre dia estava... No podia dormir, el que tu dius, que tenim uns horaris. I vaig posar a la tele,
1: sí.
3: A un programa de culto, un programa d'aquells que et fan pensar, no? D'aquells que et fan recapacitar, no? Vaig posar el Chiringuito de Jugones.
1: Ah, molt bé.
3: Vale? Un programa de culto, un programa tal, no? I va sortir...
1: Ets futbolero, tu?
3: Bueno, sí.
1: Sí,
3: però sóc futbolero, però si em perdo un partit no me passa res.
1: Val.
3: Vale? Que hi ha gent que diu, no, jo los veo todo. Luego, si no, veo el resumen. I
1: exacte,
3: ja, vale?
1: Ja està, molt bé.
3: Què passa? Que va sortir un paio, vale? Que és exfutbolista. És exfutbolista, o sigui, al nivell de tio ja... O sigui, ja, no és un, no és premi Nobel.
1: Bueno.
3: No, és exfutbolista, això ja seria com una, pot ser extronista de Mujeres o viceversa i exfutbolista, vale?
1: Molt bé.
3: I aquest paio,
1: en aquest cas no havia anat a Homes i viceversa.
3: De moment no.
1: Molt bé.
3: Aquest paio és el líder ara mateix del tierraplanismo aquí a Espanya.
1: Ah, sí?
3: Sí. Bueno. És el líder, vale?
1: L'anticovid era Miguel Bosé, eh?
3: I l'anticovid, sí. I o mira, sigui, sí. I
1: ja veus.
3: Tampoc és que, no? Podria haver sigut exfutbolista, és també, Miguel Bosé, sí. No? Vale? Llavors, aquest paio, que es diu Javier Pobés, vale? Que havia jugat al Rayo Vallecano,
1: vale?
3: I ja està. Vale? Aquesta és la seva carrera com a futbolista. Vale? Diu que la Terra és plana, vale? Diguéssim que ell ha tornat a l'edat mitjana.
1: Molt bé.
3: O sigui, Cristòfol Colón,
1: sí.
3: El 1492 ja estava més avançat que aquest tio.
1: Ja,
3: o sigui,
1: ja.
3: Hi ha un tio el 1492 que anava per davant d'aquest tio el 2025. Vale? Això és cuidado. Vale? Quina és la teoria d'aquesta gent?
1: Això és cuidado. Eh?
3: Això és cuidado. Això hem d'anar amb cuidado. Vale? Quina és la teoria màxima d'aquesta gent? La mateixa que la d'un nen de 15 anys. Que és, si no lo veo, no lo creo.
1: Ja.
3: La Tierra es redonda. Jo no la he visto.
1: Clar.
3: Dame pruebas.
1: Dame pruebas.
3: Dame pruebas. Què és lo... Ui, és que me poso una...
1: Ja et veig, no, però està bé.
3: Què és lo més perillós que jo he vist amb aquesta notícia?
1: Què és el més perillós?
3: Leo, titular de La Vanguardia.
1: Vinga.
3: Javier Pobés, terraplanista. Sin duda, en Cataluña es donde hay más tierraplanistas. Allí la gente domina de muchos temas, pero de este en especial.
1: ¿Ah, sí?
3: A Cataluña... Los catalanes hacen cosas.
1: Hacen cosas, pero...
3: Pero planos.
1: Pero planos.
3: En plano. Lo hacen en plano. Según Javier Pobés, a Cataluña ya es el, diguéssim, el lloc més frondós. És com quan vas a buscar bolets, saps que hi ha llocs més frondós? Saps? Ara és època de bolets.
1: És època de
3: ja
1: bolets.
3: Diu, aquí hi ha molts bolets, aquí no. Pues a Catalunya hi ha molts de bolets.
1: Vale.
3: Es veu, vale? O sigui, entre tots els que estem aquí ara,
1: sí?
3: Mira, aquí dos, tres, quatre,
1: escolta,
3: cinc...
1: Potser ha... alguna de la gent que està aquí és terraplanista i no ho diu.
3: Respect.
1: No?
3: Potser no ho diu. Aquí ve el tema.
1: Potser el Genís. Aquí ve el Genís,
3: sí. Sí, veiem aquí,
1: jo
3: sí.
1: Jo crec que no fan la pinta.
3: No fan cara, no fan cara. No. Perquè és el que tu dius, potser ho són i no ho diuen. Clar. Perquè, clar, el tierraplanisme...
1: Home,
3: jo veig
1: perquè
3: que
1: estan
3: és...
1: escoltant els que en diuen tu i jo. Clar,
3: clar. És com tenir una enfermedad venérea, que la tens però no es
1: no
3: diu.
1: No ho esperes.
3: Ah, exacte, seria una mica això, vale? Vale. Què van fer al Chiringuito? Una cosa molt guai, que és el que volem fer tots, que és preguntar-li a aquest tio, no?
1: Clar.
3: O sigui, se'ns acudeixen moltes preguntes.
1: Però això el podríem convidar.
3: El podríem convidar.
1: Digui la teva secció.
3: Venga.
1: No?
3: No hay...
1: Com que
3: no? No hay lo que hay que tener.
1: Per què no?
3: No hay lo que hay que tener.
1: Bueno, després em dius com es diu?
3: Javier Pobés.
1: Javier Pobés.
3: Pobés, Pobés.
1: Pobés.
3: A ve baixa, Pobés.
1: Ah, Pobés.
3: Pobés.
1: Pobés.
3: Pobés? Pobés?
1: Vinga.
3: Vale, llavors van obrir línies perquè la gent li preguntés coses.
1: Sí.
3: I el bo és que tenen resposta per tot. No hi ha cap que diguis, ah, l'han pillat. Perquè a vegades passa, no? Teníem avui aquí el Jordi, que són polítics, i a vegades li pregunten, ai, no, va, i surt per una altra cosa. No. Respostes per tot. Li van preguntar, com pot ser, ara que parlàvem amb el Jordi, que quan naveguin, o sigui, com pot ser que els barcos naveguin i vagin d'aquí a allà, no? Si la Terra no és rodona, diu, perquè els barcos no naveguen.
1: Ah, no?
3: Los barcos circunaveguen.
1: Circunaveguen.
3: Que és que fan cercles al mar.
1: Les drogues són molt dolentes.
3: Correcte,
1: eh?
3: Loporros.
1: Loporros.
3: Loporros.
1: Han fet molt de mal,
3: eh?
1: Com
3: mi abuela, loporros. Cuidado sí. Con loporros.
1: Sí, sí, és veritat.
3: Mi abuela decía, cuidado no te metan un porro en la bebida.
1: Un porro?
3: Això deia la meva iaia. Cuidado no te metan un porro en la bebida, ¿vale? Llavors, una altra de les preguntes que...
1: un porro en la bebida no ho havia sentit mai.
3: Una cosa és de iaia.
1: No, està bé, pobreta meva.
3: El que li preguntava al Jordi, com pot ser que tu estàs a la Barceloneta,
1: sí,
3: i veus allà sortir un barco de Barcelona, del port,
1: sí,
3: i de sota el perds a l'horitzó. Hi ha un moment que el barco se'n va cap a baix.
1: Exacte.
3: I diuen, com pot ser, no? Si no és rodó que marxi. I diu que no, perquè no és que es perdi a l'horitzó, sinó és per la resolució òptica i per la distància focal. O sigui, hi ha un punt, segons ell, que nosaltres ja no veiem el barco.
1: Ara començo a entendre l'Iker Jiménez.
3: Perquè els nostres ulls ja no dan de sí.
1: És que m'està recordant... Saps aquell que deia el raticulí?
3: Hombre! Carlos Jesús.
1: Carlos Jesús.
3: Es va morir l'altre dia.
1: Ai, pobret meu.
3: No fa gaire, es va morir fa un parell de mesos.
1: No ho sabia.
3: Van a venir, tenen millones de nave.
1: Aquest.
3: Te recorda?
1: Aquest.
3: Fiu, fiu.
1: Però tu fas imitacions, també?
3: No, no, jo sé de fer frases.
1: Això ja ho parlàvem l'altre dia, que sabies
3: parlar en
1: basc.
3: Sí, au país, patxiu, sempre.
1: Bueno, en basc no, amb l'accent basc.
3: Sempre, sempre basco, pues.
1: Vale, i saps imitar el Carlos Jesús.
3: Mana meni, 3 milions de neve. De Raticulín, perquè venien de Raticulín.
1: Sí, de Raticulín.
3: Molt bé, molt bé. Me dieron 3 milions de vortio. ¿Tú te recuerdas de la historia de Carlos Jesús o no?
1: No recuerdo exactamente.
3: Porque trabajaba la Pegaso y es veu que es va quedar, que li va donar un calambrazo.
1: ¿Ah, sí?
3: Y es veu que va morir i el van ressuscitar. Ah, i ell deia que l'andau...
1: Però els extraterrestres?
3: No, sí, es veu que en principi eren els extraterrestres, els del Raticulín.
1: Ah, molt bé.
3: Eren, que havien vingut aquí. Vale. Què més li pregunten? Li pregunten, la Luna és plana, també? Ah, clar, si la Terra és plana, la Luna és un pòsit.
1: Clar, clar, clar, ben vist.
3: Aquí és així.
1: Sí, sí.
3: Vale? I diu que... Diu, jo nunca la he visto. ¿Y tú? Sí, és com... Ah, si no la he visto que es redonda, ¿cómo voy a saber que es redonda?
1: Clar.
3: I també, a mi em va fer aquest, diu... Com pot ser que les d'això aèries, no? les aerolínies, no?
1: Sí.
3: Que van pues, d'Espanya fins a no sé on, facin la volta depenent de la rotació de la Terra cap a una banda o cap a l'altra. Llavors el tio deia, reto a la gente a que cojas los dos mapas, el de la Tierra plana i el de la Tierra redonda, i que mesuri amb un regle quina distància hi ha de cada lloc i veurà que es veu que en el mapa de la Terra plana tot està més a prop.
1: Ah, sí?
3: Això diu ell. Llavors, clar, jo reto a Javier a que lea en general.
1: Ja. Yeah.
3: Ell diu...
1: Lea en
3: general.
1: A que llegeixi.
3: Que llegeixi, sí. Llegeixi una mica, vale? Clar,
1: però,
3: jo
1: però no coses a internet.
3: No, que llegeixi llibres.
1: Exacte.
3: Exacte, coses impreses que ja estan ahí,
1: exacte.
3: Vull dir.
1: I amb una certa solvència.
3: Perquè, clar, jo la pregunta que li hagués fet en el Javier era com pot ser que, sent futbolista, pensi que la Terra és rodona? Si jo veia Oliver i Benji... Oliver i Benji!
1: Sí.
3: I ja era rodó el camp de l'Oliver i Benji. Tu te'n recordes, Oliver i Benji?
1: Sí, home, clar.
3: El tio corria, i es veia l'horitzó de lo gran, perquè el camp d'Oliver i Benji...
1: Era enorme.
3: Era, saps allò que ara la gent dice, ¿cuánto mide esto? 3 campos de futbol.
1: Sí.
3: Però los de ahora, porque los de Oliver y Benji sería la hostia.
1: Ja.
3: ¿Vale? No és l'única teoria que posem en dubte. Tu i jo tenim una edat.
1: Clar.
3: Tu i jo vam viure una de les... que havia de ser de les majors catàstrofes del món.
1: A què et refereixes?
3: L'Efecto 2000. Tu te'n recordes de l'Efecto 2000?
1: Ostres, si me'n recordo. Home, aquella nit estàvem tots acollonits,
3: home,
1: eh?
3: Home, tothom estava a la porta dels caixers automàtics, perquè els caixers automàtics havia de sortir diners... Com perquè s'anaven a tornar bojos.
1: No, i tots els ordinadors.
3: Terminator 4 hi va ser aquella.
1: No te'n recordes? Tots els ordinadors havien de...
3: Era perquè els ordinadors només feien servir dues xifres.
1: Exacte.
3: El d'any 98, 99...
1: I després què?
3: I el 2000 anava a ser el 00, i llavors l'ordinador anava a tornar enrere. Llavors era com si iba desactualitzar. Iba a voler al Windows 95, l'ordinador, no?
1: Ja ho veus.
3: I també a la fi del món dels maies. Se'n recorda? Això fa poc. El 2019 va ser això.
1: A la fi del món dels maies.
3: La fi del món dels maies. No de la veja maia, eh?
1: Ja ho he entès. Vale.
3: Qui és el jefazo d'aquestes coses?
1: Qui?
3: Ah, home.
1: Javier Pobés, aquest
3: senyor. No, aquest és el de la Tierra Plana.
1: Ah, vale.
3: El Nostradamus...
1: El Nostradamus.
3: Home, el Nostradamus era un cachondo.
1: Ja. Yeah.
3: La gent aquí se'l fot en sèrio, però Nostradamus era un cachondo. Jo m'imagino el Nostradamus allà, la vull liar. Vinga, que era... Bueno, era francès. Oui. Que també sé francès.
1: Ell sol ho feia, això.
3: Ojo amb el Nostradamus, eh? Ojo, que no se l'emprenem. Tu tens... No, saps que hi ha una teoria del 2025, no?
1: Quina és la teoria? No.
3: Ah!
1: Què diu Nostradamus?
3: Informació, eh?
1: Però què diu Nostradamus?
3: Tu el que queda del 2025 tens algú a fer? Tens algun pla?
1: Aquí què estem? A l'octubre?
3: A l'octubre. Tu tens algun pla important? Dona, espavila.
1: Ah, sí? S'ha de fer ràpid?
3: Espavila, que no, ens anem al garete.
1: Però s'acaba el món, també.
3: S'acaba el món.
1: Ja veus.
3: Tal com el coneixem, bueno, per què? Doncs... Perquè segons Nostradamus...
1: Has sortit dissabte, vull dir.
3: Has quedat dissabte?
1: No, però...
3: Jo espero que em deixi fer l'actuació de dissabte i la d'Abrera, que la gent d'Abrera ja comprarà l'entrada. Pobrets. Es veu que xocarà contra la Terra un asteroides aquest 2025.
1: Ah, molt bé.
3: No és molt original, el Nostradamus.
1: No.
3: Tampoc és que el tio digués...
1: Bueno, però estava escrit en el moment que estava escrit, allò.
3: Clar, com... No. Com pot ser que aquest paio... al segle XIV sapigués que el 2025 anava a caure un asteroide. O sigui, si jo encara no sé el dia de Nadal amb qui dinaré i amb qui dinaré el dia de Sant Esteve,
1: si
3: que ja s'està començant a discutir
1: si
3: això,
1: si és que el món continua.
3: Clar, que m'ho digui ara, perquè jo, la meva família ja estem discutint. aquí toca, aquí toca el 24, el 25, el 26, què tal? Home, que m'ho digui, que no m'abarallo, eh?
1: Clar, clar, clar.
3: Si això ha de ser d'aquí 15 dies, jo ja no faig plans per clar. Nadal.
1: Home, no, home. Si ha de ser 15 dies, deixem-ho tot,
3: home,
1: no?
3: Ja dediquem-nos al... Venga, hombre, ya darle al todo, a lo que toque, a lo que toque, a lo que toque. He estat investigant, com ja sabeu, he estat investigant, vale? I tinc molt, hi ha moltes teories.
1: Sí.
3: Hi ha moltes teories. Per exemple, hi ha una teoria que segueix molta gent arrel d'això del terraplanisme, que és que la Terra per dintre és buida.
1: Ah, sí, eh?
3: Hi ha gent... Que, perquè tothom sabem lo de les

0: capas, ¿no? La capa de... Y al final al centro está el núcleo, que está calentico, que es de allá on surt la lava.
1: Calentico no sería la manera,
0: home,
1: però...
0: Home, fred no está,
1: No, però calentico...
0: Bueno, està, està calent, no? Sí, que surt la lava d'allà, no?
1: Sí, sí, calent.
0: Bueno, calent, ¿vale? Doncs hi ha una teoria que diu que la Terra està buida per dintre, ¿vale? Que diguéssim que hi ha una capa i per dintre hi ha un altre món que és habitable.
1: Ah, sí?
0: O sigui, la nova Nueva York.
1: Caram.
0: Vale? O sigui, tu podríem fer...
1: Això em recorda Matrix, no?
0: O el Futurama. Hi havia una sèrie que es deia Futurama que dintre de la Terra hi havia una altra Terra. Això no ho havies vist.
1: No me'n recordo jo.
0: Dels creadors del Simpson. Clar, tu no t'ha passat alguna vegada que has fet un forat al menjador que t'han dit anem a penjar un quadro?
1: Sí.
0: I t'has passat anat a l'altra banda. I has sortit per l'altra banda.
1: Sí,
0: i dius, hòstia, si aquí hi ha una habitació... Pues això podria passar a la Terra, eh?
1: Que fort, o sigui, segons l'excavació, potser acabes arribant a un altre lloc.
0: Un dia d'aquests fotran un edifici d'aquests que foten a Barcelona, l'Hotel Vela o qualsevol cosa, sí. D'aquests grans que han de fer cimentos,
1: sí.
0: Que això fan... El... Ui, això s'ha de fer ciment.
1: Bueno, tot, i, sempre s'ha de fer.
0: S'ha de fer els cimentos? Pues, com és cimento en català?
1: No ho sé, ara.
0: Ah, us he pillat, el cimento.
1: Ara el miro.
0: Doncs un dia d'aquests anirem a donar al centre de la Tierra. Una altra de les teories aquestes mundials que hi ha, sí. Aquesta em fa molta gràcia també, que és la del tema dels chemtrails. Saps el que és un chemtrail?
1: No tinc la més absoluta idea.
0: El chemtrail són aquestes línies que es veuen en el cel quan passa un avió. Saps aquestes línies que dibuixen...
1: Allò que deixa, no?
0: Allò que deixa l'avió, aquella estela que deixa els avions.
1: És bonic, això.
0: Això és bonic. Bueno, el que acabes de dir.
1: Què?
0: Això no es pot dir que és bonic. Que tu saps que ens estan fumigant? Segons... Hi ha penya que diu que ens estan fumigant.
1: Sí, sí.
0: Per què? Es veu que això és una cosa química que tiren els avions, vale? Que són substàncies químiques per al control de la natalitat.
1: Per al control de la natalitat?
0: Sí, perquè estem tenint molts fills, es veu.
1: Vaja.
0: Estem xingant massa. Provocar malalties i modificar el clima. Inclús alguns afirmen que el govern ens esterilitza i... Que ens, i altres consideren que les esteles químiques o chemtrails són geoenginyeria perquè els agricultors hagin de comprar llavors allà on ells vulguin. Dius, ah, tu necessites una llavor de molta aigua, fora!
1: Aquesta no l'havia sentit, eh?
0: Com mala de les línies aquestes...
1: Mira que a mi em fan gràcia aquestes coses, però això no ni ho havia...
0: Això està el més de moda que hi ha, eh?
1: Ens estan fumigant.
0: Ens estan fumigant, es veu que per canviar el clima, diu, home, és estiu! Estan venint els guiris. Que no plogui! Llavors tiren un... ruixen perquè no plogui.
1: Clar.
0: Perquè a l'estiu no caigui ni una
1: gota. Però això, nen, és com quan ens anàvem a posar la vacuna del Covid.
0: És que esta és otra. Que ho tinc aquí.
1: Ho tens, eh?
0: Els microchips de la vacuna.
1: Quina cosa.
0: Que això, Miguel Bosé, que parlava abans, era un dels tants. Es veu que algú va pensar, que era molt intel·ligent, pensar que dintre de la vacuna te fotrien un microchip. O sigui, te fotrien un Google...
1: Sí, per tenir-nos controlats.
0: Clar, clar. Això, jo et dic una cosa, això si la meva dona ho sapigués...
1: Te'l posava.
0: Jo tindria una a cada extremitat per si de cas.
1: Però, nen, no és, que ja el portes. O sigui, que tu tens un telèfon mòbil on estàs geolocalitzat, on saben qui ets i em parles.
0: Pues es veu que no. Es veu que tot ve per una vacuna.
1: Ja veus.
0: La vacuna del tètano. Te'n recordes quan et posaven la del tètano? Que foi, fotia un mal que flipes.
1: Avui m'han explicat un acudit que tenia a veure amb el Covid.
0: I te'n recordes?
1: Diu, sí. Diu, fa que no faig l'amor. Diu,
0: ja el sé.
1: Ja el saps?
0: Sí.
1: Des del Covid. Diu, serà des del Covid. Diu, ja m'agradaria.
0: Ja.
1: Val, perdó, tanco parèntesi.
0: Aquesta és una mica heavy metal, vale? Sí. Anem amb una cosa més heavy metal, perquè hi ha una teoria que es diu el pornomarxisme.
1: Pornomarxisme.
0: Vale? Segons ha explicat la politòloga Laura Méndez, una altra que podries convidar aquí perquè té tela, afirma que hi ha una revolució que està impulsant l'homosexualisme ideològic.
1: Què dius?
0: Homosexualisme ideològic. Aquesta teoria conspiranoica assegura que les minories que han estat discriminades històricament i sistemàticament són ara la classe dominant.
1: I aquesta senyora qui és?
0: La Laura Méndez, politòloga.
1: Bueno.
0: No te diré, però t'ho pots imaginar, de quin partit polític.
1: Bueno, sí que m'ho imagino.
0: Hi ha una molt guai, que aquesta segur que l'has escoltat tu, que és la primera part i jo porto la segona part.
1: Homosexualisme...
0: No, pornomarxisme.
1: Ah, pornomarxisme.
0: Vale? L'homosexualisme ideològic. Vale? Es veu que per quedar bé...
1: Ja.
0: Estem posant gent homosexual al poder per quedar bé.
1: Per quedar bé.
0: Perquè ara es veu que ara... ens importa cada bé.
1: Exacte.
0: Com no ens importa tota la vida, ara ens importa.
1: Ara sí.
0: Tu te'n recordes una teoria que deia... Walt Disney, saps qui és Walt Disney?
1: Sí, home.
0: Quina és la teoria més famosa de Walt
1: Disney?
0: Que
1: està congelat.
0: Que està hipercongelat. Es veu que... No.
1: Criogenitzat.
0: No, criogenitzat. Vale? Es veu que el Walt Disney va patir un càncer de pulmó incurable en aquella època, l'època del Walt Disney. I ell va dir, com tinc tota la pasta del món, me crionizo.
1: Criogenizo.
0: Me criogenizo, que és que et congelen molt ràpid, tan ràpid que les teves cèl·lules no moren. Vale? Ha de ser tan ràpid que les teves cèl·lules no moren. Se queden congelades. Vale? És com pixar, com sortir a pixar al carrer a Sòria a un 14 de gener.
1: De fred,
0: saps,
1: no?
0: Un 14 de gener a Sòria,
1: sí,
0: que fa molt de fred, i pixes i dius, hòstia! I se te crioniza el tema, però seria el mateix. Vale? Llavors, hi ha gent que diu, home, això és mentida, tal qual. I diuen, no, per això es va crear la pel·lícula de Frozen.
1: No.
0: Es veu que Frozen...
1: Però Frozen és de Disney?
0: Frozen és de Disney.
1: Ah, val.
0: Suéltalo. Frozen possiblement sigui la pel·li que més vegades he vist jo ja a la meva història, perquè tinc dos criatures.
1: La 1 i la 2?
0: La 1. La 2 és que no mola tant, eh?
1: No, sí que mola.
0: No sé.
1: Sí que mola.
0: Jo tinc dos criatures i les dues són nenes.
1: Ja.
0: Vol dir que jo he viscut dos vegades el virus Frozen.
1: Ja.
0: El virus FIFA, el virus de... Jo el virus Frozen l'he viscut dos vegades, eh?
1: Pobreta, imagina't. Aquella noia. Pateix molt, eh? Frozen
0: pateix molt. Sí.
1: Home.
0: Sí. Està fresca la cosa, eh?
1: Està fresca la cosa,
0: també,
1: sí.
0: També seria un invierno en Sòria, eh? Frozen seria un invierno en Sòria, tranquil·lament.
1: Realment.
0: Bueno, doncs pues es veu que Frozen,
1: sí,
0: vale, és un guinyo a que possiblement d'aquí poc descongelin el Walt Disney.
1: Ah.
0: Perquè ella és tal, li té una maldició...
1: Però això d'on ha sortit?
0: Congela els pares... Això de la gent!
1: La gent també, eh?
0: La gent! Aquesta t'agradarà molt, eh? Aquesta que porto.
1: Aquesta, la que ve ara.
0: La que ve ara t'agradarà molt.
1: La de la Frozen m'ha agradat, eh?
0: T'ha agradat la de la Frozen? Agradat. Aquesta t'agradarà molt.
1: A veure.
0: Tu te recordes al cap allà l'any 2000 i pico una cançó que es deia Aserejé?
1: Clar.
0: Aserejé, ja, de heaven, ese mi no one mahavi and the boogie and the winnie the pee.
1: No saps dir criogenizar, però en canvi però això en surt a la primera, eh?
0: Vale.
1: Molt bé, molt
0: això
1: bé.
0: Va ser l'any 2002, un grup que es deia l'Sketchup va llançar aquest d'això.
1: No van anar a Eurovisió, aquestes?
0: Ostres!
1: No?
0: Home,
1: van anar a Eurovisió?
0: Crec que no.
1: No ho sé.
0: Crec que no, però
1: sí,
0: podrien haver anat perfectament, vale? Doncs hi ha un col·lectiu que diu que això és un himne satànic, que es veu que si poses la CDG al disco de la CDG al revés,
1: sí,
0: és un himne satànic.
1: Ah, vaja.
0: Imagina't, eh?
1: Sí, sí.
0: A mi ja em sembla satànic del dret.
1: A mi també. T'ho anava a dir jo. No.
0: Potser el poses al revés i és Mozart.
1: Perquè, a més, això anava amb una coreografia.
0: Home.
1: El que ens agrada les coreografies.
0: Home.
1: Un dia hauries de parlar de les coreografies.
0: La setmana que ve et portaré cançons amb coreografia.
1: Vinga.
0: I ho gravarem i
1: sí,
0: ho penjarem, a veure si te les saps o no.
1: Val.
0: Vale?
1: No, però jo no em sé les coreografies.
0: Home, te les sabràs.
1: Jo no sé ballar.
0: No?
1: No.
0: No se't dona bé?
1: Tu se't dona bé ballar?
0: Fatal. Jo crec que no hi ha res que se'm doni pitjor.
1: Va haver-hi una època, una coneguda discoteca barcelonina, que tenia la forma del meu braç a la barra.
0: T'he de dir una cosa, que te se saps totes les discoteques de Barcelona, tu també t'ho digues?
1: No, ara ja no.
0: Ara ja no.
1: Abans sí. Abans sí.
0: Tu eres més d'apoyar codo a la barra.
1: D'apoyar codo.
0: Bien, apoyar codo a la barra. Vale, hi ha un grup als Estats Units, en queden dos, eh?
1: Sí.
0: Les dos millors, en aquest cas. Hi ha un grup als Estats Units que assegura que els ocells
1: sí,
0: no existeixen.
1: Com que no existeixen?
0: Tal com ho escoltes, vale? Tal com ho sentiu als Estats Units, hi ha un col·lectiu que creuen que els ocells són en realitat drons que el govern ha construït per controlar a la població. Diguéssim que els drons serien com videocàmeres,
1: sí,
0: Securitas Direct,
1: sí,
0: o aquella senyora, saps aquella senyora? Tots a l'edifici tenim una senyora que vigila.
1: Sí, és veritat.
0: En tots els edificis, i si no, el govern et posa una. Sí, sí, sí.
1: Subvencionen,
0: Sempre hi ha una senyora que surtis a l'hora que surtis,
1: sí,
0: està allà.
1: Et veu, és veritat.
0: Jo torno a altes hores de treballar i sempre hi ha una senyora allà a la bústia i diu, hola, bona nit.
1: I sempre
0: bona
1: està allà,
0: nit,
1: ella.
0: Si és de dia, quasi, senyora. Però ja està allà, vale? Doncs hi ha gent que diu que els ocells no existeixen, sobretot als Estats Units, i que són càmeres que el govern ens videovigila.
1: Vaja.
2: Ràdio 4.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Acaba de començar la rua de celebració pels carrers de Madrid de la selecció espanyola campiona del món de futbol. Aquest és l'ambient festiu a aquesta hora pels carrers de Madrid, on centenars de milers d'aficionats de la selecció celebren el triomf de la selecció espanyola ahir a la nit contra Argentina. Després, més tard, sobre les 9 de la nit, segons es calcula, cap a la plaça Cibeles acabarà el recorregut i allà els esperen doncs, més aficionats i actuaciones musicales com ara Arde Bogotá. Abans de la rua, la selecció ha seguit una estreta agenda institucional. Primera parada al Palau de la Zarzuela, on els ha rebut la Casa Reial i després a Moncloa, on els ha felicitat personalment el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030. Así que unas enormes gracias a la Federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: I a l'acte a Moncloa també hi ha hagut un moment especial pel protagonista de la nit d'ahir, el gol de la victòria, Ferran Torres.
3: Que siempre hay que seguir creyendo, que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: La rua de celebració i tot aquest enrenou post-victòria d'Espanya al Mundial de Futbol es pot seguir en directe a Ràdio 5 i també a Ràdio Nacional amb una programació especial. Per cert, que acabem de conèixer que, segons l'agència EFE, la FIFA obrirà una investigació disciplinària per analitzar els incidents que van passar després de la final de nit. L'organisme analitzarà les imatges del partit abans de decidir si finalment actuen per imposar sancions als futbolistes de l'Argentina, i és que al final de la pròrroga els jugadors d'Espanya van córrer al terreny de joc, a la gespa, per celebrar la victòria, i en aquest moment l'argentí Nahuel Molina va fer un cop de puny al capità Rodri i Fabián Ayala també va empènyer Dani Olmo. El Servei Català de Trànsit, amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals, intensifiquen aquesta setmana els controls a motoristes amb l'objectiu de reduir la sinistralitat entre el col·lectiu. Una mesura que arriba després que aquest any ja hagin mort 31 motoristes a les carreteres catalanes, és a dir, el 41% de totes les víctimes mortals en accidents de trànsit. La campanya comença avui i s'allargarà fins diumenge amb vigilància especial sobre l'ús del casc, la documentació del vehicle i la conducta al volant, però també les infraccions de la resta de conductors que puguin generar situacions de risc a les carreteres. Precisament en aquest context ens interessem per l'estat de la circulació. A aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, encara algunes incidències. A la P7 és el cas de la retirada pendent a Vallgorguina, en sentit Barcelona, un carril tallat. També lentitud arran d'un accident, i aquí hi ha dos carrils tallats encara a Mollet, en sentit Girona, falta un dels vehicles per retirar, però sembla que no tardarà massa. En el cas de la P7 a Castellví de Rosanes, també una altra topada, un altre carril tallat i 4 quilòmetres de lentitud. I pel que fa a la ronda del litoral i a la ronda del Comte, perquè l'accés cap al nus de la Trinitat presenta lentitud, perquè la mateixa C58 és sobre mateix el nus de la Trinitat de sortida cap a Sabadell, hi ha un carril tallat i això estava provocant lentitud, és un camió i un turisme. Pel que fa a la resta de dia, diverses avaries a l'eix transversal, per tant, us demanem cautela. Molt bona tarda.
0: I en relació a la situació meteorològica, bandera vermella, una quinzena de platges de la Costa Daurada a causa d'una tempesta elèctrica. A banda, Protecció Civil també ha informat que hi ha hagut una vintena de trucades al telèfon d'emergència 112 pel vent fort a la zona de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, la major part d'aquestes trucades per caiguda d'arbres i objectes a la via. Això sí, Emergències informa que de moment no consten afectacions personals. Així que en aquest punt ens interessem per la previsió per demà. A EMET, Juan Carlos Piña, bona tarda.
5: Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat amb presència de pols en suspensió, augmentant la nuvolositat d'evolució als terços nord i sud, sense descartar tempestes acompanyades de precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Per altra banda, les temperatures diurnes pujaran lleugerament a l'interior i es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a tot l'interior de la comunitat, també a la província de Girona. Serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a la depressió central de Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat. Ja en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. En marxa la rua de la celebració de la selecció espanyola després de proclamar-se campiona del món contra l'Argentina. Els carrers de Madrid són plens de gom a gom i el final de festa serà a plaça de Cibeles. A aquesta hora l'ambient de la rua és aquest. Així estan celebrant els jugadors aquest triomf contra l'Argentina d'ahir a la nit. Abans de la rua, la selecció, això sí, ha seguit una estreta agenda institucional. Primera parada al Palau de la Zarzuela, on els ha rebut la Casa Reial. El rei Felip VI ha felicitat la selecció per aquest triomf, que arriba 16 anys després del primer Mundial.
2: 16 anys després, alguns erais apenas bebés. España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026.
0: I després, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut els jugadors i el cos tècnic d'Espanya a Moncloa, a qui ha emplaçat a una nova victòria el 2030.
3: Hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés, de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son dos de dos. Y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay dos sin tres? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030. Así que unas enormes gracias a la Federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: La rua de celebració i tot aquest enrenou post-victòria d'Espanya al Mundial es pot seguir en directe a Ràdio 5 i Ràdio Nacional amb una programació especial. Aquesta és la darrera hora d'aquest dilluns 20 de juliol, que també ens deixa altres titulars. El govern de Salvador Illa celebra demà dimarts el seu primer Consell Executiu amb Raül Moreno al capdavant de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, després de la sortida, per motius personals, de Mònica Martínez Bravo. Raül Moreno és el primer educador social que lidera aquest departament, segons ha dit Salvador Illa.
4: Un missatge d'estabilitat i de continuïtat. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit, en tots, en particular en aquests, són les polítiques que seguirem fent.
0: El president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha admès davant del jutge que l'aerolínia va pagar més de 530.000 euros per la mediació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i del seu soci en el rescat públic de 53 milions d'euros concedit durant la pandèmia. Plus Ultra també ha anunciat que col·laborarà amb la investigació judicial i que ha obert una investigació interna per aclarir els fets. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys a Sos.

0: Roses, al Segrià, presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys la nit de dissabte. Es preveu que el noi passi a disposició judicial a partir de demà. L'Ajuntament va convocar ahir un minut de silenci i també va decretar 3 dies de dol que acaben demà al migdia. I a Antequera, a Màlaga, la Policia Nacional ha confirmat la mort violenta d'una jove de 30 anys al seu domicili. Presentava ferides d'arma blanca i no es descarta que es pugui tractar d'un cas de violència masclista, tot i que la investigació continua oberta. El 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. De l'exterior, Andy Burnham ja és el nou primer ministre del Regne Unit. El líder laborista ha acceptat l'encàrrec del rei Carles III de formar govern després de la dimissió de Keir Starmer.
1: That's why we will change politics. To make it more collaborative.
0: En el seu primer discurs a Downing Street ha promès un nou model polític i econòmic que, segons diu, funcioni per tots els ciutadans. Ha assegurat que vol trencar amb la inestabilitat que viu el país des del Brexit i impulsar els canvis més importants dels darrers 40 anys. I avui fa 6 mesos del tràgic accident de tren a Gelida en el que va morir un maquinista en pràctiques i va haver desenes de ferits per la caiguda d'un mur de contenció que, debilitat per les pluges, va caure a la via i va impactar contra un comboi de la R4. Una fatalitat que va canviar la gestió de la xarxa ferroviària catalana buscant millorar la seguretat i reduir les incidències dels usuaris. Pel que fa a la informació de serveis, a Cardedeu es manté el risc d'incendi extrem a 74 municipis de 13 comarques i continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals. Així que ens fixem en la previsió del temps. A EMET, Juan Carlos Piña, bona nit.
2: Bona nit, què tal? Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat amb presència de pols en suspensió, augmentant la nuvolositat d'evolució als terços nord i sud, sense descartar tempestes acompanyades de precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Per altra banda, les temperatures diurnes pujaran lleugerament a l'interior i es mantindran sense canvis a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a tot l'interior de la comunitat, també a la província de Girona. Serà de nivell taronja perill important a la província de Lleida i a la depressió central de Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
3: Ràdio 4. Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
4: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: La Sílvia Pérez Cruz enguany formarà part del Festival Terramar Sitges el 31 de juliol. I aquesta nit la tenim als estudis de Ràdio 4 per parlar del seu nou àlbum. Ens presenta Oral Abissal. Sílvia Pérez Cruz, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit, moltes
0: contenta,
1: gràcies.
0: Suposo, no?
1: Sí,
0: molt.
1: Sí, sí. Sí, estic contenta.
0: Per dues coses, primer l'àlbum i després un gran concert a Sitges, al Terramar.
1: Sí, poder fer un concert sempre dona molt gust, vol dir que hi ha un procés de transformació que has acabat, i poder fer un concert amb tots els músics és un regal.
0: Com serà el concert? Com serà?
1: Doncs tindrem... Vull tornar al format de les presentacions. Hi haurà el grup base, que és violí, cello, contrabaix i la Sílvia. Sí, la Marta, en Carlos, el Bori i jo. I després es sumen tres trompes, que és l'instrument que em té enamorada, i que és la segona textura. Tres flautes travesseres. I un cor de 8 dones i també piano i Rhodes.
0: Aquest nou àlbum que aquesta nit ens presentes va més enllà, no?, d'un títol.
1: Sempre, no? Bueno, parla d'una dualitat de l'origen i de lo desconegut, aquest aprenentatge constant de sortir de casa, buscar coses que no coneixes, tornar, i les transformacions que hi ha pel camí. I aquesta dualitat l'intento explicar en totes les maneres que tinc, des de la instrumentació, com et deia, oral seria l'origen i és la fusta, la taula, els instruments de fusta, i abissal seria les profunditats, el més oníric, i l'instrument que el defineix és el metall, les trompes, perdó.
0: Sempre, o gairebé sempre, quan hi ha un treball nou, un nou àlbum, es diu que entra l'artista en una nova etapa, o és una etapa especial. Això és una etapa certament més especial per tu, també, no?
1: Lo de les etapes que dius...
0: No parlo de nova etapa, eh?
1: No, una etapa nova... jo crec que un disc tanca una etapa,
0: sí,
1: perquè almenys jo... faig discs de cançons originals cada 3 anys perquè jo necessito compondre per entendre una mica la vida o per transformar emocions o per deixar-me pistes a les cançons per si em despisto. I quan acabes realment és com que has digerit l'ho viscut. No sé si et refereixes en alguna cosa en concret de l'any que estic visquent o què vols dir, vull entendre bé.
0: Bueno, és un any important, no? Perquè pel que estic veient és un any de canvi amb aquest àlbum, tanques, com bé dius, una porta, obres una altra, i tens tot un any per donar vida a l'àlbum, és a dir, un any per presentar aquest àlbum en directe a diferents llocs, i és quan la música i sobretot les cançons agafen la vida pròpia. L'àlbum està allà,
1: sí,
0: i després comença, no?, aquesta vida pròpia de les cançons que li dona l'artista, en aquest cas tu.
1: Ah, vale. Sí, pensava que parlaves d'alguna cosa així com més vital o... Absolutament, hi ha aquests cicles que m'han acompanyat des de fa molts anys. Per sort puc fer... He fet diversos discs i els he pogut sempre portar al directe, i com bé dius tu, hi ha tot un procés de transformació des del primer moment en què ho penses, en què et surt, que sol, per mi sol ser el primer molt espontani, tota la composició, després que estàs... Hi ha tota una soledat d'artesana i... No sé, té una actitud concreta, llavors els arranjaments, després assajar amb els músics, que entra el cor de cada persona, o sigui, com sent cada músic, gravar, que ja és un altre acte de fe, de tot el que significa fer que la música quedi guardada en un lloc, i el directe, que és... Totes les parts m'agraden, però el directe hi ha una part animal que ja ho he pensat tot i en allà no penso gens, que té a veure amb el col·lectiu, amb el ritual d'estar amb gent que escolta, amb explicar els meus valors socials, inclús dalt de l'escenari... Sí, és molt emocionant, i viatjar, a part tenir la sort d'anar a la teva terra i a altres països a explicar la teva manera d'estimar, no?
0: Per tu, què és la cançó popular?

0: No ho sé, perquè sé que vol dir moltes coses, en realitat, però en el meu cas, quan ho penso, si són les cançons que són tan brutals que acaben que l'autor desapareix, són cançons de tots i que superen els temps. Cançons que estan fetes d'una essència indestructible, es torna popular, crec que algú que té un missatge que li fa bé a molta gent, tant musicalment com a nivell de paraules, i sobrepassa els temps de l'autor.
1: D'alguna manera ets nostàlgica i també valenta, perquè publicar 15 cançons, un àlbum de 15 cançons, 15 tracks, no és fàcil avui dia.
0: Ja, anava a fer dos... Hi havia un moment que pensava, són dos discs? O sigui, sí. Igual és oral i abissal. Però a la vegada els de la discogràfica em van dir, no ens agrada això? I dic, bueno, potser és una senyal, perquè en el fons és el meu present, aquesta dualitat. Jo estic buscant aquestes dues sonoritats fa 3 anys i en realitat té molt a veure amb la meva búsqueda. El romanticisme, sí, el disc anterior d'originals eren 21, que allò ja era com quasi un acte radical.
1: No, és un doble, no?
0: Sí, de resistència, no? En un món on aguantem un minut, no?, de concentració. Però no sé, jo sóc, la meva manera de ser és fer les cançons que necessito per explicar el que vull explicar.
1: Explica'ns els teus concerts, per què atrapen tant el públic? Perquè el mes de març has estat a Madrid i al Liceu aquí a Barcelona i ha estat un èxit aclaparador de públic, no? Què és el que tenen els teus concerts per cridar tant el públic?
0: Bueno, puc parlar des de mi, el que intueixo. Em costa d'entendre, però el que he anat entenent, pel que em diu la gent, crec que hi ha alguna cosa de... A veure, barrejant el que sento i el que m'han dit, jo quan estic a l'escenari treballo molt l'honestedat, m'obro molt, ensenyo les meves vulnerabilitats, i crec que això fa que la gent es pugui permetre mirar-se les seves, o sigui, que es senti en seguretat, tot i estar envoltat de gent que no coneix, sent la seguretat de poder mirar les seves vulnerabilitats. Per això jo crec que hi ha molta gent que pot plorar, però no dolorosament, sinó com una purga. Jo crec que és de tot fora. Hi ha molta presència, si visc el moment, hi ha molt d'amor. Amb les persones que treballo es pot veure un respecte i un amor cap a l'altre que dona gust, i això amb la música es sent. Molta entrega, molt joc i molta passió. M'agrada treballar als extrems, o sigui, d'anar de lo més profund a pixar-me de riure, o sigui, anar a travessar el dolor més fort per netejar-lo i llavors riure. Són concerts on un surt molt viu. Sí, crec que...
1: I és la importància, no?, de transmetre aquestes emocions al públic, no? Aquestes que tu sents, que vius a sobre de l'escenari, que arribin al públic.
0: Sí, també crec que l'art, estem en un moment que es treballa molt la perfecció, no? La perfecció, bueno, que per mi no ho és, però tant a nivell sonor tot no hi ha... Sí, hi ha una cosa... És més lineal. A mi em sembla bé, eh? Vull dir que jo crec que en l'art, sobretot, hi ha d'haver llibertat i que cadascú ho faci. Però en el meu cas, el que a mi m'interessa és reivindicar la bellesa d'aquestes imperfeccions i la fortalesa d'aquesta vulnerabilitat, també. Llavors jo treballo l'art... Jo sé que l'escenari dona molta força, però no m'agrada com... divinitzar-ho, no? O sigui que m'agrada molt la part humana en l'art. Crec que és tan difícil aquest món que a partir de poder-te reconèixer en l'art que mires pots trobar un petit consol, no? Vale, estem parlant del mateix, no? No és que tu estàs en un acte, en una situació de gràcia. És veritat que la música et posa en un estat molt especial, però jo no... Va sol, no l'has de pensar. Però m'agrada expressar-te que formem part del mateix, i llavors en aquell acte es curen coses, recuperes els valors que t'agraden, et perdones coses, saps el que no vols acceptar, i a mi m'agrada aquest tipus d'art, no?
1: Quina és la història de la cançó El primer beso?
0: Ah, El primer beso és la banda sonora, és una cançó que vaig fer ara per una pel·lícula que s'ha fet sobre els 100 anys dels Verdi. I com que vaig treballar amb aquesta instrumentació que estic treballant, vaig decidir posar-la, i a la part instrumental l'he separat i la vaig servir d'introducció i d'outro, que es diu, no? El disc comença i acaba amb, citant la melodia d'aquesta cançó. I aquesta cançó, el primer verso, és... Jo em parlo com si jo fos la pantalla de cine, de tot el que hi he vist en el cinema. He vist com el teu primer petó, he vist quan et mories de por, t'he explicat històries de l'espai, d'amor, d'aventures, i també parla del pas del temps, de que l'home tot ho crea.

0: A banda, va rebre el Premi Goya a la millor cançó original per Flores per Antonio. Com va ser? Com va ser composar aquesta cançó?
1: Pues un procés molt diferent, molt especial. Per sort, a part de fer la meva música, saps que
0: sí,
1: puc treballar amb altres disciplines. No sé, no ho he buscat, m'ha vingut i ho celebro molt, i amb el cinema, per sort, he pogut fer diverses col·laboracions. Però en aquest cas, amb l'Alba, va ser començar des de l'amistat. Ella em va demanar primer que sortís a la pel·lícula perquè havíem de treballar en una altra pel·lícula juntes, i vam fer un dia una trobada on vam escoltar tota la seva família, i jo li anava dient com jo sentia que estava cada persona en cada moment i què havia imitat o què havia après un familiar de l'altre. I va ser un procés tan bonic que llavors em va dir: faig aquesta pel·lícula i m'agradaria repetir aquesta escena que estem mirant els vinils. I vaig anar allà, i quan va acabar li dic: si necessites ajuda perquè per la banda sonora, com o que em vingui a escoltar i dono un cop de màstic aquí, però això va quedar en l'aire. I després em diu: Sílvia, si vull que facis la banda sonora, la que uneix els fragments musicals de l'Antonio, perquè hi ha molta música d'Antonio, però a més vull que m'ajudis a acabar una cançó que surt en un vídeo de jo cantant de petita, faig una melodia amb una lletra i la vull tornar a cançó. I llavors va ser un procés quasi de comadrona, no es diu, d'ajudar a que parís, no? D'ensenyar-la a escriure, ensenyar-la des de l'acte de confiança, la soledat, posar-li un espai que li agradés. Ella m'explicava, l'ajudava a fer l'estructura de les idees, algunes paraules, i llavors vaig fer una melodia, ella em comentava les coses, vale, vols una mica més bluesero, doncs ho canviem cap aquí, llavors vaig fer l'arranjament, llavors ajudar-la a cantar, fer la producció del disc, fer cantar la Lolita i la Rosario. O sigui, va ser com quasi un acte de familiar i sobretot de no voler fer més del que s'ha de fer, ja que és un procés d'acceptar la vulnerabilitat, de parlar de la mort d'un pare, de parlar de temes que han sigut molt tabús, d'obrir-se en canal, doncs una cançó que estigui a l'alçada del que està explicant i com ho està explicant. Llavors, per mi va ser un premi cap a ella, de que bé aquest procés que has fet cap al teu pare, cap a ell de, mira, no només se't recorda per com te'n vas anar, sinó per tot el que vas fer, no?, per la teva part artística.
0: Sí.
1: I a mi, per mi és com un premi quasi humà, perquè sí que he composat, he fet tota la feina, però per mi és com un premi al saber acompanyar.
0: I l'Antonio Flores era un d'aquells artistes que també transmitia sensacions i emocions, amb les seves cançons.
1: Sí,
0: escoltes
1: sí,
0: qualsevol cançó de la seva obra i et transmet tot el que està cantant d'una manera molt, molt potent.
1: Sí, a mi em transmet com si fos un gran poeta,
0: sí,
1: i que és superfràgil, però que vol ser rockero. Llavors té com aquestes dues forces que estan en lluita constant, no?, de musicalment tot un imaginari que encara no havia ni arribat a Espanya en el seu moment, i aquella fragilitat d'una persona supersensible i superconnectada amb les injustícies del món. No?
2: Mira, tu canta-me.

0: Com ha estat, Sílvia, tot el procés creatiu d'aquest àlbum?
1: Doncs jo el faig amb molta calma. O sigui, et dic que han passat 3 anys des que vaig començar la primera cançó. Hi ha molts processos, perquè jo penso, ara m'he adonat que soc molt treballadora i que penso molts angles. O sigui, primer hi ha la part de composició, però a la vegada vaig fent com diferents estructures, des de la història d'amor al desamor, des del cicle de l'aigua, des de la part de textures, de la part de producció, de com ha de sonar, no? Si la de l'origen ha de ser més propera i l'abissal ha de tenir tot aquest... No has de saber en quin espai estàs. Dibuixar el vestuari, dibuixar l'escenografia, intentar que el concepte arribi a tothom. Tenir unes cançons fetes i entendre quines em falten quan vaig entenent més el concepte. Dic, ai, em falta parlar d'això, perquè ho estic aprenent mentre ho faig, no? Si hi ha... Per exemple, si parlo d'una història d'amor, fins a on vull arribar, no? O com es porta el desamor un cop s'acaba la curva? He de parlar d'això. O si sé que tinc el cicle de l'aigua dins ja, i em falta parlar de la neu, pues, també m'ho apunto, faig diverses estructures. I llavors vaig omplint. També he fet estudis sobre l'energia del concert. Abans de fer aquest disc, he estat fent uns concerts amb la banda base, que ens coneixem molt, amb cançons que coneixem per entendre quina energia demana el concert. També he fet com una estructura de... necessito una cançó aquí que tingui molt de ritme, perquè la d'abans és molt emocional, no? Llavors, hi ha molts tipus de part a la creació, o sigui, des de lo més visual, lo més conceptual, lo més energètic, lo més musical, la poesia... I això durant 3 anys, llibretes i llibretes i llibretes i àudios i àudios i molt d'amor.
0: El més complicat, suposo, és quan entres a estudi i quan has de dir fins aquí, aquí ha acabat la cançó, ja no la retoco més.
1: Sí. Sí, no ho porto malament. Potser les mescles és la part que em costa més, perquè hi ha alguna cosa de la gravació que també respecto molt... algú de la vida que té allò, no? La veritat que queda gravada en allà. També s'ha gravat amb diferents capes, diferents maneres. Potser la mescla, quan estic fent la mescla, en aquest cas amb l'Alberto del Sol de Sants, sí que hi ha poder expressar allò i saber fins on has d'arribar, parlar del so. La part del so que és més relativa, perquè depèn d'on ho escoltes, com estàs, canvia molt. Sí, hi ha d'haver un moment de dir, vale, fins aquí.
0: Després agafa aquesta vida que dèiem, no? Els concerts, la cançó.
1: Sí, que és una festa. I segueixes aprenent entens aquell animal que necessita i de cop potser has de composar alguna part més. Això no, ja no surt el disc, però dius, ara aquí potser necessitem una textura perquè arribem amb una... És diferent escoltar un disc que el procés del concert, no? Com estàs, com estic físicament, com està el públic, i allà segueixes moldejant, no? Com una escultura de fang, allò segueixes, però a part tens tots els músics allà que és... Uf, si tries bé les persones, no? Si hi ha humans preciosos, gent que es cuidi, gent que estigui disposada a no tenir por, a confiar en els altres, allà no falla, és una bellesa.
0: M'agrada molt que diguis humans presents, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Avui dia s'està substituint molt humà per la màquina i la IA. I la música també. I crec que això perd la gràcia, no? I l'essència de transmetre, doncs, les sensacions d'aquelles persones que estan a sobre de l'escenari.
1: Sí, són coses diferents. Entenc que amb unes es podran arribar a uns llocs que encara desconec, no? O sigui, alguna cosa sé, però sé que n'han de passar tantes que no els puc ni explicar. Però sí, espero que hi hagi alguna cosa de la imperfecció que sigui intocable i que ho seguim enyorant, no? Aquesta cosa de que es pugui trencar o... el dubte o l'error o la reacció immediata als impulsos inesperats. No sé, no he treballat amb màquines, amb robots, no? T'imagines? O sigui, intentar, no que siguin màquines, sinó substituir-ho totalment, no sé quin punt de reacció es podria arribar a analitzar, però els humans, que són els que conec i desconec també, ja sé distingir el tipus de persona amb la que m'agrada compartir l'escenari. Són grans músics, però sí, són grans persones també, que això també els fa tocar molt millor, o sigui, la humanitat, l'escolta, l'empatia fa que la música canvi. Mm-hmm.
0: Quina és la història de Mar d'Anna Catalina?
1: Mar de Catalina n'és d'una tristesa supersolitària a Mallorca i amb una casa que em van deixar preciosa, que vaig estar vaig poder estar sola uns dies, que és algo que m'ha costat bastant, perquè clar, hi soc mare i entre que treballo o que soc mare o si tens parella, i de cop estava en un moment de soledat, i el més preciós que m'ha portat aquesta cançó és que, tot i que n'és de la soledat, musicalment vaig entendre que hi havia d'haver un cor de dones. I vaig descobrir que no era només musicalment, sinó que hi havia una resposta per superar aquella tristesa solitària en el col·lectiu. I va ser la gravació, que abans parlaves de la gravació, super emocionant, perquè igual parlava d'una pena meva i totes van anar trobant la seva, i llavors hi havia una cosa del cuidar i de l'escoltar l'altre també. I en el directe s'ha convertit en una cançó que és molt impactant, perquè és la primera de la segona part, i és quan creix tot, és l'entrada a Abissal, que és és molt especial aquesta cançó, i el que genera, crec que l'emoció emociona més la idea de col·lectiu que la cançó en si. A nivell de gravació va ser molt difícil de gravar. Vam gravar les cordes i vaig gravar amb la veu dintre l'estudi, perquè és una cançó que és molt d'escolta, té molt poques notes, ens hem d'escoltar molt, i no sé, la dinàmica de ser molt exactes, d'estar recolzant a l'altre, i la vaig gravar amb ells així, en un quarto. Després hi vaig afegir el cor de dones, després hi vaig afegir les flautes travesseres i després vaig afegir les trompes. I és una cosa que va creixent, creixent, creixent, creixent, creixent, no? I allà està la cura, no? Crec que una mica és aquest equilibri que a mi m'interessa a la vida, de la bellesa individual, però sobretot la bellesa col·lectiva, i també com a grup, celebrar les diferències i les belleses de cada músic, però celebrar aquesta bellesa col·lectiva que no s'aconsegueix sol.

0: La soledat és important, Sílvia?
1: Sí. És molt preciosa i n'hi ha de molt diferents, no? La millor és aquesta soledat en pau, no? Una soledat que ni la notes. Que estàs... aquesta plenitud, no sé. És molt emocionant. Hi ha una altra soledat especial, que és la de l'escenari i la dels camarins. Estàs envoltat de molta gent, però hi ha una distància, almenys jo ho visc així, de cop, que et permet sí, sentir una soledat molt especial al mig de la multitud. I també la de després del concert, no? Quan, si ha sigut un concert així d'aquests, no sé, doncs al Liceu, per exemple, que te'n vas al llit i jo també, que se m'obren les antenes, que estic com connectada amb tothom. L'altre dia sentia encara com el rebombori, no? Pensava, estic sola a casa, però em sento molt acompanyada. I de vegades al revés, molta gent que sent un buit després de tanta entrega del públic, que llavors dius, què ha passat aquí? Però aquesta no la tinc gaire. Ja me va bé la calma després.
0: I pors? Tens pors?
1: Amb l'art, no.
0: No?
1: De fet, no suporto aquestes pel·lícules de... ai, no puedo salir, tal. Em fa una angoixa i dic, no, jo he tingut... un dia vaig tenir pànic escènic, es diu, i vaig pensar, ostres, quin horror, no, no, això no, sort que no ho tinc, no, això no ho tinc. I el vaig tenir perquè veia, m'imaginava el públic com persones diferents i com si totes jutgessin. I jo el que sento normalment és una unitat, que som tots i jo estic allà i mai penso en el judici. Amb l'art no hi penso, és molt curiós. A mi és, per mi és el més natural i el més salvador. O sigui, no em pregunto què s'espera de mi. És que no és per aquí el meu camí, és què sento ara, què necessito expressar i com ho vull expressar. I això no s'acaba mai. Vull dir, si penses que hi ha un sostre, em ve molta pena.
0: La història de Moreno quina és?
1: És una història d'amor, recordar una història d'amor, no? De persones que... el bé... sí, sí, bé... bueno, reivindica l'estimar... bueno, el que estem parlant tota l'estona de la soledat i la companyia de... que per estimar... no t'oblidis d'estimar-te a tu mateix, no? Aquest equilibri entre estimar i estimar-se, acompanyar i acompanyar-se. I quan trobes una persona que té la confiança en tu com perquè tu tornis a confiar en tu. És un treball, en aquest cas, entre dos, no? Del que a mi em sembla que ha de ser el bon estimar. Aquest equilibri entre estimar-se i estimar.
2: Des del

0: Tot el que volies, tot el que pensaves des de petita s'ha complert?
1: No sé què pensava que volia. Crec que tot té a veure amb un estat de presència, diversió i... diversió no en el sentit més lleuger, sinó de joc, de seguir jugant, tenir ganes de jugar, ganes d'aprendre. És que jo el que desitjo crec que té a veure amb el moviment. Sí, amb una manera d'estar. No pensar una cosa concreta, saps? De vull ser... Volia ser moltes coses, jo. Saps? Jo què sé, volia cuidar amics, volia ser fotògrafa de documental pel món, volia fer parigent, volia... no sé, de tots els oficis, m'encanten els oficis, és una cosa que m'encanta demanar a tothom quin ofici té, que m'expliqui i entendre en aquell ofici que hi ha de quan era petit, això m'encanta, no? No sé, fer preguntes per entendre que, exactament el que m'estàs dient, no? Què queda d'aquella il·lusió de petit en aquí. I jo sóc una persona molt empàtica i m'agrada molt lo social, i crec que això a l'ofici que tinc em permet fer això, poder treballar amb equip, entendre les persones, com fer que brillin les persones. Ara és, estic en el procés aquest d'acompanyar-se, no? I tu, Sílvia, no? A tu, sí, molt bé cuidar els altres, però ara t'has de mirar tu. I això de petita ho tenia, si era supercuidadora de tothom i d'entendre què vol dir un, què vol dir l'altre, buscar el punt d'unió, no? Això deu ser per això. Ah, i l'art m'encantava, sí? I lo social, que tingui un valor social, que això faci un bé més enllà.
0: És a dir, que això de la música ho tenies com a pla A, no hi havia un pla B, per si de cas.
1: Ho tenia com un pla que estava allà al costat, sí, no, jo aviam, la música és que va ser tota la meva vida, és que no ni la distingia, no sé com dir-t'ho, la vida era
0: música.
1: Amb la música, sí, perquè a casa es cantava, era un joc, era comunicació, vaig anar a classes des dels 3 anys, vaig entrar en una escola de música, o sigui, dels 3 anys fins als 25 jo estic estudiant diferents coses de música tota la meva vida. Després és la vocació, on sento el que no he sentit mai i entenc el món fent música. L'entenc, m'entenc a mi. Però quan acabo els 18 anys la selectivitat, jo volia fer antropologia per fer filosofia i antropologia, però pensar la música la faig igual. I llavors es va inventar l'ESMUC, sí. I vaig dir, és una carrera, pues si hi ha una carrera d'això, ho farem. Però si hi ha classes de cant, jo, hi ha classes de cant? El cant s'ensenya, això no... Perquè el cant sí que el tenia com...
0: El dia a dia.
1: Sí, del cant popular, d'això, del cant de taverna, de cantar o a casa, o la meva mare, o el meu pare... No havia pensat que s'estudiava, no? I a Barcelona ho vaig descobrir.
0: Oral Abissal és el disc que estem presentant aquesta nit, però... hi havia més cançons que han quedat fora de l'àlbum?
1: Aviam...
0: O no?
1: N'hi ha unes que ja havien sortit abans que per mi formen part, perquè, o sigui, per exemple, Pastores, ben poca cosa tens, i la versió de Capitán en català, que m'agrada tant que l'he fet ara en castellà també, perquè parla de la dona com a emoció i com a pensadora. Aquelles per mi formen del procés, que els he fet aquest any, aquests 3 anys. Estic treballant aquesta sonoritat. És com que jo estic a etapes treballant una sonoritat i una manera, i de vegades hi ha altres, els poso les cançons en un altre lloc. Però no sé, no recordo que s'encadés... Potser n'hi ha una? És que ara... Crec que no, que al final els van posar totes.
0: I quan una cançó no entra en un àlbum, o dues, o tres, què es fa amb aquelles cançons? Queden al calaix? Alguna vegada tenen vida?
1: Cada una té el seu tempo. Hi ha cançons que poden esperar-se anys, però molts anys, i que de cop tenen el seu moment. Cançons que potser una frase et servirà per una altra cosa, ja existeixen, no? És que en el moment que els has fet, per mi ja existeixen. Però no, no, l'art té el seu moment. En els processos de creació, que a mi m'encanten, i m'encanta el moment que no se sap, que hi ha gent que ho porta pitjor, hi ha gent que li crea molta atenció no saber què passarà. A mi aquell buit m'encanta, perquè és com has d'estar atent i escoltar, perquè és com que la mateixa obra en si t'explica el que necessita. No sé com explicar-ho, però és com que tenen un tempo. Té a veure amb això de quan és el moment d'aquesta cançó. De vegades entens que no és el moment, però potser ho serà i encara no ho saps.
0: Segurament és una de les coses més maques, no? Crear, perquè fas una cançó, crees una cançó, quan la tens allà és una història que fa 24 hores no existia i l'has fet, l'has creat, no?
1: Sí, és, a part és un procés d'alquímia d'una... Sí, pots transformar emocions en algo que existeix, això ordena molt, buida molt, fa memòria, perquè la cançó és immortal. Per això jo crec que l'art hauria d'estar molt més a les escoles, perquè tots els nens i nenes tinguessin l'eina de la creació, no per ser grans artistes, sinó per ser millors persones, per... Mira, no sé què em passa, fes un dibuix, o fes un poema. No has de fer el millor poema del món, però transforma això en algo i treu-t'ho de sobre. Dóna-li una altra forma. I així tens espai per altres coses i ho pots mirar des d'un altre lloc. Jo... Hi ha cançons que tu els escrius en un moment també de lucidesa o de dolor i queda allà. I tu, si vols, hi pots tornar sempre. Sempre ho escoltaràs o ho llegiràs diferent, però hi ha una emoció o un aprenentatge que aquella cançó te'l recorda, que tu de vegades...
0: Sí.
1: Dius que un dia estàs molt lucid i llavors ja te'n recordes del que vas dir o de... Ojalà estiguis així com aquell any de la meva vida que vaig tornar del viatge de no sé què. I de cop fas una cançó i aquella cançó guarda l'essència d'un moment i és molt màgic.
0: Quina seria la cançó representativa d'aquest oral abissal per una persona que no hagi escoltat l'àlbum i diguis, amb aquesta cançó entendrà l'essència?
1: N'ha d'escoltar dos, per entendre l'essència, una d'oral i una d'abissal, perquè estem parlant d'una dualitat. Si n'hagués de triar una d'oral, deixa'm pensar... Oral... quina podria ser? És que lo important és que n'agafi una del color rosa i una del color blau. Abissal, n'hi ha una que es diu Abissal, justament, que representa molt bé aquest sentiment, per exemple, que és en català, i de la part oral podria ser algo amb cordes pures, no? Podria ser En un rincón.
0: Doncs, Sílvia Pérez Cruz, acabarem amb En un rincón. Moltes gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4. Recordem que el dia 31 de juliol en concert al Festival Terramar Sitges. Gràcies per venir, Sílvia.
1: Moltes gràcies a tu. Un plaer.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada al de nit ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: Si som fidels al cànon del folclore anglès, estimats oïdors del De nit, de la pública, d'aquí, de Ràdio 4, del senyor Robin Hood podem afirmar el següent. Apugin el volum, que va tornar a Anglaterra després de lluitar les croades amb el rei Ricard Cor de Lleó allà pel segle XII, que el seu Nottingham natal va trobar que s'havia instaurat un règim de terror a càrrec del xèrif local que, recolzat per l'assassí Guy de Gisborne i pel rei regent Joan sense terra, oprimia el poble a base d'impostos, que per fer front a la injustícia va haver d'amagar-se al bosc de Sherwood amb altres pàries de la terra, que era un crac amb l'arc i les fletxes, que va fer servir el seu talent per robar els rics i repartir-ho entre els pobres, i que, per si tot el que els he explicat no fos suficient, vivia enmig d'un festeig constant amb Lady Marian, una noble local que també estava enamorada d'ell. Ai, el cinema no s'ha pogut resistir a les aventures d'aquest heroi sense màcula, i és que com dic que no a l'amistat, l'aventura, a l'amor, al triomf del bé per damunt del mal, ja sigui des dels primers anys del mut amb el salterí Douglas Fairbanks fins al musculós Russell Crowe de fa 15 anys i passant per les innumerables adaptacions televisives, la connexió entre indústria i públic amb Robin Hood ha estat profitosa per totes dues parts. Aquí, al De nit de Ràdio 4, no ens hem pogut aguantar les ganes de fer un petit repàs per les pel·lícules més conegudes amb l'arquer més famós de les Illes de Sa Majestat. I amb aquesta música que ja ens posa en situació i en mood de seguir aquest senyor que feia el que havia de fer, que és, bé, que la justícia divina a vegades es posés en pràctica. Agudo, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Ai, Robin Hood, un valor positiu per les audiències, que algú sigui capaç de sacrificar-se per lluitar contra la tirania, pel bé comú, com ens agrada això. Recordem que Robin Hood, que és una persona dins del folklore, amb molta llegenda pel mig i tal, fins i tot Sir Walter Scott, el pare de la novel·la històrica Ivanhoe, any 1819, ja el va cobrar com a personatge, com un cameo, no? Edmond de Rostand ja va fer el mateix amb D'Artagnan, el Cyrano de Bergerac. O sigui, és un personatge que fins i tot creadors posteriors no s'han pogut resistir al seu encant.
1: Un encant que passa per moltes històries diferents i per moltes èpoques diferents. Per exemple, escoltin això que ara els oferim. Ens n'anem a l'any de la picor, com diria el meu pare. Robin de los Bosques, 1938, dirigida per Michael Curtis, el director de la mítica Casa Blanca. The Adventures of Robin Hood. Aquesta és la música de Erich Wolfgang Korngold, compositor austríac, que amb els seus treballs a Hollywood va fer un pas endavant a la música de film d'aventures. Els he de dir que aquest Robin de los Bosques era el preferit de la meva àvia Maria. Per què? Doncs perquè Robin Hood era Errol Flynn i Olivia de Havilland, que segons la meva àvia era com una bleda, era Lady Marian. Basil Rathbone, un any abans de ser el mític Sherlock Holmes, és el dolentíssim assassí Guy de Gisborne. Claude Rains, ojo piojo, futur capità Renault a Casablanca, és el rei Joan sense terra. Melville Cooper és el temible xerif de Nottingham. Entre 1935 i 1941, les estrelles Errol Flynn i la sossa d'Olivia de Havilland, segons l'àvia Maria, van formar parella artística a 8 films. A saber, Captain Blood, La carga de la brigada ligera, Robin de los Bosques, El hombre propone, Dutch, Ciudad sin ley, La vida privada...

0: puc dir, ja saps tu que té molta filmografia,
1: que sí.
0: Però sí que és evident que quan era la comparsa, aquest viatge que s'havia de pagar al cinema d'aventures dirigit cap a homes, com ja hem parlat més d'una vegada, havien de pagar un peatge de personatge femení perquè les famílies que anaven juntes a veure pel·lícules al cinema tinguessin també la part femenina de la família, tingués la seva, o això pensaven ells, la seva satisfacció. Aquesta és la pel·li de les Malles Verdes, perquè tothom se quedi clar, Robin Hood vestit de verd, de dalt a baix. El Robin Hood, no només de la teva àvia Maria, també segurament l'únic Robin Hood possible per la generació de les nostres pares. I al seu moment va ser una de les pel·lícules més cares de la Warner Bros. 2 milions, si fa no fa, de dòlars del 1838, que es diu 1938, perdó, que es diu aviat, rodat amb un gloriós tecnicolor, ric en colors saturadíssims, molts d'ells, la fotografia de Sol Polito, que era un habitual d'aquest cicle de pel·lícules que esmentaves abans, d'Errol Flynn, dirigit per Michael Curtis i d'altres, i on el plat estrella, evidentment, són les seqüències d'acció i l'aventura sense fre i sense fi, però que és molt conscient amb la trajectòria de les pel·lícules de la Warner, que a la casa de les pel·lis de gànsters, no? Aquelles en blanc i negre, amb James Cagney, Robinson i tots aquests, no? El dolent la paga. Al final el dolent la paga. I aquí, amb Robin Hood, evidentment ja ho sabíem, però aquí continuen per aquesta senda del cinema moral, més enllà d'entretenir, també educar. Què ofereix aquest Robin Hood? Doncs el que tothom esperava al seu moment, però no s'esperaven que fos d'aquesta manera, no? Arc i fletxes, espases, persecucions, duels, batalles, una pel·lícula que segurament al seu moment va enamorar tots els espectres de públic de totes les edats i que avui dia no podem deixar, sobretot nosaltres, de mirar-lo amb certa innocència, no? Amb certa innocència, sense una candidez nítida a tots els fotogrames de la pel·lícula, els bons molt bons, el frare molt bo, el dolent molt dolent, la persona que troba la llum i sap que ha de donar un cop de mà a Robin Hood, cosa que abans no feia, tot això ho tenem aquí. Una època perduda dintre del que és la història de l'audiovisual, però déu-n'hi-do com es manté, amb quina força i quin impacte.
1: Ai, en el món audiovisual, aquí al Tenim de Ràdio 4, només hem de parlar d'aquesta pel·lícula de l'any 1938, també han de saber que hi ha una versió en forma d'animació. Escoltin. Amb aquest xiulet tan agradable, Robin Hood, 1973, pel·lícula d'animació dirigida per Wolfgang Reitherman, que ja havia dirigit per la Disney títols tan mítics com Los Aristogatos, Berlioz. M'encantava Els Aristogatos, m'encantaven Los Aristogatos, i sobretot m'agradava Fufru. Se'n recorden vostès de Fufru? Aquella euga que acompanyava els bebès gatets. Sent un dàlmates, que dils, i del Sent un dàlmates, o El Libro de la Selva. Aquí, Agudo, has tocat directament a la meva línia de flotació. Aquesta és la cançó, la música que va escriure Roger Miller, estrella de la música nord-americana, conegut mundialment per la seva cançó King of the Road. Però, escoltin, hi ha moltes històries que volem explicar-los de tot allò que està relacionat amb aquesta meravella. I és que entre els actors de doblatge va destacar Peter Ustinov com el rei Joan sense sostre, un personatge a qui va moldejar seguint el patró del seu immortal Neró de...
0: Cobadis! Pel·lícula, aquest Robin Hood, que no només compta amb Peter Ustinov a les veus, també està Terry Thomas, Andy Devine i el propi Roger Miller, que interpreta el gall trobador que va passant per totes les fases de la pel·lícula com un personatge més, no? Els anys gloriosos de la casa gran, de la casa Disney, ja havien passat, i els anys 70 no van ser gaire lluïts per la companyia, que era encara la reina de l'entreteniment audiovisual infantil. Estava més focalitzats en els parcs en aquella època, eh? Però aquesta pel·lícula va ser una pel·lícula molt especial, va ser un exitàs de públic. Al seu moment, quan es va estrenar en vídeo, també va ser un exitàs en ventes de vídeo, i els protagonistes aquests, que són antropomòrfics, que són personatges humans però que tenen són animals, no? un gall, una guineu, un llop, una serp, una gallina, que es comporten com si fossin éssers humans, no? Hem de dir, Silvia Tarragona, a tu que t'agrada El Libro de la Selva, per lo que m'ha semblat intuir, per lo que deies, és una pel·lícula que va aprofitar, miri, res a dir, animacions de El Libro de la Selva. Little John i Baloo s'assemblen una mica, Mowgli i el Robin Hood també, tots dos van junts, bueno, tenen coses així com similars, no? És una pel·lícula molt tendra, i és una pel·lícula que, a més, que té seqüències realment espaterrants, com aquella competició d'arc

0: que en la qual Robin Hood es disfressa com d'ocell amb unes...
1: Ai, que bonic.
0: És bueno, una pel·lícula molt, molt entranyable. Però si vols coses entranyables, Silvia Tarragona.
1: Ara, ara. Ara
0: de després... Agárrate los machos.
1: Ara ve lo bo. Com deien aquests amics mexicans que compartim, Agudo i jo, agarrémonos los machos, perquè ve aquesta meravella.

0: Quantes vegades heu vist aquesta pel·lícula? 15? 20? No ho sé, la veritat és que no ho sé.
1: Poques
0: per la meravella que és veritat. Pel·lícula de l'any 1976, dirigida per Richard Lester, director associat a les pel·lícules protagonitzades pels Beatles i que venia fresc de l'èxit Los Tres Mosqueteros i Los Cuatro Mosqueteros. Aquesta meravella és John vs. In, The End and Tiddles, és a dir, el final de la pel·lícula, feta per l'oscaritzat compositor de música de cinema amb treballs tan coneguts com els de Memòries d'Àfrica, Nacida Libre, El León en Invierno o Bailando con Lobos. Estem parlant de John Barry. Mirin, parlar-los de Robin i Marian és parlar-los d'un amor que, bé, sempre ha existit, però que ha costat molt de materialitzar-se. L'amor d'un home i una dona, de dues persones, podrien ser dos homes, podrien ser dues dones, dues persones nobles, educades, lleials, sensibles, sensuals. N'hi ha poques d'aquestes, desgraciadament, en aquest món d'intel·ligència artificial en el que la mal anomenada modernitat ens ha abocat. Ells dos són la personificació de l'elegància. No he plorat més a la meva vida, i els dic seriosament, que veient a Sean Connery fent de vell Robin Hood, que torna de les croades, quan dic vell, és vell, en ve baixa, eh? I una Audrey Hepburn, Lady Marian, una abadesa que es va fartar d'esperar el retorn del seu estimat. Robert Shaw és el xerif de Nottingham, Ian Holm és el rei Joan sense terra, Richard Harris, atenció, és Ricard Cor de Lleó, una meravella cinematogràfica rodejada de bons sentiments, rodada a Espanya i que fa poc va bufar 50 espelmes. I li he de dir que és una de les pel·lícules preferides del meu admiradíssim mentor Manuel Delgado, el gran antropòleg. El gran Delgado. Antropòleg, el doctor Delgado, que
1: ens
0: és aquell,
1: la gorra efectivament, per parlar de Manuel Delgado,
0: que reivindica que el carrer és de tots i que la via és de tots, que no és dels... Va, no diré el què, perquè està sonant John Barry, és un seguidor absolut de Robin i Marian.
1: Doncs és una pel·lícula que va agafar la indústria amb el pas canviat. Ningú s'esperava ja l'any 76 això, i segurament tampoc s'esperaven això d'aquella manera. És, hi ha comèdia, hi ha dolçor, hi ha diàlegs afilats, hi ha aventura, hi ha justícia social, hi ha reivindicació personal, hi ha un tancament i una relectura d'un mite molt sobat pel cinema, per l'audiovisual, per la televisió, i una pel·lícula que a més té una seqüència d'apertura magistral, no? on ja dona el to pel gust de la comèdia i per la tragèdia grotesca que arriba a ser aquesta pel·lícula. El nivell interpretatiu és excel·lent, com deies tu abans, la direcció de Lester precisa, cosa rara, sobretot en aquella època, perquè veníem de vorejar el disbarat amb el díptic dels mosqueters, i és una pel·lícula, és d'aquelles pel·lis que passen per la tele i com l'enganxis ja començada, és igual, t'hi quedes, perquè tu el que vols és que et tornin a portar aquell final que no desvetllarem aquí els oients de Ràdio 4, perquè és una pel·lícula per gaudir, per tornar a gaudir, per recordar quan la vam veure per primera vegada, i sobretot una pel·lícula per reivindicar que hi ha un altre tipus de cinema amb més pausa, que pot tenir combinació genèrica i que el gran espectacle no sigui un obstacle perquè també hi hagi sentiments adults.
0: Ai, no es perdin Robin i Marian, eh? Jo de vostès aquests dies la tornaria a veure i revisitar. Va, posem una mica de... Bé, més guapo que Sean Connery, anava a dir guapo, guapo no, més guapo i més fantàstic que Sean Connery no hi ha ningú. Però el senyor que ve ara, no es pensin vostès, aquest estiu, quan vaig estar a Yellowstone i al Teton National Park, que té una casa molt a prop, pensava, i no te'l trobaràs. I
1: ai,
0: no
1: Sílvia,
0: te'l trobaràs? Doncs no, no me'l vaig trobar. No me'l vaig trobar, escolti'm. Ai, Marian at the Waterfall, quina cosa més sensual i més eròtica. Música de Michael Kamen, compositor que va passar de ser arreglista principal de Pink Floyd a fer les músiques de films com La jungla de cristal, Arma letal o Los Inmortales. L'any 1991, Kevin Reynolds, que venia de signar la magistral La bèstia de la guerra, va pensar que fora bo revisitar Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. I qui era Robin Hood? aquest senyor que no em vaig trobar a Yellowstone, ni al Teton National Park. Es veu que té una casa entre un i l'altre que t'imores, Agudo.
1: Jo el que sé és que el senyor Kevin Costner en aquesta pel·lícula ensenya el cul, cosa que ja havia fet altres pel·lícules, incloent-hi Bailando con Lobos, i que era un d'aquells moments, jo recordo companyes meves d'institut mirant la pel·li, parant el pause de l'obviar que és, imagina't quina qualitat.
0: Mira,
1: i començar a cridar.
0: A mi veure el cul de Kevin Costner, no. Potser m'agradaria més veure altres atributs de la seva anatomia. No pensi malament. Oïdors de Ràdio 4, per l'amor de Déu.
1: No li facis aquest lleig a Kevin
0: Costner. No pensi malament, que en aquests moments el nostre realitzador, en Pau Robert, s'ha quedat blanc i en Martín també. No estic parlant de penis. No estic, a aquestes hores es pot dir penis a la ràdio pública, no?
1: Home, i tant que sí.
0: Val. Doncs no estic parlant del seu aparell genital, per dir-ho res i curt, eh? No, estic parlant de les mans. A mi m'agraden molt les mans de Kevin Costner. Bé, escolti, quan vaig estar allà aquest estiu no me'l vaig trobar. No sap ell el que es va perdre. Kevin Costner és un guapíssim Robin Hood que torna de les croades. Morgan Freeman és un àrab fugitiu que l'acompanya, que també dius, home, si m'acompanyessis a mi... feliç estaria.
1: Mari... Ai, Sílvia,
0: noi,
1: ai, Sílvia.
0: És la veritat.
1: Passeando a mis days, no, passeando a Sílvia Tarragona.
0: Tant de bo. Mary Elizabeth Mastrantonio és Lady Marian, que també sossa com Olivia de Havilland. Alan Rickman, tothom dempeus, és el xèrif de Nottingham. Michael Wincott és l'assassí Guy de Gisborne. Christian Slater és Will, un adolescent membre de la banda de Robin Hood, i és un deliciós cameo. Sean Connery és el rei Ricard Cor de Lleó, que està meravellós. Va ser la segona pel·lícula més taquillera de 1991, per darrere només de Terminator segona part. Per cert, aquell mateix 1991 vam tenir doblet de Robin Hood. Pesados! Aquesta pel lliurament i pel lluïment de Costner, i un modest telefilm britànic amb Patrick Bergin i Uma Thurman, que va conèixer estrena a sales a Europa. Kevin Costner estava meravellós.
1: I no només això, l'any 91 Kevin Costner va fer doblete amb JFK, que també va guanyar els seus calderons.
0: Pesau.
1: Aquí mirant de presentar, ens presenten tot això de les croades, a més d'una manera com molt, bueno, cruenta, salvatge, la fuga que tenen ells i Morgan Freeman plegats, com arriben a Anglaterra. Clar, aquest senyor era un jove noble amb totes les qualitats i privilegis dels nobles, que després de les seves experiències de la guerra, les presons i tot això traumàtic, arriba al seu Nottingham natal, li fa un petó a la seva terra, una cosa molt emocionant, i, clar, es troba el que es troba, no? I d'aquí certa consciència social envers els desprotegits i els pàries de la terra, com deies abans, no? No com els nobles que s'havien quedat allà, que havien fet malifetes tots plegats, no? Aquí és una pel·lícula, evidentment, són els anys 90, molta aventura, fetes especials, molta acció, molt sentit de l'humor de col·legues, amb cert ofillo tabernario, agradable però sense estidències, eh? Que va fer les delícies del públic, que va fer cues interminables a les sales, Sílvia Tarragona, te'n recordaràs, i també als videoclubs per llogar la pel·lícula. Això sí, Sílvia Tarragona, tu has dit abans, tothom dempeus amb Alan Rickman. Si hi ha un personatge que capitalitza la mirada i l'atenció del públic, és el seu xèrif de Nottingham, que no saps per on et sortirà aquest personatge, que és un triomf interpretatiu de primer ordre. Però aquest personatge ve acompanyat per un altre, que interpreta Geraldine McEwan. Molts la coneixereu segurament per ser la Miss Marple de la nova era dels anys 2000 a la sèrie del canal ITV britànic, no? El personatge de Mortiana, que és aquesta bruixa de les arts oscures que fa escopinades en un got, té una mica de sang i una ungla de no sé què i un cabell i mira el futur, no? Que a més és un mix de les bruixes dolentes de les pel·lis de Walt Disney i de les vidents del Macbeth de Shakespeare. O sigui, una combinació, un personatge que no estava a les anteriors versions i que aquí realment és una roba escenes nates. Geraldine McEwan.
0: Mirin vostès, una roba escenes nates. Escoltin, vostès ho entendran. No podíem acabar d'altra manera. Aquesta cançó, que sempre acabem amb música, de la banda sonora de Robin Hood de Costner, va ser número 1 mig món i va deixar palès que, per molta tragèdia que caigui de la perversament dels guionistes, una balada sempre podria arrodonir una bonica història d'amor. I qui va ser el responsable de fer aquesta balada? Bryan Adams.
1: Otro guapo.
0: Otro guapo, canadenc. Camils canadencs...
1: Alguna cosa et passa, Sílvia, Algun dia haurem de parlar aquí.
0: No, perdonin, per tots els canadencs que ens estan escoltant, jo sóc, vaja, jo, escolti'm, sempre... Mira, Martín és gallec i canadenc.
1: Justin Trudeau, Sílvia, per l'amor
0: de... És gallec i canadenc o té parella canadenca? No, no és canadenca o canadenca. No és parella canadenca. Estic embolicant la troca, és igual. Bé, Martín, com ha aixecat el dit? Dic, calla, que igual va viure al Canadà. Perdoni.

0: Brian, eh? Jo és que m'estic posant
1: Adams,
0: vermella i tot.
1: Brian Adams, Brian Adams o Justin Trudeau, que és un canadien guapo de consenso.
0: Justin Trudeau, que està amb Kate Perry.
1: És que aquest,
0: atenció, és que,
1: no,
0: és que Kate Perry és Kate Perry.
1: No poden deixar de produir.
0: I Gino Vanelli, que també era canadenc, però a veure, que no. I Celine Dion, que també és canadenc, que no. Si és que, però jo, a
1: I
0: la
1: Johnny
0: meva
1: Mitchell,
0: època...
1: I Johnny Mitchell.
0: Sí, senyor. A la meva època acadèmica, allà, on Déu va perdre la sabata, vaig trobar-me amb dos canadencs inquietants. I clar, allò em va marcar molt.
1: Cronenberg. Serien amics de Cronenberg.
0: Serien amics de Cronenberg. Però obrim els braços per tots els canadencs, barres canadenques, que ens estan escoltant, només faltaria. Ara sí... Everything I do, I'll do it for you, que és tot el que faig, ho faig per tu, que no s'ho creu ni ell, però queda bé.
1: Un exitazo donde los haya, eh? Això va sonar massa i tot. Mira.
0: Vinga,
1: el que
0: doncs que sona una vegada més. Gràcies,
1: a tu, Silvia. A tu, Silvia.

0: La Inquisición contra Goya, El juicio, un llibre absolutament apassionant per part d'un escriptor d'un supervendes que ja ha conquistat a més de 400.000 lectors i el que queda. Luis, buenas noches, muchas gracias y un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Hasta pronto.

0: Fins aquí, una petita mostra de tot el que ha donat de si el de nit aquesta temporada. Espero que els hi hagi agradat. Que descansin.
1: Ara fa 90 anys, un cop d'estat militar iniciat a les guarnicions del nord d'Àfrica es va estendre en poques hores a la península, donant inici a la Guerra Civil Espanyola. A Sense Memòria estem seleccionant i recuperant alguns capítols d'aquesta guerra o alguns capítols que us hem explicat d'aquesta guerra, com ara el dedicat a les brigades internacionals que vam enregistrar a la tardor al primer Congrés Internacional Recerca i Memòria de les Brigades celebrat a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
2: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: El passat 5 de novembre, el govern espanyol va concedir la nacionalitat als nets i fills de 171 brigadistes internacionals que van lluitar com a voluntaris a la Guerra Civil en defensa de la legalitat republicana després del cop militar de 1936. I avui, a Sense Memòria, explicarem alguns capítols de la història d'aquestes brigades internacionals. Capítols que en alguns casos han romàs gairebé desconeguts fins a dia d'avui o dels que encara ens falta per conèixer moltes dades. Per què el president Negrín va decidir la desmobilització de les brigades internacionals? O què va passar després de la caiguda de Barcelona? O quina memòria guarden els descendents dels brigadistes?
1: He mirado muchos archivos y muchas cosas porque yo no me creo que la decisión de Negrín fuera tan... bueno, tan voluntaria, de decir yo retiro las brigadas internacionales. Yo creo que hay presiones de la URSS y sobre todo de la Internacional Comunista.
2: Això vol dir que és la darrera batalla dels internacionals, no pas a l'Ebre, sinó aquesta que hi ha a Catalunya desconeguda. Lluiten ferotge, lluiten cos a cos. Al Maresme lluiten cos a cos a la selva perquè, clar, és que no tenen on anar, són apàtrides.
3: Lo que me choca es que en Lleida prácticamente la gente no sabe que había tantos héroes de todo, de toda Europa, ¿no? Que vinieron ahí a defender la ciudad y que más que 400 dejaron la vida. Y solamente este año hemos puesto la primera placa para recordar dos o tres de los muertos que se han identificado.
0: Aquestes són les veus de Francisco Alia, catedràtic d'Història Contemporània, David Gesalí, que també és historiador, i de Inga Oletsiuk, neta d'un brigadista polac desaparegut a la Batalla del Segre. Les seves i les veus d'altres historiadors són les que completaran aquest Sense Memòria que vam enregistrar al primer Congrés Internacional sobre la memòria de les brigades internacionals que es va celebrar a finals d'octubre a la Universitat de Barcelona. Parlarem de la desmobilització de les brigades, de la darrera batalla de Catalunya, dels brigadistes a Castelldefels o dels garibaldis, els altres italians, els antifeixistes, que també van lluitar a la Guerra Civil. Això i molt més en aquest llarg capítol de Sense Memòria. Benvingudes, benvinguts, comencem.
4: Ya no estaré más en la milicia. Me he alistado en las brigadas internacionales. Me voy a Albacete.
5: ¿Por qué?
4: Vine a España a luchar por el socialismo, para luchar por la república. Y la mejor forma que veo de hacerlo es con las brigadas internacionales.
0: Les brigades internacionals van ser un cos de combatents voluntaris estrangers que entre 1936 i 1939 van lluitar a la Guerra Civil. Més de 35.000 homes, però també

0: El multitudinari comiat de les Brigades Internacionals es va fer l'octubre de 1938 a Catalunya, on s'havia traslladat la base dels brigadistes. I és aquí, en aquest comiat, en presència de les autoritats republicanes, on se suposa que acaba la història oficial de les Brigades Internacionals a la Guerra Civil Espanyola. Però recents investigacions apunten que aquest no va ser el darrer capítol. Després de la caiguda de Barcelona, el gener de 1939, encara quedarà durant els primers mesos del 39 una darrera batalla duríssima a Catalunya. Una història ben poc explicada, de la que no en queden gairebé vestigis, amb la reagrupació dels darrers brigadistes i que ens portarà de la Garriga fins a Cassà de la Selva. Ben bé, a les portes de Girona.
1: No en sabem res, tot això no en sabem res, eh? Vull dir, no sabem res de la batalla de Cassà de la Selva, no sabem res de per què és bombardejat Sanidari o per què és bombardejat tots aquests pobles de la selva, precisament perquè hi ha les tropes internacionals. Tot aquest episodi està completament esborrat de la historiografia.
2: Des de, diguéssim, la fase final de la batalla de l'Ebre, que sabem que els internacionals són retirats del front el 23 de setembre, per aquelles dates, però en canvi les unitats feixistes italianes i tot el contingent de la Legió Còndor i els alemanys, aquests no marxen, al contrari. Per iniciar la batalla per Catalunya encara es reforcen amb més efectius.
1: David Gesalí Barrera, historiador.
2: David Iñiguez Gràcia, i també sóc historiador i professor a la Facultat d'Educació.
0: Vosaltres aneu a parlar de la reorganització dels internacionals i la darrera i desconeguda batalla a Catalunya. Primer situem-nos, de què estem parlant?
1: Estem parlant dels dies de la retirada a Catalunya, on els internacionals que no poden tornar als seus països perquè hi ha governs feixistes, doncs finalment decideixen, abans de la caiguda de la ciutat de Barcelona, oferir-se per defensar-la i oferir-se també per tenir un lloc on poder existir, no? Perquè el futur que ells albiren, que els hi pot passar en el cas de que caigui la República Catalunya, és anar a parar a les presons dels seus països. Aleshores, el que intenten és fer una reorganització que aconsegueixen, en contra del que molta gent pensa, i donar tres punts ben focalitzats de batalla, al final del qual és Cassà de la Selva amb la defensa de Barcelona, el dia 3 de febrer.
0: O sigui, estem parlant del 39. Les Brigades Internacionals no es retiren abans?
1: Efectivament, es retiren abans, i per això nosaltres posem l'accent en aquest tema, perquè moltes vegades a la historiografia s'oblida tota la gent que no pot tornar i que decideixen plantejar aquesta batalla, no? Fins i tot es converteixen concretament en una unitat militar, que és la 44 Divisió, i finalment tornaran a ser la 35. I davant de Girona plantejaran una batalla organitzada amb cavalleria, amb artilleria i amb tancs, que és totalment desconeguda perquè les fonts internacionals són fonts que, podríem dir, a la postguerra mundial queden al Pacte de Varsovia i, per tant, no en fem cap cas, i perquè les fonts de l'enemic, en aquest cas, són les tropes italianes del CTV, que la historiografia espanyola tampoc fa excessivament cas a les fonts feixistes dels italians. Per això és desconegut.
0: Llavors, de què estaríem parlant? De quanta gent estaríem parlant? De quins fets? Si és que ho podem resumir ara, clar.
1: Estem parlant d'un contingent d'unes 3.000 persones dividides en una divisió i altres unitats que es divideixen o s'esmiculen, per dir d'alguna manera, en diferents altres unitats. Però ja et dic que hi ha un gruix de forces articulades en una divisió que plantegen combat, i sobretot el que volem dir nosaltres és que aquesta reorganització és efectiva, perquè molts autors pensen que no és efectiva, és una voluntat, no, és efectiva perquè dona una unitat concreta, que és la 44 Divisió, i a més, finalment, planteja un front de defensa que és reconegut pels mateixos generals italians del Corpo de Truppe Voluntario, la qual cosa vol dir que reorganitzen i plantegen una defensa organitzada. Això vol dir que és la darrera batalla dels internacionals, no pas a l'Ebre, sinó aquesta que hi ha a Catalunya, desconeguda.
0: Què passa després amb ells?
1: Què passa amb ells? Doncs que, mira, és un cas particular de cada un. El David, per exemple, el meu company va trobar doncs, l'episodi dels italians, que surten, els informen malament i surten cap a la frontera sense combatre, i els altres, doncs, en tenim de morts. En tenim de morts a Cassà de la Selva, que s'han trobat les tombes, en tenim de morts els que fugen des de la Garriga pel mig del Montseny, per Seva, amb un metre de neu, i de tant en tant es troba un esquelet o uns ossos, és d'algun internacional d'aquests, vull dir, i si no, passen la frontera i finalment on t'acabaran? Doncs a camps de concentració o directament morts pels serveis policials de cada un dels països on seran retornats o reclamats, clar, vull dir, és un episodi terrible, vull dir, per això precisament lluiten i lluiten lluiten ferotge, lluiten cos a cos. Al Maresme lluiten cos a cos a la selva perquè, clar, és que no tenen on anar, són apàtrides.
3: Són escenaris que tenim molt a prop.
1: Sí, són a prop i, a més, no els tenim interioritzats. Per això ens interessa explicar-ho aquí i ens interessa explicar les publicacions que tenim sobre el tema. Perquè, clar, si tu parles de Riudarenes el dia 2 i la trobada entre els italians i els internacionals que estan junt amb la 11a divisió, doncs ningú sabrà què vol dir. Si parles de Pedro Mateo Merino, el 35 divisió, que està a prop de Cassà de la Selva, el poble on és bombardejat, Llagostera, el dia 2, del 2 al 3, i són atacats repentinament, d'allò sobtadament pels italians del CTV, i aquest pobre home surt amb, ho estàvem parlant, surt amb una tovallola de la tenda de campanya i presenten batalla, doncs, allà els internacionals. No en sabem res, tot això no en sabem res, vull dir, no sabem res de la batalla de Cassà de la Selva, no sabem res de per què és bombardejat Sant Hilari o per què és bombardejat tots aquests pobles de la selva, precisament perquè hi ha les tropes internacionals. Tot aquest episodi està completament esborrat de la historiografia. Per part dels que guanyen, perquè assolir de Barcelona tot el demés és irrellevant, i per part de les fonts republicanes, perquè, clar, que són polítics, diplomàtics, ja han marxat. És a dir, aquesta gent, els internacionals, el que fan és intentar evitar d'una manera clara i efectiva que les tropes franquistes no corrin més del compte i la gent pugui arribar a França.
3: Clar, és que estem parlant d'internacionals que es queden per salvar aquesta rereguarda.
1: Efectivament, és que, clar, quan parlem de 500.000 persones que passen a França, per què passen aquestes persones a França? Què passen? Per la bondat de la persona que està assolint els objectius i està conquerint pobles? O és per la voluntat de gent que de forma aïllada o més o menys coordinada fan resistència esporàdica o coordinada perquè la gent pugui arribar? Perquè és que aquestes curues de gent puguin arribar.
3: L'altre, David, el teu company explicava que sí que has treballat o en la identificació o en la cerca d'alguns d'aquests cossos o dels que han quedat o del que ha quedat d'alguns d'aquests brigadistes.
2: Bé, s'ha fet recerca, però s'ha fet recerca a nivell local sobre possibles exhumacions de combatents, en concret d'algun combatent txec i un altre crec que és iugoslau, de nacionalitat iugoslava, un balcànic, però no s'han localitzat les restes. El que sí és cert, o sigui, amb el que sí hem d'incidir és que això és una batalla, la batalla que es desenvolupa als voltants de la selva està relacionada amb l'ocupació de Girona, i això genera també una certa, diguéssim, disputa o una certa controvèrsia entre els combatents feixistes italians i després el mateix exèrcit nacional, no? Qui posa la força i qui posa la lluita són els combatents feixistes, i després qui es posa la medalla o intenta posar-se la medalla és l'exèrcit, o sigui, les tropes de l'Invicto Ejército Nacional.
3: Clar, perquè jo pel que veig aquí estem parlant de fins i tot de diferents exèrcits protagonistes. Vull dir, la banda republicana, de fet, estem posant el protagonisme o li estem donant aquesta part d'història que nosaltres coneixem als internacionals, les brigades internacionals, però després en el que seria el bàndol, diguem, nacional, d'alguna manera, també tenim diferents exèrcits sobre el terreny.
2: Sí, de fet, des de diguéssim, la fase final de la batalla de l'Ebre, que sabem que els internacionals són retirats del front el 23 de setembre per aquelles dates, però en canvi les unitats feixistes italianes i tot el contingent de la Legió Còndor i els alemanys, aquests no marxen, al contrari, per iniciar la batalla per Catalunya encara reforcen amb més efectius, amb més combatents. Els combatents feixistes del CTV en retiren poquets, però segueixen mantenint una força potent, i a més hi ha tota una nova remesa d'enviaments d'armes i sobretot de material aeri per iniciar la batalla per Catalunya del desembre del 38.
3: A Girona tindríem una batalla o un escenari més internacional.
2: Sí, clar, és que tota la guerra és un conflicte a nivell internacional, des del primer minut 1, no? Amb unes democràcies molt, molt, diguéssim, tèrboles a l'hora de decidir qui ajudes o qui no ajudes, o a mirar cap a una altra banda, i després amb un nivell, amb un volum d'intervenció de les, diguéssim, dels efectius i de tot el material proporcionat per Itàlia i Alemanya, la Itàlia feixista i l'Alemanya nazi, a l'exèrcit franquista. Segurament això no ho haguessin aconseguit. I després hi ha l'altra banda, que és la més interessant des del punt de vista d'aquesta lluita global, que és l'arribada de contingents internacionals i de gent de tot arreu. A la Garriga, que és quan es concentren els internacionals, hi ha records de gent que està veient veient combatents, diguéssim, racialitzats, o sigui, negres, i els nord-americans ja han marxat, els afroamericans ja han marxat, per tant són llatinoamericans que encara estan combatent també, i sud-americans que també estan combatent amb aquestes unitats al final de la guerra. A la Garriga els tornen a armar i és quan comencen a donar cops de mà i combaten una miqueta, a part de la batalla de Cassà i la de Montalt, combaten també donant cops de mà i fent petites emboscades a les tropes nacionals, que fa que això aturi l'embranzida que Franco fa amb les seves tropes franquistes, i que el que vol és que acaba la guerra ja ràpid, perquè ja, bueno, s'aproxima una crisi, no?, europea bastant important.
3: Hem citat espais, en el meu cas, molt coneguts: Sant Hilari, Llagostera, Cassà de la Selva, entre la Selva i Gironès. Estem parlant de brigades internacionals, però en aquell moment quina és la relació amb la població local?
1: No, en aquest lloc no en tenen. A la Garriga potser durant un temps en tindran, perquè estan uns dies. La relació la tenen amb els llocs on han sigut desmobilitzats, és a dir, quan a l'Ebre els internacionals són desmobilitzats, es porten a uns centres, que es diuen centros de acantonamiento, amb la terminologia de l'època, que és on els llocs, els pobles on estan desmobilitzats, no? On s'envia la gent, perquè a algun lloc se'ls ha d'enviar. Evidentment, americans, anglesos, francesos es repatriaran més aviat, i aquests generalment tenen centres de desmobilització més a prop de la frontera, però tots els que són centroeuropeus, etc., que no tenen una possibilitat de tornar, aquests són generalment col·locats a llocs de la part de Torelló, tota la part del canal des de Figaró cap a Vic. Aquests pobles els trobaríem allà, i allà esperen què serà d'ells fins que es reorganitzen.
3: Quina investigació s'està fent en aquests espais?
1: Jo crec que aviam, no ho sé, eh? Això és que clar, és el tema. Vull dir, avui tindrem la sorpresa de veure que hi ha més o que no hi ha més. De fet, nosaltres, si mires el cartell de gent, som els únics que tractem el tema d'història militar, no? No militarista, militar, això s'ha de dir. Som gent de la UB que tractem el tema de la història militar, i per tant creiem que aquest episodi és un episodi no explicat i s'ha d'explicar, perquè si no, no entenem tots els altres papers que tenim en les memòries, que no tenien cap valor, les memòries dels polonesos, mira, aquesta gent parlen d'una batalla, tal, doncs el que volem donar és valor amb aquestes memòries. És aquest el tema. A tot arreu. Nosaltres hem estat, per exemple, doncs, a Rússia, a Moscou. Hem tingut la sort de poder anar en l'època que les relacions internacionals eren bones. Hem pogut anar tres cops, doncs, al RGASPI, a l'RGBA, a l'Arxiu Militar, i allà hem pogut trobar papers i dades que, clar, que ara doncs podem posar aquí en valor, i que esperem que altres companys que es dediquin al tema doncs les puguin utilitzar per entendre aquest episodi, conèixer aquest episodi, que és més extens del que explicarem, és bastant més extens, i curiosament moltes de les ciutats bombardejades, inclús Barcelona, el gran episodi de bombardejos al final de la guerra, estan directe i íntimament relacionats amb els internacionals.
3: Doncs us deixo.
1: Una cosa volia dir, penseu que en aquell moment que la guerra està guanyada, el fet que una unitat de xoc veterana es torni a reorganitzar, fa molta por al govern de Franco, sobretot als italians, tornar-se a enfrontar altra vegada amb una unitat d'èlit quan ja ho tenen tot guanyat.
3: I és que jo no us vull entretenir, però clar, això el que ens dona peu, vull dir, el que s'obrin aquestes investigacions és, primer, treballant sobre noves dades, i fas noves reflexions i noves interpretacions sobre el que ja tenim escrit.
1: És el que intentem fer. Ara només cal que algú ens escolti i ens cregui i ens doni veu com fas tu. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Sense memòria, a Ràdio 4.
0: Mesos abans de la seva retirada, la base de les Brigades Internacionals es va traslladar d'Albacete a Barcelona. La guerra i el front avançaven cap a l'est, cada cop més pressionats per les tropes dels colpistes. I en aquest nou escenari, Barcelona i els seus voltants es van haver d'adaptar a correcuita per acollir tot tipus d'infraestructures relacionades amb la guerra i les tropes, des d'hospitals fins a persones. Però més enllà dels capítols que ens parlen de soldats i de batalles, què en sabem de l'impacte que va tenir sobre la població local de Barcelona el trasllat de tota la logística de les Brigades Internacionals l'any 38? A S'Agaró, per exemple, es va instal·lar un dels hospitals, i el castell de Castelldefels es va transformar en la presó disciplinària de les Brigades Internacionals.
5: Castelldefels va haver, t'ho explico així breument perquè igual ho l'haurà sentit, va haver una presó interbrigadista. Aquesta presó interbrigadista era una presó disciplinària, van haver, diríem, tortures i maltractament als presumits i execucions extrajudicials. Van morir allà nanos com a conseqüència de la violència exercida per als comandaments, que eren de les pròpies brigades. Soc Alfonso López Borgoñoz, soc historiador, soc membre de la Junta de l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, soc llicenciat en Història, tinc un màster en Gestió Cultural, coses d'aquestes, i he publicat llibres sobre el tema de les Brigades Internacionals, primordialment basats en Castelldefels, però no només.
0: Alfonso López Borgoñoz és un dels historiadors que potser més ha estudiat la presència dels brigadistes a Castelldefels, no només sobre la presó, sinó també sobre quina va ser la seva interacció amb els habitants de Castelldefels.
5: No estem parlant d'una tropa, d'una presó de feixistes per brigadistes ni de brigadistes per feixistes, sinó que era de brigadistes per brigadistes, i el problema que van tenir en un moment determinat és que les rígides mesures disciplinàries que dos responsables del centre van prendre contra el detingut, i també s'ha de dir a la conducta d'aquests comandaments que van tenir en aquest moment, van fer que això, que hi haguessin, diria, molts maltractes als detinguts, però molts, van passar molta gana, i a més no només això, sinó que a sobre van haver fins i tot execucions extrajudicials. S'ha de dir que això va ser només en els dos primers comandants de la presó. Aquests dos comandants van ser destituïts per les mateixes brigades internacionals al cap de dos mesos d'estar en el càrrec, tots dos casos, i finalment els dos comandants últims que va tenir a la presó, ja no he tingut, diríem, notícia de cap cas de violència ni res, perquè no he trobat queixes sobre el seu comportament.
0: De quines dates estaríem parlant?
5: De quines dates? Estem parlant a l'inici de la presó com a tal, és a inicis del mes d'abril de l'any 1938. Ja hi ha presoners abans, perquè en un moment donat hi ha una mena de llau de desertors que venen des de la zona de l'Ebre per part de les brigades internacionals, i acaba tot el 22 d'abril de 1939, i acaba el 22 d'abril perquè les tropes franquistes ja estan apropant-se a Sitges i ja els hi queda molt poc, i des de Castelldefels tot el que són les tropes republicanes se'n van, i entre elles es tanca la presó.
0: És una presó important. Quin marc ocupa aquesta presó en el que seria la història tant de la Guerra Civil com en el cas de les brigades internacionals?
5: Sí. En principi, aquesta és una presó relativament important. Van haver 250 presoners, vull dir que és una xifra força important, i són presoners que venien des d'Albacete i Chinchilla. Allà tenien les seves primeres bases de presoners als brigadistes internacionals. En un moment donat, tota la base de les brigades surt d'Albacete i ve a Catalunya, i comencen a cercar en tot l'entorn de Barcelona com bojos on situar les coses, on situar els hospitals. Envien una a Sagaró, altra l'envien a Mataró, altra l'envien a Vic, vull dir, comencen a veure, i d'on em fiquem els presoners? Aquí hi ha un castell vacío, pues bueno, pues cap al castell. Vull dir, una mica va ser així, la cosa, van cercar espais en el que poder fer les coses. Barcelona no tenia prou espais. Pensa que estem parlant d'una presó, la Modelo estava plena, fins i tot recorda que hi havia vaixells al port de Barcelona ja des del temps de la República abans, com l'Uruguai, que estaven gent de presoners de tot tipus que estaven en mans republicanes, i clar, no hi havia gaire espai. Bueno, tenen, ho dic mitja en broma, un castell que no és gaire gran al seu interior, però que bueno, malauradament comencen a ficar persones allà dintre, brigadistes, desertors i tal, i bueno, tenen una xifra que va canviant amb el temps, perquè alguns surten, entren altres, d'aproximadament unes 250 persones de mitjana, de persones detingudes allà, que si vas algun dia per allà al castell, veuràs que realment era curiós, perquè havien d'estar, diríem, en una situació de cercania humana que realment havia de ser molt, molt, molt difícil de... Pensa que no hi havia lavabos gairebé.
0: Jo els que sí he visitat per una altra raó són els de Montjuïc. Que, però els de Montjuïc, vull dir que van estar ocupats crec que fins al 37, i queden les marques, queden els grafitis dels presos que va haver allà, que suposo que eren altre tipus de presos.
5: No estic segur exactament d'això, però en tot cas el castell de Castelldefels està ple de grafits, a més n'hi ha moltíssims, i a més per una qüestió històrica s'han respectat. Jo crec que el castell de Montjuïc igual no s'han respectat tant, perquè pensa que bàsicament estan en dues zones que no van ser utilitzades en 40 anys, de manera que per molta gent era una sorpresa que hi haguessin retrat de la passionària en una església espanyola, podíem, però clar, el problema és que aquella església era una església desacralitzada, estava tancada, de manera que el dibuix de la passionària, el dibuix del Lenin, el dibuix de tot aquest dibuix dels mandamàs, diríem, de comunistes i del Partit Comunista, tot això va poder estar allà sense ser esborrat i tal. Jo crec que en altres centres, com el de Montjuïc, que sí que va ser utilitzat, és possible que, bueno, que les seves condicions durant el franquisme fes que alguns d'aquests grafits que podien tenir una significació política més gran fossin esborrats per part de les tropes de faccioses.
3: Tu, d'alguna manera, has coordinat una taula en aquest congrés sobre les brigades internacionals dedicat sobretot a entendre tant la vida quotidiana i també com els membres d'aquestes brigades internacionals van interaccionar o es van relacionar amb la població civil, que suposo que és una cosa que encara estem començant una mica a investigar o a interrogar-nos sobre ell, no? Sí.
5: Pensa que, òbviament, al principi el que li interessa són, diríem, les grans coses, les grans hazanyes dels brigadistes, el fet, diríem, de rellevants, com estaven al combat, com estaven al front, d'alguna forma les seves condicions, la presó en si mateix, però ja ara hi ha un univers sencer que és obvi que eren nois joves. Vulguis o no, eren nois joves, alguns d'ells passen aquí 2 anys i que la vida no és solo ir al frente, vull dir que estan molts moments, estan a la rereguarda. En el cas de Castelldefels alguns són guardes, altres detinguts no poden sortir, però els guardes sí que tenen més temps. Estan en un poble més que els nanos joves de la seva edat estan al front, de manera que mira, que tal, i tal com ha recordat el Marco Pupini, bueno, molts italians que venen aquí comencen a tenir relacions amb noies, i aquesta relació sempre és complicada perquè és una relació amb civils, i el que hi ha una preocupació per part dels mandos de les brigades és que es posin problemes les relacions militars amb civils, vull dir que abusos de brigadistes o coses per l'estil fes que la població rebutgés, diríem, aquestes tropes internacionals. Hi ha una certa preocupació, però en tot cas el que és molt curiós, i ho he comentat fa una estona, quan un mira determinats registres del centre de desmobilització que demanen a la gent què vol fer, molts es volen quedar a Espanya malgrat que venen les tropes de Franco, i entre ells molts, hi ha diverses raons per les quals volen quedar-se, però molts d'ells, no he fet el recompte, però jo diria que un 10% així, avui, era perquè estaven casats amb espanyoles. De manera que això crea una vinculació. Ja dic, tenim molts casos de homes que estan relacionats amb dones, en aquest cas catalanes, que, bueno, que tenen relació amb elles i que no deixa de ser un problema quan han de tornar a casa seva als internacionals. I lògicament en molts casos, com va passar a Castelldefels, la família no vol que la noia se'n vagi sola, no sap a on. Vull dir, pensa que, bueno, que hace Castelldefels, en el cas de l'Andrilla i de l'Enriqueta Baqués, ell era eslovac. I perdona, d'on està Eslovàquia? Vull dir que ara nosaltres més o menys ho podem tenir clar, però possiblement aquelles persones de Castelldefels, on era Eslovàquia i tot el rotllo, quin idioma parlaven, on s'anava, a més en una Europa convulsa, perquè en aquest moment ja, diríem, tot el problema dels nazis i dels fascistes italians estaven per allà, pues per una mare o un pare deixar que la seva filla s'anés amb un militar que no coneixia gaire, tal. I a més amb diferència d'edat, perquè ells tenien habitualment sobre els 30, 30 i pocs anys i elles tenien sobre 20, 20 i poc. Vull dir que era una situació, diríem, no sempre grata pels pares.
3: Avui no tindrem molt de temps de parlar amb deteniment, ho deixarem per un altre dia. A més, ens està esperant en Marco Pupini i també m'agradaria poder atendre. A més, parlarem segurament de la història de l'amor, una mica així. Però quin podia ser el destí d'un brigadista internacional que es quedés aquí?
5: Sí, és una cosa que és curiosa, perquè alguns van decidir fins i tot quan comença la Guerra Mundial, alguns prefereixen venir a Espanya que quedar-se prefieren a Franco que a los nazis, per simplificar una mica, i creuen la frontera, tracten de passar inadvertits, i des d'aquí alguns d'ells aprofiten i passen a Oran, a Argèlia, en algun lloc que encara no estava massa controlat per les tropes nazis del nord d'Àfrica i qüestions per l'estil. És a dir, són camins a vegades molt raros, alguns queden mig amagats, diríem, entre la població, trobar-los igual no era fàcil, però sí, és una situació curiosa, la d'alguns d'aquests brigadistes, de que per què volen, i altres igual perquè tampoc s'esperaven que, diríem, que la repressió fos tan brutal quan arriba Franco, vull dir, imaginaven que, bueno, que les castigaria igual un poco i que ja estava, però no. Molts també es queden per una raó. Si tu és un brigadista alemán, un brigadista italià, un brigadista austríac, un brigadista txec, que ja està en mans dels nazis, entonces ja dice, ¿para qué irme para allá? Si no prefereixo quedar-me, que aquí puc amagar-me i tot això. És a dir, que hi ha una variació enorme de situacions per les quals doncs, alguns d'ells prefereixen quedar-se, però realment cada cas és cada cas i és molt complicat fer.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Alfonso López Borgoñoz.
5: Moltes gràcies a vosaltres per la preocupació del tema.
3: Aquest és un programa d'història i no hauríem de deixar molt d'espai a la imaginació, però no és difícil fer-se la idea del que va poder suposar per la Barcelona dels anys 30 l'arribada de les brigades internacionals, amb soldats de procedències i ètnies tan diferents, entre ells els afroamericans de la brigada Lincoln. La Guerra Civil Espanyola va ser l'escenari on es van produir canvis en les estructures militars dels voluntaris nord-americans que els Estats Units encara no podien ni imaginar, com el cas de l'afroamericà Oliver Lowe de la brigada Lincoln, que va ser el primer nord-americà negre en convertir-se en comandant de batalló, en comandament sobre una tropa interracial. És una història, la de la brigada Lincoln, que explica molt bé el documental Héroes Invisibles, dirigit per Alfonso Domingo i Jordi Torrent, i del que ens han permès extreure alguns talls de veu, com els de l'hispanista Anthony Hayes, explicant el cas de l'Oliver Lowe, o del professor i responsable de l'Arxiu Alba de Nova York, James Fernández, que parla sobre la memòria i l'arxiu afroamericà de la Guerra Civil Espanyola.

0: comrades fell.
1: Si voleu escoltar el capítol complet dedicat a les brigades internacionals, el trobareu als podcasts de Sense Memòria, a Ràdio 4 i a l'aplicació RNE Àudio.

0: Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
1: Ràdio 4.